0: Pagat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzábal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de De La Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura avui destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha decidit fer una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber si a aquesta hora hi ha gaires problemes per circular a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i un dia més amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara no es destaquen ni incidències, per tant, no tenim actius ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot, doncs, als voltants de la capital catalana. Ja trobem lentitud intermitent cap al nus de la Trinitat arreu del vessant Besòs per la B20 també i la C33 i la C58, que tot plegat de retruc, doncs, també afecta de manera puntual a les dues rondes en sentit Llobregat. La ronda de dalt amb retencions fins a Horta i a la ronda litoral, en aquest cas des del Fòrum fins la Barceloneta. Per altra banda, el Vallès, de les retencions més destacades, continuem amb aquestes cues intermitents per la C58, sobretot el tram de Cerdanyola en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, de moment, congestió habitual per la A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu, també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, comença la setmana amb molta calor una altra vegada. De fet, ja en aquests moments l'ambient és francament suau. Moltes temperatures arran de mar, sobretot, no han baixat dels 23-24 graus de temperatura mínima, i al llarg d'aquest matí simplement amb algun núvol prim i sobretot aquesta calitja i aquesta mala visibilitat pel polsim en suspensió. Continuarà també aquest ambient terrós al llarg d'aquesta tarda, però compta amb les tempestes que es formaran al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, fins a la comarca del Solsonès i Osona, i després es desplaçaran en forma de vent, sobretot per les comarques de Ponent, avui amb una calor molt destacable, a Ponent més de 40-42 graus, gran part del prelitoral barceloní i la Catalunya central cap als 40 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes, i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit, que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan. Malauradament es tracta només o es tractarà només d'un descens lleu, i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom, qui ha pogut, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
5: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què

0: Preveu que hi haurà una calor extrema i, per tant, el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
1: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals. Aquest diumenge han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
2: Aquests dies s'està notant molt que pique. I mira, les piscines és el millor invent, i això de poder venir és un gran què.
3: Doncs mira, pues, com podem, avui com que apretarà sobretot per la tarda hem decidit el dematí vindré aquí.
1: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
4: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en les zones habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. I Catalunya afronta aquest inici d'estiu amb els pantans plens. Dos anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop de 90%. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens fa una fotografia de la situació.
5: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa dos anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests dos anys? Doncs, sobretot, que ha plogut. Però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
6: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
5: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
6: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. Perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
5: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
6: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant, hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
4: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Doncs, com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet per contra la ministra de Ciència, Diana Morán.
7: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
8: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
9: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
4: Pendents del que acabi decidint el Consell General del Poder Judicial sobre si expedienta o no el jutge Peinado a partir de les 9 del matí, busquem ara entendre què implicarà això i què hi ha realment en joc. Li preguntem a Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Senyor Pérez Royo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Buenos días.
4: A les 9 d'aquest matí, el Consell General del Poder Judicial es torna a reunir per decidir si obre un expedient disciplinari al jutge Peinado. Què creu que pesarà més, l'anàlisi estrictament jurídica del que ha fet o el joc de majories entre blocs?
10: Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea porque yo más o menos voy siguiendo por la prensa lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, pero no estoy dentro de él ni sé los matices que pueden entrar en juego en un caso como este, ¿no? Pero me imagino que el caso es tan extraordinariamente grave, que cabe esperar que el Consejo General del Poder Judicial actúe de la forma en que debe hacerlo, es decir, como un órgano de gobierno. El Poder Judicial no es poder, el Consejo General del Poder Judicial no es poder judicial, no ejerce una función jurisdiccional, no ejerce, sino que es un órgano de gobierno, es un órgano de naturaleza política y no jurisdiccional. Por lo tanto, no puede controlar la acción del juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero sí puede y debe actuar cuando el juez se comporta de una manera que sale por completo de lo que es ejercicio de la función jurisdiccional y se convierte en un juez que actúa con una agenda política y con una finalidad que no es la propia de un juez en el ejercicio de la función, sino que pasa a ser un juez que actúa políticamente con una agenda política, y ahí sí debe intervenir clarísimamente el Consejo General del Poder Judicial y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque si no, pues nos encontramos.
4: Després hi entrarem, si tenim temps, una mica més a fons, però li volia preguntar si finalment aquest màxim òrgan de govern dels jutges decideix obrir un expedient disciplinari al jutge Peinado, què vol dir exactament i quines conseqüències pot tenir això?
10: Bueno, depende de por qué causa le abra el expediente disciplinario y en consecuencia, según el motivo por el cual le abra el expediente disciplinario, la decisión que puede tomar el Consejo General del Poder Judicial puede ser ir más lejos o puede ir menos lejos, ¿no? Entonces, si esto lo entiende, que es una causa muy grave, incluso, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? O sea que esto, él tiene. Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es la causa por la que y cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento, en el momento en el que se decide abrir el expediente disciplinario, o si por el contrario se decide no hacer nada hasta que se concluya el expediente disciplinario y venga la propuesta del instructor en el sentido que sea, ¿no?
4: Pues entrem una mica. Les mesures cautelars que el jutge Peinado ha imposat a Begoña Gómez, recordo, retirar-li el passaport, prohibir-li sortir del país i obligar-la a comparèixer cada 15 dies, són pertinents en un cas com aquest o estem davant d'una desproporció que no s'aguanta jurídicament?
10: Claro, es una desproporción absoluta. Es decir, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, que está controlada permanentemente. Cuando ella sale del Palacio de la Moncloa, ella va siempre acompañada por motivos de seguridad, por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, no es una persona que pueda actuar libremente y entrar y salir libremente como ella quiera del territorio nacional ahora mismo, sino que está muy condicionada su movilidad precisamente por la condición de mujer del presidente del gobierno, y en consecuencia el control que existe sobre ella es permanente, y por lo tanto esta medida es una medida que no tiene ningún sentido, nada más que la de humillar. O sea, la finalidad de esta medida es la finalidad de humillar a la mujer del presidente del gobierno y humillar por lo tanto al presidente del gobierno, que es lo que se está pretendiendo, ¿no? Entonces esto desde todo

0: Los propios policías que han sido aludidos deberán actuar y deberán querellarse contra el juez por haber actuado de esa manera. Y por supuesto, tiene que hacerlo también la defensa de la mujer del presidente del gobierno, que también tendrá que hacerlo. Y exigir que del Poder Judicial, de stricto sensu, no solamente el Consejo General del Poder Judicial, que realmente se actúe en relación con estas palabras del juez, ¿no? Yo pienso que con estas palabras el propio juez se ha inhabilitado para el ejercicio de la función jurisdiccional. Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez en el momento en el que actúa de esa manera. Y en consecuencia, él con su propia conducta se ha inhabilitado. Yo me imagino que esto se tendrá que poner de manifiesto por parte de la defensa de la mujer del presidente y por parte de los policías afectados o aludidos, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, esto no se debe de consentir. Y yo creo además que esto pone de manifiesto que la falta de imparcialidad del juez. Es decir, esto, en mi opinión, podría conducir a la nulidad de la instrucción del caso. Y debería conducir a la nulidad de la instrucción del caso, porque el juez había sospechas de que no estaba siendo un juez imparcial y los indicios eran numerosísimos. Cuando ha puesto esto en este auto, ya ha confirmado que ha dejado de ser un juez imparcial y, por lo tanto, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción. La nulidad de la instrucción. Esta instrucción ha sido una instrucción nula de pleno derecho porque el juez instructor no ha tenido la imparcialidad que es necesaria para hacerla.
1: Queda clar, ell mateix s'ha posat en evidència. Gràcies, Javier Pérez Arroyo, per estar amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. En la primera intervenció com a guanyador, Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit.
2: Estic molt content. Estic molt, molt satisfet d'aquesta gran campanya que hem fet tots, junts, de Barcelona. Hem fet una cosa que té molt mèrit. Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
1: I en plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. El regidor de Joventut de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha recordat la prohibició de banyar-se a la zona de roques, al mateix temps que admet que es plantegen millorar la senyalització.
4: Les zones de roques de Tarragona estan prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Recordar que totes les zones de roques

0: prohibit el bany, està prohibit llançar-s'hi des d'elles i doncs, fer un ús responsable a les nostres platges.
1: I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre han actuat per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb terra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzábal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
2: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me ha marcado hasta ahora. Y a mí como titular no puedo pedir más.
3: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí, pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el darrer partit de la final pel títol de campió de l'hoquei Lliga. Els de l'Anoia han situat l'empat a 2 a la sèrie amb una victòria per 4-2. Matías Pascual va encetar el marcador amb dos gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González, amb un doplet, va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran guanyar a Riazor un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pascual tindran dos partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. I arribarem a 8:15 amb la cultura. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes, el Jardí del Xiprés de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
4: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
5: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
6: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
7: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens, un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
4: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
10: Orgull de L, orgull de G.
11: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
12: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
13: Sabies que...
14: La llista vermella que gestiona i publica la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa es queda curta en el nombre d'aus que inclou en les categories d'espècies amenaçades o en perill d'extinció. L'actualització del 2015 d'aquesta prestigiosa llista vermella inclou 1.300 espècies d'aus, però almenys seria necessari incorporar-ne 200 més, segons un estudi liderat per experts de la Universitat de Duke als Estats Units. Aquestes espècies viuen en 6 zones d'alta diversitat del planeta: la selva atlàntica del Brasil, l'Amèrica Central, la part oest dels Andes colombians, Madagascar, Sumatra i el sud-est asiàtic.
9: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença avui dilluns. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que manté uns 300 municipis de Catalunya amb alt risc d'incendi i que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En parlarem tot seguit amb Santi Caudevilla, responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
15: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente. Pues puede llevar incluso a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants: la portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzábal, amb dues dianes, i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. De la cultura destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada arrenca amb força tranquil·litat, tot just amb alguns punts amb retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Hi ha lentitud cap al nus de la Trinitat al vessant Besòs i al primer tram de les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, retencions intermitents per la C58 des de Sant Quirze i a l'AP7 en sentit sud des de la Roca fins a Barberà. I al Llobregat, congestió per l'A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta calor, ja ho haureu notat. S'esperen 40, 42 graus a Ponent i 40 al prelitoral barceloní i a la Catalunya central. I així continuarà la situació aquesta tarda, tot i que haurem d'estar pendents també de les tempestes que es preveuen al Pirineu Lleidatà i que arribaran fins al Berguedà, fins al Solsonès i també a Osona. Les tempestes es desplaçaran en forma de vent cap a Ponent.
8: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:15 del matí. Després d'haver tancat la portada, ara sí, entrem de ple en matèria. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però malauradament es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 els municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles zones que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. És clar, doncs, que en aquesta plena onada de calor, la sega avança a un ritme altíssim a tot el país. Són dies crítics al camp, molta activitat, molta maquinària i un risc que puja amb cada grau de temperatura. Per saber com ho està vivint la pagesia i què necessita per treballar amb seguretat, avui ens acompanya Santi Caudevilla. Ell és responsable de cereals i herbacis del Sindicat Unió de Pagesos. Senyor Caudevilla, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia.
1: Dèiem que aquest any la sega ha arrencat abans i de manera simultània arreu del territori. Com està afectant aquesta onada de calor el ritme de la recol·lecció i el risc real d'incendi al camp?
13: Bueno, bàsicament estem anant molt de pressa perquè el producte s'ha de treure del camp l'abans possible, perquè si no tinc una pèrdua de qualitat de quilos, i la simultaneïtat és una mica complexa pel fet de falta de mà d'obra per poder portar moltes vegades la maquinària que tenim i poder avançar ràpidament a fer les feines.
1: Quines són les principals dificultats que teniu al camp per complir la normativa de prevenció? No sé si parlem d'extintors, de manteniment de franges horàries i alhora no perdre la collita ni tampoc els dies de feina, com vostè ara apuntava, ni tampoc la qualitat del cereal.
13: Bueno, bàsicament, des de fa ja gairebé 14 anys, duem a terme unes reunions i un treball en conjuntament entre departament, agents rurals, bombers i sector, no? I tot el sector està totalment conscienciat de que ha de portar tots els extintors, els porta, i els franges horaris se fa el que s'ha de fer, el que està pactat i les recomanacions perquè tothom és prou conscient de saber el que ha de fer. I bàsicament el que sempre nosaltres acusem és una mica la criminalització injusta que té el sector, una mica pel desconeixement realment del número d'incendis que la pagesia acaba tenint realment i tot el món d'incendis que hi ha que no són fruit de la nostra feina. No? És aquesta la situació, però bàsicament en aquests moments el que és el sector està treballant tot el que pot i fa i tot el que el sector li diu, o sigui, tot el que l'administració se pacte, el sector compleix, però a rajatabla.
1: Per tant, senyor Caudevilla, aquest operatiu de prevenció durant la sega que ja fa temps que perdura i que suposa també una vigilància extra per part dels agents rurals, us és realment útil sobre el terreny?
13: Els agents rurals moltes vegades nosaltres veiem que ens ajuden ben poc. Segons, a vegades sí, a vegades no. O sigui, no podem trobar-nos a vegades que hi ha hagut pagesos que han anat a fer una ajuda d'extinció i se li ha demanat una revisió. Moltes vegades ens ha passat. A veure, estem per la feina, estem per tapar l'incendi, per parar i no per mirar permisos. Això més una vegada ens ha passat, s'ha transmès als agents rurals i s'ha ficat una mica de coherència a la situació. A partir d'aquí, nosaltres de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut, i aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament, i el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector i bàsicament no ens ha valorat, ens han sentit molt poc valorats realment de la feina que fem i el que ens juguem moltes vegades.
1: Perquè és cert, i acabo molt ràpid, en molts incendis els camps treballats i les llaurades dels pagesos han ajudat precisament a frenar les flames. Entenc que això també s'ha de posar en valor, eh?
13: Totalment d'acord. O sigui, una franja perimetral és clau, d'acord, però nosaltres, per exemple, ja vam oferir fer-ho amb un tema de PAC i d'aquesta manera, avui en dia, quan tothom estarien ja les franges perimetrals fetes, abans del mes de maig ja estarien fetes, perquè hi hauria una coherència i un treball fet per això, per tenir aquestes franges. Aquesta és la situació que ens trobem a dia d'avui. El que sí és realment que tenim és que els incendis han canviat, la situació ha canviat i nosaltres, com a sector, el que fem és aclimatar-nos ràpidament a el que tenim al davant.
1: I ho heu de fer, està clar que sí. Santi Caudevilla, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
13: Bon dia.
16: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Us ho destacàvem també en titulars, reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se, de fet es va reunir ahir telemàticament, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Aquesta interlocutòria, com dèiem, obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies, ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el partit, el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
17: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tiene que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
18: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
19: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
15: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I en plana internacional destaquem que ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no s'aturen les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
16: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: 7:45, consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró. Els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge a la Ronda Sant Oleguer. La víctima va interposar una denúncia i s'ha obert una investigació. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha expressat el seu suport a la víctima amb un missatge a les xarxes socials. Bote condemna l'agressió i assegura que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi ni tampoc per la intolerància. I en surt aquest diumenge a la tarda a Arenys de Mar per l'esfondrament d'una casa de planta baixa que, afortunadament, es trobava buida en el moment dels fets. Així doncs, no hi ha hagut cap ferit, però sí que s'han hagut de desallotjar de manera preventiva una desena d'habitatges propers a la casa afectada i 18 persones han hagut de passar la nit en un hotel. Un cop els bombers han inspeccionat la zona amb drons, s'ha traspassat la gestió del servei als tècnics municipals. I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc va afectar principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar de Barcelona. actuava a prop d'un dels escenaris principals i quan el van detenir portava més d'una trentena d'aparells al pantaló. En una altra operació, els Mossos han detingut un home de 29 anys que robava mòbils de forma violenta a l'estació de metro de Badal, també a Barcelona. El lladre seleccionava principalment víctimes dones. En arribar a l'estació de Badal i quan s'obrien les portes, els robava el telèfon de les mans i sortia corrents. Les denúncies de les víctimes i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per detenir-lo. L'acusen de 8 robatoris violents entre els mesos de maig i juny. Els mòbils sostrets estan valorats en uns 8.000 euros. Comissions Obreres ha convocat per avui una nova vaga al BBVA Technology, la filial tecnològica del BBVA. El sindicat reclama un augment del sou per frenar la pèrdua continuada de poder adquisitiu de la plantilla. Denuncia que el banc no vol seure a negociar mentre tanca contractes vinculats a la intel·ligència artificial, que arrisquen l'operativa futura. Durant el matí, la plantilla està convocada a concentrar-se davant les oficines del BBVA a la plaça d'Antoni Maura de Barcelona. És la tercera jornada de vaga d'aquest any, després que de les dues que van ja fer el 19 i el 20 de març, coincidint amb la Junta d'Accionistes. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu de la Plataforma.
20: El Delta de l'Ebre vol dir els arrossars, les badies, les llacunes i també arribar a l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este Pla de Conca no planteja això.
1: Deu minuts per arribar a les 8, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
2: La verdad es que muy bien. O sea, lo más importante que me ha marcado hasta ahora. Ya me llevo como titular. No puedo pedir más.
3: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. El Centre d'Esport Sabadell ha emès un comunicat en què lamenta i rebutja els insults dirigits a Pedro Sánchez per part de l'afició i instigats pel porter arlequinat Diego Fuoli. La situació es va produir en la celebració per l'ascens de l'equip a segona divisió quan Fuoli es va dirigir als seguidors des del balcó de l'Ajuntament Vallèsà. El club diu que la sortida de to de l'aragonès és impròpia d'un acte institucional i assegura que no representa els valors ni l'esperit de l'entitat. Avui l'equip sabadellenc rebrà un nou reconeixement amb la recepció a la Generalitat. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers dos mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
0: Jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom ja em deia felicitats per la victòria, dic, no, fins que no creues meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips dels sprinters totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
1: I recuperem ara una informació que els explicàvem fa uns minuts, la proclamació de Jordi Martí com a candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona després de les primàries celebrades aquest cap de setmana. Per saber com encara aquesta nova etapa, parlem amb el propi protagonista, en Jordi Martí. Bon dia i felicitats per la victòria. Gràcies per atendre'ns aquest matí.
21: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
1: Què creu que ha valorat la militància per fer-li confiança i què ha marcat la diferència perquè vostè guanyés aquestes primàries, senyor Martí?
21: Bé, jo crec que estàvem parlant d'una experiència molt novedosa i que, per tant, d'alguna manera ens hem estrenat amb unes primàries menys de caràcter local, on precisament el pes, la importància principal, més enllà de les capacitats polítiques de cadascú, el que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal, l'especialització en la ciutat, amb els 73 barris. Jo crec que tot aquest conjunt d'elements són els que la gent ha valorat per sobre d'altres consideracions. Ja crec que això és el més important.
1: Les primàries han expressat, sens dubte, sensibilitats diferents dins de Junts. Com pensa integrar-les? Quin paper vol que tinguin els altres tres candidats de cara al projecte del 2027 que vostè encapçala?
21: Bé, certament, Junts és un partit amb diverses sensibilitats i jo crec que això és bo. Tots hem convingut en que les sensibilitats diverses enriqueixen el projecte. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte, i que arribi als 73 barris de la ciutat. Jo parlaré amb els propers dies, amb tots i cadascun d'ells. Ahir ho hem fet a la nit, però va ser per felicitar-nos. I, per tant, també hem de veure exactament quines són quina és la vocació, quins són els objectius de cada un d'ells. Pot ser que es mantinguin amb la seva tesitura, no?, de dedicar-se a Barcelona, o pot ser que tinguin altres idees, no? Per tant, però vaja, l'objectiu meu com a candidat encara provisional, però candidat de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, és d'integrar, de comptar amb tothom que, evidentment, vulgui, tingui la voluntat de formar part d'aquest projecte.
1: Durant la campanya, vostè ha defensat l'autonomia de l'agrupació barcelonina per confeccionar la llista. Com es traduirà això en la pràctica? Tindrà algun paper la direcció nacional en aquest procés o no?
21: Jo crec que serà com sempre ha estat. Tenim experiència de fer llistes electorals quan toquen, ara jo crec que aquest no és el moment, però tenim experiència de fer-ho amb diàleg permanent amb la direcció del partit a nivell nacional i amb la direcció del partit a nivell de Barcelona, també molt important. I, per tant, el que farem és el que hem fet sempre. Ja amb en Xavier Trias, jo en el seu moment com a director de campanya amb en Xavier Trias l'any 23, doncs ja vam fer-ho i, per tant, no hi veig cap problema. Evidentment, haurem de comptar amb la col·laboració, l'acompanyament de les direccions, però també, evidentment, tindrem, i això ha estat sempre així, l'autonomia pròpia d'una agrupació, en aquest cas d'una federació local.

0: Són les 8 del matí i és 22 de juny. Bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

dissabte al ple de l'estat de la ciutat que Rubí arriba al tram final del mandat amb menys delinqüència, més inversió, manteniment i noves polítiques d'habitatge. L'alcaldessa reivindica projectes com el casino i l'avinguda de l'Estatut, mentre que en Comú Podem situa l'habitatge públic com una de les grans prioritats de ciutat.

va retreure al govern manca d'ambició i respostes insuficients en habitatge, urbanitzacions, seguretat i manteniment. Els grups municipals també van posar sobre la taula la necessitat de definir un projecte de ciutat amb més participació i mirada de futur. Els castellers de Rubí afronten la Festa Major amb l'objectiu de recuperar la condició de colla de ple dret. Els escarlats preparen una diada amb 3 castells de 6 i una novetat destacada, una entrada a la plaça amb Pilar caminant. En esports, èxit rotund de l'Open Ciutat de Rubí de Petanca, celebrat aquest cap de setmana a Cova Solera.

0: Teri, primer volem conèixer quina és la situació meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començam, com sempre, pel trànsit amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una jornada més aviat tranquil·la i, sobretot, calorosa. I és que avui la temperatura, fins i tot encara, ha de pujar un o dos graus respecte ahir. En alguns casos, sobretot al Pla de Lleida, també a les comarques metropolitanes, cap a l'interior de Tarragona, la Catalunya central, a totes aquestes contrades de 35 a 40 o 42 graus. Baixa una mica la temperatura, molt poc, a la Costa Brava. I compta aquesta tarda amb les tempestes de calor, que tindrem bàsicament al Pirineu Lleidatà, que s'acabaran desplaçant fins a la Catalunya central, sobretot tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
0: I per agafar el trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga per saber com està a hores d'ara la situació a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana, perquè de moment no es registren incidències ni accidents ni avaries. Per tant, parlem a hores d'ara d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. A hores d'ara tenim retencions en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Tot plegat, destaquem la C58 amb retencions des de Sant Quirze i Sabadell en direcció Barcelona. Al Vallès trobem retencions, sobretot també a la AP7, amb retencions ja des de la Roca del Vallès fins a Montornès i des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, tot plegat en sentit sud. També trobem retencions a la C60 a la Roca en sentit nord durant 1,5 km. També cap a Barcelona hi ha 1 km de lentitud a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui. Pel que fa a la C16 ja trobem algun punt amb retencions a l'altura de Rubí en els dos sentits de la marxa, com a molt d'un quilòmetre. També és cert, però, que en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera, en direcció a Barcelona, hi ha congestió també durant 1 km de retencions. Per altra banda, al Llobregat destaquem la B23 amb retencions, en aquest cas, des de Molins de Rei en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: Dissabte al matí es va celebrar el darrer ple de l'estat de la ciutat del mandat, a menys d'un any de les eleccions municipals del maig de 2027. La sessió va començar amb la intervenció de l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, que va fer un balanç optimista dels 3 anys de govern. En el seu discurs va posar l'accent en la seguretat, assegurant que l'any 2025 havia estat el tercer any consecutiu de descens dels fets delictius i va criticar els partits de l'oposició per, segons va dir, utilitzar aquesta qüestió amb finalitats polítiques.
1: Evidentment que hi ha delictes que continuen requerint una resposta contundent i evidentment que encara ens queda feina per fer. I governar és afrontar els problemes amb realisme, ni amagant-los ni magnificant-los.
0: L'alcaldessa també va destacar les actuacions en manteniment i neteja de la ciutat, així com el pla de xoc per a les urbanitzacions. Entre les principals fites del mandat va assenyalar la recuperació del casino i les obres de l'avinguda de l'Estatut. Des d'en Comú Podem, socis de govern, el portaveu Andrés Medrano va situar l'habitatge com un dels grans reptes del municipi. Va defensar la intervenció pública en el mercat immobiliari i va reivindicar les polítiques impulsades per l'Ajuntament per ampliar el parc d'habitatge públic. Segons Medrano, en aquest mandat s'han destinat recursos a la compra d'habitatges, noves promocions de lloguer públic, la rehabilitació del parc municipal i ajuts al lloguer. També va situar el nou POM com una eina clau per incrementar el parc d'habitatge protegit.
2: Avui, massa persones destinen una part excessiva al seu sou o simplement no poden accedir a un habitatge. I això no és una fatalitat. És el resultat d'un mercat que, deixat actuar sense límits, posa l'enriquiment indecent d'alguns per davant de l'interès general. Per això cal intervenir al mercat immobiliari, no queda un altre. Igual que les societats regulen l'educació, la sanitat o el treball, també han de garantir que l'habitatge compleixi una funció social. Això vol dir promoure habitatge assequible, prohibir l'especulació, prohibir directament l'especulació i protegir les persones més vulnerables.
0: Més enllà de l'habitatge, Medrano va reclamar millores en l'atenció sanitària, amb l'ampliació dels CAPs i més recursos per a salut mental. També va defensar la creació de més espais verds i refugis climàtics i va demanar reforçar els serveis públics i la participació ciutadana. Per la seva banda, l'Alternativa d'Unitat Popular va criticar el model de govern del PSC i va reclamar un canvi de rumb amb més participació ciutadana i polítiques més transformadores. La portaveu Marina Dolcet va assegurar que el govern estava més pendent de la contesta electoral que dels problemes estructurals de la ciutat i que això havia derivat en una gestió massa centrada en el dia a dia.
3: En aquest final de mandat, i ja des de fa cert temps, veiem un govern més preocupat per l'impacte de les properes eleccions i d'aquests temps foscos que ocupat en fer polítiques públiques valentes i que vagin a l'arrel dels problemes que tenim en habitatge, en mobilitat, en equipaments, en salut, en feina, en educació, en pobresa o en desigualtat. També veiem un govern cansat, també cremat internament.
0: Dolcet també va criticar la política d'habitatge i urbanisme del govern, va denunciar que no s'estaven utilitzant totes les eines municipals per frenar l'especulació i va qüestionar la centralitat del casino en el relat del mandat. La UB va reclamar més drets socials i una acció política més connectada amb els barris i els moviments socials. Des de Veïns per Rubí, el seu portaveu, Toni García, va posar el focus en la situació de les urbanitzacions que considera encara sense resposta suficient per part del consistori. García va assegurar que les partides pressupostàries són insuficients i va qualificar el pla de xoc com una broma de mal gust.
4: Presentar un pla de xoc per a les 13 urbanitzacions que té Rubí amb un pressupost total de poc més d'un 1,5 milió d'euros en 2 anys, com ha explicat l'alcaldessa, per a nosaltres és una broma de mal gust i una burla a la gent que viu a les urbanitzacions. El problema és estructural i els responsables en els últims 23 anys són els governs liderats pel PSC.
0: També va advertir del deteriorament del dret a l'habitatge, assegurant que l'oferta pública no creix al ritme de les necessitats del municipi. El Partit Popular va situar la seguretat com una de les principals preocupacions de la ciutadania i va defensar la necessitat d'ajustar la ràtio policial a la realitat de Rubí. La formació va remarcar que xerrar de seguretat no és generar alarma, sinó escoltar la realitat dels carrers, barris i comerços.
5: No parece razonable transmitir una imagen de normalidad absoluta cuando parte de los indicadores evolucionan negativamente y cuando muchos rubinenses expresan una sensación de pérdida de tranquilidad en determinados barrios. Rubí no puede presentarse como un oasis donde todos los problemas están resueltos ni donde cualquier crítica se interpreta como una exageración.
0: En matèria de mobilitat, el PP va criticar la supressió de places d'aparcament i va reclamar més planificació i aprofitament d'espais infrautilitzats. La portaveu de Vots, Nerea Andrés, va centrar el seu discurs en la seguretat, acusant el govern de negar durant anys els problemes de delinqüència i de voler presentar-se ara com una solució. També va qüestionar les dades oficials i va vincular la inseguretat amb les polítiques migratòries, reclamant més control dels empadronaments.
3: En Rubí, hay calles que van camino de ser zonas no-go y no voy a ser yo quien las nombre para que luego nos digan que si nosotros estigmatizamos barrios y ahora calles. Salgan a la calle, manden a los suyos si quieren pasar desapercibidos y las averiguan. Porque las hay, lamentablemente, y no es algo que nosotros celebremos. Lo que lamentamos es que se cierre los ojos a esta realidad con tal de no darnos la razón, ni a nosotros ni a los vecinos.
0: Andrés va criticar també el model de ciutat basat en grans projectes, assegurant que els barris continuaven acumulant problemes de manteniment i serveis. Des d'Esquerra Republicana, la portaveu Montse Soler va fer una crida a recuperar l'ambició de ciutat i a tornar a creure en Rubí. Els republicans van defensar la necessitat d'un projecte clar de futur i van posar l'accent en habitatge, manteniment dels barris, cultura i desenvolupament econòmic.
6: Rubí necessita un projecte de ciutat amb una direcció clara. Necessita visió de futur. Per això des d'Esquerra volem dir a tothom: tornem a creure en Rubí. I això passa per tres grans objectius: una ciutat neta i cuidada, una ciutat cultural i esportiva i una ciutat on la gent pugui viure-hi i quedar-s'hi. En definitiva, una ciutat on viure millor.
0: Soler va defensar ampliar el parc públic d'habitatge, reforçar el comerç local i posar en valor el patrimoni industrial com a eina de futur per a la ciutat. Finalment, en el torn del PSC, el portaveu Rafael Hueto va allargar la mà a l'oposició per arribar a acords de ciutat. S'hi va adreçar especialment a Esquerra Republicana amb voluntat de diàleg i també al Partit Popular, a qui va situar com a dreta clàssica i democràtica, tot advertint que la col·laboració només serà possible si no es cau en discursos d'extrema dreta.
7: No estem al 2017. Aquest temps ja ha passat i les amenaces són unes altres. Ho comprovem dia a dia. Cal construir i cal treballar amb generositat i alçada de mires. No estem en temps de regat curt. Tots ens haurem equivocat. El govern segurament també. Estem a temps de pensar en el futur que més convé a aquesta ciutat. Nosaltres, per suposar, farem propòsit d'esmena. Esperem el mateix de vosaltres.
0: I canviant de tema, perquè els castellers de Rubí ja estan preparats per la festa major. Els escarlats, que estan treballant per tornar a ser colla de ple dret, faran 3 castells de 6 a la seva diada de dissabte 27 de juny. La cap de colla, Anna Gepes, ha explicat que estan només a 5 construccions de tornar a ser colla de ple dret, una mena de primera divisió dels castells que els permet tenir veu i vot a la coordinadora i formar part dels rànquings.
8: Són els 3 castells de 6, que fa poc van tenir un petit tastet bastant bo el dia 7 de juny, que vam tenir dia de Sant Adrià, i van portar 2, el 3 i el 4, i van sortir genial. Llavors això va ser un punt de motivació per la colla i va ser un ei que els tenim. I ara pues, ens falta afegir el 3 de 6 amb agulla, i ja està, estem treballant perquè surti tot genial i així podem portar una diada amb els 3 castells de 6.
0: A banda del 3 de 6, el 4 de 6 i el 3 de 6 amb agulla, els escarlats també tenen prevista una altra novetat per festa major: entrar a la plaça amb un pilar de 4 caminants.

0: esports, l'Open Ciutat de Rubí de Petanca torna a ser un èxit rotund. Sisko Lara García.
1: Les aproximadament 300 persones inscrites per aquest Open de Petanca internacional i a la nostra ciutat, amb 5 tripletes franceses en categoria masculina i una en categoria femenina, són els grans exemples del que ha estat una nova promoció de l'esport i de Rubí arreu de la geografia espanyola i internacional, sense cap mena de dubtes, dut a terme per la Unió Petanca Les Torres Rubí. A nivell competitiu, doncs, victòria en categoria femenina de la tripleta formada per l'Anna, la Diana i la May, mentre que en categoria masculina l'equip de l'Ignacio Egea va ser qui es va fer amb la victòria, tot i que aquesta vessant esportiva és important, però la més important és la social. Un cap de setmana en el qual també hem conegut que la Unió Atlètica Rubí té president per al pròxim mandat, després que només s'hagi presentat a la reelecció qui era l'actual president. El Jairo Lorenzo continuarà un mandat més al capdavant de l'entitat d'atletisme de la nostra ciutat.

L'ple de l'estat de la ciutat abans de les municipals del 2027 ha evidenciat les diferències entre govern i oposició sobre el futur de Rubí. Mentre l'executiu defensa la gestió en seguretat, manteniment i habitatge, els grups de l'oposició reclamen més respostes en urbanitzacions, serveis públics, participació i model de ciutat. La Generalitat assegura que el rodatge de l'As Druid a l'antic camp de golf ja compleix totes les mesures de seguretat després de mesos de polèmica per la pesta porcina africana. El projecte reprèn l'activitat mentre continuen les crítiques d'una part del veïnat. El Consorci de Residus del Vallès Occidental posa en marxa la campanya Petits Gestos, Grans Canvis per incrementar la recollida selectiva i reduir els residus. L'objectiu és promoure nous hàbits de reciclatge amb activitats als municipis de la comarca. En esports, cap de setmana d'èxit a Cova Solera amb l'Open Ciutat de Rubí de Petanca.

0: Dissabte es va celebrar el darrer ple de l'estat de la ciutat del mandat a Rubí, a menys d'un any de les eleccions municipals al maig de 2027. L'alcaldessa Ana Maria Martínez va obrir la sessió amb un balanç positiu dels 3 anys de govern. Va defensar les polítiques municipals en seguretat, assegurant que el 2025 havia estat el tercer any consecutiu de descens dels fets delictius i també va destacar actuacions en manteniment, neteja i urbanitzacions, així com projectes com la recuperació del casino o les obres de l'Avinguda de l'Estatut.
1: Evidentment que hi ha delictes que continuen requerint una resposta contundent i evidentment que encara ens queda feina per fer. I governar és afrontar els problemes amb realisme, ni amagant-los ni magnificant-los.
0: Des del govern, en Comú Podem va situar l'habitatge com un dels principals reptes de ciutat. El seu portaveu, Andrés Medrano, va reivindicar les polítiques impulsades per ampliar el parc públic i també va reclamar millores en salut, més espais verds i reforçar els serveis públics. Per la seva banda, la UB va qüestionar el model de govern del PSC i va reclamar més participació ciutadana i polítiques més transformadores. La seva portaveu, Marina Dolcet, va assegurar que el govern està més pendent del context electoral que dels problemes estructurals de Rubí.
2: En aquest final de mandat, i ja des de fa cert temps,

0: preocupacions de la ciutadania i va reclamar més presència policial i millores en mobilitat. Precisament la seguretat va centrar també bona part del discurs de vots. La seva portaveu, Nerea Andrés, va acusar el govern de minimitzar els problemes de delinqüència i va vincular la inseguretat amb les polítiques migratòries.
1: En Rubí hay calles que van camino de ser zonas no-go y no voy a ser yo quien las nombre para que luego nos digan que si nosotros estigmatizamos barrios y ahora calles. Salgan a la calle, manden a los suyos si quieren pasar desapercibidos y las averiguan. Porque las hay, lamentablemente, y no es algo que nosotros celebremos. Lo que lamentamos es que se cierre los ojos a esta realidad con tal de no darnos la razón, ni a nosotros ni a los vecinos.
0: Des d'Esquerra Republicana, Montse Soler va defensar recuperar l'ambició de ciutat amb més habitatge públic, suport al comerç i una aposta per la cultura i el patrimoni industrial. Finalment, el PSC va tancar el debat obrint la porta a acords amb altres grups municipals per impulsar projectes de ciutat. I després de mesos de polèmica, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, ha assegurat que el rodatge de la pel·lícula de Last Druid a l'antic camp de golf compleix actualment tots els requisits de seguretat. Cal recordar que la Generalitat i l'Incasòl van autoritzar la gravació d'aquest film, protagonitzat per Russell Crowe, el mes de febrer. Tres mesos després, però, el rodatge es va aturar perquè la productora no complia les mesures de protecció exigides per evitar la propagació de la pesta porcina africana. Ara, segons el conseller, la situació s'ha regularitzat.
2: Les restriccions d'accés al medi natural eren per l'esbarjo i el lleure. Les activitats econòmiques estan permeses, però sempre i quan es compleixin uns requisits, un tancament. Un tancament i un control i desinfecció de les entrades i sortides.
0: Ordeig ha justificat així que es puguin desenvolupar activitats en aquest entorn natural, mentre la ciutadania continua tenint restringit l'accés a les zones afectades. Ho ha explicat en un reportatge de TV3 signat pel periodista rubinenc Rubén Cabús. Segons detalla el reportatge, la productora ha implantat diverses mesures de seguretat. D'una banda, s'ha instal·lat una tanca abans d'arribar al set de rodatge per impedir el pas dels senglars. De l'altra, tots els vehicles que accedeixen a l'espai i són desinfectats tant a l'entrada com a la sortida. Gràcies a aquestes actuacions, el rodatge s'ha reprès i fins i tot s'han habilitat nous sets i localitzacions per a la producció. El reportatge de TV3 també recull l'opinió d'alguns veïns. La majoria es mostren crítics amb l'autorització del rodatge i consideren incoherent que es permeti aquesta activitat mentre la població té prohibit accedir a zones naturals restringides. I el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha presentat el nou programa comarcal de sensibilització sobre residus, petits gestos, grans canvis, una iniciativa que vol augmentar la recollida selectiva, reduir la fracció resta i promoure nous hàbits de consum i reciclatge als municipis de la comarca. El president del Consorci, Rafa Hueto, admet que la situació actual encara té marge de millora i assegura que les grans ciutats continuen sent el principal repte.
3: Estaríem en un aprovat molt justet, perquè sí que hi ha poblacions que compleixen amb els objectius de recollida selectiva de residus, però d'altres que no. En termes generals, aquelles poblacions que són més petites o mitjanes, doncs sí que tenen implantats sistemes més eficients de recollida, i les grans ciutats és l'assignatura pendent. És aquí on en els propers anys haurem de fer un salt qualitatiu i quantitatiu en la millora de la recollida selectiva.
0: La campanya es desplegarà durant aquest any i el següent amb punts informatius, activitats itinerants, presència en festes majors i accions en escoles, equipaments esportius i espais comunitaris. L'objectiu és acostar el missatge a la vida quotidiana i reforçar la idea que la gestió de residus és una responsabilitat compartida. Des del Consorci també remarquen que reduir residus i separar millor no només té un impacte ambiental, sinó també econòmic. Així ho resumeix Hueto.
3: Pues que els petits gestos, allò que fem sense pensar en la nostra vida quotidiana, té un impacte i genera grans canvis, i és important que siguem conscients.
0: Amb aquest programa, el Consorci confia millorar els resultats de recollida selectiva i avançar cap als objectius marcats per la normativa europea. I com cada any, coincidint amb la Festa Major, l'Ajuntament de Rubí

activat el dispositiu de prevenció, informació i atenció davant possibles violències masclistes i LGTBI-fòbiques. L'objectiu és garantir que la celebració sigui un espai segur, inclusiu i respectuós per a tothom. Per fer-ho, s'habilitaran diversos punts liles als espais amb més afluència de públic. Aquests punts oferiran informació sobre les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, assessorament a les persones que ho necessitin i acompanyament en cas que es produeixi alguna agressió. Durant la festa major hi haurà dos punts liles. El primer estarà situat a l'Escardívol i funcionarà dijous 26 de juny de les 11 de la nit a 4:45 de la matinada, divendres de les 11 de la nit a 6:45 del matí i dissabte de les 11 de la nit a 4:00 de la matinada. El segon punt s'ubicarà a la Fira d'Atraccions de Rubí Forn. En aquest cas estarà obert dijous i divendres de les 9 del vespre a 3:45 de la matinada i dissabte de les 9 del vespre a 4:45. En cas de necessitar ajuda, també es podrà contactar amb el telèfon d'emergències 112 o amb el 900 900 120, a la línia gratuïta i confidencial d'atenció a les violències masclistes, operativa les 24 hores del dia. També es podrà telefonar al servei Arcoiris 028 d'atenció al col·lectiu LGTBI+, que funciona igualment de manera gratuïta i confidencial. A més, aquesta festa major servirà per estrenar la campanya Sense Respecte No Hi Ha Festa, una iniciativa que posa l'accent en la responsabilitat compartida de tota la ciutadania. La campanya inclou diversos missatges que conviden a reflexionar sobre actituds i comportaments que sovint es normalitzen en els espais d'oci i de festa.

0: informació esportiva, la petanca rubinenca torna a marcar l'agenda del cap de setmana. Cisco Lara García.
1: La victòria en aquest Open Internacional de Petanca en categoria femenina va ser per la tripleta Anna, Diana i May, mentre que categoria masculina l'equip de l'Ignacio Egea va ser qui es va dur la victòria, tot i que la vessant esportiva és important, però potser una mica més la social, amb un gran ambient tant dissabte com diumenge a les instal·lacions de Cova Solera i aquesta, doncs, competició organitzada per la Unió Petanca a les Torres Rubí, una gran festa, doncs, social i una gran festa esportiva, fins i tot portant el nom de Rubí arreu de la geografia europea, perquè hi havia equips d'arreu d'Espanya, però també arribats des de França. A partir d'aquí, pel que fa a l'atletisme, hem de parlar de la Unió Atlètica Rubí, tot i que des de la seva vessant dels despatxos. I és que aquest divendres es confirmava que Jairo Lorenzo continuarà al capdavant de l'entitat, president que s'ha reelegit després de que fos l'única candidatura presentada en les eleccions. Jairo Lorenzo fa un any que està al càrrec.

0: I quan passen 30 minuts de les 8 del matí, és moment, com sempre, de saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui, i ho fem de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una jornada més aviat tranquil·la i, sobretot, calorosa, i és que avui la temperatura, fins i tot encara, ha de pujar 1 o 2 graus respecte a ahir. En alguns casos, sobretot al Pla de Lleida, també a les comarques metropolitanes, cap a l'interior de Tarragona, la Catalunya central, a totes aquestes contrades de 35 a 40 o 42 graus. Baixa una mica la temperatura, molt poc, a la Costa Brava. I compta aquesta tarda amb les tempestes de calor, que tindrem bàsicament al Pirineu Lleidatà, que s'acabaran desplaçant fins a la Catalunya central. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
0: I ara connectem amb el RAC i en Ferran Aràndiga per saber com està la situació a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns. Fins ara teníem força tranquil·litat en quant no es registraven accidents ni avariats, però fa tot just una estona registrem un accident a l'A2 a l'altura d'Esparreguera que en direcció a Barcelona doncs talla un carril de circulació i provoca 2 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals, sobretot als voltants d'accessos de Barcelona. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat que continuen afectant a la circulació de les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès es destaca l'A7 amb congestió entre Mollet del Vallès i Barberà en sentit sud, i també la C58, encara amb retencions intermitents des de Sant Quirze en direcció Barcelona. A hores d'ara la C16 circula amb fluïdesa menys alguna petita congestió de poc menys d'un quilòmetre que hi ha en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera. També des del Llobregat queden retencions puntuals des de l'A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, merci, que vagi bé.

L'equip de govern va defensar dissabte al ple de l'estat de la ciutat que Rubí arriba al tram final del mandat amb menys delinqüència, més inversió en manteniment i noves polítiques d'habitatge. L'alcaldessa reivindica projectes com el casino i l'avinguda de l'Estatut, mentre que en Comú Podem situa l'habitatge públic com una de les grans prioritats de ciutat. L'oposició va reclamar un canvi de rumb per Rubí i va retreure al govern manca d'ambició i respostes insuficients en habitatge, urbanitzacions, seguretat i manteniment. Els grups municipals també van posar sobre la taula la necessitat de definir un projecte de ciutat amb més participació i mirada de futur.

Els castellers de Rubí afronten la festa major amb l'objectiu de recuperar la condició de colla de ple dret. Els escarlats preparen una diada amb tres castells de sis i una novetat destacada, una entrada a la plaça amb Pilar caminant.

0: Dissabte al matí es va celebrar el darrer ple de l'estat de la ciutat del mandat, a menys d'un any de les eleccions municipals del maig de 2027. La sessió va començar amb la intervenció de l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, que va fer un balanç optimista dels 3 anys de govern. En el seu discurs va posar l'accent en la seguretat, assegurant que l'any 2025 havia estat el 3er any consecutiu de descens dels fets delictius i va criticar els partits de l'oposició per, segons va dir, utilitzar aquesta qüestió amb finalitats polítiques.
1: Evidentment que hi ha delictes que continuen requerint una resposta contundent i evidentment que encara ens queda feina per fer. I governar és afrontar els problemes amb realisme, ni amagant-los ni magnificant-los.
0: L'alcaldessa també va destacar les actuacions en manteniment i neteja de la ciutat, així com el pla de xoc per a les urbanitzacions. Entre les principals fites del mandat va assenyalar la recuperació del casino i les obres de l'avinguda de l'Estatut. Des d'En Comú Podem, socis de govern, el portaveu Andrés Medrano va situar l'habitatge com un dels grans reptes del municipi. Va defensar la intervenció pública en el mercat immobiliari i va reivindicar les polítiques impulsades per l'Ajuntament per ampliar el parc d'habitatge públic. Segons Medrano, en aquest mandat s'han destinat recursos a la compra d'habitatges, noves promocions de lloguer públic, la rehabilitació del parc municipal i ajuts al lloguer. També va situar el nou POM com una eina clau per incrementar el parc d'habitatge protegit.
2: Avui, massa persones destinen una part excessiva al seu sou o simplement no poden accedir a un habitatge. I això no és una fatalitat. És el resultat d'un mercat que, deixat actuar sense límits, posa l'enriquiment indecent d'alguns per davant de l'interès general. Per això cal intervenir al mercat immobiliari, no queda un altre. Igual que les societats regulen l'educació, la sanitat o el treball, també han de garantir que l'habitatge compleixi una funció social. Això vol dir promoure habitatge assequible, prohibir l'especulació, prohibir directament l'especulació i protegir les persones més vulnerables.
0: Més enllà de l'habitatge, Medrano va reclamar millores en l'atenció sanitària, amb l'ampliació dels CAPs i més recursos per a salut mental. També va defensar la creació de més espais verds i refugis climàtics i va demanar reforçar els serveis públics i la participació ciutadana. Per la seva banda, l'Alternativa d'Unitat Popular va criticar el model de govern del PSC i va reclamar un canvi de rumb amb més participació ciutadana i polítiques més transformadores. La portaveu Marina Dolcet va assegurar que el govern estava més pendent de la contesta electoral que dels problemes estructurals de la ciutat i que això havia derivat en una gestió massa centrada en el dia a dia.
3: En aquest final de mandat, i ja des de fa cert temps, veiem un govern més preocupat per l'impacte de les properes eleccions i d'aquests temps foscos que ocupat en fer polítiques públiques valentes i que vagin a l'arrel dels problemes que tenim en habitatge, en mobilitat, en equipaments, en salut, en feina, en educació, en pobresa o en desigualtat. També veiem un govern cansat, també cremat internament.
0: Dolcet també va criticar la política d'habitatge i urbanisme del govern, va denunciar que no s'estaven utilitzant totes les eines municipals per frenar l'especulació i va qüestionar la centralitat del casino en el relat del mandat. La UB va reclamar més drets socials i una acció política més connectada amb els barris i els moviments socials. Des de Veïns per Rubí, el seu portaveu, Toni García, va posar el focus en la situació de les urbanitzacions que considera encara sense resposta suficient per part del consistori. I García va assegurar que les partides pressupostàries són insuficients i va qualificar el pla de xoc com una broma de mal gust.
4: Presentar un pla de xoc per a les 13 urbanitzacions que té Rubí amb un pressupost total de poc més d'1,5 milions d'euros en 2 anys, com ha explicat l'alcaldessa, per a nosaltres és una broma de mal gust i una burla a la gent que viu a les urbanitzacions. El problema és estructural i els responsables en els últims 23 anys són els governs liderats pel PSC.
0: També va advertir del deteriorament del dret a l'habitatge, assegurant que l'oferta pública no creix al ritme de les necessitats del municipi. El Partit Popular va situar la seguretat com una de les principals preocupacions de la ciutadania i va defensar la necessitat d'ajustar la ratio policial a la realitat de Rubí. La formació va remarcar que xerrar de seguretat no és generar alarma, sinó escoltar la realitat dels carrers, barris i comerços.
5: No parece razonable transmitir una imagen de normalidad absoluta cuando parte de los indicadores evolucionan negativamente y cuando muchos rubinenses expresan una sensación de pérdida de tranquilidad en determinados barrios. Rubí no puede presentarse como un oasis donde todos los problemas están resueltos ni donde cualquier crítica se interpreta como una exageración.
0: En matèria de mobilitat, el PP va criticar la supressió de places d'aparcament i va reclamar més planificació i aprofitament d'espais infrautilitzats. La portaveu de Vox, Nerea Andrés, va centrar el seu discurs en la seguretat, acusant el govern de negar durant anys els problemes de delinqüència i de voler presentar-se ara com una solució. També va qüestionar les dades oficials i va vincular la inseguretat amb les polítiques migratòries, reclamant més control dels empadronaments.
3: En Rubí, hay calles que van camino de ser zonas no-go y no voy a ser yo quien las nombre para que luego nos digan que si nosotros estigmatizamos barrios y ahora calles. Salgan a la calle, manden a los suyos si quieren pasar desapercibidos y las averiguan. Porque las hay, lamentablemente, y no es algo que nosotros celebremos. Lo que lamentamos es que se cierre los ojos a esta realidad con tal de no darnos la razón, ni a nosotros ni a los vecinos.
0: Andrés va criticar també el model de ciutat basat en grans projectes, assegurant que els barris continuaven acumulant problemes de manteniment i serveis. Des d'Esquerra Republicana, la portaveu Montse Soler va fer una crida a recuperar l'ambició de ciutat i a tornar a creure en Rubí. Els republicans van defensar la necessitat d'un projecte clar de futur i van posar l'accent en habitatge, manteniment dels barris, cultura i desenvolupament econòmic.
6: Rubí necessita un projecte de ciutat amb una direcció clara. Necessita visió de futur. Per això des d'Esquerra volem dir a tothom: tornem a creure en Rubí. I això passa per tres grans objectius: una ciutat neta i cuidada, una ciutat cultural i esportiva i una ciutat on la gent pugui viure-hi i quedar-s'hi. En definitiva, una ciutat on viure millor.
0: Soler va defensar ampliar el parc públic d'habitatge, reforçar el comerç local i posar en valor el patrimoni industrial com a eina de futur per a la ciutat. Finalment, en el torn del PSC, el portaveu Rafael Hueto va allargar la mà a l'oposició per arribar a acords de ciutat. S'hi va adreçar especialment a Esquerra Republicana amb voluntat de diàleg i també al Partit Popular, a qui va situar com a dreta clàssica i democràtica, tot advertint que la col·laboració només serà possible si no es cau en discursos d'extrema dreta.
7: No estem al 2017. Aquest temps ja ha passat i les amenaces són unes altres. Ho comprovem dia a dia. Cal construir i cal treballar amb generositat i alçada de mires. No estem en temps de regat curt. Tots ens haurem equivocat, el govern segurament també. Estem a temps de pensar en el futur que més convé a aquesta ciutat. Nosaltres, per suposar, farem propòsit d'esmena. Esperem el mateix de vosaltres.
0: I canviant de tema, perquè els castellers de Rubí ja estan preparats per la festa major. Els escarlats, que estan treballant per tornar a ser colla de ple dret, faran 3 castells de 6 a la seva diada de dissabte 27 de juny. La cap de colla, Anna Gepes, ha explicat que estan només a 5 construccions de tornar a ser colla de ple dret, una mena de primera divisió dels castells que els permet tenir veu i vot a la coordinadora i formar part dels rànquings.
8: Són els 3 castells de 6, que fa poc van tenir un petit tastet bastant bo el dia 7 de juny, que vam tenir dia de Sant Adrià, i van portar 2, el 3 i el 4, i van sortir genial. Llavors això va ser un punt de motivació per la colla i va ser un ei que tenim. I ara pues, ens falta afegir el 3 de 6 amb agulla, i ja està, estem treballant perquè surti tot genial i així podem portar una diada amb els 3 castells de 6.
0: A banda del 3 de 6, el 4 de 6 i el 3 de 6 amb agulla, els escarlats també tenen prevista una altra novetat per festa major: entrar a la plaça amb un pilar de 4 caminat.

0: esports, l'Open Ciutat de Rubí de Petanca torna a ser un èxit rotund. Sisko Lara García.
1: Les aproximadament 300 persones inscrites per aquest Open de Petanca Internacional i a la nostra ciutat, amb 5 tripletes franceses en categoria masculina i una en categoria femenina, són els grans exemples del que ha estat una nova promoció de l'esport i de Rubí arreu de la geografia espanyola i internacional, sense cap mena de dubtes, dut a terme per la Unió Petanca Les Torres Rubí. A nivell competitiu, doncs, victòria en categoria femenina de la tripleta formada per l'Anna, la Diana i la May, mentre que en categoria masculina l'equip de l'Ignacio Egea va ser qui es va fer amb la victòria, tot i que aquesta vessant esportiva és important, però la més important és la social. Un cap de setmana en el qual també hem conegut que la Unió Atlètica Rubí té president per al pròxim mandat, després que només s'hagi presentat a la reelecció qui era l'actual president. El Jairo Lorenzo continuarà un mandat més al capdavant de l'entitat d'atletisme de la nostra ciutat.

de l'estat de la ciutat abans de les municipals del 2027 ha evidenciat les diferències entre govern i oposició sobre el futur de Rubí. Mentre l'executiu defensa la gestió en seguretat, manteniment i habitatge, els grups de l'oposició reclamen més respostes en urbanitzacions, serveis públics, participació i model de ciutat. La Generalitat assegura que el rodatge de The Last Druid a l'antic camp de golf ja compleix totes les mesures de seguretat després de mesos de polèmica per la pesta porcina africana. El projecte reprèn l'activitat mentre continuen les crítiques d'una part del veïnat. El Consorci de Residus del Vallès Occidental posa en marxa la campanya Petits Gestos, Grans Canvis per incrementar la recollida selectiva i reduir els residus. L'objectiu és promoure nous hàbits de reciclatge amb activitats als municipis de la comarca. En esports, cap de setmana d'èxit a Cova Solera amb l'Open Ciutat de Rubí de Petanca.

0: Dissabte es va celebrar el darrer ple de l'estat de la ciutat del mandat a Rubí, a menys d'un any de les eleccions municipals al maig de 2027. L'alcaldessa Ana Maria Martínez va obrir la sessió amb un balanç positiu dels 3 anys de govern. Va defensar les polítiques municipals en seguretat, assegurant que el 2025 havia estat el tercer any consecutiu de descens dels fets delictius i també va destacar actuacions en manteniment, neteja i urbanitzacions, així com projectes com la recuperació del casino o les obres de l'Avinguda de l'Estatut.
1: Evidentment que hi ha delictes que continuen requerint una resposta contundent i evidentment que encara ens queda feina per fer. I governar és afrontar els problemes amb realisme, ni amagant-los ni magnificant-los.
0: Des del govern, en Comú Podem va situar l'habitatge com un dels principals reptes de la ciutat. El seu portaveu, Andrés Medrano, va reivindicar les polítiques impulsades per ampliar el parc públic i també va reclamar millores en salut, més espais verds i reforçar els serveis públics. Per la seva banda, la UB va qüestionar el model de govern del PSC i va reclamar més participació ciutadana i polítiques més transformadores. La seva portaveu, Marina Dolcet, va assegurar que el govern està més pendent del context electoral que dels problemes estructurals de Rubí.
2: En aquest final de mandat, i ja des de fa cert temps, veiem un govern més preocupat per l'impacte de les properes eleccions i d'aquests temps foscos que ocupat en fer polítiques públiques valentes i que vagin a l'arrel dels problemes que tenim en habitatge, en mobilitat, en equipaments, en salut, en feina, en educació, en pobresa o en desigualtat. També veiem un govern cansat, també cremat internament.
0: Altres grups també van posar el focus en qüestions concretes. Veïns per Rubí va denunciar la manca de resposta a les necessitats de les urbanitzacions i va alertar de les dificultats d'accés a l'habitatge. El Partit Popular va tornar a situar la seguretat com una de les principals preocupacions de la ciutadania i va reclamar més presència policial i millores en mobilitat. Precisament la seguretat va centrar també bona part del discurs de vots. La seva portaveu, Nerea Andrés, va acusar el govern de minimitzar els problemes de delinqüència i va vincular la inseguretat amb les polítiques migratòries.
3: En Rubí hay calles que van camino de ser zonas no-go y no voy a ser yo quien las nombre para que luego nos digan que si nosotros estigmatizamos barrios y ahora calles. Salgan a la calle, manden a los suyos si quieren pasar desapercibidos y las averiguan. Porque las hay, lamentablemente, y no es algo que nosotros celebremos. Lo que lamentamos es que se cierre los ojos a esta realidad con tal de no darnos la razón, ni a nosotros ni a los vecinos.
0: Des d'Esquerra Republicana, Montse Soler va defensar recuperar l'ambició de ciutat amb més habitatge públic, suport al comerç i una aposta per la cultura i el patrimoni industrial. Finalment, el PSC va tancar el debat obrint la porta a acords amb altres grups municipals per impulsar projectes de ciutat. I després de mesos de polèmica, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, ha assegurat que el rodatge de la pel·lícula de Last Druid a l'antic camp de golf compleix actualment tots els requisits de seguretat. Cal recordar que la Generalitat i l'Incasòl van autoritzar la gravació d'aquest film, protagonitzat per Russell Crowe, el mes de febrer. 3 mesos després, però, el rodatge es va aturar perquè la productora no complia les mesures de protecció exigides per evitar la propagació de la pesta porcina africana. Ara, segons el conseller, la situació s'ha regularitzat.
4: Les restriccions d'accés al medi natural eren per l'esbarjo i el lleure. Les activitats econòmiques estan permeses, però sempre i quan es compleixin uns requisits, un tancament. Un tancament i un control i desinfecció de les entrades i sortides.
0: Ordeig ha justificat així que es puguin desenvolupar activitats en aquest entorn natural mentre la ciutadania continua tenint restringit l'accés a les zones afectades. Ho ha explicat en un reportatge de TV3 signat pel periodista rubinenc Rubén Cabús. Segons detalla el reportatge, la productora ha implantat diverses mesures de seguretat. D'una banda, s'ha instal·lat una tanca abans d'arribar al set de rodatge per impedir el pas dels senglars. De l'altra, tots els vehicles que accedeixen a l'espai i són desinfectats tant a l'entrada com a la sortida. Gràcies a aquestes actuacions, el rodatge s'ha reprès i fins i tot s'han habilitat nous sets i localitzacions per a la producció. El reportatge de TV3 també recull l'opinió d'alguns veïns. La majoria es mostren crítics amb l'autorització del rodatge i consideren incoherent que es permeti aquesta activitat mentre la població té prohibit accedir a zones naturals restringides. I el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha presentat el nou programa comarcal de sensibilització sobre residus, petits gestos, grans canvis, una iniciativa que vol augmentar la recollida selectiva, reduir la fracció resta i promoure nous hàbits de consum i reciclatge als municipis de la comarca. El president del Consorci, Rafa Hueto, admet que la situació actual encara té marge de millora i assegura que les grans ciutats continuen sent el principal repte.
5: Estaríem en un aprovat molt justet, perquè sí que hi ha poblacions que compleixen amb els objectius de recollida selectiva de residus, però d'altres que no. En termes generals, aquelles poblacions que són més petites o mitjanes, doncs sí que tenen implantats sistemes més eficients de recollida, i les grans ciutats és l'assignatura pendent. És aquí on en els propers anys haurem de fer un salt qualitatiu i quantitatiu en la millora de la recollida selectiva.
0: La campanya es desplegarà durant aquest any i el següent amb punts informatius, activitats itinerants, presència en festes majors i accions en escoles, equipaments esportius i espais comunitaris. L'objectiu és acostar el missatge a la vida quotidiana i reforçar la idea que la gestió de residus és una responsabilitat compartida. Des del Consorci també remarquen que reduir residus i separar millor no només té un impacte ambiental, sinó també econòmic. Així ho resumeix Hueto.
5: És que els petits gestos, allò que fem sense pensar en la nostra vida quotidiana, té un impacte i genera grans canvis, i és important que siguem conscients.
0: Amb aquest programa, el Consorci confia millorar els resultats de recollida selectiva i avançar cap als objectius marcats per la normativa europea. I com cada any, coincidint en la Festa Major, l'Ajuntament de Rubí ha activat el dispositiu de prevenció, informació i atenció davant possibles violències masclistes i LGTBI-fòbiques. L'objectiu és garantir que la celebració sigui un espai segur, inclusiu i respectuós per a tothom. Per fer-ho, s'habilitaran diversos punts liles als espais amb més afluència de públic. Aquests punts oferiran informació sobre les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, assessorament a les persones que ho necessitin i acompanyament en cas que es produeixi alguna agressió. Durant la Festa Major hi haurà dos punts liles. El primer estarà situat a l'Escardívol i funcionarà dijous 26 de juny de les 11 de la nit a 4:45 de la matinada, divendres de les 11 de la nit a 6:45 del matí i dissabte de les 11 de la nit a 4:00 de la matinada. El segon punt s'ubicarà a la Fira d'Atraccions de Rubí Forma. En aquest cas estarà obert dijous i divendres de les 9 del vespre a 3:45 de la matinada i dissabte de les 9 del vespre a 4:45. En cas de necessitar ajuda, també es podrà contactar amb el telèfon d'emergències 112 o amb el 900 920, a la línia gratuïta i confidencial d'atenció a les violències masclistes, operativa les 24 hores del dia. També es podrà telefonar al servei Arcoiris 028 d'atenció al col·lectiu LGTBI+, que funciona igualment de manera gratuïta i confidencial. A més, aquesta Festa Major servirà per estrenar la campanya Sense Respecte No Hi Ha Festa, una iniciativa que posa l'accent en la responsabilitat compartida de tota la ciutadania. La campanya inclou diversos missatges que conviden a reflexionar sobre actituds i comportaments que sovint es normalitzen en els espais d'oci i de festa.

0: En informació esportiva, la petanca rubinenca torna a marcar l'agenda del cap de setmana. Sisco Lara García.
1: La victòria en aquest Open Internacional de Petanca en categoria femenina va ser per la tripleta Anna, Diana i May, mentre que categoria masculina l'equip de l'Ignacio Egea va ser qui es va dur la victòria, tot i que la vessant esportiva és important, però potser una mica més la social, amb un gran ambient tant dissabte com diumenge a les instal·lacions de Cova Solera i aquesta, doncs, competició organitzada per la Unió Petanca a les Torres Rubí, una gran festa, doncs, social i una gran festa esportiva, fins i tot portant el nom de Rubí arreu de la geografia europea, perquè hi havia equips d'arreu d'Espanya, però també arribats des de França. A partir d'aquí, pel que fa a l'atletisme, hem de parlar de la Unió Atlètica Rubí, tot i que des de la seva vessant dels despatxos. I és que aquest divendres es confirmava que Jairo Lorenzo continuarà al capdavant de l'entitat, president que s'ha reelegit després de que fos l'única candidatura presentada en les eleccions. Jairo Lorenzo fa un any que està al càrrec.

0: Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
1: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
2: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
3: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
4: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
5: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop, amb la veu dels protagonistes.
0: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
2: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!

0: Són les 9 del matí.
1: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.
2: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
3: I visca la Festa Major.
2: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
4: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
5: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.

Dos minuts de les 9 del matí. Deixem enrere aquesta primera hora més informativa i entrem ara en una nova part del Rubí al dia amb una segona hora que avui ens durà de la Rebelda de Sant Joan, els grans esdeveniments internacionals, passant també per la sostenibilitat i l'actualitat de ciutat. Començarem xerrant d'una qüestió molt vinculada a aquestes dates. Entrevistarem Núria Ventura, propietari de Gràfiques Ventura, per xerrar de la venda de petards coincidint en la Rebelda de Sant Joan que deien que se celebra demà i de com es viu aquesta qüestió des dels diferents sectors i sensibilitats. Després canviarem completament d'escala per conèixer un projecte amb Segell Rubinenc que travessarà fronteres aquest estiu. Conversarem amb Emma Peña, directora de màrqueting i comunicació de Morillo Energy, perquè ens expliqui com l'empresa participarà en la il·luminació de més de 60 grans esdeveniments entre Espanya i Portugal. Tot seguit arribarà la secció de residus amb Eva Andreu, tècnica del Servei d'Educació de Residus. Aquí xerrarem sobre l'ambientalització de la Festa Major i de quines mesures es posen en marxa perquè una celebració d'aquestes dimensions sigui cada vegada més sostenible. Després serà el moment de la secció d'esports amb el repàs habitual de l'actualitat esportiva local i abans de canviar d'hora escoltarem una nova recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 en punt obrirem l'espai de debat amb la tertúlia conduïda ara sí pel Toni Bravo, avui amb Marta Casas, Rosa Latorre, Xavi Bonastre i Lídia Juste per comentar alguns dels temes que han marcat els darrers dies. I a partir de les 11, canvi de veus al capdavant del programa perquè Albert Soler prendrà el relleu per conversar amb Isabel Rey, presidenta de Sant Galderic, i després arribarà el temps del cinema i les sèries amb els crítics Jacint Fornols i Víctor Pérez, que ens duran les seves recomanacions i l'anàlisi audiovisual. Començar!

0: Demà arriba una de les nits més esperades de l'any, la Rebel de Sant Joan, i avui volem saber com s'estan vivint aquests dies previs als punts de venda de petards al municipi. I ens acompanya na Núria Ventura, de Gràfiques Ventura. Núria, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, que són dies, sé que són dies de molta, molta feina i aneu a tope.
1: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per cridar-me.
0: Com esteu vivint aquests dies de previs de Sant Joan? Es nota molt aquest moviment?
1: Bueno, sí que es comença a notar, el que passa que, bueno, ha hagut un cap de setmana que la gent ja sabem que amb la calor pues, se'n va cap a la platja o se'n va d'estiueig. Llavors la venda de moment està encara una mica tranquil·la, més hi ha més moviment a la tarda que al matí, però esperem que entre avui i demà la gent s'animi, pues, perquè clar, a tothom li agrada esperar-se a última hora perquè li fa com una mica de cosa tindre els petards a casa.
0: La gent s'espera a última hora, però les casetes estan posades des de fa temps. Quan comença realment per vosaltres la campanya de Sant Joan? Perquè no són només les casetes.
1: Bueno, aviam, el local que tenim al carrer Sant Pere, normalment la venda la tenim tot l'any, però quan s'obre ja físicament per venda més directa és l'1 de juny. I les casetes s'obren una el dia 13 i una altra les va obrir el dia 17. Però clar, nosaltres ja portem 2 mesos, pues, comandes, preparant magatzems, preparant material, preparant la gent que ha d'atendre els compradors, perquè tot funcioni una mica bé.
0: Uh-huh. A nivell de vendes, com està anant aquest any? Ja m'has dit que normalment la gent s'espera cap al final, cap a avui i demà, perquè els hi fa por tenir aquests petards a casa, però comparat amb altres anys, estem igual o com estem?
1: De moment amb la línia la portem doncs, més o menys igual que cada any. Vull dir, anem ja aquesta gent que sempre s'adalanta o perquè marxen ja de cap de setmana llarg i ja s'ho volen endur, i normalment, sí, anem amb el ritme més o menys de cada any.
0: Uh-huh. Heu notat algun canvi d'hàbits dels clients? En plan, si es compra més o es compra menys, si es mira més el preu, menys...
1: No, aviam, el canvi que s'ha notat més és el soroll. Cada vegada la gent pues, busca més petards que no facin tant soroll. També els fabricants han baixat bastant la sonoritat de molts petards. I cada vegada la gent també tira més el color que el soroll en si.
0: Uh-huh. O sigui, fots d'artifici, que diguéssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el que són les fonts de colors, el que són les bateries que fan com petits castells de foc, i llavors, clar, la reina són les bombetes i les bengales que els nens és el que més tiren i que no hi ha cap problema perquè ells els tirin.
0: Clar, són menys perilloses, que diguéssim.
1: Sí, la bombeta no hi ha cap perill perquè un nen petit la tiri, cap
0: ni
1: un.
0: Passa res si els hi explota? Perquè de vegades les mares tenim aquesta por de vés alerta, que a veure si se t'explota la mà.
1: No, la bombeta no. La bombeta no hi ha cap problema, vull dir, la tiren a terra o si se'ls hi cau a la mà, no hi ha cap problema. Amb els petards, ja quan comencem a encendre'ls, sempre recomanem que els deixin a terra, que mai es facin els atrevits d'agafar-ho amb la mà i tirar-lo. Sempre tots els petards, siguin grans, petits, el que sigui, a terra, encendre'ls i apartar-se.
0: Quin és el perfil de comprador que teniu aquests dies? Són més famílies, més grups joves?
1: Bueno, una mica de tot. També depèn. Les famílies el que venen més és a buscar el tema dels petardets pels nens, algunes fonts així perquè es vegi entre tota la família, i els joves segueixen volent tindre més soroll, més trons, més el que és la traca... Vull dir, hi ha un ventall de raons per tots igual, vull dir, cada un té una manera de ser, però segueix tot amb la mateixa línia. Vull dir,
0: no hi ha novetats. Som conservadors en aquest sentit,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, tampoc no s'han tret gaires novetats. Vull dir, l'únic que van fent són variacions de bateries o de fonts, que les fan amb diferents efectes, però per dir una cosa nova, que dir, si ha sortit això, és que és una mica més rellevant.
0: Això volia preguntar-te, a veure si hi havia alguna novetat.
1: No, tot segueix igual. Sí que van traient bateries i fonts amb més durada, que hi ha una font que dura quasi 4 minuts, i van fent efectes diferents. Van retirant algunes ja que estan molt antigues i van posant noves, doncs clar, amb les noves xarxes avui en dia poden fer nous muntatges. Però novetat de dir, hòstia, ha sortit això, és que fa... No. segueix amb la línia igual.
0: Me deies que es compren moltes bombetes i petards petitons pels infants, sobretot, però quin és, a banda d'això, quin seria el producte estrella?
1: La bombeta.
0: Sí?
1: Sí, és la que més venem, la bombeta, amb línia infantil. Llavors, hi ha el que és el petardet, que se li diu el xino, depèn quin proveedor li pot posar un altre nom. Però
0: això, bueno, què és?
1: És un petardet petitó. Un petardet que fa pum i ja està. Aquest sí, aquest també és un altre. I llavors la font de colors també es ven moltíssim. I les bateries cada vegada es van introduint més, perquè és l'avantatge que pots tirar coets sense que caigui la canya.
0: Això és el que te volia dir. Què són exactament aquestes bateries? Perquè els que no entenem de petards i ens fan por, de molts ens fan por, eh?
1: Aviam, les bateries són com unes capses, que és com si fiquessin diversos coets a dintre de les capses, l'engegues i fa com un petit castell de focs. N'hi han de moltíssimes mides. Llavors, la gent, clar, tu tires això, es fas com un petit castell de focs i no cau la canya. Si tu tires un coet, la canya sempre cau. L'avantatge és que avui en dia les fan antideflagants, vull dir que no vagin en flama, però clar, la canya ha de caure. Llavors, sempre nosaltres intentem de que, és que jo el coet em fa una mica de por, doncs agafa una bateria, que tindràs un petit castell de focs, n'hi han de més grans, de més petites, n'hi han de molts preus, i la gent quan les veu o les ha provat em diu, ostres, doncs me la trobo per la festa major, em va dir, hòstia, aquella bateria, nena, ens va agradar molt. Dic, doncs mira, gràcies, molt agraïda.
0: Abans ens explicaves que teníeu punt de venda, teníeu tres punts de venda, veritat?
1: Sí,
0: on estan aquests tres punts de venda, perquè la gent ho sàpiga?
1: En tenim una a l'Avinguda Castellbisbal, que és a dalt a Can Fatxó, davant del supermercat Mercadona. Llavors en tenim una altra a Canal Zamora, que està allà a la rotonda abans d'arribar a la Torre de la Llebre. I llavors tenim el local al carrer Sant Pere, davant de la papereria de tota la vida.
0: Quins horaris feu, per si la gent que ens està escoltant està interessada en venir a comprar?
1: Les casetes al migdia no es tanquen. Vull dir, s'han obert una sobre a les 9 i l'altra sobre a les 10. I es tanquen, una es tanca, em sembla, a les 8 i mitja i l'altra les tanca a les 9. I llavors el local està obert de 10 a dues i de 5 a 8 i mitja.
0: No sé si hi ha un moment de més afluència per si la gent vol evitar aquest moment en les casetes i en la botiga.
1: Sí, les tardes. Les tardes és quan més gent hi ha i quan baixa el sol.
0: Quan no fa tanta calor,
1: exacte.
0: Que a més ara que estem en onada de calor, la gent fuig ràpid. Jo volia preguntar-te, si algú entra a la caseta i vos diu, mira, vull fer una revetlla completa però sense gastar massa, què li recomanaríeu?
1: Bueno, tenim un ventall de preus molt grans, vull dir, poden agafar, clar, també depèn per quin tipus de gent és, vull dir, que si a mi em diuen, mira, vull bombetes, bengales i això, tenim uns packs ja preparats que et valen doncs, des de 10, 15 i 20 euros i els fem nosaltres mateixos i els muntem una mica assortits. Que vols només cosa per canalla petita? Doncs tenim dos lots per canalla petita. Llavors en tenim un de mixta, que hi ha una mica de color i tro, n'hi ha un altre que és tot de tronet, però també tot més tirant infantil. Llavors en tenim un de més fort i uns altres de fons. Vull dir que tenim un ventall de preus i podem muntar... Si el client em diu, jo em vull gastar 20 euros, doncs mira, tens això, o fem aquesta sortidet, què et sembla? Ah, vale, perfecte. Vull dir, a més, com més o menys com coneixem bastant l'article, doncs també podem recomanar... Ara, el principal és que ens diguin quines edats, per quina gent, per quin públic, perquè no és el mateix que hi hagi una família que tingui dos nens petitons a una família que tingui dos adolescents. Els adolescents volen més soroll que els petitets.
0: Els petitets no tant, ja t'ho dic jo.
1: Més colorins, més cosetes que facin, pues, coses que giren per terra i fan llumetes, i coses així.
0: Sant Joan és festa, però també és responsabilitat. Quan la gent ve a comprar, quins consells bàsics doneu, si vols els demanen, o encara que no vols el demanin?
1: Aviam, normalment sempre quan ve un pare o una mare amb un criu, clar, els nens demanen molt, i clar, demanen coses grosses. Nosaltres sempre aconsellem, ep, això és alerta, és fort, és això. Hi ha pares que diuen, vale, no, però estarà amb mi, o això. Aquesta és la primera, sempre saber què és el que estan comprant, quin gramatge d'explosió pot tindre. La segona, sempre recomanar, els petards no es tiren mai amb les mans. sempre es tiren a, es deixen a terra i s'encenen amb la metxa. L'encenedor, hi ha molta gent que l'encena amb l'encenedor. L'encenedor és un perill perquè si tens una mica de vent, aquesta flama se't pararà. No sabràs si s'haurà encès o no. Llavors és recomanable sempre, la metxa mai es para, sinó tu la pares aixafant-la, mai mullant-la. I llavors sempre tindrà previsió de que no hi hagi gent al costat, que no hi hagin vidres, cotxes, arbres si tiren coses en l'aire, i que no hi hagi vegetació seca, perquè, clar, pot provocar un incendi.
0: Ara deies que no s'han d'encendre amb l'encenedor, i en què els encenem?
1: Amb la metxa. Hi ha unes metxes que és com una cordeta, que són de cotó, que això és amb una flama, tu l'engegues, i llavors és com una burilla de cigarret. Va cremant a poc a poc, i tu doncs, engegues el petard, a la mínima que surten d'unes espornetes, t'apartes, i s'encén i ja està. L'encenedor, surt una flama. Si fa una mica de vent, aquesta flama es para. Llavors, clar, no saps ben bé si s'ha engegat o no. Llavors, per seguretat, sempre és millor, i que també els petits vegin que el pare ho engega amb la, a terra i amb la metxa.
0: Heu notat més consciència sobre l'ús responsable dels petards en els últims anys?
1: Aviam, quan venen els pares amb els nens, sí que diuen, no, això és el tant, o així. Sí, la gent també compra amb més consciència. Saben que si, per exemple, estan en un lloc que pugui haver-hi vegetació, doncs no agafen coses que volin. Vull dir, la gent està més, més previnguda. El jovent és el que més feina a vegades ens dona per l'engany de l'edat. Que et diuen, no, jo ja tinc els 18, vull trons. Si no hi ha el DNI, no hi ha classe 3. Això ho tinc seguríssim, vull dir, no ens en fiem. Llavors, a vegades venen, si ja tinc els 18, vale, te portes el DNI. No, és que me l'he deixat a casa. Pues, vés a buscar-lo o vine amb una persona adulta. Això ho tenim claríssim. Tant nosaltres com els venedors que tinc a les casetes.
0: I ja per acabar, Núria, quin missatge li faríeu als oients perquè gaudeixin d'una bona nit a Sant Joan?
1: Doncs que la disfrutin. És una nit que la gent l'espera molt, s'han acabat les escoles, ve la calor, arriben vacances... Llavors és una festa que la gaudeixin amb molta seguretat, amb molt seny, i que intentin passar-s'ho el millor possible sense fer mal. Vull dir, tirem petardos amb una mica de seny i podem fer una festa molt maca.
0: Molt bé, Núria, pues moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos tot això. Et deixem marxar, que sabem que teniu moltíssima feina, sí. I bona revetlla.
1: Pues molt bona revetlla a tothom i moltes gràcies per haver-nos cridat.
0: Adéu.
1: Adéu, bon dia.

0: polo,
1: tenis, taula,
0: rugby,
1: voleibol.
2: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: En joc, tot l'esport a la teva ràdio local.
4: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí. Presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubi.cat. Así que no te lo pierdas. Experimenta.

0: Aquest estiu hi ha festivals, competicions esportives i grans esdeveniments que mouen milers de persones. Però darrere dels escenaris, pantalles, llums i serveis, hi ha una infraestructura que sovint passa desapercebuda: l'energia. En xerram amb Emma Peña, directora de màrqueting i comunicació de Murillo Energy Ren, empresa de Rubí, que aquest estiu participa en més de 60 grans esdeveniments entre Espanya i Portugal. Bon dia, Emma.
1: Bon dia. Benvinguda. Un plaer tornar a ser aquí a la ràdio, Ràdio Rubí. Gràcies.
0: Quan pensem en un festival o en una gran cita esportiva, no acostumem a pensar en l'energia. Quina és exactament la feina que feu vosaltres en aquests esdeveniments?
1: La feina que fem és aportar energia, evidentment, però ser la part visible, fer que les coses funcionin i que sembli que no hi som, no?, d'alguna manera. Això és l'important. Llavors, una de les feines que fem, i més el Departament de Màrqueting i Comunicació, és posar en valor aquesta part, precisament, no?, de que, segons com, està bé que no sembli que hi som, perquè això vol dir que tot està funcionant correctament i l'activitat es veu ininterrompida, no?
0: Mm-hmm. Però si no hi sou, no funciona.
1: Les coses no tiren, l'energia no es mou on ha de moure, no?
0: Exacte. Aquest estiu desplegareu més de 50.000 quilowatts en 64 esdeveniments. Per entendre la magnitud, què vol dir això en temes reals?
1: Seria com alimentar a nivell d'energia, potser més de 500, o ara no sé ben bé la conversió, però potser tot un barri, per exemple, tot el barri de Gràcia amb uns quants dies, no?
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, el que passa que ho fem distribuït per Espanya, Portugal...
0: Mm-hmm. I quina mena d'esdeveniment necessiten aquest tipus d'energia temporal?
1: Doncs tots, des de la petita festa major de Rubí, que pot necessitar un generador per fer anar un food trucks o un petit escenari, fins a un festival com és el de Monegros Desert Festival, que aquest any aviat hi anirem i portarem, però, tot arsenal d'energia sostenible. On que estiguem al mig del desert, la prioritat és ser sostenibles igualment. Mm-hmm. I ho fem en petit format, o sigui, esdeveniment.

0: de locals, tradicionals, musicals, culturals, a grans festivals grans, no? De que mouen més masses i tal.
1: Clar, perquè hi ha diferències, no? Entre un festival, un MotoGP, mm-hmm, o una visita del Papa, per exemple.
0: Exacte, que també hi hem estat.
1: Exacte, per això però... ho dic, per això ho dic.
0: Doncs és el dimensionament. Mm. Un dels punts forts que té Murillo és fer un estudi, un assessorament personalitzat. No és el mateix connectar diversos generadors per alimentar, doncs, 30 food trucks que 2 hectàrees amb zona de no sé què, o sigui, amb diferents zones. I vull dir que ens adaptem l'energia a les necessitats dels clients, però que no... que sigui eficient, o sigui, no passar-se, no donar-ho tot si no cal, no? Uh-huh. Sinó ajustar-nos al que es necessita.
1: I quan comença la feina real? Quant de temps abans s'ha de planificar això?
0: Jo crec que quan estem celebrant el Nadal ja estem pensant en l'estiu. Això és com la moda. Quan pensen que ja estàs vestint màniga curta, però els dissenyadors d'alta costura o els dissenyadors de moda ja estan pensant en l'hivern, no? Amb què, com ens vestiran.
1: Mm-hmm. Quan una persona entra en un festival i tot funciona amb normalitat, què està passant energèticament al darrere?
0: Quan ja està funcionant? Mm-hmm. Doncs bueno, que hi ha les connexions també entre les persones funcionen, perquè hi ha confiança, no?, de que comptar amb nosaltres és una manera de transmetre tranquil·litat. Uh-huh. Els clients, les persones, uh-huh, necessitem tranquil·litat, necessitem aportar, doncs, que tot sortirà com ells han previst. Uh-huh. I això és molt important.
1: Supos que no existeix marge d'error. Com es garanteix que no hi hagin interrupcions? Hi ha sistemes d'alguna mena?
0: Sí, de fet, a part del nostre equip coordinat, tenim una gestió, com es diu, digital, amb uns programes específics que ens permeten diagnosticar en temps real com s'estan comportant aquests equips que nosaltres tenim distribuïts per Espanya. I el que fem és, tenim ja darrere uns equips, el tècnic, bueno, al final tots estem coordinats, no? Des de l'administratiu, que, o sigui, tots els equips han d'estar coordinats, evidentment, però sobretot l'equip tècnic ha d'estar controlant en tot moment que com està el rendiment d'aquella màquina i si està funcionant bé, per evitar algun altre problema que pugui haver-hi.
1: Hi ha algun moment especialment crític en un gran esdeveniment des del punt de vista energètic?
0: Sempre poden passar coses, sempre aquest projecte inicial que fem d'assessorament es fan plans de contingència, a part de si el client, per exemple, demana un generador per una cosa concreta, a l'igual en posem 2 de connectats sense passar per 0 perquè un pugui activar, si aquest mateix encara és com un respaldo més, no?, de per si a cas, no?, pogués passar això. Però ara no sé si et responc a la pregunta.
1: Sí.
0: Ah, vale.
1: Sí, i tant. Volia preguntar-te també que, sense revelar detalls sensibles, teniu alguna anècdota o alguna situació inesperada que vos hagi obligat a reaccionar ràpidament?
0: Sí, quan hi ha hagut emergències climàtiques, aquests dies que està començant a fer calor, ja ho anem dient a la feina. Ostres, a veure què passarà aquest any. L'any passat hi va haver el gran apagón, o l'altre, ara ja no ho sé, perquè tot va tan ràpid.
1: Fa un any? Bueno, a l'abril de l'any...
0: Quan el clima és advers o extrem, és quan passen coses, no? I me'n recordo una vegada que va haver un gran apagón, o quan va haver-ho de la Dana. O sigui, anàvem bojos perduts, la Dana de València. Mm-hmm. Llavors, anècdotes, doncs... La locura de ja estoy llegando ara tu, la coordinació aquesta interna. Jo sempre penso que hauríem de fer com un documental de la part interna de com se vive, no? Perquè realment és emocionant veure com anem de frenètics i al final acaben sortint les coses, no? Mm-hmm. Amb l'ajuda de tots.
1: Una de les dades que també destaqueu és la reducció de fins al 90% d'emissions en combustibles renovables. Com s'aconsegueix això?
0: De fet, la gran part de la maquinària que tenim actualment està preparada per donar aquest punt sostenible, és a dir, que són motors que estan preparats, que no que emeten un fins a un 90% menys emissions de CO2 i també que estan preparats per estar a zones que, com ara les ciutats, no? Que tenen una reducció important del soroll, no només el contaminant a l'aire, sinó el soroll, les àrees urbanes, no? Jo crec que ja Barcelona té la zona aquesta de baixes emissions. No pots portar allà un generador fent teler a màxim rendiment, sinó que te'l treuen directament. Llavors nosaltres tenim màquina ja maquinària preparada per a nivell de normativa a complir, no?, amb aquests apartats.
1: Que són diferents del que seria un generador tradicional que li poses la benzina.
0: A part que estem tirant molt ara de bateries, cada cop més els clients, les empreses, entitats demanen solucions més, o sigui, que no contaminin, com són bateries, plaques solars. I ja si ho connectem tot entre si, formant un sistema híbrid, doncs millor que millor.
1: També xerrau de no sobredimensionar. Això vol dir produir només l'energia que se necessita? Com ho podeu calcular, això?
0: Ho has dit molt bé. Crec que és tu necessites això, et dono això. No cal carregar més perquè llavors hi hagin excedents, sinó aportar el que necessitem i ja està.
1: Quin impacte té per a Rubí tenir una empresa especialitzada en el sector tan estratègic i tan poc visible? Perquè, clar, vosaltres esteu aquí, a la ciutat de Rubí, i no vos heu anat de Rubí, o sigui, vos estàveu expandint però no seguiu aquí.
0: Bueno, aquí Rubí, a part que o sigui, a Morí Energia Ren havia estat a Barcelona, al carrer Perú, al mig de la voràgina, i llavors a nivell també estratègic, de logística, de poder arribar més ràpid quan ens necessita, Rubí està molt ben ubicada i estem allà al polígon de Can Sant Joan, amb la qual estem molt a tocar a les principals autopistes. Doncs ens facilita molt, i el que portem també a la ciutat, home, si algun dia a la ciutat doncs se'n va la llum o passa algun tipus de cosa, està bé tenir una empresa a prop que es dedica a això, a donar-te l'energia, la llum, quan tu la necessites, o està bé. Jo crec que a nivell de municipi pues,
1: és una bona opció.
0: És una bona opció.
1: Exacte. Mirant al futur, cap a on evoluciona el sector de l'energia temporal? Què veurem, ho invento, d'aquí a 5 anys?
0: Jo crec que amb solucions sostenibles, però aplicades, de veritat, no només dites, sinó solucions que deixar anar els combustibles fòssils més a una banda, no? De fet, nosaltres estem amb la transició, per això et deia aquests equips cada cop més evolucionats a nivell, al final són motors, són com cotxes, no? I la part elèctrica és important, és clar que s'ha de carregar, no? Hi han d'haver punts i maneres de fer noves. I el tema de l'energia solar és un punt que estem ara desenvolupant bastant, amb com et deia, sistemes híbrids i altres, però jo crec que les bateries seran el gran estrella d'ara, potser el 2028 i en endavant.
1: I ja esteu preparats,
0: aquesta combinació, inclús, sí. Sí.
1: Ja esteu a tope per això, eh? Emma Peña, directora de màrqueting i comunicació de Morillo Energy Ren, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per ensenyar-nos aquesta cara més visible però imprescindible, bueno, menys visible però imprescindible dels grans esdeveniments. Moltíssimes
0: gràcies.
1: Molt bé,
0: gràcies a tu per donar-nos i al programa per donar-nos suport i aquesta visibilitat tan necessària. Gràcies.
1: Adeu.
0: Adeu.

0: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
1: Tengo que encontrarla.
2: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
3: Creo que he descubierto algo increíble.
0: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
4: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
5: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
6: I visca la Festa Major.
5: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classic. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
7: Informatiu migdia.
8: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
9: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
10: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
7: Informatiu vespre.
11: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
7: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: avui a la nostra secció mensual de Medi Ambient posam el focus en la Festa Major de Rubí i en tot allò que sovint no es veu, que és la feina per reduir residus, fomentar la reutilització i fer que la celebració sigui més sostenible. Per xerrar de com s'ambientalitza una Festa Major i de quin paper hi tenim ciutadania i entitats, ens acompanya Eva Andreu. Eva, benvinguda al Rubí al Dia.
1: Hola, bon dia.
0: Quan xerrem d'ambientalitzar una Festa Major, de què estem xerrant exactament?
1: Doncs estem xerrant d'un munt de feina i de molta gent col·laborant, moltíssima, més de la que ens imaginem. Es tracta de, no només, el primer de tot és prevenir residus, tots el que es puguin, i després la correcta gestió dels residus.
0: Uh-huh. Per què és important incorporar aquesta mirada ambiental en una celebració com la Festa Major de Rubí?
1: Doncs l'impacte que té una festa de 4 dies, com és la Festa Major, implica una barbaritat de residus, i això ja fa anys. Bueno, farà gaire, ara que hi penso, em penso que vam començar el 2006 aquí a Rubí.
0: Mira!
1: A fer feina, just 20 anys, estem d'aniversari.
0: Mira!
1: A fer feina per reduir la gran quantitat de residus que es generaven. Som moltíssima gent que sortim tots a fora al carrer i que totes les coses eren d'un sol ús. I la imatge de la Festa Major quan s'acabava la nit era un escardívol ple de residus pel terra que fins i tot de vegades relliscaves amb els gots i totes les coses que et trobaves pel mig. I vam dir, això no pot ser, no és una barbaritat, ens passem tot l'any intentant fer feina en aquest sentit i després arriben 4 dies i són camions i camions d'escombraries que van plens de residus per tots cantons, i vam decidir fer alguna cosa en aquest sentit.
0: Mm-hmm. De vegades pensem només en residus, però hi ha altres aspectes que també es tenen en compte?
1: Home, sí, és residus.
0: Sí, sí.
1: Bàsicament nosaltres ens encarreguem d'aquesta part, no? Però sí que, per exemple, bueno, clar, és que també són residus. Jo podria parlar bàsicament amb temes de residus, a nivell ambiental, sobretot doncs, tot l'estalvi de recursos, no? Que implica aquesta prevenció de residus. Clar, hi ha una part prèvia que és totes aquestes coses que utilitzem, que de vegades ens duren uns minuts a les mans i el llancem. En tota la cadena de producció hi ha una extracció de recursos, un ús d'energia, un ús d'aigua, que en el moment que estem prevenint-los o que intentem no generar-ne tant, estem reduint molts més residus darrere, no? Que no es veuen. Uh-huh. Perquè justament en tot aquest procés de producció dels materials també hi ha un impacte ambiental molt gran.
0: Uh-huh. La primera idea és prevenir. Quines mesures concretes s'apliquen a Rubí per reduir residus abans que es generin?
1: Doncs la gran estrella és el got reutilitzable, i la gràcia és justament que és reutilitzable. Ja fa anys es va eliminar el got de plàstic, evidentment, i es va utilitzar el got reutilitzable, però que no hi havia retorn. I aquí està la clau de l'èxit, no? Al final tu agafaves un got que era reutilitzable, vam posar unes aixetes perquè la gent es pogués netejar el got i reutilitzar-lo. Mm-hmm. Però al final, a base de festivals que la gent va i festes majors que va per tot arreu, acabes fent-te com a l'ajuar, diguéssim, no? De gots reutilitzables a casa teva, no? I tothom té un munt de gots reutilitzables. Clar, un got reutilitzable, al final, si en tens molts, els acabes llançant, i la quantitat de plàstic que acabes llançant també és moltíssima, no? Perquè les dimensions d'aquell got, el gramatge de plàstic que utilitza cadascun dels gots és molt gran, és equivalent, potser, no ho sé, ara m'ho invento, però 5 o 6 o 7 gots de plàstic. Aquí a Rubí el que fem és el got reutilitzable i retornable, i per això tenim instal·lats unes casetes en els espais on hi ha concerts, on hi ha un personal que agafa i recull aquest got. I el tornem a netejar i el tornem a utilitzar les festes majors de l'any que ve o qualsevol acte de grans dimensions. Aquesta és l'estrella, el got reutilitzable i retornable. Però al marge d'això, amb les entitats que juguen un paper importantíssim, el que fem és aplicar unes certes mesures amb aquells productes que fan servir ells per les seves casetes als bars de festa major. Estem parlant de que si fan menjar, els intentem que sempre que puguin, en lloc d'utilitzar un plat per ficar un entrepà, per ficar unes patates fregides, utilitzin una bosseta, que evidentment, clar, és menys consum de paper, i perquè és una bosseta de paper i ja està. El plàstic el tenen totalment prohibit. I al marge d'això també s'eliminen les llaunes o els envasos unipersonals. El que demanem és que les Coca-Coles, les Fantes, tots aquests refrescos, en la mesura que es pugui, sempre siguin de gran format, o sigui, una ampolla de 2 litres, no? I a partir d'allí van agafant i van servint. Aquestes són les mesures així més grans en temes de prevenció de residus que es prenen. Clar, t'ho imagina't, si ja eliminem tots els gots d'un sol ús, tots són retornables, i després intentem que tot el que és la vaixella que s'utilitza sigui compostable, el primer de tot, que no sigui plàstic, i que se'n doni el mínim possible, aquí estem evitant una quantitat enorme de residus.
0: Perquè, clar, quins serien els residus que acostumen a generar més volum en aquesta mena de festes?
1: Els gots. Els gots, estem parlant que estem estalviant de l'ordre d'uns 50.000 gots fent aquesta mesura, gots d'un sol ús. I abans eren compostables, els que s'utilitzaven.
0: Sí, els record.
1: Sí, tenien menys impacte perquè són compostables, però al final, clar, estem parlant de 50.000 gots. És una barbaritat. La resta, pel que fa als menjars i tot plegat, sí, és un volum important, però clar, no té res a veure, els gots fa molta calor.
0: I què pot fer qualsevol persona que vengui als actes perquè tot aquest sistema funcioni millor? Perquè clar, aquí també hem de xerrar de la conscienciació ciutadana, no?
1: Sí. Bé, de fet, tu vas a la festa i consumeixes, no? Nosaltres ens n'ocupem de que aquest consum generi el mínim de residus possibles amb totes aquestes mesures que hem parlat. Però un cop tu ja tens el residu a la mà, el que és important és que el llancem al contenidor que toca. Per tot això, l'escardívol i totes les places al carrer Major, per tot arreu, hi ha ubicades unes papereres o uns contenidors on tu pots seleccionar correctament els residus. Per tant, es tracta d'agafar i llançar on toca.
0: Com treballeu perquè el missatge arribi tant a les entitats, que ara ens explicaves totes aquestes mesures que han de prendre les entitats, com el públic assistent?
1: Fem una reunió cada any amb les entitats que més hi associaven, perquè portem tants anys fent feina en aquest sentit. Fem una reunió on ens coordinem i després es fa una valoració quan es finalitza la festa major, on intentem trobar millores de cara a l'any següent. Totes les entitats en tenen des de bon inici, saben que la festa major està ambientalitzada i que en aquest sentit som una de les poblacions de Catalunya que ho portem amb més seriositat, i elles col·laboren moltíssim. El que fan és que aquesta persona responsable de l'entitat s'encarrega de traslladar-ho a la resta de membres de l'entitat que estaran a la barra del bar. Al marge d'això, el Servei Educatiu de Residus compta amb unes persones que passen per tots els bars. El primer dia, el divendres pel matí, estarem treballant amb elles per proporcionar-los tots els materials que necessiten per poder seleccionar correctament els residus. Els hi donem també el gorra utilitzable, i tenen una empresa que gestiona aquest gorra utilitzable, que la tenen sempre a la seva disposició. I anem passant i anem veient com ho porten, els anem donant consells, els donem una normativa interna de funcionament perquè totes les persones que estan al bar estiguin assabentades, i evidentment aquestes persones són les que estan parlant amb la ciutadania, per tant estan traslladant constantment durant tota la festa aquest objectiu de prevenció i de gestió de residus.
0: Eva, i quins reptes encara té Rubí per continuar fent una festa major més sostenible?
1: Bé, és que no és només els bars on estan les entitats, també hi ha totes les paradetes que tenim al carrer Major, amb tot el mercat d'estiu que es munta durant la festa major, i allí hi ha empreses o paradetes que són de restauració i que encara generen molts residus perquè no estan dins el got reutilitzable. Això és més complicat perquè al final t'acaben venint paradistes arreu de Catalunya, no?, i coordinar-ho, però jo penso que potser amb un horitzó és que acabi sent residu zero, mm-hmm. no?, que potser aconseguim o ens puguem coordinar perquè també aquestes paradetes tinguin el got reutilitzable. És complicat perquè són paradistes a tot arreu, com he dit, que estan potser un parell de dies i ens dificulta molt la gestió. No sé si serà possible, però la veritat és que hem fet molta feina en aquest sentit i ells també col·laboren. Tot el material que tenen o han de servir a qualsevol ciutadà que els hi compri alguna cosa ha de ser compostable. Els hi donem també papereres per la selecció de residus a dins de cadascuna de les paradetes i passem per cadascuna d'elles explicant-los com han de seleccionar els residus. Ja siguin parades que donen menjar, com aquelles que estan venent, jo què sé, monades, per dir alguna cosa.
0: Mm-hmm. Molt bé, Eva, doncs esperant que aconseguiu aquest gran repte que ens explicaves, que queda per aconseguir, que l'aconseguiu d'aquí molt poquet. Moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos aquesta ambientalització de la Festa Major.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Adéu.

0: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
1: Vinga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
2: Ties, que fort. Us heu assabentat plena per fer a la uni.
3: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
2: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
1: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Que a tot això, Mila, quan és això?
3: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
4: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
5: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores cada dues setmanes a Ràdio Rubí.

0: arriba el temps d'esports i amb una cita d'aquest cap de setmana molt interessant i que ha estat molt bé, no és així, Siscolarà?
1: Petanca i molta i més, i encara més petanca. La veritat és que ha estat un cap de setmana molt treballat, molt cansat per als organitzadors, molt contents també que han acabat, orgullosos per la feina i sobretot una projecció de ciutat més enllà de l'esport i de la petanca, perquè van venir 5 tripletes en categoria masculina de França, una en categoria femenina, més representants de Cantàbria, de la regió de Múrcia, d'Almeria, en definitiva, molta gent de fora que ha vingut a aquest Open de Ciutat de Rubí de petanca, dissabte categoria masculina, diumenge categoria femenina. Si fem més o menys la multiplicació, hi ha hagut la presència d'unes 300 jugadores i jugadors, entre uns i altres, perquè són tripletes, 64 puntades en categoria masculina, anem als 200, 28 en categoria femenina, no es va arribar als 30, a les 32, però anem més o menys al centenar, o sigui que por ahí, la veritat és que poden estar orgullosos, sobretot el president, el David Rodríguez, i el secretari i tresorer, com és el Luis Julián, que a més van ser les dues persones que més van treballar durant tot el cap de setmana. De fet, el reel que ja tenim publicat a través d'Instagram, hi ha el Luis Julián, que a més és un home que li agrada molt el micro, fer de speaker i aquestes coses, doncs, donant el tret de sortida a la matinal i a l'Open Ciutat de Rubí, en un exemple de la feina que jo crec que se'ls ha de felicitar i molt, per tot el que va passar. Gran festa social, gran festa esportiva. En noies va guanyar una tripleta, a més rubinenca, amb l'Anna, la Diana i la May, que són d'aquí de la nostra ciutat, dues representants del club rubinenc, l'altra de Castelldefels, mentre que en nois va ser l'equip de l'Ignacio Egea qui va guanyar, doncs, la competició, amb Juanco Pado i el seu equip en segona posició, i la tercera per a Campeones 2025, o sigui que no van revalidar títol perquè van quedar en la tercera posició de la classificació, això per lògica aplastant, perquè és el nom de l'equip. Aquests van ser els resultats que van més enllà, de la vessant esportiva. Molta esportivitat també, aquesta coberta de la pista Covasolera que permet jugar amb el sol que picava i molt. En definitiva, que ha estat un cap de setmana, un dissabte i un diumenge d'aquells per recordar sense cap mena de dubtes. I en aquesta casa que vam estar presents, dissabte matí, dissabte migdia, a la tarda, de nit del dissabte, també diumenge a 3:15 del mateix. No vam arribar a la final perquè és que vam marxar cap a les 11:15, em sembla que és el dissabte, o sigui que es va allargar d'una manera...
0: Perquè tu explicaves la setmana passada que potser arribàveu a les 10 de la nit, com a molt.
1: Doncs aquí és on més o menys es va posar el punt i final en aquesta petanca. Deixem també que encara tenim temps de parlar d'una altra modalitat esportiva, i des de la vessant dels despatxos, no a nivell esportiu, perquè la Unió Atlètica Rubí ja té president per als pròxims 4 anys. El Jairo Lorenzo, que era ara mateix el president perquè va agafar el testimoni de la presidència de Fernando Velázquez, ara fa un any presentava la dimissió. Ha estat un any com a president el Jairo Lorenzo, també una miqueta com de prova per saber com es trobava, com veia l'opció de portar les regnes del club, perquè no ho tenia molt clar. Ell és home de pista, és monitor de molts dels atletes de la Unió Atlètica Rubí, però li ha anat bé, està content, la feina que s'està fent a l'entitat és molt bona, sobretot ell té com a mà dreta a l'Ernesto Alonso, entre ells treballen molt bé, més enllà de que hi ha una junta directiva més nombrosa amb les feines ben diversificades, però el cap visible és el Jairo Lorenzo, que ha estat l'única candidatura presentada, per tant és...
0: Només podia guanyar,
1: Sí, no, en aquesta ocasió no hi ha hagut eleccions a la presidència de la Unió Atlètica Rubí, i 4 anys que té per endavant de dur a terme el projecte de projecció de la Unió Atlètica Rubí, de mirar si tornen amb la cursa de Sant Mus, que enguany no es fa festa major, sobretot per la qüestió de la pesta porcina i les restriccions al medi natural. En definitiva, que la Unió Atlètica Rubí no enceta un nou camí perquè ja manté el que tenia, però ara amb la consistència de 4 anys de mandat per al Jairo Lorenzo.
0: Molt bé, Sisko, doncs moltíssimes gràcies per tota aquesta informació esportiva del cap de setmana.
1: Que vagi molt bé.
0: Adeu. I ara no marxin perquè arriba la tertúlia amb el Toni Bravo i nosaltres vos deixem amb tota la, amb la recomanació musical del Robert Fernández.
2: Molt bon dia, què tal, com esteu? Recomanacions musicals. En una setmana tan particular, tan especial com aquesta, la setmana de la Festa Major, què havien de fer? Doncs recomanar coses que fan els músics rubinencs o bé les entitats musicals rubinenques. I per això farem quatre recomanacions aquesta setmana molt i molt particular. La primera d'elles va vinculada a l'entitat musical rubinenca Rubí Rock.
3: Muñeca Molly es un reloj clavado en el corazón.
2: Això que esteu escoltant és històric. Com històrica serà aquella actuació, aquell moment que en la propera Festa Major han preparat els amics de Rubí Rock, sí, perquè ho han tornat a fer. Tal i com varen fer el 2025 a la Festa Major i que varen portar els Vulgarcitos Band, doncs reviuran a una altra banda mítica, sí, una altra banda històrica de l'escena musical rubinenca. Són els Forever de Momento. Sí, la banda va estar activa des del 1994 fins al 1999. I el seu estil musical barrejava funk, pop, hardcore i psicodèlia en línia d'artistes que els inspiraven, com per exemple els Pixies, els Red Hot Chili Peppers o Mr. Bungle. Tornant als seus inicis, als inicis d'aquesta banda que estem escoltant i recuperant aquest document, jo diria que pràcticament històric, doncs el 1998 enregistraran el seu únic treball discogràfic homònim als estudis Locate Zero, a Barcelona. I el va produir Xavi Navarro, també productor de bandes com No More Lies o Standstill. També aquell any guanyaren el segon premi del concurs de directes de Sarrià i van ser inclosos al CD recopilatori del col·lectiu Indigestio al costat de bandes com Love of Lesbian i d'altres importants, com per exemple Paul Fuster. Doncs 27 anys després, Rubí Rock els ofereix la possibilitat de reunir-se, de retornar en un concert únic. En l'últim concert, potser, o potser d'ençà d'aquest moment que retornin i retrobin, doncs decideixen de nou continuar la seva singladura musical. Això mai se sap. Serà el dia inaugural de la Festa Major, el dia 26, a les 22:30, a la plaça Pep Rovira, dins de l'espai dels amics de Rubí Rock. Això que hem escoltat porta per nom Muñeca, a veure que ho miri bé, Muñeca Molly, i ara us deixaré amb un altre dels temes mítics dels Forever de Momento, en aquest cas amb Galimatías.

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major.
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
2: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
3: Sonido Vinilo.
4: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
3: Sonido Vinilo.
4: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
3: Sonido Vinilo. Con José Verde. A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
5: I was all but 22, I think at the time.
3: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
6: Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam.
3: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

0: Comencem per la calor, que ja no és una previsió meteorològica, és una experiència col·lectiva. Els experts recomanen hidratar-se, abaixar persianes, ventilar de nit sense aire condicionat cap als 30 graus a les 2 de la matinada. Dormir en condicions ja s'ha convertit en una altra activitat de pagament. Mentrestant, el Consell General del Poder Judicial va posar sobre la taula reunir-se d'urgència un diumenge al matí. Això ja és notícia. Pel cas relacionat amb Begoña Gómez i el jutge Peinado, una institució coneguda precisament per no precipitar-se, i el que va decidir, doncs, deixar-ho pel dia següent, és a dir, per aquest matí. A la banca, molts empleats denuncien que han deixat de gestionar diners per dedicar-se a col·locar alarmes, assegurances, mòbils. El sector financer ha diversificat tant el negoci que aviat demanarem un préstec i en lloc seu ens oferiran una torradora wifi connectada al mòbil amb alarma de benvinguda. I també hem sabut que a l'antic camp de golf ja roden la peli de Russell Crowe. Això té un punt de màgia perquè els rubinencs no hi poden entrar per la pesta porcina, però sembla que els senglars, doncs, parlen entre ells, es coordinen per no contaminar, per si de cas, el sector del cinema i audiovisual. Són molt intel·ligents, ells. I en futbol, el Sabadell. Ostres, tu, que ha hagut de rebaixar la tensió després de la polèmica generada per les paraules del seu porter durant la celebració de l'ascens. L'eufòria és comprensible, la megafonia interior no sempre tant. Hi ha esportistes que aixequen copes i uns pocs que aixequen vergonya quan celebren i expedients de disculpes. I acabem amb la febre dels cromos del Mundial, botigues sense estoc, col·leccionistes desesperats, adults, doncs, recuperant aquests hàbits infantils, tengui, jo tengui, no sé si no se'n recordeu de tot això.
1: Falti.
0: És una de les poques bombolles especulatives que desperta tendresa, perquè hi ha qui busca rendibilitat i hi ha qui només busca el lateral esquerre de l'Uruguai.

0: 5 minuts que passen de les 10 del matí. Avui parlarem de nits tòrrides, del camp del golf, de què més, de què més, de recollida selectiva del CESMIC, del Sabadell, amb l'ascens i aquesta sortida que va tenir el seu porter, del Mundial de Futbol, de cromos, d'esport relacionat també doncs, amb la nostra salut. I ho farem amb Xavi Bonastre, que el tenim aquí. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Començo avui per tu, que estàs en minoria.
1: Sí.
0: Respecte a les dones, hi ha un home i tres dones, eh?
1: Això canvia, això canvia.
0: Això canvia, que està molt bé. Rosa Latorre, benvinguda.
2: Bon dia.
0: Després de 7 setmanes, em deies. Estàs bueno. 7 setmanes patint. Ui, com he patit, no? Per si sí,
2: ei,
0: ja no
2: és. Els dilluns me'n recordava, algun dilluns m'he recordat de vosaltres, eh?
1: Els dilluns del sol, eh?
0: Sí, allò quan estires, no? Sí. Estàs allà al llitet i dius, ai, que no.
2: Pues ai, no, sí, que ara hauria de ser allà i no hi soc.
0: Marta Casas, bon dia.
3: Bon dia.
0: Què tal?
3: Molt bé.
0: Molt bé, bueno, enfeinada ara.
3: Enfeinada, sí, sí, major, ja preparant no? La feina i que passi ràpid, que no ens morim de calor. Però bé, bé.
0: Bé. Lídia Juste, bon
4: què
0: dia.
4: Què tal? Bon dia, bon dia. Em recorda molt, que és veritat, quan treballava, entre cometes, perquè ara ja no ho faig, no? Però quan arribava la festa major el que desitjaves era, per favor, que passi ràpid i a vegades et planteges com podíem sobreviure a tanta calor, no? Anant als actes... No? Bé, suposo que érem com la Marta, molt joves.
0: Doncs el que volem sentir és la vostra escalfor, la vostra caloreta, trucant al 93-588-59-60, 93-588-59-60, que el nostre home que està darrere del vidre, productor tècnic, al comandament de tot el Rubí, el dia des de que s'inicia aquest programa, José Malagón, us agafarà el telèfon i us farà aquí passar perquè ens doneu la vostra opinió, reflexioneu.
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Mira, dissabte vaig estar seguint jo la celebració també del Sabadell, ja pel matí també amb les declaracions de la seva alcaldessa, de l'entitat, un ambient d'eufòria, maco, preciós. I en aquest moment de celebració van agafar el micro el seu porter, Diego Fouli, doncs va animar el públic amb una frase que incluïa el nom del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va dir que diguessin el que sentiu i el que va acabar és amb càntics que eren insults dirigits doncs, al president del govern. No sé si vau veure això i quina sensació es va deixar, perquè clar, després hi ha hagut... per la xarxa X doncs es va disculpar el porter, el club també doncs va emetre un altre comunicat de disculpes, però bueno, que tot ha quedat una mica atacat.
1: Sí, home, absolutament, perquè veiem aquest tipus de celebracions que n'hem vist moltíssimes, doncs efectivament són festives i la gent s'ho passa molt bé, etc, etc. Clar, això és una nota absolutament discordant, però a més d'una manera el que no s'havia vist mai, no? Vull dir, jo crec que tothom es devia quedar una mica esturat, no? I pensar, home, allò que es diu sempre que l'esport no... O hi ha molta gent que diu que no s'ha de barrejar amb la política, que també això és molt relatiu, se n'hauria de parlar molt, en aquest cas és que és un insult, no?, directament a una persona amb la que pots estar d'acord o no estar d'acord, el que sigui, és una cosa que no té ni cap ni peus. I a sobre que després el jugador, diguem-ne, es disculpi a les xarxes socials i no es disculpi amb la persona directament insultada, vaja, queda encara més fora de lloc, no? Vull dir, bueno, encara més potser no, però en qualsevol cas és la cirereta del pastís d'acabar-ho d'espatllar, no? O sigui, no sé, clar. La veritat és que et quedes molt parat, la veritat. Sí.
0: És que podries pensar, volia fer la gracieta des d'allà i buscar, però clar, si ja no es disculpa després amb la persona que insulta...
1: La persona directament insultada.
2: A veure, un nivell d'una gracieta així, demostra que aquesta persona, amb tots els respectes, i ara potser l'insultaré jo, és una meva. Sí. Així de clar ho
4: el
2: dic.
4: El que penses vull també que... és que deu tenir el pap no ple, no. Vull dir, aquest pobre home té el cap, no? Vull dir, inflat de tanta cosa que en un moment de celebració, és que en
2: que
4: un moment de celebració,
2: això, que li vingui,
4: que li vingui
2: això
4: al cap, una de dos, o està allò, saps allò, pensant
2: bé,
4: tot el dia.
2: I a més el seu comunicat que li he llegit avui, a part de que és barruer, que allò un nen de 10 anys, a lo millor ho faria millor, és que ell diu a qui se pueda sentir ofendido.
4: Per favor.
2: Sí, és ridícul. Saps? Vull dir, moment
0: d'eufòria. Això és un cliché. Eh? És
2: ja, i, el comunicat, i el comunicat del Sabadell també fa paneta de la vida.
0: Sí, també. Ens ho ha posat el José aquí a la pantalleta. Sí, no sé si arribo a veure des d'aquí. El Club Esportiu Sabadell lamenta i rebutja els fets ocorreguts durant la celebració institucional de l'ascens al balcó de l'Ajuntament de Sabadell. Sembla una prova... La tinc aquí, gràcies, perquè la tinc aquí com a 3 metres. Durant l'acte es van produir expressions dirigides contra el president del govern d'Espanya, impròpies d'un acte institucional que no representa els valors ni l'esperit de l'entitat, i recorda que el Club Esportiu Sabadell doncs és un club esportiu, etc.
4: A mi em falta la paraula condemna, vull dir, que la lamenta i rebutja.
1: La condemna i, eventualment, com a mínim, encetar un expedient informatiu al jugador
4: que ha fet això,
1: i valorarem... No, és com a mínim això.
4: No,
1: és que ni el citen, no?
0: No, diu, l'emoció i l'eufòria del moment no podem fer-nos perdre de vista els principis de respecte i convivència que han de presidir qualsevol acte públic i molt especialment un acte de caràcter institucional.
1: Bé,
0: ni el citen, eh?
1: Però clar, no, és que no el citen en cap.
4: I això se li diu alegria i eufòria. Vull dir, jo crec que se li diu falta de respecte, d'educació...
1: A veure, que devia anar més torrat que jo que sé què, m'imagino.
2: Però és que és igual quan un va torrat, diguéssim. No diuen allò que els borratxos sempre diuen la veritat?
1: Aquí està.
2: Doncs això és el que aquest senyor té al cap. Això, i bueno, jo el vaig veure després les imatges amb les ulleres grogues, aquelles que diuen que no sé què, d'allò, es vaig pensar...
4: Però ara imagina que un altre jugador, no?, també agafa el micro i diu el contrari. O sigui, diu, jo què sé, no?, vull dir... sigui, la referència a qualsevol...
1: Però és que el senyor Feijó, no?, per dir alguna cosa, no?
4: Sí, sí, i digués el mateix.
2: Jo he vist les imatges al balcó i alguns del costat reien, altres es tapaven, però alguns del seu costat li reien la gràcia.
1: Sí, clar. Jo m'imagino que en aquell moment queda absolutament sorprès i aleshores igual reacciones com no has de reaccionar i dius, ostres, no, aquí... Clar, és que és una cosa que no t'esperes, no? Jo crec que no se l'espera
2: ningú. I el club, molt malament. Jo, si fos sòcia del Sabadell, ja et dic que jo trenco el carnet. O sigui, i mira que jo no sóc precisament devota de Pedro Sánchez.
0: Si sou socis, sòcies, ens podeu trucar, al 93-588-59-60, 93-588-59-60.
4: En un acte del club, perquè tu, com a persona, pots opinar el que et doni la gana. D'acord? I pots dir i expressar-te el que vulguis, però mai... En un lloc on en aquell moment tu no ets tu, vull dir, estàs representant el club i per tant el club té mentalitats molt diverses, etc, i els socis també, aleshores no et pots arrugar aquesta possibilitat de fer el que va fer. Això és una manca de perspectiva absoluta.
2: Quin mal tràgol pel govern municipal de Sabadell.
1: Perquè
6: el govern de majoria absoluta
2: del PSC deixen la institució per la celebració. Quin mal tràngol. De moment no hi he vist cap comunicat d'ells, però...
4: Espera, avui en boca de tothom, imagino que avui se'n parlarà i molt.
6: El PP de Sabadell sí que ha fet un comunicat, no?
2: Dient, bueno,
6: la gent té llibertat d'expressió, vale? Però quan, després de la rua del Barça, hi ha jugadors del Barça, que no és que jo els hagi de defensar per res, però que treuen estelades, hòstia, aquesta gent...
2: Bueno, el comunicat del PP també fa vergonyeta.
6: Sí, sí, per això dic que...
2: Vale? Que diu que només critiquem quan es fa això d'una banda, però que quan o sigui, en cap moment diu que la cosa va ser insuportable.
4: Molt trist. Cada vegada està molt polaritzat, i ja et dic, no sé què hagués passat si una altra persona hagués fet el contrari i hagués sigut una batalla campal. Vull dir, a mi el que em sap greu és aquesta polarització, no?, de la societat, que en aquests moments hi ha gent que està incentivant moltíssim, no?
1: Vull dir,
4: i que es pensen, a més a més, que es poden saltar totes les normes de convivència i de respecte.
2: Bueno, els mitjans ho estan potenciant. És que els mitjans, aquesta impunitat, aquest passotisme, ho estan potenciant. És que és així. Tu mires el 80% de mitjans de comunicació i fa paneta. Fa paneta veure el que surt, de lo que parlen, de lo que tu... Jo veig 80 vegades més que es parli del cas de la Begoña, que ara parlem de la dona del president, que no del senyor Quirón. I mira que el senyor... O del senyor Montoro, que el senyor Montoro el tenim por ahí també, com diuen els castellans, com de rositas, no? A veure, una miqueta de per favor, i em sap greu perquè sou gent de mitjans, però és que la gent ha perdut la fe en el periodisme. Jo busco mitjans de fora, per internet, a veure si són una mica més... Perquè,
4: jo parlaria de mitjans i mitjans, jo no posaria tothom al mateix sac.
2: Jo he dit un 80%.
4: Clar, hi ha gent que està intentant fer les coses bé...
2: I hi ha gent
4: que tot per l'audiència, però això no és ara, ha sigut sempre. Jo encara recordo el cas de les nenes d'Alcàsser i se'm posen els pèls de punta.
2: Sí,
4: sempre ha sigut. Hi ha gent que busca, precisament busca la frase aquella, el moment aquell, vull dir, saps el tot per l'audiència?
2: Però l'audiència, per donar aquest espai tan bestial a l'extrema dreta, és molt perillós. És molt perillós, no estem parlant de, jo què sé, de...
4: Però parlem d'aquí a darrere dels mitjans, Rosa. Clar, és que aquí nosaltres només veiem el periodista que...
2: Digue-li
4: com vulguis que està fent aquella feina. Però darrere, qui hi ha? Qui li permet això? Qui financia això?
2: Clar, per això et dic que...
4: La gent ha de saber qui hi ha darrere de TV5,
2: i qui no
4: els
2: agrada,
4: doncs
2: el fan fora.
4: És que ja no entra...
2: O l'ataquen directament, perquè ara els ataquen directament.
4: Ja no entren a la línia del seu...
2: La Sara Santaolalla, aquella pobra que la té enmatxacada, la Sílvia Inxaurrondo, que la tenen enmatxacada, que és una periodista que, vamos, jo no la coneixia d'abans, però xapó. Perquè, a més, rebat, quan li diuen una mentida, diu, no senyor, tu m'estàs dient una mentida, que és el que ha de fer un periodista, entenc jo, jo no soc periodista, ni molt menys. Però és que se'ls està donant molt espai, no se'ls penalitza absolutament amb res, quan ha costat que aquells dos impresentables no els deixin entrar al Congrés. Quantes coses han tingut de passar perquè aquests senyors els retirin de mesura cautelar, perquè tampoc és segur no entrar al Congrés.
4: Home,
2: hem perdut els papers totalment.
4: Que hi hagi hagut mitjans, no? I, per exemple, TV3 n'és un que hagi hagut de muntar una petita secció de les notícies fake.
2: Explicar
4: què passa, no? Vull dir, perquè la gent en sigui conscient, perquè pugui... Perquè l'única cosa que pot ser és dir, a veure, hi ha això... Ojo, no? Jo a partir d'aquí... Jo sempre dic el mateix. Nosaltres som d'una generació que havíem de tenir en compte la censura, d'acord? I havíem de llegir entre línies. I sabíem qui finançava què i qui feien... I havies de llegir entre línies. Doncs ara també se li va de dir a la gent, ojo, que és que a vostè la poden enredar, no de dalt a baix, no, de tot arreu.
1: Ara ens poden enredar amb tot. La IA, la intel·ligència artificial, allò, els vídeos que veiem, els nanos que veuen el TikTok, tal i qual... I resulta que la meitat dels vídeos són falsos.
4: Són falsos,
1: i alguns es veu molt, òbviament. Però hi ha altres que, compte, que arribarà un dia que ja no sabrem què veiem i què deixem de veure i què és real i què és no. Bueno, arribarà un dia, jo crec que ja està arribant ara.
4: Aleshores, l'única possibilitat és que confiïs, entre cometes, en el professional que t'està oferint aquella informació. Que d'alguna manera tristo, no?
2: Clar, és el que dic.
4: Aquella font i aquella... I després hi ha una altra cosa... Per bo o per dolent, els mitjans públics estan molt més controlats que els privats. I això també ho hem de saber. Perquè hi ha més control. Que no vol dir que no, jo no dic pas que tothom no intenti fer una mica la seva. Però una cosa és fer una mica i l'altra és anar, el que tu dius, anar directament a la cosa i derribo.
1: Bueno, els mitjans públics potser estan més controlats políticament, en canvi els privats més econòmics.
4: Exactament.
1: No? Però controlats estan tots,
4: Tots,
1: sí, segurament,
2: sí.
1: Tots.
2: Sí.
4: I ara jo crec que estem en el moment, i anirem a lo de la gonya, si voleu, que què va dir l'Aznar? ¿Quién puede hacer algo que lo haga?
2: ¿Quién puede hacer algo que lo haga?
4: Ara és... És que és tan obvi...
2: Això és una incitació clara, no vull dir a què, perquè surta molt fort, però és una incitació clara de... Vamos, estan fent...
1: Un cop d'estat mediàtic.
2: Un cop d'estat mediàtic.
1: O digue-li com vulguis.
2: Un cop d'estat mediàtic.
1: Ah, no,
2: i se n'està... Que és com es fan ara els cops d'estat, eh?
1: Sí.
0: A mi em sorprenia també l'Àngels Barceló, no? Que abandonava la cadena ser 21 anys després.
1: Ha acabat d'explicar els motius? Encara no.
2: No.
4: Perquè no ho ha acabat d'explicar.

0: I més la direcció no ho ha negat, eh? Vull dir, ha dit que ell creia que havia de ser més plural, que havia d'haver més gent, en fi, ells ho han vestit de la manera que ho hagin vestit.
1: Bueno, pues, és imposició. Seria, clar, sí, però sí. Seria una gran periodista, mira, que aterraria a TV3 o a 2CAT.
2: Ah, ja veurem.
0: Això ho diem nosaltres. Vol venir a Ràdio Rubí, també, no?
3: Escolta, a lo millor es vol agafar dos anys sabàtics i
4: un missatge també per Instagram. Escolta, que tenim a la Lídia Juste, la Marta.
0: De moment els mitjans locals encara anem fent.
4: Sí, de moment direm. Que parlàveu de la 2CAT i a la 2 i a la 1 surten els partits del Mundial. Ahir va guanyar Espanya 4-0.
0: Fins al moño.
4: Però... si això acaba de començar.
0: Ja estic fins al moño.
2: Serà el Mundial més gran de la història. Sí, 48
4: sí,
2: equips.
4: Sí, sí. A veure, sí, 40... Clar. Sí, no hi ha cromos de... Tu vols fer la col·lecció de cromos? Són 980,
0: això sí,
4: pràcticament un miler.
0: Això sí que ho sé. Això sí que ho sé perquè el meu fill es dedica a altres coses a fer això. Vull dir, però no feia la col·lecció ell, sinó... Vull dir, des del racó del llibre fan intercanvi de cromos i tal. I és la selva. Una cosa espectacular.
4: Perquè s'han quedat...
0: Han hagut de limitar la venda, allò, perquè si no...
2: Jo crec que aquest Mundial no ens acabarà tornant bojos, perquè tenim un avantatge als que, bé, que ens agrada el futbol i tal, però amb calma, no? Que és l'horari. La majoria dels partits són de matinada, per tant, tranquil·litat. Saps què vull dir?
0: Sí, clar, però...
2: La majoria.
0: Ah, hi ha gent que es llevarà, de matinada.
2: Sí, que ho faci, jo no ho faré. Jo per veure un Jordània-Algèria...
4: El primer partit d'Espanya, no? Sento l'ànima. L'Espanya-Uruguai crec que és a les dues de la matinada.
2: Mira, exacte, ha jugat els dos partits a les 6 i ara a les dues de la matinada, no? Les dues...
0: Sí, clar, no.
2: Els malalts que s'ho mirin.
0: Sí.
2: No són a les 9 de la nit.
3: Fora del que... Ja sabeu que jo sóc la que toco sempre, fora del que és l'àmbit estrictament deportiu, em sembla vergonyós el tracte que se li està donant a segons quines seleccions. Em sembla vergonyós.
2: Què et refereixes?
3: Que els que xegin... O sigui, hi ha seleccions que només tenen el visat
2: per l'escola del partit.
3: El Mundial aquest no sé si s'havia d'haver fet als Estats Units. M'entens?
2: Es va concedir el Mundial abans que Trump guanyés les eleccions.
3: Però és humiliant aquells senyors
2: totalment.
3: Que els queixegen amb els de l'AIS, si és que hi ha gent de l'AIS. Per tant...
2: Hi ha jugadors que no els deixen entrar.
3: Si ja m'interessa poc el Mundial, això encara... Tenen visat d'un dia, de 24 hores, i cada dia tornen a Mèxic, a l'hotel, els de Senegal, pobrets, me'ls van tractar com un...
5: El millor àrbitre africà de tot el...
0: Va haver de tornar.
4: Mira, José Malagón m'apuntava que va ser concedit el 13 de juny del 2018 a aquest Mundial.
2: I Trump no era president, aleshores, no? O sí?
4: El primer mandat del Trump.
0: Sí, perquè va ser aquella cosa, no va ser aquella coseta d'amor entre el Trump i el president de la... Qui organitza els mundials?
2: El de la FIFA, l'Infantino.
0: Que el veig, i que van allà a fer-li els parabiens i aquella cosa.
3: Però que se li permeti tot això, per molt que dius, vale, es fa aquí perquè ja estava tot organitzat i, evidentment, és una organització brutal. Però que se'ls permeti tot això, a mi em sembla... fortíssim.
5: Jo penseu que el pròxim toca aquí.
2: Sí, bueno, aquí...
5: A veure qui governa.
3: Aquí
5: Marroc i Portugal.
3: Aquí hi ha el Marroc.
2: Aquí hi ha el Marroc i el Portugal.
4: No et perdràs cap partit. Els tindràs alhora...
3: A veure, jo abans era molt culer, ara ja m'he desdit una mica, m'agrada només el Lamine. I m'agrada...
4: Bueno, com el de la Fuente, el seleccionador, que diu pelotes al Lamine.
3: Precisament perquè és un tio que ell va a la seva, que és un tio molt jove, però ell va a la seva.
2: Sí, té molt clar tot plegat.
3: Té molt clar tot. Si l'ataquen per ser musulmà, ell respon.
2: Sí.
3: El dia de la rua va treure la bandera de Palestina. Va demanar
2: al grup públic
3: la bandera palestina i xapó al senyor Lamine Yamal. I avui a les xarxes el posen... Hi ha vídeos de gent sonada que diu, pues yo este gol es un gol d'Espanya, però no lo celebro porque cómo voy a celebrar un gol que ha hecho este... Bueno, o sigui... brutal. I el tio té la capacitat, espero que la tingui durant molt temps, de que li entri per aquí i li surti per aquí.
2: De moment sí, és així.
0: Ja,
2: és
0: jove, ja crec que
3: llavors, tot el meu respecte perquè té 18 anys.
0: El camp bastant ben amoblat en aquest aspecte, no? I de moment...
2: No com

0: pare, que és una altra història.
1: I ja fora de temps, moltes
2: vegades. La mare deu haver fet molt bona feina.
0: Segur, segur.
1: Xavi, un altre. Jo no sé si vas veure ahir el partit de la selecció espanyola, que et va semblar...
0: Mira, et diré que vaig veure la primera part i quan anaven 3-0 en mitja hora, vaig dir, vaig a veure una pel·lícula. A veure, jo volia veure un partit de futbol. I, escolta, veient els pobres d'Aràbia Saudita, una Aràbia Saudita que en el Mundial anterior el partit inaugural van guanyar l'Argentina de Messi 0-1, que va ser una cançó, i després l'Argentina va guanyar el títol, no?
3: Com poden passar aquestes coses?
0: No
3: ja pregunto, eh?
0: Jo per mi és sorprenent.
3: És sort?
0: És sorprenent, sí. A veure, els nervis del primer partit i tal, no sé què, com li va passar a Espanya amb Cap Verd, el primer partit, que no van ser capaços de marcar... M'imagino que deu anar per aquí la cosa, no? També a l'últim Mundial, Espanya va guanyar el primer partit 7-0 a Costa Rica i després res, i després va ser un desastre i els van eliminar a quarts de final, o sigui que no. A veure, aquestes coses... És l'esport,
3: jo ja
0: m'imagino.
3: Em sorprèn per això, no? Perquè tens unes expectatives i no...
2: Jo t'he de dir que ja s'ho faran. Que
1: ha empatat a dos amb l'Uruguai.
0: Exacte,
1: és una sorpresa,
0: ha empatat a dos aquesta matinada. Sí, no, realment és un, bueno, és un Mundial que veurem coses diferents, no? Jo espero que hi hagi alguna selecció amb la que no es compta, allò abans deia jo Jordània, Algèria, Itàlia, igual, alguna que realment que arribarà un dia que seran capaços de guanyar a les grans, als grans tòtems, no? Els argentines, Brasils, Espanyes, Portugals, Frances, etc. I que hi hagi una selecció que realment doni el cop sobre la taula, no? Una selecció d'aquestes que no s'hi compta, no?
1: Doncs de moment que amb les seleccions, els cromos de Panini, que ara feies tu referència, doncs
3: no,
1: aquest
3: no
1: prop de miler que no n'hi ha, que els hi arriben 400 o 500, s'esgoten
3: de Panini
1: en un matí, estan treballant la fàbrica 24 hores, 20, però és que no donen
3: això deien, abans. 24 hores, sí. Ara, tu et planteges de dir, ja no ho veies a venir, vull dir, tu no veies a venir això i per tant et preparaves per aquest impacte.
0: Però això havia passat amb altres mundials? O no? Tant, vull dir que
3: tant
0: aquesta
3: no,
0: febre...
3: No, tant no.
1: Tant no ha passat.
0: I aleshores per què ha
3: suposo
0: passat
3: que
0: això
3: tant,
0: ara?
3: No ho sé.
1: No ho saben. Ni els mateixos de Panini saben per
0: saben
1: què.
0: Saben els motius,
1: perquè,
0: diguem-ne.
1: Com tu deies, el mundial és més llarg, hi ha més cromos, però és que no se sap per què en aquest mundial... Però és que a mi el que m'ha sorprès és que trobar segons quins cromos, clar, com sempre, no? Sí. Allò de tengui, sí. Falti repe, no?
2: En canvi, un per 10.
1: Sí, el tinc repe. De Messi, pràcticament, no n'hi ha. Clar, els preus varien segons el protagonista, normalment els cromos són a 25-30 cèntims, però els que venen més cars són a 10 euros, que són les figures buscades de Messi o Lamin, i clar, hi ha tot un mercat negre.
3: Sí,
1: clar. Això és... Clar, de venda il·legal i denuncien que el mercat de revenda s'ha arribat a oferir l'adhesiu de Lamin per 100 euros.
3: Sí.
1: O l'adhesiu d'or de Lamin, 100 euros.
3: S'han hagut de prendre mesures, ara no és broma, en aquest sentit, allò de dir, a veure, no pot ser que vingui algú i s'emporti, jo què sé, les 4 caixes o les 5 que han arribat, no? De dir, escolta, vendrem 10 cromos per persona. Per què? Perquè el que vols incentivar és precisament l'intercanvi de cromos i el fet de fer la col·lecció i que els nanos puguin intercanviar. El que no vols és que vingui un especulador, per dir-ho així, s'emporti tot i després... Perquè hi ha gent que vendrà àlbums sencers, acabats.
0: Segur.
3: Clar, no, si en aquest moment ja em pots trobar, es veu en alguna...
4: Jo l'explicació del boom, que tampoc no ho saben ni ells, però sí que pensava, clar, és l'últim mundial de Messi, és el primer mundial de Lamin. Hi ha una tendència ara, tots els que som pares, com a mínim tenim nens petits, de dir, anem a fer una cosa que fèiem nosaltres de petits, meu fill encara és molt petit i no li interessa el futbol, per desgràcia, però jo si pogués ho faria, de... No, tenia aquesta cosa, vull dir que vaig estar pensant d'ostres, què passarà amb els cromos? I penso que potser l'explicació està una mica aquí, de que serà un àlbum...
3: I una cosa analògica, que és la d'enganxar.
1: Sí, que és el que feia nosaltres.
3: I després, clar, i després la de dir, ara t'has d'organitzar, perquè ara has de saber els que tinc repes, els que no, els que tot això...
2: Nosaltres fèiem llistes.
1: De quines col·leccions fèieu vosaltres?
3: Que la gent fèiem llistes.
1: Us en recordeu de quines les fèieu?
3: Jo havia fet alguna...
0: Jo n'havia fet de futbol, de futbol i tinc una cosa que la tinc gravada aquí de tota la vida de col·lecció de futbol, que és que jo tenia 7, 8 anys o 10, una cosa així, i anar a una mena de supermercat, no es deien així en aquella època, que hi havia de què viures i tal, i anar a comprar els cromos, o sigui, anar a comprar el paquetet, que hi havia 3 cromos sempre, no? I així, quan tenia un cèntim, se'ns podia anar a comprar els cromos. I recordo que sempre, sempre, sempre em sortien els mateixos jugadors. I t'ho juro. No, no, sí, Violeta, Amancio i Bertomeu. I el que tinc gravat aquí. Violeta del Saragossa, Amancio del Madrid i Bertomeu, que estava, em sembla que, no sé si l'Espanyol, era el porter, crec. Escolta, i sempre... I aleshores tornava a comprar en el mateix lloc els sobrets i jo al·lucinava, li deia, dic, però com és possible?
3: No,
0: i els tenia repetits 25.000 vegades, aquests tres jugadors. Sí. Dic, no pot ser, no pot ser. I anava comprant, en comptes d'anar al que viure del costat i comprar-lo i a veure si me'n sortia.
5: I no creieu
0: no
5: que,
0: no podia ser.
5: Que quan els gravat. Imprimeixen en fan més dels cutres i menys dels...
3: Clar, això incentiva, suposo, el fet de fer la...
5: Dels cutres amb tot el respecte.
3: No,
5: dels que no coneix ningú.
1: Dels no tan famosos.
0: I en deu haver-hi de falsos? Pregunto, no sé, si hi ha tanta misteria.
5: No donis idea.
3: No donis idea. El que sí que hi havia, cuidado, el que sí que hi havia era àlbums que no eren...
0: Que no eren els legals, diguem-ne, els reals.
3: Sí que hi havia algun àlbum que no era... Sembla que sí que havien detectat que hi havia algun àlbum que no era...
5: Però era molt divertit.
1: Era molt divertit.
5: La meva llista és la feinada que tenia jo. I ara tatxo, i quan teníem els detatxats la feia de nou, la llista.
0: I a més, els àlbums que quan no tenien cap cromo eren primets, però després es anaven engruixint, perquè clar, allò que les pàgines
5: passava molt. I no eren adhesius.
3: No, no els havies de... Amb el pegamento, amb el pegamento.
1: Alguns de sèries televisives també, la Abeja Maya...
5: Sí, jo no.
3: Jo de fauna africana, crec, i el cos humà...
5: Coses així, sí.
3: Coses així. Llavors era com molt didàctic tot plegat, almenys el meu...
5: Jo no ho recordo.
3: De futbol,
5: potser,
3: no.
5: I a més, érem quatre germanes.
3: De futbol, germà, sí,
5: de futbol. I no vegis, érem quatre germanes i allò era un robar-se cromos impressionant.
3: Ah, no, els portàvem a col·le, no? I els anaves intervenint. Bueno, com fan ara, vaja.
1: Xavier, vas poder acabar la col·lecció?
0: Què va?
1: Allò
0: em va acabar de desincentivar i crec que per això jo vaig dir Violeta, Mancio i Bertomeu, que era duríssim.
3: Ja n'hi ha prou.
5: Mai, jo no dic que vaig mai cap.
1: Doncs mira, passem del futbol a parlar de tovalloletes. I vaig a parlar de tovalloletes, de tovalloles, perquè hi va haver una cosa que em va sorprendre molt la setmana passada. Jo no vaig poder fer la tertúlia per temes familiars. El meu pare va estar ingressat a l'hospital, no, no és un hospital, és un centre sociosanitari a Tarragona, que es diu Llevant. I de les coses que em van sorprendre més és que quan vas al lavabo te trobes que no hi ha tovalloles.
0: Ostres.
3: Que no hi ha què?
0: Tovalloletes.
1: Tovalloletes. No n'hi ha res.
0: No hi havia res.
1: Només hi ha el suavitzant, no? I tu preguntes...
3: El sabó.
1: I tu preguntes... les tovalloles, em podeu posar una tovallola? Diu, no, s'han de portar de casa.
0: Com?
1: Que sí, perquè les van treure per la Covid.
0: Ah,
1: dic, va. Ja, però la Covid ja va passar.
3: Clar, sí.
1: No sé si...
3: Hi ha coses que ja no tornen a tornar.
1: Ja es va quedar així. O sigui, has de portar les tovalloles
3: de casa.
1: Jo pensava, no m'ho puc creure.
3: No, jo tampoc.
5: Moltes coses s'han quedat de la Covid.
3: Sí.
1: Jo penso, no pot ser.
5: S'hi han apropiat...
1: Clar, parlem de seguretat social, però home, que com a mínim les tovalloles... Sí, a mi em va sobtar moltíssim. Moltíssim, però no, perquè òbviament hi ha un moment que aniràs al lavabo ja només per atendre l'altra persona, que t'hauràs de rentar les mans, hauràs d'atendre en aquest cas el meu pare...
0: El teu paquet de clínics, no sé, m'invento, no sé, per almenys assegurar-te
1: una
0: mica les mans.
1: No, em van portar després, em vaig queixar i també coneixia una persona que em va dir, espera, te la portem.
0: I em va posar la tovallola.
1: Em va posar la tovallola, no? Però...
3: És que si no, la gent gastarà el paper que hi ha.
1: Aquest
3: és un problema. Hi ha d'haver paper al lavabo.
1: Sí, paper al lavabo, sí.
0: Sí, n'hi havia una miqueta.
1: Paper al lavabo i el sabó.
3: Això, quantes vegades veus que la gent s'aixuga les mans
1: al paper al lavabo?
5: Des del moment que no et donen ni el malalt, ja no et dic a tu, el malalt no li donen l'ampolla d'aigua per dinar, que has de portar l'aigua tu.
3: L'has de comprar.
1: No, aquí l'aigua sí que la portaven.
5: Ah, doncs mira.
3: Tens sort, eh?
5: Perquè aquí no te la donen.
3: No.
5: Has de comprar tu l'aigua.
1: Aquí no te la donen l'aigua.
5: No. Vamos.
0: Quan dius aquí, a on es refereixes?
5: A Mutua Terrassa, a l'Hospital de Terrassa... quan estàs ingressat, has de portar-te tu l'aigua. Home, però... ho he viscut fa pocs aquests mesos.
1: Però si estàs ingressat, per exemple, en vies, que no et pots moure... Que tens
5: te l'ha de portar la família.
3: Sí.
5: Tenen unes màquines estupendes a baix, d'aquelles que fiques per un litre i mig, potser fiques 2 euros... i la puges i ja està, o te la portes de casa.
0: O sigui, que allò de la tele de l'hospital que pagaves per veure, això s'ha generalitzat.
5: No,
0: o sigui,
5: lo de la tele, vamos.
1: És curiós, no? Que és curiós que aquí hi havia tele gratuïta. Tenien una tele que no havies de pagar,
5: Però
1: en canvi no hi havia tovallola.
5: Sí.
3: Per això t'hi vull dir, són coses... Sí, sí.
5: Bueno, és com els pàrquings dels hospitals. Jo sempre dic, com és que els pàrquings dels hospitals has de pagar sí o sí i els centres comercials són tots gratis? Els pàrquings.
0: Mm. Bueno, perquè els centres comercials són privats i aleshores els interessa que... Jo no ho sé, eh?
5: Ja.
3: Jo encara recordo l'Anna.
5: Que vagis, bueno, també per potenciar que vagis a comprar.
0: Que vagis a comprar. Sí.
3: Però donen facilitat.
5: Necessitat, eh?
0: No, totalment.
3: Recordo la negociació del conveni de l'Hospital de Terrassa, que se li va plantejar als treballadors que o es feia el pàrquing de pagament o no podien fer front a despeses i a nòmines i tal. Sí, sí, perquè el pàrquing de l'hospital inicialment era gratuït.
5: Sí.
3: D'acord? Doncs una de les coses que es va argumentar, entre cometes, per fer-lo de pagament, era
0: pagar les nòmines.
3: Imagina't.
5: Bueno, però en seguida van externalitzar. I van externalitzar, i tota la zona que hi havia per aparcar fora, que podies fer-ho en el voral de la carretera, van posar tot de pòster,
3: perquè no poguessis deixar el cotxe. Clar, sí.
5: Sí.
3: No. Un
6: tipus por aventura, llavors, que ho van fer igual.
4: Els treballadors també paguen a l'hospital?
3: No ho sé, jo aquí... No ho sé,
4: els treballadors han de tenir algun...
3: Han de tenir...
5: I a l'hospital de Terrassa, si estàs més de 2-3 dies, el pacient li donen un carnet que potser et costa 10 euros
3: tot el
5: 3
3: dia.
5: Dies.
3: A 3 dies.
5: Sí. Però has d'estar molt fotut, diguéssim. No és d'aquells ingressos que fan ara, que després t'envien a casa.
3: I els treballadors, suposo que alguna cosa hi ha.
6: Sí, tenen, eh?
3: Fins que no arribi el tren allà, que potser algun dia ho veurem, no? Aquella connexió entre Sabadell-Terrassa, entre altres coses que hauria d'anar per allà, però ha d'interessar.
0: Un orbital, també?
5: Tu i jo, Lídia, no sé si ho veurem. Em sap greu que no ho veurem, no?
0: L'orbital jo crec que no el veurem.
3: No, però mira, com a mínim, allò... Mutua Terrassa no va parar fins que hi va haver Vall Paradís.
0: Clar.
3: Que no és broma que estigui allà.
5: Home, hi va de conya, les coses com siguin.
3: No, que té sentit, com tindria l'estació de l'hospital.
6: Mira que és curiosa. Sí. Això és Mutua Terrassa. Els televisors, l'hospital dispone de televisores en les habitaciones, por este motivo no se permite tener aparatos particulares en el centro.
5: Perquè els altres es paguen.
6: Clar, o sigui, però...
5: Clar,
6: o sigui, deixen, no? Dispone de televisores, però no diu que siguin gratuïts en les habitacions.
5: No, vas a baix amb una màquina que hi ha i compres un temps.
0: Sí.
4: Bueno, jo quan va néixer el meu fill, que vaig estar uns dies allà, me'l recordo. El que passa que avui en dia, com que vas tot el dia amb el mòbil, la tele tampoc l'ha.
0: Ara ja no
5: sí, però
0: no.
5: Tampoc,
3: tauleta.
5: Tampoc hi ha wifi, sí, vull dir que...
4: No,
6: però bueno, és per la persona també que està allà al llit tot el dia.
5: A veure, jo entenc,
6: que està allà,
5: per una banda, entenc perquè hi ha gent que pot ser molt pesada. Si tu, com que les habitacions són compartides, si tu estàs fotut, que és com estava la meva pobra mare, i la del costat...
0: Està veient, vés a saber què.
5: Està tot el sant dia, amb la tele tota pastilla. Mira, aquí t'ho compro. Aquí t'ho compro una mica.
6: Però, bueno, és que les habitacions del costat, això passava, que les habitacions del costat tenien la televisió també a tota pastilla.
5: Dormint en aquella butaca...
6: A la segona nit, qui necessitava jo ja per fisioterapeuta, que vaig agafar ara, era jo, perquè ja no podia... Sí. Ja no te pots aguantar del mal que et fa. No?
3: Això jo crec que el que ens faria qüestionar seria de dir fins a quin punt no hi ha coses que anem assumint que va retallant la sanitat pública i que nosaltres com usuaris anem assumint com a normal i que no ho seria. No? Jo fa anys que me recordo quan van explicar que a Anglaterra hi havia hospitals que ja no donaven el dinar als malalts, sinó que el que havien posat a les habitacions era microones. Perquè les famílies escalfessin, portessin el menjar i l'escalfessin pel malalt. O sigui que no vull donar més idees, però dic que no es pot acceptar això com una... Si acceptem aquesta mala qualitat de la sanitat pública...
5: L'aigua ho tenim assumit.
6: No, però és que, a més, depenent de la malaltia que tingui, necessita un aliment de determinades característiques. En aquest cas, malalts que estiguin acabats d'operar, que no puguin menjar tal, que no puguin menjar qual, que hagi de ser triturat, que hagi de ser baix en sal...
5: Els hi deuen donar una llista.
3: Però si...
5: Dic jo, m'ho invento.
3: Si hi ha gent que no vol menjar el que li donen a l'hospital i es pugen de baix al bar a menjar, vull dir que...
6: Mira, ara que parlem de caps, m'ha agradat això del Cap Sant Llàtzer, de Terrassa, perquè ha incorporat la figura de l'educador físic esportiu dins del model de centres de salut integral de referència, amb l'objectiu de promoure l'activitat física terapèutica. I això està molt bé, perquè significa que el que t'estan receptant, a més que sigui els medicaments, per el que tinguis, és pràctica esportiva, i a més ho estan fent, per una banda, donar resposta a pacients amb dolor osteomuscular que no compleixin criteris de tractament quirúrgic, ni es beneficin d'una visita especialitzada a traumatologia, i en els pròxims mesos el CAP preveu ampliar els circuits de derivació des de medicina i infermeria per atendre persones amb factors de risc cardiovascular, problemes d'ansietat i depressió. És a dir, tens depressió, tens ansietat, te la tractarem, però a més tindràs aquesta persona que et farà i et dissenyarà un planning d'activitat
3: física,
6: tant cardio com força, perquè formi part d'aquest tractament.
5: Sigui, tot el que sigui ampliar per bé la sanitat pública...
3: També és el que dèiem, hi ha coses que treuen i coses que col·loquen molt bé. Aquí,
6: que posin l'aigua també.
5: Però l'aigua, és que allò de l'aigua, el cost de l'aigua...
3: És que no sé per què van treure les fonts. Que hi va haver una època que van col·locar fonts d'aquelles, no, d'aigua, que seria el més normal.
5: També deu ser perquè els hi surt car.
3: I més... Sí, ja, però és l'aigua de la xeta. Bé, bueno, clar, se l'han de pagar, sí.
6: Que tenim el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, l'Òscar Ordeig, que va justificar el rodatge a l'antic camp de golf perquè compleix els requisits de protecció. Crec que el podem escoltar, no?
7: Les restriccions d'accés al medi natural eren per l'esbarjo i el lleure. Les activitats econòmiques estan permeses, però sempre i quan es compleixin uns requisits, un tancament. Un tancament i un control i desinfecció de les entrades i sortides.
3: Jo pregunto, qui cobra? L'Ajuntament de Sant Cugat? L'Incasol?
5: Sí, perquè
3: l'Incasol, la gent...
0: És espectacular.
3: Qui cobra?
5: Qui... Clar, es veu que els senglars saben distingir si és una cosa lúdica que vas
0: fer. Sí.
5: Realment genera una...
3: Sí, però ja et dic, aquí de moment no està sortint qui és el que està cobrant, no. I què ha cobrat.
5: I mira que es pregunta,
3: però no... I què ha cobrat? No?
0: Res.
3: Però Sant Cugat ha muntat una petita oficina a l'Ajuntament per esdeveniments de gravacions, d'espots, no sé què i tal, o sigui, una cosa relacionada amb el tema.
5: Veus?
3: Mira per on.
6: Veus? I aquestes mesures per garantir la seguretat, perquè siguin desinfectats abans i després, no pot passar amb la resta de la gent? O sigui...
3: Esclar.
6: Si passa per un centenar de persones,
5: es desinfecten i d'això quan entren i quan surten.
6: Els vehicles de les rodes, etcètera. I això no pot passar per la resta de la gent, dic jo, no ho sé.
5: Pel mateix lloc que passen les rodes, podria passar la gent caminant.
0: Però hi ha alguna previsió, o s'ha dit, o... quan s'acabarà això? O no? Bueno, o sí, però, o no?
4: L'última notícia és que fins després de l'estiu, seguiríem així, però sí que és veritat que cada cop hi ha més gent que qüestiona. Bueno, després de l'estiu, si continues fins ara el que estiguin fent, perquè jo tampoc no és que ho tingui gaire clar.
3: A més, han col·locat balles.
4: Matar senglars i d'això.
0: Exacte, surten hordes amb escopetes a matar senglars perquè s'acabi això, o no?
5: Els passos canadencs, aquells que han ficat a les entrades i sortides dels pobles, allò que en diuen pas canadenc, que sembla que en diuen... que a mi que m'ho expliquin.
3: I han col·locat un perímetre de tanques bastant important. No, quan se'n vagin, tot això s'ho emportaran, s'ho enduran, ens deixaran allò normal. Les cabanes aquelles tan mones, no les podríem pas deixar.
5: Bueno, i el que et dic, els passos canadencs, aquests són capaços de deixar les reixilles i tot això.
3: Home, qui ho farà?
5: Pues el que ho ha donat posar-ho ha d'anar a treure-ho.
6: Fa unes setmanes van aixecar, van treure uns quants.
0: A mi una cosa que se m'escapa també, que és... aclariu-me, perquè... Sí. A veure, la pesta porcina, tinc entès que no afecta els humans, no?
3: No.
0: Aleshores, a veure, tenim, o sigui, un lloc on hi ha porcs senglars que tenen una pesta... Aleshores, això els afecta amb ells, els porcs senglars, sí, no? Sí.
6: Però tu series com un agent transmissor.
0: Tu ets un transmissor.
6: Per les sabates...
0: Correcte, és que se m'escapava aquest punt i dic...
6: Sí, és això. Tu te pots convertir en un agent transmissor d'aquest virus. Sense que t'afecti a tu.
5: I encomanar els porcs a les granges.
0: En els porcs senglars d'altres llocs.
6: Exacte.
0: O sigui que tu pots transmetre i anar-te'n amb una altra part natural de Catalunya i allà transmetre la que t'afecti.
5: De totes maneres, controlar no ho tenen, perquè jo l'havia estava sopant en un lloc allà a la floresta que es diu Les Escales i per baix de la
0: passaven els porcs senglars tranquil·lament, no?
5: Sí, una mare...
0: Jo n'he vist també allà a Romanització, allà a Can Mir, n'he vist constantment, no? Els continuo veient, vull dir, no sé. Què es fa per controlar-los? Com es controlen?
5: A tu no fan el control de les sabates.
0: No, clar. Els volen agafar i tots els porcs senglars d'allà, quan els tinguem tots reunirem, els matarem a tots o no, o què? És que no s'acaba d'explicar.
5: Jo em dono la sensació com si estiguessin esperant que es morin, però és que això és molt fort.
0: Clar, és que n'hi ha molts, no?
5: Perquè no tenim molts llocs per passejar, diguéssim. molts llocs sobrats de llocs per anar passejant, no en tenim.
6: Ara, a l'estiu, que puguis tenir llocs on sortir més fresc.
0: Sí.
6: És bastant més complicat. Que volia parlar també d'aquesta nova campanya per millorar la recollida selectiva al Vallès Occidental, perquè de vegades pensem que fent bé la campanya de recollida i et pots trobar que potser a la teva bossa de restes sigui la bossa més gran, quan hauria de ser, per exemple, la més petita, no? Que normalment la bossa més gran és la que té tots els envasos, els plàstics, etc. I la resta hauria de ser la que és més petitona. Llavors, anem a escoltar un moment el president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, que és Rafa Agüeto, perquè parla de que la comarca doncs està aprovant molt justet el que és en matèria de residus.
8: Estaríem en un aprovat molt justet, perquè sí que hi ha poblacions que compleixen amb els objectius de recollida selectiva de residus, però d'altres que no. En termes generals, aquelles poblacions que són més petites o mitjanes, doncs sí que tenen implantats sistemes més eficients de recollida, i les grans ciutats és l'assignatura pendent. És aquí on en els propers anys haurem de fer un salt qualitatiu i quantitatiu en la millora de la recollida selectiva. Doncs que els petits gestos, allò que fem sense pensar en la nostra vida quotidiana, té un impacte i genera grans canvis, i és important que siguem conscients.
6: Ell parla de que la primera planta de tractament de residus
3: com el capitán Siam, no?
0: Vull dir, però
6: en certa forma creieu que es fa bé, que ho feu bé, que es fa bé a les vostres llars.
0: Jo reconec que ho faig bastant malament, eh? Soc bastant...
5: Jo intento fer-ho bé.
0: Bastant tontet, amb això,
5: intento
0: jo
5: fer-ho bé.
3: Sí, jo sí, també.
0: Sí, intento, però al moment donat... No sé, mira, i això no ho poso.
5: I tinc
0: això, aquí,
5: una casa petita. Sí.
0: Jo aquí tinc molts dubtes.
3: Dubtes n'hi ha, clar, reconec, jo també. Dubtes també. Ara, fer allò, la bossa dels plàstics, la bossa del paper, la bossa del vidre, la bossa de l'orgànica, tot això, intentes fer-ho... A vegades ja et dic que si tens dubtes de segons quins envasos van on van, no? Però sí que intentes fer-ho el millor possible. Aquesta és la pura realitat. Però el que veus és que no tot ha de recaure amb els usuaris, amb nosaltres, no? Des de quan fa que diuen que canviaran la llei dels envasos, no sé què, que clar que ets un lobby tan fort que tampoc no permet això, no? Jo estic enfadada de comprar el tub de la pasta de dents amb la caixa. Perquè per què he de comprar la caixa?
5: I dos plàtanos embolicats amb un plàstic.
3: Hi ha coses que podrien reduir el seu embalatge moltíssim, però clar, aquí el sector de tot el tema aquest que impressiona moltíssim. I ara per ara no s'han canviat coses, molt poques coses s'han canviat en quant a embalatge, i no parlo només de les safatetes i tal, no, hi ha molta cosa embalada, que no caldria, que n'és tan embalada. Mm-hmm. Ara.
5: Bueno, aquí quan vam començar a plantejar lo dels plàstics, l'únic que van fer va ser cobrar-te les bosses. Mm-hmm. No van retirar les bosses, et van dir, si demanes una bossa, te la cobrem. Que dic jo, la gent continua demanant les bosses, vull dir que...
6: Sí, i
5: que
6: llavors... però potser no tant, eh? Perquè has de pagar 15 cèntims...
5: Molts sí que anem amb la bosseta de...
0: Bueno, vas amb la teva bossa.
5: Amb la teva bossa, el bosso i tal. Però això no és una mesura per controlar...
6: No, home.
3: I no s'ha incentivat la compra a granel. Al contrari, hi ha superfícies comercials que ja no pots comprar a granel, has de comprar amb previ envasat, etc.
5: Però és que això és molt fort, perquè aquí, per exemple, o sigui, jo ara que vinc de fora i viatjo una mica, a tots els pobles petits hi ha el seu mercat de pagès, hi ha el seu... O sigui, que tu pots anar amb el teu cistellet... Aquí Rubí no hi és. O sigui, i l'únic que
3: tenim,
5: hi ha...
3: Tenim el mercat.
5: Bueno, però vull dir-te que tu pots anar... Les botigues, el petit comerç es potencia moltíssim fora aquí. Aquí, petit comerç llevat del mercat, la gent que no té horari, la gent que treballa... Nosaltres ara podem anar al mercat.
3: Ja.
5: La gent que treballa no pot anar al
3: però
5: mercat.
3: Però van fent moltes coses que bueno, intenten jo... que puguis demanar la compra i passar-la després
5: jo
3: a buscar...
5: Jo recordo quan hi havia el mercat de pagesos...
3: A buscar una altra hora.
5: El mercat de pagesos a
3: darrere del mercat, sí.
5: Vull dir que... hi ha coses que també es podrien potenciar perquè la gent, o sigui, en aquests llocs no et donen bosses normalment i si te la donen, a mi és una bossa de paper. Jo m'he tirat totes aquestes setmanes comprant a paradetes de gent que et trobes, pagesos que et trobes... I aquí és una cosa que s'ha perdut molt i jo crec que seria molt bo. Entre altres coses, per la proximitat, per lo que et dic, perquè tant embalatge... Escolta, que és que quan veus... Jo he vist paquets de... la safata i un plàtan tapat amb plàstic. I dius, ostres. I llavors una altra cosa. Les campanyes estan molt bé, però hi han mesures que es poden portar a terme i, no, i per el que sigui, no ho fan. Per exemple, el porta a porta a les urbanitzacions aquí a Rubí es podria fer. I seria un dels llocs, perquè aquí les urbanitzacions són molt grans. Allà es podria fer, al poble és més difícil. A les urbanitzacions es podria fer. Qui és el responsable aquí? Pues un d'ells, el senyor Hueto, que és regidor de l'Ajuntament de Rubí. Aquest senyor que ha parlat. Per tant,
3: president del Consell Comarcal, no?
5: El president del Consell Comarcal. Clar, si està molt bé i potenciat això, però hi ha propostes, perquè en els pobles on es fa funciona. Vull dir, jo tinc la meva germà que viu a Palau, i al principi la gent es posa una mica així, però realment funciona, i la gent recicla molt més, perquè cada dia et venen a buscar un tipus de deixalla, no? Mm. I a les urbanitzacions, per exemple, que és molt gran, que és on la gent es queixa molt de que la gent tira coses fora dels contenidors, joder, instaura el porta a porta. Mm.
6: T'haig de dir també, per exemple, un vist jo, comença també molt per la conscienciació i pel canvi d'hàbits a casa. Jo no dic que en sigui això, però jo estic cansat de... A Vallromanes tenim contenidors d'aquests intel·ligents que has d'obrir, però la quantitat de brossa que te trobes fora, que no pertoca, que te la trobes i dius, no pot ser, com la gent pot ser tan...
5: Incivisme.
6: Saps?
3: Sí,
6: no
3: incivisme. Parlem d'incivisme.
6: Per això t'ho deia. No?
3: Parlem de la importància de lo comunitari, que hi ha, del públic.
6: Que hi ha una part del que és públic, d'ajudar, però hi ha una part que comença a casa.
5: Sí.
6: Hi ha una part que
5: això
6: comença
5: segur.
6: I és... Per això t'ho deia, no? Vosaltres recicleu a casa com toca.
5: Sí, sí.
6: Sabeu
5: jo
6: el que toca?
5: Sí.
6: Perquè
5: hauria
6: de ser, perquè és complicat. I és el que deia el Xavier. Moltes vegades tenim dubtes. I si ja ho fessis bé des del principi i anés on van anar a parar cada cosa, la cosa ajudaria més. Mm-hmm. Més encara si després es millora amb segons quins sistemes, no? Però moltes vegades jo el que em trobo...
5: Hi ha estudis que els llocs on han implantat el porta a porta, hi ha estudis i provats que potser s'ha incrementat un 40%, la recollida selectiva. Vull dir que no estem parlant de que dius, bueno, la despesa no reverteix amb realment l'utilitat. No, hi ha estudis que ho corroboren. Vull dir que...
0: Per millorar això, jo crec que, a veure, campanyes com aquella famosa de encara que sigui de plàstic, aquella que es va fer i tal, que aleshores la gent començava a entendre que si la bossa, si el container és marronet, això és l'orgànic, però si és el... Vull dir, intentar...
3: En vas on vas,
0: no?
5: En vas on vas.
0: En vas on vas, exacte. I, evidentment, això a les escoles ja des de petits, que els nanos arribin a una edat que ja ho tinguin tan clar que quan són adults, aleshores ho faran com Déu mana, no? Nosaltres això no ho vam
3: viure. I després, jo crec que una certa visualització del tema de la brossa, perquè nosaltres no som conscients de la quantitat de brossa que generem. Jo faria visites didàctiques a algun dels abocadors, perquè realment és impressionant, Vull dir, vas amb un abocador d'aquells en què, a més, has de baixar amb cotxe pràcticament fins a baix l'abocador, i quan veus tot allò, te n'adones. I clar, això no ho veiem. No ho veiem, ni ho volem veure, ni ho veiem, ni la brossa és una cosa que tenim allò fora, amagadeta, i que no generem aquesta consciència, no? I hauríem de poder generar-la i adonar-nos-en com d'important és reciclar. I parlem d'això com parlaríem de la roba, com parlem de moltes coses, no? Però sobretot la roba, ara que, en fi, que la gent per internet es compra coses cada dia 50, hauríem de... Però això jo crec que necessites visualitzar-ho. Jo, en sèrio, jo proposo al Consell Comarcal que faci excursions facultatives als abocadors.
4: Fan visites al centre de tractament de residus, que jo alguna vegada m'he volgut apuntar i sempre no hi ha llocs.
3: De manera, no?
4: Però el de l'abocador estaria molt bé, perquè quedaries flipant allà.
3: No.
6: La Marta, que deus estar amb la festa major, no? Ens explicaràs que hi haurà cercavila nocturna, un pilar de quatre caminat, novetats dels gegantes i castellers per festa major. Marta, com esteu una mica vosaltres preparant el vostre diari?
4: Organitzant-nos, a veure si els quatre que som arribem on podem. No, a veure, sobretot, com a mínim, jo és una cosa molt personal meva, però també el mitjà dona suport, no? Que precisament les activitats que has comentat, donarem molta difusió a tot el que és cultura popular tradicional,
6: el pregó,
4: ballada de gitanes al carrer, òbviament, vull dir, això, hi haurà una sorpreseta també al tot. I bueno, i els concerts, òbviament, que també són els que més públic atrauen, no? Però llegia l'altre dia que us explicaven els castellers i els geganters el que faran, i dius, home, sempre fan el mateix, perquè al final no, és el que més es manté de festa major, però sempre intenten innovar una mica. Doncs mira, una cercavila nocturna, que aviam, que es fa la nit perquè el matí seria impossible, no? Però que nosaltres intentarem, com a mínim, que siguin els veritables protagonistes de la festa major. Les entitats, que són les que fan la festa major.
3: De fet, són les que fan la festa, eh? Les que fan la festa, els que la innoven, els que intenten amb el que tenen, que no és gaire... o gens, fer moltes coses. Vull dir que jo crec que Rubí té molta sort del teixit associatiu que té. No tindria la festa major que tenim.
0: Però dèieu si no que voleu que passi ràpid, eh? Dèieu,
5: això
0: sí.
5: I no se l'ajuda lo suficient. Reivindicant. No se l'ajuda lo suficient a les entitats que treballen molt, o que treballen molt, parlo també...
3: Exacte.
5: No se'ns ajuda lo suficient.
6: I deies que a l'actuació de l'Esbart hi haurà una sorpresa del Tot Rubí Diari.
4: Sí.
3: Sorpresa?
6: Sorpresa.
3: No es pot dir sorpresa?
6: No, sorpresa.
4: De moment no.
3: Aprofitem la benentesa també per dir-li a tothom que surt i que veu coses... de quan hagi passat la festa major, o abans de la festa major, o durant la festa major, apunteu-vos a les entitats, participeu-hi, feu-les grans. Si no és així, no, és molt difícil tirar endavant, i som molt rubinencs, de tot arreu, i per tant, benvinguts a tothom a formar part de les entitats. I reclamem aquesta mena, entre cometes, com de compromís, no? Que no és compromís, és simplement participació activa. Si volem dir què, o volem decidir què volem fer, necessitem ser prous.
5: Sí. Sí, sí, perquè sempre som les mans sempre són
0: les mateixes.
5: Sí, però nosaltres, mira, això que dius, que... amb el tema del Festival de Blues, nosaltres hem augmentat bastant els socis, molta gent s'ha fet sòcia. Molta de fora de Rubí, també t'ho tinc de dir, perquè ve molta gent més, ve gent de Rubí, però també hi ha gent de fora.
3: Però encara costa.
5: Però sí que han fet socis, sí que han fet.
3: Però encara sembla mentida, però encara hi ha gent de Rubí que et diu, gent que viu a Rubí, d'acord? Que et diu, ai, jo no tenia ni idea, ai, jo no sé què, ai, que jo no... I potser porten vivint aquí, doncs jo què sé, ja uns anys, no? Però, clar, si no vius de manera participativa, si tu treballes, vas a comprar, tot el que vulguis, portar els nens a l'escola, però després no vius participativament la ciutat,
5: social, sí.
3: No, és impossible, però per això te n'has de voler assabentar, també.
5: Sí, perquè es publicita tot.
3: Ei, es fa tot, es fa un esforç tot, bastant important.
5: Fins i tot a l'agenda d'activitats de l'Ajuntament es penja, per les entitats ho pengen tot.
3: Has de voler participar.
6: Ajudar a relar-se molt, i que quan per més que entitats diverses passes, vas fent més poble i et sents més del poble.
3: Clar.
6: I vas coneixent també les diverses persones que moltes vegades repeteixen també.
5: Sí,
6: deies,
5: molt.
6: Això és molt divertit. Molt. Són les que estan allà. Com us va deixar? Ens queden no res, 3 minutets, lo del Consell General de Poder Judicial, que en un principi s'anava a reunir telemàticament ahir diumenge, però que van decidir que no, que ho feien justament avui el jutge Peinado per la interlocutòria sobre Begoña Gómez per veure si l'expedient...
3: Però no retira aquest home al setembre, el
6: sí, sí,
3: Peinado.
6: Sí, sí, el Peinado.
3: Home, doncs escolta, que marxi de vacances, ja.
0: Dos anys fa, sí.
6: Una falta greu de consideració.
3: Morir matando,
5: eh? El sistema judicial, sí, fins ara m'ho podia creure, però que ara aquesta gent siguin intocables i puguin fer el que els doni la real gana... Ja sé que és un perill el que vaig a dir, però és que és molt fort. Aquesta gent, tu quan t'equivoques o fas un accident, o quan fas alguna cosa que es veu claríssim que no ho has de fer. O sigui, tu no pots tenir esperant un informe de l'UC o del Quirón 3 anys i tenir l'altra persona... O sigui, a mi em sembla molt fort. Jo no m'estranya que no s'hagin reunit. Sí, home, i un diumenge es reuniran per discutir a veure si aquest senyor ho fa bé o no ho fa bé.
6: Bueno, van decidir per avui dilluns, però ja era una notícia.
4: Durant el procés, alguna vegada en diumenge s'havien
3: reunit.
5: Hombre,
3: és una taca negra.
5: Et dic una cosa.
3: Aquest senyor.
5: També els que estan ara patint...
0: Són els que abans... Són els que abans els semblava molt bé.
5: Ens van donar molta canya a nosaltres, i ara resulta que
0: ara els hi passen bé.
5: Efectivament,
0: aquí està el tema.
5: Llavors, ara ho estan patint ells.
6: Qui jutja el jutge, no?
3: Sí, també. I què li diu aquest jutge? o sigui, els propis jutges, que se'n vagi cap a casa, que està fora de lloc.
1: Doncs nosaltres som els que ens n'anem cap a casa, que ja estem quasi fora de lloc. Moltíssimes gràcies. Darrera tertúlia aquesta de dilluns, perquè el proper dilluns és festiu i després ja se'ns acaba la tertúlies.
3: Bon estiu a tothom.
1: Bon estiu, moltíssimes gràcies.
5: Marta, bon estiu i bones vacances.
1: Rosa Latorre, Xavi Bonastre, moltíssimes gràcies pel vostre temps els dilluns.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia, avui a ple la sessió plenària del mes de juny que s'avança per la festa de Sant Joan i la festa major. El ple d'avui tindrà com a tema central l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, una aprovació que tirarà endavant amb els vots de l'equip de govern, format pel PSC i en Comú Podem, i Veïns per Rubí, que ja ha avançat que el seu vot serà afirmatiu. A més, el darrer punt de l'ordre del dia serà la renúncia del primer tinent d'alcalde del PSC, Víctor García, que se'n va a treballar al Departament d'Educació. Recordem que el Pla d'Ordenació Urbana Municipal preveu, entre d'altres coses, la construcció de 7.000 nous habitatges. D'aquests, un mínim de 3.200 seran de protecció oficial. També preveu un parc central entre la fàbrica Pica Aguilera i la futura estació de ferrocarrils i la construcció de dos ponts i quatre passeres sobre la Riera. Més qüestions a l'apartat de tràmits, a banda de modificacions de relació de llocs de treball de l'Ajuntament i algunes modificacions pressupostàries, s'aprovaran els preus privats per la prestació de serveis dels cursets de natació de la piscina de Can Rosés de cara a la temporada 2026-2027. També l'aprovació definitiva del projecte bàsic i d'execució de la Masia de Can Sant Joan per implantar horts municipals urbans. I el Pla de Refugis Climàtics per al període 2026-2030, un pla que pretén tirar endavant accions com ara millorar equipaments, ampliar horaris i instal·lar tendals a parcs infantils. També ampliar les zones de verd urbà, places i parcs per combatre les onades de calor.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I precisament el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha emès un avís de situació meteorològica de perill per calor. Començava precisament ahir a les 10 de la nit de diumenge i les comarques que s'inclouen en aquest avís són el Segrià, el Pla d'Urgell i la Noguera. De cara a avui l'avís s'amplia un total de 26 comarques, això inclou el Vallès Occidental, i aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins demà dimarts. Tindrà el seu punt àlgic avui. A més, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en alguns sectors. En el cas de la ciutat, tant diumenge com dilluns, les temperatures màximes han arribat a 35 i 36 graus. En aquest sentit, des de Protecció Civil es demana a la ciutadania extremar les precaucions i seguir tota una sèrie de recomanacions, per exemple, hidratar-se bé, tenir especial cura dels infants, de la gent gran o de les persones amb malalties cròniques i fer menjars lleugers, rics en aigua, fruites, verdures i hortalisses per tal de recuperar les sals minerals que hem perdut amb la suor. És important destacar que en cas de deshidratació cal avisar urgentment els serveis mèdics o els 112 a situar-se en un indret fresc i beure aigua fins que arribin els professionals de la salut.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I en esports, l'Open Ciutat de Rubí de Petanca torna a ser un èxit rotund. Siscular García.
3: Les aproximadament 300 persones inscrites per aquest Open de Petanca Internacional i a la nostra ciutat, amb 5 tripletes franceses en categoria masculina i una en categoria femenina, són els grans exemples del que ha estat una nova promoció de l'esport i de Rubí arreu de la geografia espanyola i internacional, sense cap mena de dubtes, dut a terme per la Unió Petanca Les Torres. Rubí, a nivell competitiu, doncs, victòria en categoria femenina de la tripleta formada per l'Anna, la Diana i la May, mentre que en categoria masculina l'equip de l'Ignacio Egea va ser qui es va fer amb la victòria, tot i que aquesta vessant esportiva és important, però la més important és la social, un cap de setmana en el qual també hem conegut que la Unió Atlètica Rubí té president per al pròxim mandat, després que només s'hagi presentat a la reelecció qui era l'actual president. El Jairo Lorenzo continuarà un mandat més al capdavant de l'entitat d'atletisme de la nostra ciutat.
2: Aquestes són algunes de les informacions més destacades d'aquest dilluns, 22 de juny. Les actualitzem en una hora al butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major.
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
2: Sonido Vinilo.
3: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
2: Sonido Vinilo.
3: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
2: Sonido Vinilo. Con José Verde. A Radio Rubí els dilluns toca Country.
4: I was all but 22. I think at the time.
2: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
5: Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam.
2: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
6: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
7: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

0: Rubí al dia amb Albert Soler.
1: Passen 8 minuts, gairebé 9 de les 11 del matí, i comencem la quarta i última hora del Rubí al dia d'aquesta setmana. Ja sabeu que és l'hora més magazín i més cultural del programa, i avui parlarem d'art rubinenc, de cinema i de sèries. A partir de 11:45, com cada dilluns, parlarem amb en Jacint Fornols i el Víctor Pérez de les estrenes de cinema i de sèries. Compte que parlarem avui de Toy Story 5. Ara, en breus minuts, parlarem amb la Isabel Rey i en Pep Borràs, de l'Associació Cultural Sant Galderic, de la quarta mostra d'art i artesania que s'està consolidant com una activitat fixa de Festa Major. I la recomanació musical d'aquest dilluns ens porta al 21 de juny de 1976. Ahir va fer 50 anys que es va publicar una de les cançons més conegudes d'Elton John, Don't Go Breaking My Heart. I recordeu que tenim les línies de telèfon obertes per si voleu participar d'alguna manera amb nosaltres. Us volem escoltar. Recordeu, 93 588 59 60.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Comencem aquesta última hora del Rubí al dia parlant d'art, i encara millor, parlant d'art d'artistes de la nostra ciutat. Just avui, si us passegeu pels comerços de Rubí, us trobareu en alguns aparadors que al costat d'un maniquí amb uns pantalons i una americana us podeu trobar un quadre, una il·lustració o una escultura d'un artista rubinenc. Es tracta de la quarta mostra d'art i artesania que comença avui i acaba el 30 de juny. Per parlar-ne tenim a l'estudi Lídia Juste, de Ràdio Rubí, a la Isabel Rey, presidenta de l'Associació Cultural Sant Galderic. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també a l'artista Pep Borràs, que és un dels artistes que participen de la mostra. Molt bon dia. La del 2026 és la quarta edició d'aquesta mostra. Explica'm, Isabel, una mica com va néixer. Qui va tenir la primera idea de combinar, no?, comerç amb art?
1: Molt bé, doncs bon dia. Mireu, ja sabeu que l'entitat cultural Sant Galderic té molta inquietud per visibilitzar tot el seu talent local, i els socis de l'entitat tenen un potencial que és inesgotable. Llavors es va pensar en fer una mostra on es poguessin, disposant d'un petit espai dels aparadors, exposar les novetats i les millors obres dels artistes i artesans de l'entitat. Sí. Mm-hmm. Aquesta va ser una mica la qüestió, visibilitzar tot el talent local.
0: Molt bé, perquè clar, què millor que ensenyar aquest art i aquesta visibilització doncs en aquells dies de l'any que més gent, més rubinencs i rubinenques sortim al carrer a passejar, no?
1: Efectivament, la setmana de Festa Major és un espai en el temps molt especial, és molt intens, i de fet ja comentàvem això, que la proposta és intensa, és molt extensa, i haurem de seleccionar molt bé en cada moment del dia, de cada dia de la setmana, què farem i què anirem a veure. Però el fet de que aquests aparadors estiguin a nivell de carrer permet que tot Rubí sigui com una gran sala d'exposicions on només fent una passejada es pot disfrutar d'obres que normalment no estarien al nostre abast.
0: Molt bé. Doncs explica'm, també el Pep, si vol ara entrar en aquest tema, què hi podrem veure en aquesta quarta edició, si hi ha alguna novetat en particular respecte a altres anys, sobre funcionament o sobre contingut.
1: Bé, aquest any el que hem volgut és potenciar sobretot aspectes d'artesania, a més de diferents categories artístiques, com la il·lustració, la pintura, l'escultura, la ceràmica, però també hem incorporat tècniques artesanals, com ara, doncs, per exemple, el patchwork, que està tan de moda. Doncs trobareu que en la botiga Entreteles hi ha una creació de patchwork que és immensa, que és un misteri, que es diu Ofèlia, i el tenim allà exposat també tota la setmana. Per tant, art, diferents categories artístiques i artesania.
0: Aquesta obra de patchwork, em sembla que coneixem l'artista, oi? Pot ser?
1: Sí, l'artista sóc jo mateixa. Sí. Jo sóc una...
0: És que ho has dit, dic, no ho diu, ja ho sí, dic jo, sí, dic igual.
1: Sí, ja sabeu que jo sóc una forofa, sóc una apassionada del món de la creativitat textil i en concret del patchwork. I penso que és una categoria que està considerada com a artesania, pel Consorci de Comerç i Artesania de Catalunya, i com a tal l'estem defensant perquè la portem a un nivell d'excel·lència increïble. Mm-hmm. Sí.
0: I el dir que vas a l'Entreteles, diguem, quin millor lloc, no?, per mostrar el patchwork. Per tant, entenc que hi ha un esforç per lligar el comerç amb l'art? És a dir, que coincideixi i lligui una miqueta? No sé, Pep,
2: home,
0: on vas? Home,
2: jo crec que va bé lligar una mica el tema amb la botiga, no? Uh-huh. En aquest cas, amb el patchwork. Com deia l'Isabel, jo crec que l'objectiu és donar a conèixer els artistes que tenim aquí a Rubí i, per una altra banda, apropar l'art a la gent, perquè tu deies una gran galeria d'art, però és que la gent els hi té por, les galeries. No entren, els hi costa entrar.
0: Menys quan vas de vacances, que llavors sí que hi ha tots. A l'altre punt del món sí que entrem als museus.
2: Però jo ho veig, a vegades fem exposicions, la gent passa i es mira de reull com si els hi fes por. I, bueno, doncs, és una oportunitat d'apropar a la gent, doncs, a més, aquests dies festius i tot això.
0: Molt bé. I el que et deia, a quina botiga va la teva obra?
2: Jo estaré a Cado, al carrer Sant Cugat, uh-huh, entre mig de flors i coses d'artesania que ells tenen allà.
0: Molt bé. I quina obra has escollit?
2: Jo tinc l'art i pagesia. Mm-hmm. És un tema que vaig fer, una composició que vaig fer ja fa anys, i és un element, una eina de pagès, i després hi ha una pintura que representa un paisatge. És paisatge, art i pagesia.
0: Molt bé. Perquè això us volia preguntar. No tot és obra inèdita, no? És a dir, en el teu cas dius que és una cosa que vas fer fa anys. En els altres artistes pot ser que trobem obra inèdita també o no?
1: Intentem que cada artista pugui portar aquelles novetats que consideri. I, de fet, teniu alguns artistes que col·laboren en aquesta mostra i fins a la data d'avui, que és el muntatge, no sabem ni nosaltres mateixos què és el que portaran, perquè aquesta mena com d'efecte sorpresa el volen mantenir fins al moment de posar-lo a l'aparador. Efectivament, són novetats. Hi ha molta il·lusió elaborades, doncs, i algunes de les pintures estan creades amb la temàtica de festa major.
0: Molt bé. I dius que avui és el dia del muntatge, eh? És a dir, potser, sí. Per tant, encara no ho podríem veure, o potser algun ja aquesta hora...
1: Aquestes hores ha d'estar ja tothom muntant, i ha d'estar tot muntat. De fet, hem fet un repàs pels diferents comerços abans de venir, hem comprovat que ja estan tots pràcticament a punt ja, doncs, de que siguin admirats pel públic en general.
0: Molt bé. Sí. Per tant, tenim dos coses, o tres coses ja a la ciutat, en el que ja ens diu que la Festa Major està a les portes. Un, les banderetes dels carrers principals, sí. Dos, que l'Escardí volia ser buidat, i tres, les obres d'art de la mostra.
1: Efectivament, la mostra, eh? Així és.
0: Molt bé. A nivell d'artistes, hem parlat del Pep, que és l'artista que ha vingut a t'acompanyat per aquesta entrevista, però qui més em destacaries, o no destaquis, diguem, els tots, per no, que no quedi que sembla que destaquem uns per sobre els altres.
1: Sí, perquè no ens deixem a ningú, perquè són socis i a més a tots ens els estimem moltíssim, però comptarem, i ho diré en ordre tal com els tinc ara mateix, però no és un ordre representatiu en cap cas, eh? Tindrem a la Montse Galindo, tindrem a la Isabel Gallar, el Pep Borràs aquí present, a la Nata Mayo, al Sergio Ramos, a la Carme Llop, al Quim Conca, el nostre estimadíssim Quim Conca, a la Cari Lombreras, a jo mateixa, a l'Isabel Rey, al Miquel Mas, l'Ariana Benavides, la Núria La Cambra, el David Gràcia i la Guadalupe Villaret. Aquests són el col·lectiu d'artistes que estaran exposant. Més una altra cosa que no hem comentat, que també posarem en alguns comerços material documental de l'entitat. És a dir, nosaltres disposem de tot un fons artístic de l'entitat, que són donacions dels diferents artistes que en diferents èpoques, doncs, han estat molt generosos i ens els han donat, però aquest material, clar, nosaltres no disposem de cap espai expositiu. I, per tant, estan normalment en caixes, ben guardats i ben embalats, però aquesta ocasió ens permet mostrar-ho a la ciutadania. Per tant, és una manera també de compartir el fons artístic de la pròpia entitat, que són obres de diferents artistes que al llarg dels anys, doncs, les han donat a l'entitat.
2: Això ve, antigament es feia un concurs per fer el cartell de l'entitat, i eren els primers premis, els premiats, doncs, va quedar amb el fons d'art de l'entitat.
1: Clar, llavors és una oportunitat d'exposar-ho i de donar-hi el valor que tenen realment.
0: Per tant, en alguns aparadors hi trobarem diguem, les obres dels artistes que has dit, i en altres aparadors hi trobarem obres d'altres artistes que formen part d'aquest fons
1: artístic, eh? Efectivament, així és.
0: Molt bé. I a nivell de... Bueno, primer també volia preguntar, pel que fa als artistes, hi ha algun requisit per poder-hi mostrar, diguem, participar en aquesta mostra? Per exemple, o sigui, s'ha de ser soci de Sant Galderic o no és imprescindible?
1: Bé, fins ara...
0: Igual tots els artistes ho són, i ara dic això, i tots els de Rubí ho són, conec, eh?
1: Sí, en principi sí. És a dir, és una activitat més, doncs, per visibilitzar, com dèiem a l'inici de l'entrevista, doncs això, els artistes socis de l'entitat. Ara no ens hem plantejat convidar a artistes no socis, cosa que, mira, ens dones una bona idea per convidar, doncs, artistes d'altres, potser de l'entorn de Rubí. No sé, estic pensant en Terrassa, en col·lectius, doncs, artístics de la nostra rodalia, que a vegades no tenim en consideració, però això permetria, doncs, ampliar i enriquir aquesta mostra. Mira.
2: Queda obert.
0: Molt bé. I a nivell de comerços, ara repassem també la llista de comerços, però han de tenir alguna característica especial, a banda de tenir un aparador, diguem, o només tenint un aparador en temps suficient?
1: Bé, bueno, el que intentem és conjugar una mica aquesta qüestió, que és la temàtica o l'activitat pròpia del comerç, però sobretot la seva disposició dels aparadors. És a dir, nosaltres tampoc no volem en cap cas bloquejar la seva activitat comercial, i ens

0: l'espai tampoc no els agrada massa.
1: Clar, el millor espai de l'aparador, que te'l donin, no? És difícil.
2: Sí, però realment podem estar ben contents, perquè són molt generosos, eh? Ens estan oferint espais que estan a tocar del carrer ben bé i representa una part de l'aparador molt important. En aquest sentit, estem molt agraïts.
1: Molt bé. Doncs, si vols, fem un repàs d'aquests comerços que hi participen.
2: Sí. Ja,
1: digues.
2: Sí, perquè ens agradaria, el que diem, doncs, agrair-los la col·laboració, i començaríem, doncs, agraint a la pastisseria Sant Jordi, a Llera Moda, al Cado Coffee and Flowers, a Modes Eleva, a la llibreria Racó del Llibre, al Enric Escudé, a la botiga Entreteles, a la farmàcia El Mercado, a Umami, a la llibreria L'Ombra, a Pepi Vega, a Digital 6, a Copimat, a Perfumeria Nàcar i a Marxala Spa Erika Vigara. Això és una mica la relació de comerços que participen aquest any.
1: Perfecte. N'hi ha algun, ara igual faig un atracament, n'hi ha algun que sigui nou, que s'hagi sumat aquest any, que no hi fos els altres anys, que et consti?
2: Doncs, en principi, repeteixen participació respecte a l'any passat. Mm-hmm. Sí.
1: Molt bé. Això vol dir que va funcionar, que ells també van quedar ben contents de la participació.
2: Sí.
1: Molt bé, doncs ja ho sabeu, els oients, que a partir d'avui, o d'ara mateix, com deia la Isabel, ja haurien d'estar tots pràcticament muntats, podreu veure en aquests comerços de la ciutat, doncs, aquestes mostres d'art, diríem, d'artistes rubinencs i socis de l'Associació Cultural de Sant Galderic, i fins al dia 30 de juny, per tant, fins al dia, l'endemà de Festa Major. Properes activitats de l'Associació de Sant Galderic. Ja, ara ja, amb les dates que estem, ja ens anem a la fira, o hi ha alguna cosa pel mig?
2: No, hi ha una cosa entremig. Sí, al setembre tenim la Festa de Sant Roc. Llavors ja estem preparant, de fet, amb els tocs de Sant Roc, estem preparant els tallers infantils, que farem a la plaça del Doctor Guàrdia al matí. Són tallers, com dèiem la vegada anterior que vam estar aquí, són petites llavors creatives, són els nostres tallers adreçats a mainada, tallers gratuïts, que durant el matí farem les carpes que se situaran a la plaça del Doctor Guàrdia, i a la tarda tenim el seguici de Festa Major. Uh-huh. Això el 19 de setembre. I el 17 d'octubre, que ja us vindrem a explicar, la Fira de Sant Galderic.
1: Exacte. La Gran Fira de Sant Galderic és una de les dates clau del calendari de la ciutat. Molt bé. I Pep, tu, quins projectes tens tu en vista?
0: Bueno, el dijous el Bòdum fa 48 anys.
1: Ostres.
0: Que... tots fem anys, nosaltres també. I espero que d'aquí 2 anys, el 50 aniversari, fem una festa grossa.
1: S'ha de fer.
0: Sí. I bé, ara tenim l'exposició homenatge a Toni Grau, a l'antiga estació,
1: amb que també es pot veure per Festa
0: 23
1: Major.
0: Gats, i l'homenatge a l'Aula Cultural, que aprofiteu perquè és una oportunitat de veure obra del Toni Grau, que està a casa de particulars, i és una oportunitat per veure aquesta obra tan fantàstica.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Isabel Rey i Pep Borràs, per venir fins a l'espai de Ràdio.
2: Gràcies a vosaltres.

0: la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major.
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classic. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
2: Ens estimem la música de

però i a la nostra. Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

La recomanació musical d'avui ens transporta al 21 de juny de 1976. Ahir va fer 50 anys que el cantant britànic Elton John va publicar una cançó al costat d'una altra cantant d'èxit dels anys 70, la Kiki Dee. A Elton John li va costar molt ser profeta a la seva terra. Amb aquesta cançó del 1976 va aconseguir el seu primer número 1, el seu primer èxit, gran èxit, que va arribar a les llistes al número 1 del Regne Unit, per ser per primer cop. Però és que els Estats Units ja n'havia aconseguit 6 de cançons situades a les llistes del número 1 dels Estats Units. Els més joves potser recordareu la versió que va fer d'aquesta cançó, la va tornar a gravar el 1993 amb un altre artista d'èxit d'aquell moment, la cantant RuPaul. Us deixem, per tant, amb Elton John i Kiki Dee i aquest Don't Go Breaking My Heart.

0: Com cada dilluns a aquesta hora, repassem les millors estrenes de la setmana a les sales de cinema i a les plataformes amb els nostres col·laboradors habituals, en Jacint Fornols i el Víctor Pérez. Avui els tenim a tots dos en antena, però per videotrucada. Què tal? Com esteu, Jacint? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Víctor, què tal?
2: Bon dia, què tal?
0: Com estem? Et trobem a faltar, Víctor?
2: He arribat just a casa per fer la videotrucada.
0: Justet, bueno, molt bé. Doncs, si voleu, comencem avui amb el cinema, ja que la primera estrena de la qual vol parlar en Jacint és Dreams.
3: Y gracias a mi preciosa hija Jennifer, que ha trabajado a mi lado para hacer de esta fundación lo que es hoy. ¿Qué pasa con los mexicanos?
4: Es que hay que subvencionar a estadounidenses.
5: Es un bailarín. Trabaja en mi fundación en Ciudad de México.
6: Gracias por la entrada. Me ha gustado mucho.
5: La próxima vez iremos juntos.
7: ¿Puede hablarme del tipo de relación que los une?
8: ¿Está en tu programa?
5: No.
7: ¿Dónde aprendiste a bailar?
6: En México. Allí también mendigabas en la calle.
9: Nos conocemos, ¿verdad? El profesor de ballet.
3: Yo solo quiero que seas feliz. Pero hay límites, ¿sabes a qué me refiero?
7: Yo vine para estar contigo, pero no quiero esconderme todo el tiempo.
8: Nos vamos.
7: ¿Te avergüenza que te vean conmigo? Creo que te importe lo que me pase.
5: Voy a decirte algo. Luego decides.
0: Què tal, Jacint? Què t'ha semblat aquesta pel·lícula? Primer, explica'ns, si vols, una miqueta de què va.
1: Mira, és una de les pel·lícules destacades de la setmana. I la podem veure a tots els cinemes, no només en versió original, sinó perquè hi ha la Jessica Chastain, que ha interpretat aquesta pel·lícula i, a més, s'hi juga molt, perquè surt de les seves pel·lícules de confort, les clàssiques pel·lícules que pot fer com a estrella ja consolidada a Hollywood, i decideix fer una pel·lícula de Michel Franco, aquest director mexicà, que representa la nova fornada de directors que substitueixen o que venen a donar el relleu a directors com el Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón o l'Alejandro González Iñárritu. El que caracteritza Michel Franco en el seu cine és que té una crítica social molt, molt forta i pronunciada. Jo diria que és un d'aquells directors a seguir. Té un cinema, jo diria, dels més interessants que actualment es poden veure de l'escola mexicana, concretament, segur, d'això n'estic segur, i té una pel·lícula que el va confirmar com una nova veu amb el Nuevo Orden. Després vindria Sundown o Memory. És una història sobre una filàntropa nord-americana que interpreta la Jessica Chastain magníficament, que decideix apadrinar a un bailarí mexicà, però que en realitat és el seu amant, que té 23 anys. A partir d'aquí, ell, el ballarí, decideix que se'n va a Mèxic, travessa la frontera com a clandestí i es presenta a San Francisco. Això amb ella li crea una situació embarassosa, no li agrada, perquè, clar, una cosa és que ella el tingui com a amant i una altra cosa que se li presenti a la seva vida i interfereixi a la seva vida. I a partir d'aquí, Michel Franco explora a través d'aquesta relació de poder, perquè inclús la història de com a mans ve marcada pel poder dels diners que té la Jessica Chastain, és allò que diuen que els rics poden conquerir-ho tot, i a partir d'aquí Michel Franco ho extrapola i fa una crítica social molt, molt, jo diria, descarnada. És d'aquelles pel·lícules que quan surts del cine dius, uau, ha jugat molt bé les cartes amb el que volia explicar. Inclús les seqüències de sexe estan molt ben rodades. Jo diria que és d'aquelles pel·lícules que quan l'estàs veient, estàs a la butaca i veus claríssimament que juga a el que juga Michel Franco, denuncia una sèrie al poder, però ho denuncia d'una manera molt intel·ligent, a través de la relació d'una filàntropa amb, diguéssim, amb el seu protegit. Clar, el problema que té la filàntropa en aquesta pel·lícula és que el seu protegit té dignitat. I a partir d'aquí esclata el conflicte. Molt interessant, La pel·lícula, recomanable 100%. Cal dir que Isaac Hernández, que dona vida al personatge d'aquest ballarí, està magnífic.
0: Molt bé. He llegit en aquest tràiler que hem projectat per als que ens estiguin veient en vídeo, he llegit que posava que és ballarí, no? És a dir, que és ballarí de debò, eh?
1: Sí, hi ha unes coreografies magnífiques, per cert, eh? O sigui, no us les perdeu, perquè són les coreografies de ball, però rodades, mentre estan ballant, per exemple, el Cigne Negre, i estan fent diferents, portant diferents obres, assaigs de diferents obres. Molt interessant, la pel·lícula. És que jo quan vaig veure que arribava a tots els cinemes, dic, jo, què ha aconseguit la Jessica Chastain? Que una pel·lícula de Michel Franco la pugui veure tothom. Mm-hmm. Els complexes cinematogràfics aquests que tenen 15 pantalles està tot arreu. És una pel·lícula, però que durarà segurament el que durarà, perquè estem amb estrenes estiuenques i blockbusters. Però sí que és veritat que si la podeu veure no us la perdeu, perquè és més que interessant.
0: Molt bé. Després, la següent pel·lícula és d'aquestes estrenes estiuenques i aprofitant que els nens ja no tenen a escola. Però passem ara a la primera sèrie de la qual vol parlar-los el Víctor, que és La Casa del Dragón, temporada 3.
8: Son tiempos convulsos.
10: Ya viene Rhaenyra. Aquí no estás a salvo. Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad sin derramar más sangre.
8: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
10: Sé que has sido clemente, pero el peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
8: Poco a poco, bocado a bocado, estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
10: Se ha permitido que mis enemigos reúnan fuerzas.
8: Acabará cayendo. Y nosotros ascenderemos.
11: En la guerra, todos sufren.
0: Què tal, Víctor? Veig un Casa del Dragón molt, molt fosca, eh? Molt, molt fosca. No sé, com a fan de Joc de Trons que ets, què t'ha semblat aquesta tercera temporada? O què t'està semblant? Segon?
2: Tercera... Ara.
0: Perdona, que no t'hem sentit a l'inici, disculpa. Torna a començar. Sí.
2: Doncs més bèl·lica que mai, dic aquesta tercera temporada, que ja molta gent demanava això de la sèrie, una sèrie que ens presentava la història d'aquesta guerra civil Targaryen, que doncs, a l'obra del George R. R. Martin ens explica com aquesta casa real Targaryen doncs, va començar al principi del seu final, amb aquesta desaparició de la seva arma més poderosa, que són els dracs, que sempre ha dit el George Martin que... Era una metàfora per ell de les armes nuclears o de destrucció massiva i ho veiem perfectament en aquest inici de tercera temporada. Un primer episodi que ha sortit avui a la matinada, de més d'una hora, episodi d'aquests tensos ja, de Joc de Trons de tota la vida. I sí que és veritat que és un primer episodi atípic perquè mai havíem vist ni a Joc de Trons ni a aquest any a Caballero de los Siete Reinos, que són sèries molt distintes també amb aquesta de Casa del Dragón. Mai havíem vist un primer episodi on veiem una batalla ja, només començar la temporada. Sí que és veritat que tot això també es deu a que la segona va acabar de forma estranya degut a que van retallar dos episodis. Des d'HBO i Warner van decidir això. Un moviment bastant estrany, tenint en compte que La Casa del Dragón, doncs, juntament amb altres sèries com The Last of Us, són les més vistes a la plataforma. Però van decidir fer això i llavors per això aquesta temporada comença amb aquesta bomba de primer episodi on hi ha conseqüències molt fortes per a la sèrie i per, evidentment, la resta de la temporada. Després sí que és una batalla, per començar, molt diferent del que hem vist a Joc de Trons, que sempre és una sèrie que s'ha dit que era más de lo mismo. Jo penso que a nivell polític potser sí que és veritat, però a nivell de història no té res a veure una història com Joc de Trons amb multitud de personatges que la Casa del Dragón, que no deixa ser un drama familiar de 5-6 personatges i poc més a nivell de protagonistes. Després la batalla és diferent perquè és una batalla naval. Mai havíem vist això a Joc de Trons. Havíem vist una batalla que començava amb vaixells, però bueno, no s'assemblava res a aquesta. I evidentment molta gent també demanava, com sempre en aquesta sèrie, que hi havia d'haver-hi molts dracs i molta acció. Jo sempre estic més a favor del joc de trons, més política, més diàleg i no tanta acció. Però sí que és veritat que en aquesta sèrie, quan has d'explicar aquest conflicte civil, doncs has d'ensenyar a vegades batalles com aquesta i són necessàries per avançar la història. I jo crec que és una manera molt encertada, tot i que hagués sigut millor com a final de la segona, que era com s'havia escrit originalment, però bueno, com a primer episodi d'una temporada, evidentment, impacta molt més que un episodi més normal.
0: Uh-huh. Per tant, no sé si se sap, però pel que expliques, pot ser que alguna escena d'aquest inici de temporada estigués rodat amb les, diguem, de les retallades de la segona.
2: Sí, en teoria sí, es va filmar. La batalla fa, és que estem parlant doncs, més de 2 anys. Des que es va filmar la segona temporada, va ser un moviment, ja dic, molt estrany per part d'HBO, perquè aquesta sèrie estava destinada a ser 4 temporades de 10 episodis, i al final, menys la primera, que sí va ser així, les altres totes seran de 8. Pot semblar una tonteria, però 6 episodis menys al llarg de la sèrie es pot notar a nivell de guió i a nivell de ritme de la història, que pot ser que estigui molt més accelerat del que s'havia plantejat en un principi, que això va ser el gran problema que va tenir Joc de Trons al final, que van fer menys episodis, sí, duraven més els episodis, 1 hora i mitja, però es notava que a nivell de ritme no funcionava gaire això al final de la sèrie. Al final ja això no només passa a HBO, passa a totes les plataformes. Cada cop tenim sèries que duren menys episodis perquè sembla que si una sèrie té 10 o 12 la gent perd l'interès i al final la història es veu perjudicada. Jo crec que no haurien de fer això, però bueno, veurem com surt. Aquesta tercera temporada arrenca de forma ja excel·lent, però després ja veurem si 8 episodis són suficients per explicar aquesta història, que com a fan del llibre jo crec que és una història molt, molt complicada d'adaptar i que de moment, traient al final de la segona que va passar això fora de càmeres, jo crec que ho estan adaptant bastant bé.
0: Molt bé. Recordo que en vam parlar en l'especial que vam fer per Sant Jordi, allà a la plaça Doctor Guardiet amb tu, Víctor, i si no m'equivoco i no recordo malament, tu eres més fan del Siete Reinos, diríem, com a spin-off, t'agradava més el Siete Reinos que no la Casa del Dragón, eh? No sé si amb aquesta aquest capítol et reconcilies una mica.
2: No, o sigui, jo la Casa del Dragón, o sigui, traient al final de la segona, que em vaig quedar una mica com tothom, així com dient... vaya final més estrany, però bueno, evidentment perquè he explicat, però a mi em sembla una molt bona adaptació a la Casa del Dragón, encara que estem parlant d'una adaptació, com deia, ho vaig dir a Sant Jordi, és un llibre pues, que no és una novel·la com a tal, és com una enciclopèdia i llavors, pues, a veure, és un treball més complicat, no?, de guió, i sí que és veritat que Caballero de Siete Reinos es presta moltíssim a ser una adaptació que sortia excel·lent, o sigui, és pràcticament paraula per paraula, és un conte de 90 pàgines... Llavors, pues, la facilitat és diferent, no per treure-li mèrit al Caballero Siete Reinos, perquè, de fet, o sigui, ha reconciliat amb molts fans després del final de Joc de Trons aquesta sèrie, superpetitona, però que té aquest tema de l'honor que sempre estava com a... Sobretot al principi de Joc de Trons amb Ned Stark, pues, ho recuperava el Caballero Siete Reinos, i jo crec que això va funcionar moltíssim al final. I potser la gent estava més farta de tanta espectacularitat i tants dracs i volia més una història més pues, com la Joc de Trons anyeja, podríem dir, com la primera temporada.
0: Molt bé. Doncs vinga, deixem la Casa del Dragón aquesta tercera temporada i passem a la segona pel·lícula del Jacint Fornols, que és, com dèiem, una pel·lícula feta perquè en parlem i perquè els nens que ja deixen d'anar a l'escola van acabar divendres l'escola, doncs hi puguin anar al cinema amb els pares o amb els avis o amb qui ells considerin, la cinquena part d'una pel·lícula d'animació que va trencar esquemes en el seu moment, que és Toy Story.
12: Un paquete para ti.
13: Gracias, gracias.
14: Hola, soy Lilipad. Vamos a jugar.
15: ¡La extinción! ¡Otra vez no!
16: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
17: Vale.
18: Quiero hablar contigo, aparato.
19: Por favor, llámame Lily.
18: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando.
19: Te lo traduzco al inglés. Mira.
20: Now look here. Me and the toys have been working all summer.
19: ¿Y ahora en español?
20: Los gemelos Jordan al otro lado de la calle.
21: Yo me pido detrás de la cómoda.
22: Woody.
23: Jessie. Hola.
22: ¿Está la cosa tan mal por ahí para los juguetes como dicen?
23: Cada día encontramos a más juguetes abandonados.
24: ¡Es el fin!
22: La tecnología también ha invadido nuestra casa.
23: No sé qué decirte, Jessie. Los juguetes sirven para jugar, pero la tecnología sirve para todo.
22: Bonnie me está dejando por un aparato.
25: Hay un amigo en mí.
23: He venido lo antes posible.
26: ¿Por qué llevas un vestido, Woody?
23: Esto es un poncho, Forky.
27: Alguien necesita un rotum marrón.
28: ¡Alto! ¿Quién anda ahí?
23: ¡Oye! ¡Vengo en son de paz!
3: ¿Cuánto tiempo sin verte, vaquero?
4: ¿Que eres un anciano de juguete?
6: ¿Qué?
7: Se cree que eres un anciano porque estás calvo, Woody.
4: Bonnie necesita ayuda de alguien que sea de su mismo sigla. ¡Hasta luego, juguetes!
9: Hay un amigo en mí.
3: Necesitaremos refuerzos.
0: Doncs, Jacint, la temàtica, vaja, s'explica per si sola i més actual que mai, eh? D'aquest Toy Story 5. Jacint, no sé si... Jacint, em sents?
1: A veure, hi ha el primer premis... Sí, sí, us sento.
0: Ah, perdó, d'acord.
1: Em sentiu?
0: Sí, endavant.
1: Sí. Que dic que hi ha una premissa en aquesta pel·lícula. Jo sóc dels que pensa que, com en Quentin Tarantino, que va publicar aquella, la tercera, li semblava un final perfecte, la tercera pel·lícula que vàrem fer de Toy Story, estic completament d'acord. Després es va fer la quarta i ara ens arriba la quinta. El que sí que té aquesta pel·lícula és una premissa interessant. Continuarem tenint joguets tradicionals, com s'ha vingut, els nens han vingut a jugar, o les pantalles assumiran tot el que sigui el joc pels nens. És interessant aquest punt de partida, el que passa que ho deixa, ho apunta, però tampoc és que hi entri molt. El que sí es destaca és que és una d'aquelles històries que va néixer l'any 1995 de la mà de Joel Lasseter, que era l'alma mater de Pixar, que va ser apartat per assetjament sexual, o sigui, ara actualment no pinta res a Pixar, aquest home, però era el gran creador de que tenia Pixar. I s'ha notat molt des d'aquell va ser apartat de que la cosa a Pixar ha començat. I és simptomàtic, i es nota amb aquesta pel·lícula, amb la quinta, que ja no té la màgia que tenien les anteriors, sobretot les tres primeres, que penso que són excel·lents pel·lícules d'animació, grans pel·lícules d'animació. I aquesta pel·lícula, sí, els personatges magnífics. A més, veure en versió original, veureu que, per exemple, en Woody és la veu de Tom Hanks, en Buzz Lightyear és el Tom Allen, la Joan Cusack és la Jessie, I és interessant veure la pel·lícula, però no arriba a tenir la gràcia que tenia. El que sí és que hi ha hagut un desplegament molt bèstia de màrqueting amb aquesta pel·lícula, perquè, per exemple, als cinemes s'han habilitat unes taules i unes cadires petitetes perquè els nens puguin colorejar en ceres els personatges com el Woody, la Jessie i tots aquests personatges que surten a la pel·lícula. I es nota, perquè com vas al cine i si tu vas a veure-la en una multisala, perfectament que hi ha un ambient en què els nens, hi ha molts de nens precisament que van a veure aquesta pel·lícula, però el molt curiós és que els porten pares, que potser en el seu moment varen ser nens i varen veure, perquè això estem parlant de l'any 95, varen veure les primeres pel·lícules. O sigui que és com una cadena d'atracció en què va portant diferents generacions a veure les pel·lícules dels pares amb els fills, que també quan eren més joves, més petits, varen començar a gaudir d'aquestes pel·lícules. Però sí que es pot dir que s'està estirant el xiclet. La part positiva és que planteja una cosa molt interessant. Serviran d'alguna cosa les joguines tradicionals pels nens en el futur? Uh-huh. La seva imaginació es veurà completament lastrada pel fet de que tot siguin pantalles i pantalles i pantalles? Jo vaig quedar sorprès una vegada que estava en un restaurant i veig que hi havia un nen dels 3-4 anys que només feia que portar-se malament. Va, i li donen una tablet a davant, el nen va callar automàticament i va començar a jugar amb la tablet.
0: En diuen
1: aquesta és una de les...
0: Exacte, en diuen el mòbil xumet. Diuen el mòbil xumet,
1: exacte,
0: això.
1: Exacte, doncs és això.
0: És això.
1: I planteja això, la pel·lícula. És molt interessant aquest apartat. També cal dir que ara ja en Woody i el Buzz Lightyear ja tenen personatges que ja no són els protagonistes, i ja es va veure la quarta pel·lícula en què Woody desapareixia gairebé de la saga. I bé, és una d'aquelles estrenes que de ben segur estarà dalt de tot del box office, però li falta ànima per mi, ja no és el que havia estat.
0: Molt bé, doncs segur que hi haurà moltíssims pares que recorden quan eren petits el veure Toy Story per primer cop, que l'impacte que va suposar, a mi em va enganxar ja adolescent, però vaja, és una altra història.
1: Va impactar tothom.
0: No, un altre tipus de pel·lícula d'animació, sens dubte, i ara, doncs, si tens nens petits, doncs és perfecte. Aquest cap de setmana, aquesta setmana ja no hi ha escola, per tant, alguna tarda és perfecta per aprofitar i anar al cinema. Va, passem a l'última sèrie que avui em vol parlar amb Víctor, que és la cinquena temporada de The Bear.
17: Chef, ¿estás bien? Tú coge aire.
5: Escucha a la sartén. ¿Oyes la música?
6: Es nuestro último día. Se nos acabó el tiempo.
8: No pienso rendirme. Vamos a seguir trabajando.
10: Richard, voy a vender el edificio.
11: Estamos mal. El restaurante está inundado. Nos han cortado los repartos.
17: Nos vamos a quedar sin comida.
24: O al final todo acaba bien.
8: ¡No! ¡Para! ¡No absorbe!
11: ¿O no?
26: Nos superan en número y armamento. No tenemos dinero. Pero nos tenemos los unos a los otros sin nada que perder.
11: ¿Listos?
8: Cada segundo cuenta, baby.
28: Siguiente plato, marchando.
11: Pasé tanto tiempo huyendo de este sitio. Y resulta que es el mejor lugar para mí.
17: Lo has hecho tú.
11: Lo hemos hecho todos. Dependemos los unos de los otros cada noche.
24: Os miro a todos y os quiero mucho.
0: Què tal, Víctor? Que em sembla que és l'última, no? O sigui, de fet, ja amb el tràiler ja s'intueix, no?, que serà l'última temporada, però és així, eh? Ja, amb aquesta tanquen.
2: Sí, és l'última entrega ja de The Bear, que s'estrena aquest divendres a Disney. Jo, aprofitant, dic, el dilluns que ve, com no hi ha programa, he de parlar d'això, si no, se'n va The Bear. Doncs arriba a Disney Plus per segon cop, que tota la sèrie sempre havia sortit com 3 mesos més de retras respecte als Estats Units. Ara sí que la tenim ja al dia aquí, a Disney Plus. I és una sèrie que ja he parlat moltes vegades, però em venia de gust com fer un repàs general que ha sigut aquesta sèrie, perquè després d'acabar fa 3 anys Succession, per mi The Bear i juntament amb Separación són les dues grans sèries de l'actualitat, i crec que és una sèrie que ha connectat moltíssim, perquè és una sèrie, podríem dir, de televisió premium, podríem dir, de televisió de qualitat, però que ha calat molt dins la gent. Jo conec, o sigui, moltíssima gent que habitualment, doncs, no veu gaire sèries, però ha vist aquesta de Bear, i això té molt mèrit. Crec que és una sèrie més sèrie, no és tan cinematogràfica, encara que, ja dic, que és una sèrie molt ben escrita i molt ben rodada, i que ens planteja una història, doncs, bastant dura, no? Ja, o sigui, ja ho he parlat diverses vegades, no? Aquesta història del Carmi Versato, de l'actor Jeremy Allen White, que ens planteja aquesta història del Carmi, d'aquest xef que baixa als inferns, no? A una cuina que no està ni molt menys a la seva alçada, en teoria, no? Del que veiem al principi de la sèrie, i que ens explica com, al final, l'excel·lència o aquest geni de la cuina, en aquest cas, en aquest aspecte, no? Aquest àmbit del menjar, doncs, és una forma també d'autodestrucció, no? Com ens explica des del principi de la sèrie, i com a vegades un pot ser molt bo en una cosa i no fer-li bé a la seva salut mental, que crec que això és un tema molt interessant que planteja The Bear i que es va resoldre d'alguna manera també a la quarta temporada. Sí que és veritat que aquesta cinquena sempre hi ha el dubte, no?, d'una temporada final, a veure com resolen una sèrie que per mi no hi ha hagut cap temporada que baixi el nivell, i ens ha de respondre per mi la gran pregunta que té la sèrie, si el protagonista pot ser d'alguna manera feliç o deixar enrere un trauma familiar que es ve arrastrant des de també al principi de la sèrie. Recordem episodis mítics com l'episodi del sopar de Nadal, on entenien el perquè dels personatges, com es comporten els protagonistes, només en una hora enteníem tot. I sí, vull dir, això és una màgia que només poques sèries poden fer, i The Bear és una d'elles. També una sèrie que ens explicava una mica això que sempre s'ha dit a vegades de la família escollida, podríem dir, no? Tant amics com el treball. Hi ha gent que al treball no fa amics. Bueno, The Bear sí que es fan tots amics i acaben sent aquesta família escollida. També és una sèrie que a vegades hi ha gent que l'ha criticat dient que és com està a favor, és una sèrie capitalista, com que diu que si treballes i t'ho fas bé i tal, arribes als objectius. Jo crec que és una sèrie més, el que dic, sobre el trauma i sobre superar-se a si mateix i no caure en coses del passat. O sigui, vull dir, va més enllà, jo crec, la sèrie d'això. Però, bueno, cadascú ho pot veure a la seva manera. Jo veig una sèrie excel·lent i que a mi, personalment, em toca moltíssim la història de Carmi, el personatge principal. Em sembla molt realista i espero que acabi bé la seva història, encara que tampoc seria real si no ho acabés bé. O sigui, tampoc em casaria.
0: Amb el tràiler que hem vist, jo l'he vist poc el Jeremy Allen. No sé si és perquè té menys protagonisme o no. Bueno, entenc que no l'has vista, encara, però no ho sé. Almenys al tràiler l'he vist poques escenes, diguem, no com si fos el protagonista principal.
2: Sí, en teoria, clar, després de com va acabar la quarta, no faré spoiler, però bueno, tal com acaba la quarta, s'entén potser que surt una miqueta menys en aquesta temporada.
0: Jo no l'he vista, per igualment... tant, ja està bé.
2: Hauria de ser igualment, espero que tingui bastant metratge el personatge perquè s'ho mereix i, mm-hmm. i hem de saber com acaba la seva història, però si és veritat que el personatge d'Ayo i de Viri, de la Sydney, sí, és veritat que potser és la més protagonista d'aquesta última temporada, però també perquè s'ho mereix a nivell narratiu i d'història, jo crec que li toca ser la número 1 de la sèrie.
0: Molt bé. Al Víctor li agrada molt aquesta sèrie, com heu comprovat, tant que em sembla que té un record d'aquest os, no? D'aquest The Bear, si no m'equivoco. El vols ensenyar?
2: Sí, clar,
0: el vols ensenyar? L'has ensenyat alguna vegada, em sembla, però té tatuat a la mà a l'os de The Bear, sí. Perquè sapigueu que li agrada molt i estarà molt pendent d'aquesta cinquena temporada. Doncs sí, moltíssimes gràcies, Jacint Fornols i Víctor Pérez, una setmana més. La setmana que ve, com ha dit el Víctor, us donem festa, que és festa major aquí a Rubí, i acabarem la temporada la primera setmana de juliol. Moltíssimes gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.
0: Acomiadem ja el Rubí al dia d'aquest dilluns 22 de juny de 2026, el primer dia d'una setmana especial, amb la Revetlla de Sant Joan demà i la Festa Major de Rubí, que arranca aquest divendres. Avui hem fet el programa entre la Pamela Martínez, el Toni Bravo i un servidor, l'Albert Soler, i qui no ha canviat aquestes 4 hores de programa ha sigut el nostre supertècnic, en José Malagón. Ara us deixem amb el butlletí informatiu i després el programa El Brunch. I el Rubí al dia torna demà a les 8 del matí, que acabeu de passar un molt bon dia.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda, encara amb ressaca del ple de l'estat de la ciutat que es feia dissabte, avui tornem a tenir ple. És la sessió plenària del mes de juny que s'avança per la festa major. Les formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament de Rubí posaran sobre la taula quatre qüestions a debatre, quatre mocions. Vox torna a portar a la sessió plenària una moció per rebutjar el procés de regularització impulsat pel govern espanyol i que finalitza a finals d'aquesta setmana, principis de la següent, el 30 de juny. Recordem que la formació va retirar del ple de maig una moció molt semblant i ara la tornen a presentar. En Comú Podem Rubí, de la seva banda, demana que els centres educatius s'adaptin a l'estiu i a les onades de calor, com la que estem vivint. Per la formació cal impulsar un pla de renaturalització dels patis escolars, amb arbrat, ombra i punts d'hidratació, un protocol municipal de confort tèrmic i un mapa de diagnosi dels centres educatius rubinencs. Andrés Medrano és el portaveu d'En Comú Podem Rubí.
3: El que demanem a la moció és que la pròpia administració responsable de la competència d'educació, que és la Generalitat, doncs aporti un programa de finançament que permeti, que ja ha començat a fer algun petit finançament, que permeti doncs, portar a terme aquestes actuacions de transformació de patis i de millora d'edificis. Què hem fet com a Ajuntament? Doncs ja estem en aquest camí. El que estem fent és electrificar els centres, de manera que amb autoproducció d'energia puguin fer part dels consums que es deriven d'aquesta climatització. Són mesures de primera onada, com és l'instal·lació de ventiladors. Ara s'han instal·lat aquests components a menjadors i biblioteques als centres i es posaran les aules. Parlem de més de 600 ventiladors als diferents centres de la ciutat. Això serà una petita millora? Sí. Quina és la millora important que cal? Transformar els edificis i els patis.
2: L'Alternativa d'Unitat Popular també presenta una moció, en aquest cas a instàncies de la secció sindical de Comissions Obreres, sobre la situació de la brigada municipal. I finalment, el grup municipal d'Esquerra Republicana vol debatre sobre la preservació, recuperació i posada en valor del conjunt industrial del Vapor Nou com a espai patrimonial cívic i verd de referència per a la ciutat.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I els autobusos de Rubí amplien l'horari per festa major. Des de divendres 26 de juny fins a dilluns 29, els autobusos funcionaran en horari nocturn i també s'habilitaran els serveis de parada a demanda per millorar la seguretat de les persones que es desplacin durant la nit. A partir de les 10, els autobusos de les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 7 continuaran funcionant en horari nocturn amb una freqüència de pas de 60 minuts. El transport públic donarà cobertura fins al final dels actes. Per tant, la nit de divendres 26 de juny funcionarà fins a les 5 de la matinada, la nit de dissabte fins les 7, la nit de diumenge fins les 5 i la nit de dilluns 29 de juny fins les 12 de la nit. En aquest bus especial nocturn s'oferirà, com dèiem, el servei de parada a demanda amb l'objectiu de millorar la seguretat ciutadana. Es faran en parades intermèdies només en el cas de la baixada i només caldrà demanar-ho als conductors i conductores. Això sí, caldrà sortir per la porta davantera al costat del personal de conducció.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: I en informació esportiva, la petanca rubinenca torna a marcar l'agenda del cap de setmana. Siscu Lara García.
4: La victòria en aquest Open Internacional de petanca en categoria femenina va ser per la tripleta Anna, Diana i May, mentre que categoria masculina l'equip de l'Ignacio Gea va ser qui es va dur la victòria, tot i que la vessant esportiva és important, però potser una mica més la social, amb un gran ambient tant dissabte com diumenge a les instal·lacions de Cova Solera i aquesta, doncs, competició organitzada per la Unió Petanca a les Torres Rubí, una gran festa doncs, social i una gran festa esportiva, fins i tot portant el nom de Rubí arreu de la geografia europea, perquè hi havia equips d'arreu d'Espanya, però també arribats des de França. A partir d'aquí, pel que fa a l'atletisme, hem de parlar de la Unió Atlètica Rubí, tot i que des de la seva vessant dels despatxos. I és que aquest divendres es confirmava que Jairo Lorenzo continuarà al capdavant de l'entitat, president que surt reelegit després de que fos l'única candidatura presentada a les eleccions. Jairo Lorenzo fa un any que està al càrrec.
2: És tot, més informació local en una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.

Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. Put the blame on me, boys.

0: Però què és este nou programa, por favor? Bon dia a totes, són les 12 del matí i venim un dilluns més amb un altre programa de les Gildes. Anem a fer el vermut. Lo sé, fa mandra, és dilluns. Algunes acabo d'acabar batx i ara estareu en l'època selectivitat. Però sabeu què? Anem a parar un segonet i si no poseu-nos de fons, o sigui, aquí som multitasking, i anem a passar una bona estoneta parlant amb les millors comentadores de tot el Rubí. Per la... aquí al meu costat tinc a la senyora Gran Mila.
1: Bon dia, com esteu? Efectivament, hem acabat batxillerat, bueno, almenys la part on ens avaluen, i ara només queda la sèrie, llavors, bon pronòstic, no?, de setmanes, o sigui, una mica de respiració.
2: És que és respiració, però a la vegada no vull respirar del tot perquè no em, em descansi i després haver com de tornar a posar-me a estudiar, selectivitat, saps? No em vull relaxar massa.
0: Aquesta segona veu que esteu escoltant, per les que potser és la primera vegada que ens escolteu, hola, tenim aquí a la senyora Martina.
2: Perdó, sí, bon dia. La Martina Closa.
0: Per aquí també tenim a Miss Sofia.
3: Per fi hem tornat.
0: Clar, que aquesta és una altra nena, o sigui, per les que ens seguiu, la Sofia ha estat diverses tertúlies que no ha pogut estar amb nosaltres i cap destacar que avui estem les 5 gildazas juntes. ¿Cómo es esto? Un aplaudiment.
2: Un aplaudiment. Feia molt de temps, per fi.
3: Us haig de dir que ser aquí és un honor perquè això significa que la meva uni m'ha donat un respiro i això sempre és una cosa bona. T'he de dir que dir només queda la selectivitat, només, és una paraula gran, eh?
1: Jo crec que és que després dels dos anys nada me da miedo.
0: Després dels dos anys de merda que has de passar amb exàmens totes les setmanes, ja és com el real sprint final i després l'estiu de les vostres vides.
2: Que arribi ja l'estiu. És que és tant parlar de l'estiu. Ai, quan vingui l'estiu, pues que vingui ja. Però parlar-ne, que vingui ja.
1: Ja, o sigui, existe de verdad. Hombre. És un mito, jo crec.
3: Bueno, la Ona Givert no ve molt vestida d'estiu.
4: Hola, nois. No, jo no sé què em passa aquests dies, que surt el sol, se'n va, pluja, ara vent, ara no sé, tia, jo tinc, o sigui, tinc la roba d'hivern i la d'estiu al mateix armari, en plan, ara pongo, ara saco, ara què hago? O sigui, és com un puzzle. I ara mateix m'estic assant de calor, la veritat. Però jo, a mi, el que més em va costar de l'estrella va ser veure el sol de maig allà a la finestra i jo ve d'estudiar a casa meva tancada. És el que més em va costar. Però he de dir que la Irene i jo, mentre vosaltres acabeu d'acabar la vostra avaluació i tu, Sofia, t'han donat aquí una mica de respiro, jo almenys, no sé tu, Irene, jo crec que també, ara comença el pitjor, que són els exàmens finals.
5: Mata-me, que sea rápido.
0: O sigui, jo crec, almenys en el meu cas, o sigui, sembla que, bueno, els professors durant el principi del curs han estat també a la cafeteria, fent cerveseta i tal, i ara cop diuen, ai, que tinc alumnes, que han de fer coses. O sigui que en aquestes, al principi, siguin fent alguna pràctica tonta, alguna cosa així i tal. Ara, en aquestes setmanes que queden amenant tots els exàmens, tots els treballs grupals, perquè, ojo, a la uni també es fan exàmens grupals, tant de bo. Es fan treballs grupals que a sobre la putada no és tant que hi hagi molts, sinó que són molt feixucs.
4: Són molt llargs, em passa el mateix. I a més, són com tots la mateixa setmana, que has entrat una setmana i dos, la mateixa. Però bueno, Gildes, estem aquí per gaudir aquest dilluns i començar aquesta setmana amb energia. I bueno, tu, Irene, què tal? Clar, Irene Mires, la presentadora.
0: Gràcies, algú s'acordó de mi. No, doncs la veritat és que força bé, la veritat. La setmana passada va ser una setmana bastant cansada, però mira, jo què sé, un nou començament i a tope, que me quiero ir a la playita, ve a acabar les coses. O sigui, jo estic ja amb el cap a l'estiu i mi cuerpo està aquí encara a la facultat, que em passo més tardes a la biblio que res.
4: Queda poc. Bueno,
0: vamos a respirar un segundo i comencem el programa. Let it go.

0: Doncs, Gil, de totes meves, potser algunes sí que ho vull saber, però per aquelles que no, la setmana passada, no l'altra, no l'altra... Bueno...
1: Fa uns dies,
2: antanyo,
0: del teu programa, no l'altre, vam fer el grandíssim especial de Sant Jordi. Va ser una vetllada en què el dia 23 d'abril Ràdio Rubí va sortir al carrer per donar a conèixer la seva programació, en especial aquells programes que, com nosaltres, ens vam estrenar, i vam fer una pedazo de tertúlia que, si us plau, jo estava super nerviosa, però sento que ens va anar molt bé, així que un aplaudiment, si us plau.
3: Noies, aneu igual vestides. La Irene i la Mila porten la mateixa roba.
1: És veritat,
2: és veritat. A mi m'agrada començar de la mateixa manera que tanco etapes.
0: Jo asseguro que tinc rentadora a casa, por favor.
3: Déu meu.
0: Doncs mira, robes a part, la veritat és que va ser una jornada en la que bàsicament vam preparar un programa especial en el que et dones una mica a conèixer el caràcter de la Gilda, no? Quién somos, com ens expressem, què parlem. I hem de dir que vam tenir a bastant públic allà que passava i es va quedar.
2: Clar, per mi va ser bastant com xoc, perquè aquí normalment parlem, però som nosaltres cinc a la taula i cap tipus de pressió. I allà era tothom passant, gent que coneixíem, perquè Rubí tampoc és gegant.
1: I a més que no ens volíem interrompre a nosaltres per respectar com els torns de paraula. I clar, aquí ens veiem les cares totes i és molt més fàcil com no interrompre. Allà, que estàvem en línia totes, era com, ai, Déu meu, i ara qui parla, qui no parla, què faig?
4: Directament, o sigui, tu parlaves, però parlaves directament a la persona que t'estava escoltant i veies la reacció i tal, i era com, bueno...
2: Potser
4: curiós.
2: Em callo. Potser sí, això que he dit, no.
0: Ai, però he de reconèixer que, la veritat, confiava molt com en el nostre programa, que una cosa no trobo els nervis, eh? Però de cop, o sigui, fer un acudit i que de cop la gent també rigués, ojo que me subia la moral, de repente.
1: Jo m'ho vaig passar molt bé, de dir, i sí. Crec que ho vam fer com molt dinàmic, o sigui, un xiquipunto per a nosaltres, no?
2: Sí. I si hi havia gent parada tan malament, no devíem fer-ho.
0: Clar, jo us volia preguntar, vosaltres com us vau sentir en aquell programa, que... Tell me about your experience...
4: Jo he de dir que al principi, nervis. Però perquè no sabia ben bé què passaria i tal, però després quan vam veure com anava, que érem nosaltres cinc, que teníem les mateixes bromes de sempre, era un programa una mica diferent, però en realitat era un programa nostre, normal.
2: I he de dir, inconvenient que vam tenir, que només hi havia quatre micros i som cinc, no? Els cascos, bàsicament. I llavors jo el vaig haver de fer sense cascos i no escoltava el que deia la Irene perquè la tenia molt lluny i m'havia de mig inventar les coses.
3: I la Ona dient... Acaba de dir això, no sé què. I la mirada, vale.
1: Jo anava de traductora, saps? Feia un doble paper.
2: Fallos del director.
0: I una de les coses que crec que més gràcia em va fer, i em permetreu que confessi aquí una petita coseta, és el tema dels entrevistats. El programa, per qui no el va escoltar o no va poder ser allà, vam parlar de diferents coses, d'hàbits lectors, del tema d'internet, com vivim sobretot els joves Sant Jordi, i clar, vam dir, escolta, nenes, i si som tan gracioses i tan curioses i preguntem a la gent del públic, però clar, mira, aquí serà el primer programa. No sabíem on coi ens fotíem. L'escaleta també vam intentar fer-la com podíem, però clar, no era l'estudi, sinó que era el carrer. Doncs ens vam assegurar de conèixer les persones que teníem. Llavors vam agafar a los chorbis d'algunes, vam agafar també algunes amigues, i de repente el teu moment on anar... Aquí agafo per aquí.
1: Saps què passa? Jo en una altra vida vaig ser actriu, jo vaig treballar amb la Sofia fa 50 anys, quan encara no havia nascut, i jo vaig dir, és mi momento per dissimular al màxim i hacer-me un poco interesante. Llavors, me'n recordo que precisament era... el teu xicot, crec, bueno, era igual, que vaig dir, o sigui, et tinc al costat, però me voy a hacer la longis d'aquí un poco per allargar, i vaig dir, bueno, aquí tenim per aquí. El tenia davant, vale, no? I vaig dir, tu mateix. Però va sortir bé, no?
2: Després del programa t'haig de dir que va parlar, em va dir el noi el que vas entrevistar, em va dir, és que clar, jo pensava que em venia a parlar, però després va donar la volta i vaig dir, ah, potser no em toca parlar a mi, llavors vaig desconnectar i de cop la torno a veure i m'està posant el micro a la cara, i va ser un moment una mica de dir...
1: Efecto sorpresa!
2: Sí, no? Tal qual.
3: Va quedar molt realista.
2: És que otro efecto sorpresa per nosaltres és que pensàvem que ens podríem moure més, però com hi havia una barrera de gent, vam haver d'agafar la gent que teníem més a prop, i clar, màgicament se sabien la resposta, no direm com, però...
0: Com van a ser así de perfectos?
2: Exacte, vam tenir tenir sort.
0: Jo crec que la veritat, el que més gràcia em va fer va ser com veure la meva mare fent el paper de la seva vida com si no haguessin preguntat abans la pregunta de escolta, mama, diràs això, sisplau, vale? O sigui, per favor.
1: Bueno, diràs, no, vam dir, la pregunta és aquesta. Ho bueno, vam deixar sí, a la imaginació, que això també...
0: Clar, clar, clar. I va ser el moment de veure a ma mare, digo, és que, carinya, tu en otra vida tu no vas ser administrativa.
1: Sí, tot està...
0: En la misma vida?
1: Tenia una productora amb la Sofia, sí, la teva sí, mare, exacte. Jo, totes nosaltres.
2: Tothom,
1: sí,
2: tothom.
1: Sí.
2: Actrius de método, chicas. Sí. És que, claro, aquí, hasta que una no lo intenta...
0: Ai, pues la veritat, jo no sé vosaltres, però a mi també el que m'ha fet moltíssima, moltíssima il·lusió va ser, com li vaig dir en aquell moment, el Gildo Honorífico. Que poguéssim tenir el senyor Albert Soler, el director d'aquesta gran ràdio, tenir-lo allà perquè al principi em feia una mica de cosa, perquè dic, aquest senyor porta un porron d'anys, veurà un programa nostre i dirà... A qui collons hem fotut a la nostra ràdio? Qui ens ocupa els dilluns a les 12? Però realment va ser com molt guai, ens va seguir com molt a corrent, sí, en aquest sentit.
2: Sí, el millor.
4: Convidat ves, sempre que vulgui.
2: Que torni. Que sigui la Gilda. Quina Gilda va dir que era?
0: A la... Ceba? No.
2: La ceba
0: no.
2: Va dir?
4: El cogombre. No.
2: El cogombre.
0: No,
2: no, el
0: cogombre. No li pega.
4: No era l'oliva?
2: Era l'oliva.
4: Diria que era l'oliva, no?
2: Era
4: ja
2: vindrà i ens ho confirmarà.
4: Sí,
2: ja...
4: Bueno, sí. Li haurem de preguntar el següent cop que vingui.
0: Uh-huh. Et crec. Doncs no sé, per una altra vegada sabem que estan ocupats, però potser l'hauríem d'intentar persuadir i tenir-lo aquí en una tertúlia, aviam si ens aguantaria. Però sí, bueno, no sé, la veritat és que em feia molta il·lusió tenir com aquest petit espai també de reconeixement per nosaltres, perquè coi, després de 15 tertúlies, o sigui, jo me'n recordo, abans de tot, quan parlàvem només de, ai, a mi si tenim programa, diuen, el segon ens cancel·len. Spoiler alert, ens tenen al carrer, o sigui que algú també ben fet.
4: Molt bé,
2: sí, aquí, només, sí, només puc donar-li la raó a la Irene. Sí, és cert que seguim aquí, eh? Què fa?
4: Quants programes has dit que hem fet?
0: Mira, portàvem 15 programes, crec que vas... Sí, 14-15 programes, el de Sant Jordi va ser el 15, o sigui que posa-li que aquest és el 16.
1: No, 16-17.
2: No, claro.
1: 17.
0: Clar,
1: i acabarem, i que acabarem l'any que potser en fem 20. Amb la tonteria.
2: Sí. Passarem per totes les edats.
3: Número redondito, m'agrada aquest número.
0: Sí. Clar, jo volia ara fer una pregunta, perquè de la tertúlia passada jo no vaig poder ser-hi i algunes de nosaltres tampoc. Com va ser això de, jo què sé, de presentar vosaltres el programa?
1: La Martina.
4: He de dir, deixa'm dir-ho, arribo un pèl tard, com és de costum en mi, perquè, clar, vosaltres no ho veieu, perquè vosaltres sentiu just quan gravem, però jo sempre arribo el moment abans. Doncs total, que entro aquí a l'estudi i veig que l'única cadira lliure és la d'Irene. No m'ho puc creure.
0: Hola.
4: Com faig jo això ara, no sé què, així que bueno.
1: Una altra sorpresa, no?
4: Sí.
1: Som una caixa de sorpreses. Efecte
4: sorpresa. I va funcionar al final.
2: Hem de dir que el paper de la Irene jo només el puc admirar i sincerament prefereixo que el faci algú amb qui li tinc plena confiança i no sóc jo.
4: Ja ho vaig veure.
2: Llavors la Irene, ai, la Ona se sentia igual i vam dir, doncs la que llega última pringa.
4: No, a veure... Una mica de raó teníeu, no? Haver arribat abans, però...
3: A partir d'aquell dia, la Martina arribarà a mitja hora abans.
2: A que sí?
1: Crec que no,
2: sí?
1: Per la cara
4: ja comencem malament, perquè ja avui ja...
0: No, anem a fer promeses que no es poden complir, sisplau.
2: Si algú té idees de mètodes per entrenar la gent
4: a
2: arribar a l'hora...
4: Una cosa, jo us juro que jo calculo, vale? Jo calculo, vinga, sí? Va, no sé què, no sé quantos... I però sempre passa alguna cosa. Sempre, o sempre les hores van més ràpid, perquè a vegades el rellotge va ràpid, sabeu? I llavors, clar, el que jo he quadrat no acaba de quadrar amb el que quadra... O sigui, amb el que el rellotge vol, m'entereu?
2: Vale, no, sí, sí.
0: Tu vols, Martina.
2: Sol passar, que té ràbia el rellotge, ja està.
4: Sí, sí, sí. Jo diria que és això.
0: Part de la productora d'aquestes també, no? Però no, la veritat, o sigui, per la meva part, o sigui, superorgullosa de vosaltres, que jo tampoc sé què collons estic fent aquí, la veritat, a vegades, ei, surt millor, surt pitjor, però escolta, també sentar-se aquí i posar-se a dir buenas a todos, o com comencéssiu el programa, la veritat que, oye, un aplauso per vosaltres. Així que, nenes, havent fet aquest Sant Jordi, aquest Albert Soler, Gildo, jo crec que ho podem tancar i passar a la següent secció perquè tenim, vamos, bombazo.
2: Por favor.
0: Anem-hi?
1: Som-hi.
0: Doncs cap endavant.

0: Costume Center. Així, com us ho deixo dir, que està associat al Museu d'Art Metropolità de Nova York. Bàsicament, aquest nom tan llarg de Anna Wintour Costume Center of the World és com l'ala de moda del Museu Metropolità, d'acord? Llavors, cada any les temàtiques canvien i aquest any no ha estat ni més ni menys. Pel 2026, la gala s'ha celebrat sota la temàtica Costume Art, que bàsicament es podria traduir com a l'art del vestuari. La mostra que s'ha presentat amb tots els famosos ha explorat la relació entre la roba i el cos, així com la moda com ara en si mateixa. Llavors, acords del dress code establert, els famosos no han dubtat en treure les seves millors gales per l'ocasió i mostrar el seu estil més personal. Així que, nenes, sempre sabem que hi ha gent més recatadeta, hi ha gent que de repente, oye, pues le gusta una pomposidad, però hi ha d'altres que, bueno, comentem-ho. Llavors, què us sembla si valorem algun dels outfits més sonats de les xarxes?
1: Perfecte.
0: Anem-hi? Doncs mireu, comencem per la gran actriu Anne Hathaway. I és que la tinc aquí darrere.
1: Sí, jo és que l'Anne Hathaway, entre El diable se viste de Prada, la pel·lícula que ha fet, i tot el que engloba la pel·lícula, i El Madridito que me lleva, jo és que per mi, és que jo l'amo. En plan, no puc criticar-la. A sobre, en plan, vaig veure el TikTok on explicava la seva, bàsicament, que era Columnes de Grècia.
2: Sí, és, sí.
1: I em va semblar superinteressant i super encertat, la veritat.
3: És que la cara és de l'outfit d'aquesta noia.
2: Sí, no, sí. Real.
0: La veritat és
3: molt
0: que és,
3: mona.
0: Jo fent així una mica de recerca per dir le porto vamos los bons outfits a les Gildes, la veritat és que veia fins i tot com l'esborrany que van fer del dibuix, com totes les referències, i a vegades jo crec que a la moda no se li dona potser el suficient espai de l'art, potser, que realment mereix. Vull dir, a vegades sembla potser que pot ser només, pues, t'amafo una samarreta i me la poso i tiro cap al curro, però joder, és que realment pot sonar en si mateix. Llavors, aprovem aquest outfit o...?
1: Sí, mega aprovem.
2: Jo l'aprovo.
3: De fet, sí. Jo he vist bastant TikToks on deia que molts famosos havien entès com malament el tema i que bàsicament es referien que la moda per si sola també era art. Llavors el que buscaven era com coses així extravagants i pues, moda en si.
2: És que jo crec que aquest era com el tema de la Met Gala, que hi havia com aquesta dualitat amb el tema, perquè fashion is art podia ser com adaptar l'art al fashion, a la model que portarà, o simplement jugar amb la roba perquè per si ja és un art. Jo crec que aquesta era com la dualitat de la Met Gala. Tot i això, crec que hi ha com molta gent que no ho ha acabat de... No
1: sé. De pillar.
4: No, sempre passa que es presenta o uno con un traje básico de sempre, que això passa sempre, sí. O que es presenta un que dius, t'has equivocat de fiesta.
0: Amor, nada que ver. Doncs una d'aquestes després la veurem, però ara la següent de totes es diu Rachel Zegler. La coneixeu?
4: Sí, la millor.
0: No. No passa res, perquè jo tampoc la coneixia, però bàsicament és una actriu i cantant que ha recreat amb el seu vestuari un pedazo de quadre. El podeu tenir per aquí, i és que bàsicament recrea aquesta escena d'aquest quadre tan i tan famós, i la veritat a mi m'ha deixat sense paraules, no sé vosaltres.
3: A mi em sembla molt original, que, bueno, original va bastant amb el tema, no? Però crec que és com molt elegant i molt senzill, però fa l'efecte.
4: Jo crec que és que aquesta dona l'adoro, i mira que és com una opinió una mica estranya, perquè molta gent li té com risca. És la que ha fet Blancanieves, live action.
0: Què dius? Sí.
4: Ah, I és la que ha actuat ara en l'última de Hunger Games, que han fet la prequela, d'acord? Que era la que cantava, la veu més espectacular del món. Broadway, Romeo and Juliet... O sigui, Déu és aquesta dona. I a mi em va agradar moltíssim. Quan la vaig veure, vaig associar rapidíssim, i això és una cosa que està ben fet. I l'adoro, la millor.
2: Jo també trobo això, que hi ha vestits que jo vaig estar molt de rato a ver pensant en quina obra era. Però aquest, al veure'l, directament ja l'associes amb el quadre de la Jane Grey. El Jane Grey? O és la Jane Grey és el personatge de Los Juegos de los Hombres. Bueno, és igual.
1: No.
2: El quadre, que jo el vaig portar directament. I és el que ha dit la Mila, que jo trobo que és un vestit super, super fi, super elegant.
1: A part, és com en plan senzill, perquè realment és un vestit blanc, però hi ha com petits toques, no sé, el llaç, la bandana, que intueixes el que esteu dient en el quadre. Em sembla molt original.
2: I el dels ulls és guai perquè, o sigui, posar-te com una tela als ulls és com raro, però que ho hagin fet d'aquesta tela que mig veus i mig no veus...
1: També ha de ser incòmode per ella, realment.
2: Totalment.
1: Així tota
2: I jo he vist fotos de l'after party que continuen anant amb això, eh?
3: Sí? Vull dir, no s'ho va treure. La Met Gala no és justament la festa on la gent va còmoda, perquè jo he vist cada vestit, com altres anys, que anaven amb cartrons, literalment, que no es podien ni moure i els havien de pujar per baixar les escales.
2: Sí,
1: la taila.
2: Sí. Que anava com de sorra l'any passat, clar. Molt heavy.
4: I l'havien de pujar els esglaons, sí. Rotllo...
3: Com un bloque, literal.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Perquè no podia, o sigui, es movia, podia trencar el vestit, fer-ho malbé,

0: i no podia, estar embotida.
1: Sí, sí.
2: Oh, wow. Doncs, nenes, passem al següent, que aquesta sí que potser... Bueno, jo ara em sento una mica malament, realment, per no haver-la conegut quan has dit, Sofia, que és tan pro. Però mira, xica, aquí en aquest programa també es va aprendre, no? Doncs la següent de totes es tracta ni més ni menys que de la senyora Kendall Jenner. Va portar un vestit que, la veritat, a mi em va impressionar molt en el moment. Bueno, aquest... Perdó. Doncs jo. Però... A mi, la veritat, del vestit que vaig veure va ser una veritat que em va impactar. Però escolta... em va agradar bastant.
0: Ui, doncs a mi no m'agrada, no. T'he de dir, eh? Crec que està mal representat. I falta les ales, i falta moltes coses.
3: A mi no m'agrada gens.
2: No.
0: No. No.
3: Però no. Perquè no... O sigui, la idea és bona, però no és tan ben executat, falta de tot, el pit fora... Bueno, el pit, entre cometes... O sigui, la tela es podria haver treballat d'una forma és molt millor, diria. Més capes, més... Més.
0: Et diria, em recorda a la croa, no sé com es diu, la...
3: Sí, la mujer li sí. Llevando al pueblo.
0: Em recorda més això que sí, no...
3: La libertad guiando al pueblo,
1: perdó. És que jo no m'ha dit això. Jo el primer cop que la vaig veure, vaig estar molt de rato perquè dic, això de la teta fora, no sé quantes coses...
3: De la teta
1: llibertat.
3: Fora és de la croa.
1: És la llibertat, dic, en el poble de la croa. Però després, aquests draps molts i aquesta cosa, dic, no em quadra. I jo crec... Que, o sigui, amb l'elegant que és la victòria de la democràcia i que després has importat a fer això, trobo que no li fa gens de justícia a l'escultura.
2: Penseu que ha anat potser a fer una mica més de guapa en comptes de
1: sí, res. Sí, jo crec que ha anat a fer de Kardashian.
3: Això sempre, noies, és de la família, o sigui, és inevitable.
1: Sí. I ha agafat la tècnica aquesta dels draps molls, que és una cosa de l'art grec i romà, que és superclàssic, superfí, supermaco, super no sé què, i ho ha portat a un punt que no m'agrada.
4: Com supermodern,
1: que
4: no queda.
1: Ho trobo basto.
3: Perquè falta de tot. Sí. Falta...
0: Potser, a veure, potser és com la Martina li faltava temps. Per...
1: és que sembla això, que li ha faltat temps per acabar de dissenyar.
3: No, aquesta gent té temps, diners i de tot.
1: Pues no. A mi no m'agrada, jo trobo que no li fa gens de justícia.
4: Està pensada la seva pestanya, o sigui...
1: Sí.
4: No...
3: O sigui, sí, sí.
2: No, sí. Pues mira, jo al principi sí que potser el que és el tema elaboració potser no és el més de tots, perquè ja veureu que hi ha alguns que mare meva, però la veritat, o sigui, com a concepte, la veritat m'havia agradat.
4: Clar, jo crec que potser no està tan malament, però comparat amb els altres queda fatal, perquè hi ha gent que ho ha fet molt
3: no,
4: més xulo.
3: Ja no he comparat amb els altres, perquè l'anterior de la Rachel era molt simple, però donava la sensació... També és que no pots anar a lo simple amb una referència d'aquest estil, saps? Llavors... No sé, o sigui, el vestit és maco. Lo de la teta fora, bueno, ja, i cada una. Però quan el poses amb la referència és com que ja...
4: No cuaja.
3: Perdemos.
2: Sí. Se te pierde, no?
1: Trobo que podria ser això, però podria ser qualsevol altra cosa, qualsevol altre quadre, qualsevol altra escultura.
2: Ostres, te lo compro aquí, la veritat.
1: És que per això, que en trobo que no li fa justícia amb lo maca que és aquesta estàtua.
2: Exacte. Pues mira, nenes, passem d'aquesta poqueta cosa a una gran extravagància, perquè precisament la senyora que ens ha iniciat aquesta secció amb la seva gran cançó de Vogue va protagonitzar també a la Met Gala amb chorrocientes nenes a agafar-li el vestit i si abans deia que faltava esto es rococó, bien barroquita, mi niña.
1: Per mi això, pum, això és Met Gala.
3: Sí,
4: per mi també.
1: Extravagància, seguir el tema i un parell de collons, tio.
4: Perquè sigui, crida l'atenció, o sigui, això sí. És el que ven al final i és del que parlarà la gent.
3: Exactament. No, o sigui, jo és que a mi em va encantar. Vaig buscar la Refe quan el vaig veure i vaig dir... Tuixé, jo millor.
0: Us he de preguntar, no sé quina referència és, perquè jo ara mateix, no sé, o sigui, és perdó la ignorància, però veig com a una bruixa enmig.
1: Sí, és un quadre de la Remedios Varo, que és una surrealista, i de fet és una surrealista catalana.
2: Què dius?
1: Sí, i no, res, sí,
4: exacte. El vestit,
1: o sigui, tu veus el quadre i és exacte.
3: Però ja no és només... O sigui, per exemple, això és una cosa que brilla sola. O sigui,
4: clar.
3: Com l'anterior necessitava buscar-li un quadre, en aquesta no em fa falta veure el quadre per saber que això està molt, molt atento al detall. O sigui, el sombrero, el barret que porta, les teles, el vestuari de cada una de les noies, o sigui, es nota treballat, es nota una intenció. Jo no sé si és per de moda, i aquí estoy dando un discursito, que bueno, però que és molt maco.
2: Home, jo almenys com a persona, la veritat, que he entès l'art poc, però sobretot el que és a mi a nivell visual m'està impactant moltíssim. Vull dir, potser ja dintre, ja no és potser tant un vestit, sinó una performance així, no?
4: Clar.
2: En si mateixa. Tens, o sigui, a la figura central que Madonna o grandesa grega, i després a sobre tens a totes les... Serventa, el quadre Serventes, les bueno, fandes...
4: Bueno, altres personatges.
2: Sí.
4: Personatges
2: X al seu voltant, agafant totes aquestes teles. I sí que jo crec que almenys com a persona potser que no coneixia aquest quadre, sí que veig això i a mi em cau, vamos, la mandíbula a terra.
3: Sí, sí. Madonna sempre fent-ho superbé, la millor.
2: Així que, bueno, jo ho sento molt perquè passem d'un gran vestuari, una elegància, un punx, a una senyora que potser, no sé si potser ha acabat d'entendre del tot potser la temàtica d'aquí, i és que... I és que parlo de la senyora Heidi Klum. Que sí, o sigui, d'una banda, és veritat, vull dir, és art, però realment és...
0: Però
2: sí,
0: és art de disfressa, més que de...
4: Ai,
0: de
4: doncs
0: moda,
4: mira, jo ho veig
0: no?
4: bé. Jo prefereixo això, el de la Kendall.
0: Sí, jo també. Jo també. Però vull dir que ha ido com a l'extremo totalment. O sigui, però bueno, és, està molt currat.
4: Però és que on està ella?
2: O sigui, ella representa en si que és una estàtua.
4: Ja, però és que ho ha aconseguit molt, vull dir, no la veig.
1: A mi el que m'inquieta són els ulls. Sí. És molt inquietant, la veritat.
2: No sé si està mirant a la Sofia o al fotògraf, la veritat.
1: És... O tia, que mi... o sigui, ella mira més enllà. Ella no veu el fotògraf, veu més enllà. O sigui, aquests ulls tan...
4: Doncs mira, jo dic que aquesta és de les, per mi de les prefes, perquè és que realment no sé on està ni el vestit ni ella, però és com una escultura.
3: No, però és que la cosa d'aquest vestit és que té molta atenció al detall. Si mireu les mans, o sigui, és una cosa molt, molt currada, ens estem creient que és una estàtua, per
1: però fotos. Però és que és el que diu la Mila, no sé on comença i acaba ella, sí, no sé on comença i acaba el vestit.
4: I això és molt difícil, eh? Sí, i més sí, en fotos que et fan de mil angles, vull dir, no és que estigui com superpreparat, però això segur que per l'esquena es veu igual de xulo.
0: Sí, però aquesta dona sempre ha sigut com molt innovadora i molt extremista, no? A les Met Gales, perquè és una actriu, que si no recordo, un model, no ho sé.
2: És que però, com no la veiem. És una model.
0: És una model. Pues, si no recordo malament, fa molts anys es va vestir com d'un animal o d'una espècie de fantasia, un animal fantàstic, i amb una llengua que era en plan de postissa i tot, en plan com superllarga.
4: Jo la provo molt, aquesta.
0: I sempre ha sigut com super de les més tops i les que més sorprèn.
1: Toma, jo.
3: Que loca, la millor.
1: Bé, doncs jo aquesta l'havia vist i és veritat que és xulo, eh? Però és que el dels ulls a mi m'inquieta massa.
3: És per torre. Jo veig això per la nit, noies, i crec que corro en direcció contrària cridant constantment.
2: És mi demonio de la paràlisis del sueño.
1: Sí, bastant.
2: It's giving Letizia Sabater, la veritat, amb tot el carinyo.
4: Que fort és la Letizia Sabater.
3: No, però té
2: Heidi
3: curro.
2: Heidi Klum o Letizia Sabater? Pregunto jo des d'aquí.
3: No, però es nota el curro, sí que potser... S'ha passat? No, no ho sé. Jo no.
4: Que no, que la Met Gala és el lloc per passar-se.
1: Sí, clar que sí. Potser és perquè porta lentilles, no? Que és com inquietant.
0: No, segur.
4: Realment els ulls t'han pillat, eh, Martina?
1: És que us ho dic en sèrio, que jo que des que la vaig veure no m'agrada, però perquè és inquietant, tio.
2: A seguir amb la mirada, no t'ho sabia.
1: En sèrio, en plan, no us sembla com molt inquietant els ulls?
2: Sí, sí. Home, els ulls sí que l'ull ja te'n foten por, però a diferència de la Kendall Jenner, que sí que representa que havia de tenir aquesta tela com mullada i de més, aquesta, vamos, és que em sembla una mica meravella d'arte. Los ojos, ok, mañana.
1: Sí,
2: però...
1: ja està, no els mires, mires la resta, no? La resta està
3: complicat
1: bé.
3: No veure'ls.
2: I ara anem amb la següent senyora, que, bueno, no diré res, la veritat, preferiria que vosaltres valoréssiu per vosaltres mateixes. I parlo de la singer Cardi B.
0: Què és això?
4: Jo no veig el vestit. És però un croissant.
0: És que quasi no se li veu un vello.
1: Perquè... Sembla un panellet.
3: Ai, sí, no m'agrada. No, molt malament, això.
1: Què és però això? Jo la vaig veure i vaig pensar que fa bastanta angúnia, no?
0: Sí, totalment. O sigui, que... Ens està ensenyant la Irene la foto, vale, sencera.
4: Estic veient que és com un vestit de transparències amb alguna cosa sota.
2: O sigui, sembla una mica com que de cop com molts bultos al cos, de cop amb colors, a amb veure, aquesta cosa d'encaix estrany.
4: També he de dir que jo potser no m'esperaria que aquesta noia vagi com de grega amb arrugues, claro, i molt clàssica, no? Tothom ha de seguir també una mica la seva línia, el seu estil, que al final és una identitat, que és el que venen els famosos. Però, o sigui, a mi personalment no m'agrada, però entenc que ho hagi fet.
1: Però se sap la referència o ha sudat del tema?
3: En la foto original, la gran, us heu fixat en la part de baix?
0: Sembla l'estàtua de l'Oscar.
1: És que raro,
0: Els Oscars, pues, sembla l'estatueta, literalment.
1: Una mica.
3: És que és bastant...
2: Ostres, que... Fora colles que no sigui això, eh?
0: No crec que sigui, no, els Oscars.
2: No, home, els ombros com el tenen els Oscars perquè estan així com si agafessin algú?
3: Doncs si són els Oscars està fatal fet. No, o sigui, no hi ha.
2: Aviam, jo... sempre la Cardi no s'ha de dur curves, llavors en aquest moment, pues, aún más que nunca.
4: Clar, jo...
0: No sé, pot ser, però jo crec que és el que si tu, la Met Gala, al cap i a la fi, és per passar-se, sí, provar, innovar. Clar. I a veure, innovar ha innovat. La realitat és la que és. però no, potser la temàtica se l'ha passat una mica per...
4: Sí, però tampoc seria xulo que tothom anés d'estàtua grega amb la roba clar mullada, saps? Llavors, també està bé que algú trenqui com amb els esquemes i vagi així. Que no m'agrada més que els altres,
1: no
4: però...
1: No sé, però hi ha gent que ha fet art modern. La Beyoncé no anava d'art clàssic, anava de surrealista. O sigui, no sé. De fet, bueno, estic buscant, a veure...
3: La referència,
1: i és que no trobo res, eh?
3: No, és que crec que ningú ho ha entès. Si hi havia alguna cosa que entendre, ningú l'ha entès.
1: Ja, però normalment els dissenyadors ho diuen i tal, no?
2: Jo crec que aquests s'han volgut amagar del palo, le damos lo que tenemos y
1: tiramos la piedra.
0: Segur que costa una pasta, perquè després veus uns vestits super rococó i super extravagants i costen, potser, jo què sé, 10.000 euros, saps?
2: La veritat que, mira... A mi m'agradaria deixar de banda una mica aquesta tumultuosa situació per passar precisament una persona que acabes de mencionar fa, vamos, dos segons, i és que parlo de la grandíssima Beyoncé, perquè des del 2016 que no trepitjava una alfombra vermella i ha vingut, vamos, com una fucking reina de les nieves ahí amb un vestiazo impressionant.
4: M'encanta quan el vestit ocupa el triple que la persona. O sigui, és com, he estado aquí, saps?
3: Todas las plumas que dejo por el camino son mi marca de...
0: Però amb la Beyoncé, jo m'ha arribat com una mica de controvèrsia, perquè ha portat a la seva filla, pot ser la...
3: A la Blue... Sí, los nombres.
0: Però que té 14 anys, la seva, o 15, com a molt. I es veu que no podia portar, en plan... No es poden entrar menors d'edat a la Met Gala. I la gent s'ha ficat una mica sobre per això. Però bueno, ella va guapíssima. I la seva filla també anava molt guapa.
2: La seva filla com anava vestida?
0: De blanc... no era molt temàtic, he de dir, però bueno, anava bé.
1: Sabem de què va ella.
2: Ella va de Beyoncé, ella és d'arte, ella és ella misma, Miguel de Laia.
4: Això t'anava a dir, jo crec que s'ha agafat i ha dit, jo m'he visto extravagante i aquí que me
1: mires.
0: I pelazo, eh?
3: El que portava era com d'escalet, no?
1: Sí, va com d'escalet.
3: La part de davant.
2: Per la part de davant sembla com empedraria, com si fos un escalet en si mateix. Jo poso que sé, la reina de la mort, potser alguna cosa similar.
1: Algú de la mort, sí, perquè...
2: Sí, hermana.
3: No sé, però icònica, com sempre, aquí direm.
2: I ara, nenes, us vaig a passar un outfit que, mira, l'outfit us agradarà més o menys, que a mi especialment em va encantar, però parlem d'una persona que ens agrada molt aquí, la que trobem molt a faltar als escenaris, i és de la Rihanna. Sembla una mica com una ostra, no? Potser
4: va de mineral.
2: Perla.
0: Sí, mineral, no va dir, també.
3: Vale.
0: Però el cabell, els detalls dels cabells estan molt currats, he de dir.
3: Tot el vestit és una barbaritat. Jo encara intento descobrir quina és la intenció. O sigui, si mires el vestit, té una... com les perles, tot, el cabell, el maquillatge, increïble.
4: O sigui, no l'entenc, però ho entès. Saps? O sigui, no ho entenc, però sí que va
1: però,
4: con la temàtica.
1: Però no sabria què és.
3: No. Una ostra,
1: o sigui, la temàtica o...
2: És
1: una o ella
2: perla.
1: És ella.
4: Una perla.
1: No, però el cabell m'agrada molt, eh?
3: Sí, no,
1: el cabell l'Ona és molt maco.
4: Mira, a mi el que m'agrada és que va super diferent i tampoc és com un look que et faci guapa, evidentment va guapa, però em refereixo, és com super diferent, no és un vestit gens convencional, llavors m'agrada, l'aprovamos també.
2: L'aprovamos llavors en aquest cas?
3: Sí, no, icònica, sempre.
2: Jo el que m'estic adonant és una mica dels anells que porta aquí i jo crec que amb un anellet jo crec que ja, vamos, podria pagar la meva llum, la dels meus fills, i segurament hipotecar-me la meva vida, o sigui, que parlaves abans, Jona, dels vestits aquests que a vegades són horrorosos i que costen després milers d'euros, amb un dels seus anells, jo crec que a mi m'arregla la vida, eh?
4: Que se'l tregui un moment per rentar-se les mans, jo el trec.
1: Bueno, i els anells i un centímetre quadrat del seu vestit, perquè...
3: Sí.
1: No sé si això deu ser de veritat.
3: 100%, és Rihanna.
2: Això no crec que després deixi verd, eh?
1: No sé, tanta cosa podria ser que deixi verd.
0: Ella va escriure Diamonds, ho haurà de posar en pràctica.
2: Clar. Shine bread like a diamond, que no sigui això.
1: Pues poder.
2: Jo què sé, com si fos rotllo al voltant, en sèrio, eh? O sigui, dona
4: la música també és art, com és la mia, també és art, pues ja està, vaig
1: d'ahir. Toma ja.
2: O sigui, com si al voltant, jo què sé, fos una miqueta com el diamant, però en bruto, que està només, l'acabes de picar, i al mig és com el diamant en si.
4: I si no és aquesta la referència, a partir d'ara ho és.
3: D'acord, perfecte.
4: Va, Irene.
1: Que et doni les gràcies.
3: I tant.
2: Jo crec que és el millor triple que m'acaba tirant ma vida, la veritat. Pues mira, que nenes, ara anem amb la següent, que es diu Lauren Wasser. En fi, és una model i activista que sobretot el que m'ha agradat ha sigut tot el tema que va com super daurada, i a mi el que m'ha impactat molt és que crec que no he vist mai una persona amb algun tipus de discapacitat a la Met Gala.
4: Doncs a mi no m'ha agradat tant, però perquè ho veig com bàsic.
2: Sí,
0: bàsic? Jo crec que la paraula no és bàsic, sinó que no acabo d'entendre la combinació de colors, el tratge...
3: El negre, amb... de cop...
0: Sí, no sé, com que trenca molt, però... Bueno, va molt guapa. Les coses
3: no, va preciosa, però és com... Jo sí que ho veig, vas dir, com simple.
4: Sí, jo sí, ho veig sí, com no? simple. O sigui, tenint en compte el tema, el joc que donava, i veient totes les altres opcions, és com abans, o sigui, no està malament en si, però comparat, sí.
2: Sí. Mm.
4: Per mi.
1: A mi m'agrada, però és la Met Gala. Sí, la Met Gala sí. has de fer com ha fet la Madonna.
4: Clar.
3: Exacte. Hòstia. Exacte, exacte, però icònica.
1: No, no, sí, sí, va guapa
3: Preciosa.
1: I tot.
3: Preciosa. Però sí que és veritat
1: I
3: que...
1: té referència o no?
3: No sabem.
1: No
3: sabe, no contesta. Not
1: found.
2: Ella és oro, ella és diva, she's the diva, she's the moment. Vull dir, què más?
1: Pues
3: ahí va, nuestra amiga, pues la mira. Millor.
2: Pues mira, nenes, ara anem a passar, perquè mira, jo em vaig estar una bona estona intentant mirar sobretot el que és per la part dels nois, que normalment són el que ens donen una miqueta els outfits més bàsics. I precisament, el senyor que menys bàsic va portar, a part de Sam Smith, que portava un pedazo de traje estat, va ser el senyor Bad Bunny. I mai millor dit, senyor geriàtric Bad Bunny.
3: El millor.
0: Jo és que fins i tot les arrugues del coll, que costa molt fer això, que és una currada, o sigui, tot, els ulls, el cabell, una perruca... Bueno, però és que em va semblar... Jo no el vaig reconèixer quan el vaig veure, no sabia qui era, fins que al peu de pàgina no posava que era Bad Bunny, em vaig quedar flipant. Jo crec que és un dels millors vestits.
4: Però quina és la intenció?
3: O sigui, jo vaig llegir que era com... que el arte de envejecer en un mundo donde ahora todo es botox i tanta sempre tenir 20 anys i sempre mantindre't super jove, doncs donar-li un espai a, que ja no veus a gent gran a lloc, saps? Clar. O sigui, ara totes les persones que veiem mediàticament tenen totes... Heu vist a la mare de la Kris Jenner,
4: sí.
3: a la mare de les Kardashian. D'acord? Heu vist això? Aquesta dona té 80 anys. D'acord? I no sé quantes operacions, i ara va estar desapareguda durant 6 mesos perquè es va estirar tota la cara cap endarrere amb unes ganxes, ¿vale? O sigui, és que estamos en este punto en la sociedad. Llavors, el que jo vaig així és que estava durant un espai com a el crecer siendo un arte i el dar... no sé. Era una locura, però a mi m'ha semblat molt bé.
4: Doncs bueno,
3: després es va abraçar amb la Kris Jenner al passadís i jo vaig dir, top. Però no sé, a mi m'agrada el missatge, potser no és com la vestimenta o el joc on fer això, però a mi m'agrada moltíssim i sincerament ho apoyo molt, perquè jo vull veure a dones amb arrugues a la tele, jo vull veure la meva pantalla gran de casa, que en realitat és molt mini, ¿vale? Perquè no hi ha pressupuesto para más, jo vull veure a dones grans, a persones de 80 anys interpretant persones de 80 anys.
1: A mi el que em va sobtar molt és com li van fer les mans, o sigui, semblaven mans. Hosti, estava superrealista, com ha dit la dona al coll, que també és molt heavy. Les mans també estan superben currades.
2: Oh, wow.
4: Superaprovadíssim aquest.
3: A mi m'encanta.
2: Jo la veritat que una de les teories que havia escoltat, bueno, sobretot, o sigui, fuent de TikTok, vull dir, tampoc em preneu massa en sèrio, però sobretot ho lligaven una mica el que és amb el seu àlbum, amb el tema de devia tirar més fotos, el que és amb tot el pas del temps. Llavors, m'agrada més la veritat la teva.
3: Però les dues també.
2: Però vaig escoltar...
3: La meva font tampoc és gaire fiable, eh? O sea...
4: És Instagram de Reels i l'altre és TikTok.
3: No, clar, o sigui...
1: El aquí... vaig llegir, és de lo de baix del post.
3: Que aquí cada uno quiera recibir lo que quiera, però no sé. Està bé. A tope, no? No sé el que sigui.
2: Bueno, mira, almenys un noi que ens està donant algo diferent.
3: Algo. Sí. Un noi que ens està donant algo. Deixem-ho ja. Perquè normalment el smoking negro o blanco l'he vist molts cops.
1: I a part jo crec que tots els compren al mateix lloc. Però perquè són iguals. Sí, no pot ser.
2: El pitjor per les després, la fucking milionada que costen, tenint en compte que tots es veuen igual, tots tenen la mateixa textura
3: no.
2: i no surten d'allà.
3: Però està fet a mida. A mida, perquè no li passi del reglamentari o de la jaqueta. No, clar. És que aquí la gent està super desubicada. Els de la meta. Sabeu els que han pagat una milionada per anar, no? No us heu enterat?
1: No.
3: Hi ha dos, un polític, que no em pregunteu el nom perquè no me'l sé, i la seva dona, que estaven en una controvèrsia, sí, amiguitos del Donald Trump i cosetes per aquí, que han pagat una milionada per poder assistir a la Met Gala amb l'Anna Winter. Vale? Aquesta dona li han pagat moltíssim per poder assistir a la Met Gala, per tenir el privilegi d'assistir. Han portat uns vestits molt feos, fora de la temàtica, completament superbàsics, i han anat allà a fer-se la fotito, rotllo, somos amables, estamos en tu pantalla i somos superdivertidos.
0: Però jo he de dir que el tema de la temàtica crec que res més la segueix com els celebrities i la gent com involucrada en l'espectacle. Que, per exemple, hi ha periodistes i hi ha com gent que també assisteix que realment no es vesteix de sí, temàtica, sinó que es vesteix com elegant per una gala i ja està.
3: Exacte. Jo he trobat a faltar la Zendaya.
1: No hi va anar? Sí que hi va anar?
3: No.
1: Ah, no?
3: Aquest any no ha anat a la Met Gala. Si no, ja hauríem...
1: Però no va de matís.
0: La Blake...
3: Aquesta sí que ha vingut, crec, juraria. Pues no con toda la cancel·lació i sí, això, encara ha vingut, però bueno, a tope.
2: Doncs bueno, nenes, acabem aquí amb la nostra gran secció i és que ara portarem un moment de vermutet per conèixer-nos entre totes.

0: Pues bueno, nenes, aquí darrere teniu una foto nostra i és que avui serà el dia en què coneixeu les Gildes, perquè portem ja 16 setmanes fent el vermut juntes els dilluns a les 12. I tot i que esperem que entre les nostres divulgacions aquí a la ràdio ens hagueu pogut anar coneixent, volem deixar-nos al descobert. Així que avui farem una petita secció de qui és més probable que entre nosaltres.
1: Quina pompa això, tio.
0: I home, aviam, és el moment de conèixer-nos. I una de les coses més maques potser que tenim entre nosaltres és que no només ens ajuntem a la ràdio, sinó que realment fem vida fora.
2: Hem fet moltes coses fora, de fet.
3: Jo crec que més fora que dintre ràdio.
2: Sí, home, evidentment.
3: Si aquest programa se sosté perquè nosaltres fem coses fora, perquè si no...
0: Doncs, nenes, al llarg de les puntes que us aniré fent, apareixen unes quantes fotos de darrere i així les nostres Gildes ens poden conèixer i veure aquelles que ho facin. I si no, nenes, ja sabeu, el web de Ràdio Rubí està en diferit. I anem a començar una miqueta amb les preguntes per veure qui de nosaltres faria aquesta cosa. Esteu preparades?
1: Sí,
3: no. Preparades.
1: No, con todo.
3: Ho intento.
0: Pues vinga. Comencem amb una que és bastant chill, vale? La primera. Qui és més probable de nosaltres que protagonitzi un reality show?
1: La Irene.
2: La Irene, sí. Totalment.
0: Perdoni,
1: no hi ha espai a dubte. Qui em porti la contrària no té raó. La Irene. La Irene.
3: Però aquesta cara és de que tu també ho saps. No dissimulis.
1: La Irene, sí. Clarament.
4: Home, mireu on estem assegudes.
1: O sigui, no, jo un reality show de la Irene me'l miraria, però sense pensar-ho.
2: I tots els memes i les frases cèlebres que pot crear aquesta dona, si us plau.
1: És que jo tindria una carpeta de stickers i jo em faria una conta Edit Irene Love. O sigui, i la Irene.
0: Vergüencita m'està donant, la veritat. Hòstia, és que jo quan ho vaig escriure aquesta secció de dir Estan, vamos a conocernos, jo penso en reality show rei o la isla, tal, una cosa així.
4: Ah, doncs aquí ningú.
1: També la Irene.
0: La mamá rancha, claro que sí. Què passa? Que entre la Xina. Ara com el hormiguero, perquè entra la Irene.
1: Per mi, la Irene tot.
0: Doncs vinga. La següent és, qui té més possibilitats de morir primer en una pel·lícula de terror?
4: Uf, uau.
2: Jo crec que la Martina.
1: Jo. La Martina arriba tard.
3: No. Jo arribo tard, caic, se'm menja la primera, en plan, clar, però cauria pel forat.
0: La Martina sempre arribaria tard, llavors, en aquest cas... ja ens hauria matat a nosaltres.
2: No, perquè o sigui, s'entraria tard que hi ha un fantasma o algo en l'habitació. Llavors tu i jo sortiríem corrents i es quedaríem en què està passant.
3: O el sortir i... corrents m'entrebancaria i llavors ja em mataria sola.
1: Qui seria
3: sola,
1: la que sobrevisqui? Perquè és que ara ho estic pensant i tampoc ens veig gaire.
2: No, jo crec que...
0: Jo et veig a tu, Mila, eh?
3: Sí, jo també veig a tu sobrevisqui.
2: Ataque psicológico, ahí, el fantasma, ¿sabes?
1: Sí, no.
0: Però jo no te tengo a ti miedo a ti, tú me tienes miedo a mí, ¿sabes? Algún rollo así psicológico inversa.
4: Fem una manipulació emocional al no, és que en realitat no me quieres matar. En realitat lo
1: vale,
4: que tu tienes son problemas con tu padre.
1: Ja us salvaré en un apocalipsi.
0: Freud 101. Doncs anem la segona i és, qui és més probable que digui estic sortint mentre segueix en pijama?
4: La Martina.
1: Deixem endevinar-ho als oients, va. Després d'aquest programa.
3: Vinga, va, podeu.
0: Pobre, la Martina. A la Martina avui l'estan deixant escaldada, pobreta.
4: Ja, Martina, ets la millor, però bueno, en això no.
3: Gràcies.
4: En la puntualitat.
1: Té moltes altes precioses qualitats i per això l'estimem moltíssim.
4: Però aquesta no és una d'elles.
3: Però bueno, arribo, no?
4: Arribo tard.
1: Arriba.
4: Mejor tarde que nunca.
0: Us dono la següent. Aquesta... Comencem una miqueta així un puto más graciosón. I és... Qui és més probable que comenci a riure en un funeral i no pugui parar?
1: Ui. És que, mira, sabeu què crec que totes.
2: És que jo també la va dir, jo crec que totes, perquè ens posaríem com a, o sea, a comentar...
1: És que jo riuria, i la Martina riuria, i aquí ja riuria tothom.
4: Sí, clar, però la Martina i jo en riem. En les pitjors situacions del món, la miro...
1: No, mira, la que riuria és la Sofi, llavors riuria la Martina, i com la cara de la Martina rient fa molta gràcia perquè es contagia el riure, riuria amb totes.
3: Total. Estic rebent massa, en plan, ja està.
1: No era crítica, era bo.
4: És bo, tens una risa contagiosa.
3: Clar,
4: és bonic.
0: Jo, un dels problemes que em passa que jo crec que si comences a riure s'assabentaria a tothom perquè tinc un riure molt escandalós.
2: Això també és veritat.
3: El meu riure s'enganxa i el de la Irene
0: s'escolta. Pues nada, chica, que se reviva hasta el muerto y se empieza a reír con nosotras. Ay. La següent és... Qui és més... Potser us la dic o potser no, eh? Así de repente. Qui és més probable que sigui cancel·lada a xarxes?
4: La Mila.
2: La Mila, sí.
0: Sí?
2: No,
0: jo crec que no.
1: Jo no crec que sigui la més probable. Perquè sí, jo puc dir coses funables, però normalment ho dic, però no tan funable.
3: No, sé. No, però les xarxes es faran nonchalant.
1: Clar, o sigui, jo sóc misteriosa a les xarxes, també.
2: I llavors qui creieu que seria?
0: Jo crec que tu, Sofia.
1: Jo crec que la Sofia.
0: Bueno.
1: Sí.
4: Home,
1: sí.
4: Tia, jo no dic mai la meva opinió. Bueno.
3: Sí.
0: Girl,
3: sí. Jo
0: els barbuts ho desmenteixen.
4: Jo soc com molt... Jo haig de dir una cosa que m'agrada molt, com que la gent sàpiga en què lado de la política estoy i en què barco navego, ¿vale? Perquè a mi no... vull que se sàpiga aquesta part, però sí que és cert que mai comento res. O sigui, jo soc com una watcher de... Jo miro, però mai comento. Jo miro els comentaris de la gent, però mai comentaré no, res a cap lloc. Jo doy un like tonto, o no lo doy, o algo, però
1: jo crec que seria la Irene.
2: Ai, pues jo crec que la Irene no...
1: No, no, és que la Sofia, jo la Sofia.
0: Sí, a sobre tu seràs futura cineasta, o sigui, qualsevol cosa que diguis et funaran.
4: Ah, no, sí,
3: això és veritat. Funen molt, funen molt.
1: I com més et gravin, més probabilitats que et funin, perquè més coses dius.
4: Em fa molta por, noies, això és un dels meus...
1: No passa res, tindràs quatre suporters. Ja,
4: però una cosa.
3: Quatre persones anant al cine.
1: Club de fans.
4: No, parem un moment, que jo m'he fet cineasta per estar darrere de la càmera. Jo no vull que em gravi a mi ningú.
3: Ja, però també m'estan dient
2: entrevistes.
4: M'estan dient que ara ets a fer premsa. I claro. Coses. Dic, doncs ja col·lega, però això no se'm dona bé a mi.
1: I... No pot ser tan misteriosa com jo, ¿vale? Només pot haver-hi una i ja està.
3: Misteriosa?
1: Clar, evidentment.
4: És lo que toca, és lo que toca.
0: Vinga, va, a veure si em sabreu respondre la següent. Qui és més probable que tingui una vida amorosa de telenovela?
2: La Mila.
1: Sí, què ho heu dit per riure-vos de mi? Jo, la Sofia.
4: De quin tipus de telenovela?
3: No,
4: clar,
3: no tio, la Sofia.
1: La Sofia, clarament.
4: De quin José tipus Lorenzo, de telenovela?
3: Però telenovela en plan rom-com...
2: Clar, però és que clar, rom-com o...
1: La Sofia.
0: Marrom, mascom.
4: Jo visc una història d'amor cada dia de la meva vida, llavors si voleu deixar-ho d'aquesta manera, ho podem deixar així.
0: Qué bonito. Mm-hmm.
4: Però jo, a mi no me veréis correr en fuego. Te follaste a mi hermana, Juan Lorenzo.
1: No, a mi tampoc.
4: Esta no me gusta.
0: Esta cosa no la trabajo y a mi no.
4: Les històries d'amor totes per mi, si les voleu, m'agraden.
0: Ui. La següent és, qui és més probable que es faci amic d'un desconegut a una benzinera? Rollo, qual, primer jo acabar, pam, foto un col·lega,
2: la
0: pam.
2: La Mila també, sí, totalment. Sí.
1: Sí, no sé, sí. Però jo, crec, Irene, que totes, jo també, crec que totes,
3: sí. Jo crec que totes. Sí, jo crec que totes. Tipo, totes són com molt...
4: Sí. Jo no parlo amb la gent desconeguda, em fa molta vergonya.
1: Jo i la Irene, però juntes.
0: Sí. De la manita, mi amor.
4: Sí. No, sempre. Jo em quedo darrere mirant si són peligrosos, la gent amb la que esteu parlant.
3: Jo no sortiria del cotxe en una benzinera perquè jo estic acostumada a que surtin els meus pares, llavors jo no sortiria. Jo esperaria que em posin la benzina al cotxe.
4: Princess treatment, no? És que aquí... A més, si surt, després entrarà al cotxe tard, és igual.
3: Claro. No arrencarà el cotxe.
0: La següent pregunta que tenim és, qui és més probable que filtri un secret accidentalment?
4: Uau, no, ningú, eh?
3: Sí.
4: Aquí somos todas, creo que bastante...
1: Es que, sí, jo crec que ningú.
4: Piquito.
0: O sigui, jo crec que moltes vegades són bocazes amb coses que no importen, bueno, o tenen
1: relació... No, però semblem bocazes, però realment mai diem.
2: Exacte,
1: jo super fora de lloc, saps? Ni cap secret.
3: Jo també penso això.
4: Sí,
1: només ens oblidem de dir que aquest programa és dilluns quan s'emet i coses així, però no passa res. És el revés. Veus, jo ni accidentalment, o sigui, ni expressament el puc filtrar.
0: Clar, és que, Gildas, us hem de reconèixer una cosa, us hem estat mentint tot aquest temps. Música d'atenció, ta-ta-ta. Nosaltres...
3: És que primer... Efectos sonoros.
0: Punts. Nosaltres els programes els gravem els divendres a les 5 de la tarda, tot i que s'emeten els dilluns a les 12, cada dues setmanes. Això la veritat, o sigui, aquí no canvia. Però llavors, res, que heu estat vivint una mica en una mentida, però som superbones actrius.
4: Ja està, noies fonades.
1: Tan bones actrius que vam dir que el coet aquest que va anar a la Lluna havia aterrat quan encara seguia una mica en òrbita.
0: Clar, però... és que aquell dia va ser un paponera de dates.
3: Clar, a part, nosaltres esperàvem, òbviament, que aterrés. Però és que imagineu-vos que no hagués aterrat i nosaltres ha anat superbé a l'Apolo 12. No, a l'Apolo 12 no, Artemis 2.
1: Mira, cadascú manifesta com vol. Nosaltres volíem que hi hagués un aterratge segur i ho vam manifestar com vam poder, ja està.
4: No, molt ben manifestat.
0: És que va ser tan graciós el moment de, en teoria, aclarirà la setmana que ve i aterrava aquell mateix dia. Jacob, que anava a l'encins de, sisplau, que no es xapin el programa, sisplau, que sobrevisquen amb una miqueta de sol,
1: no, i jo havia de fer l'espap i la Bauna em va dir, com t'han anat l'espap? I jo no les havia ni fet. Molt bé.
2: Em va ser supergreu. Digo, a veure, clar, és que no hauria de preguntar res.
0: A poc que estàs sobre la cara de la Vila, de quan li vas preguntar, què tal l'espap? Ella, oh, i ja, i, oh, ja.
1: Què és això, va empezar?
4: Qué loco, qué loco.
0: Bueno, nenes, la vida, la cosa, lo que tiene, la ràdio també miente, y es lo que tiene. Oh.
4: A veure.
0: És que m'ha volgut a dar. Què li farem? Vinga, va. La segona de totes que m'agrada molt és, qui és més probable que stalqueixi algú durant dues hores i donar-li like sense voler? Pum.
2: Totes. Jo crec.
1: Jo és que li dono like als dos minuts sense voler.
4: Jo estic mirant a la Una i a la Martina així una mica, perquè no sé. La Una no tant, però jo crec que la Martina és capaç.
3: És que jo soc patosa. Jo ho intento, però jo...
2: Pobreta.
3: A mi m'ha passat. No?
4: No. Quina sort.
1: No, jo la Ona veig la típica que ho estaria fent tot superbé i de cop li cauria el mòbil darrere al sí, sofà i no només et donaria un like, serien 26 likes, seguir un missatge, jo... una vídeo trucada.
2: Sí, i un àudio també, de sobte. Sí, sí, jo crec que també ho crec. Sí.
1: Ho veig, això, ho veig.
4: Déu meu, ojalà.
0: Mira, nenes, a mi aquesta m'encanta, que és si haguéssim comès un crim entre totes i ens pillessin, quina seria la primera de nosaltres en confessar-ho tot?
4: Ningú. Noies, és que en això
1: jo
4: som...
1: crec que som criminals nates no, no. i reglesles.
0: No, però no ho diguis. Nosaltres ha de ser, no podem dir
4: no
0: que som
4: tan santes. No som bocazes i jo no em xivaria de cap de vosaltres, sí que cap de vosaltres
3: això
4: es xivaria de mi.
3: Jo
4: ho
3: crec
4: claríssim.
3: Jo crec que si totes haguéssim comès el crim juntes, no sé què, no sé quantos, jo crec que jo no diria res.
1: Home, no, però... Que, o sigui, com, potser el que està dient és com la que ho hauria de confusar, encara que ho hagués fet ella, saps? Com que més... com que es trencaria davant
3: veure,
1: de tipo, la poli. No, sé
3: no delatar les altres per tu salvar-te.
1: Clar, no, no, no. O sigui, si hem fet un crim, o sigui, si tu has fet un crim, qui seria la primera com en caure i confessar-ho?
0: I de dir, senyor policia, he sigut jo, ens ha passat a nosaltres.
1: Jo això no ho diria.
3: Jo de dir que així no ho diria. Sí.
0: Bueno,
3: a grosso modo.
4: No, jo és que em veig aguantando. O sigui, jo em veig parlant amb el policia durant potser 2 hores i la mentira va com cogiendo forma i me l'acabo creient jo mateixa. Me veo en esta posició 100%.
2: Hem estat 7 setmanes dient que si era dilluns, divendres, que sí que intentant mentir...
1: Mira el bé que se'ns ha donat, no?
2: Bueno,
1: de tallet.
2: Ho hem salvat bastant bé. Jo crec que podríem... Mira, si jo hem pogut fins i tot el de Sant Jordi, d'aquí a la Luna, d'aquí... Tot es pot, tot es pot.
3: Tot. Jo crec que sí.
0: Pues mira, nenes, després d'aquest supervermut en què ens heu pogut conèixer una miqueta més i hi ha hagut risses i de tot, acabem el programa d'avui. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Que vagi molt bé el dilluns i fins a la següent.
4: Dilluns!

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Els autobusos de Rubí amplien l'horari per festa major. Des de divendres 26 de juny a dilluns 29, el bus funcionarà en horari nocturn i també s'habilitarà el servei de parada a demanda per millorar la seguretat de les persones que es desplacin de nit. A partir de les 10, els autobusos de les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 7 continuaran funcionant en horari nocturn amb una freqüència de pas d'aproximadament una hora. El transport públic donarà cobertura fins a final dels actes de festa major i així la primera nit de la festa major l'autobús funcionarà fins les 5 de la matinada, la nit de dissabte fins les 7, diumenge de nou fins les 5 i dilluns, el dia de Sant Pere i últim dia de la festa, fins la mitjanit. En aquest bus especial s'oferirà el servei de parada a demanda amb l'objectiu de millorar la seguretat de la ciutadania en els seus recorreguts de nit. A partir de les 10 es faran parades intermèdies només per la baixada. Caldrà demanar-ho als conductors i conductores i s'haurà de sortir per la porta davantera, al costat del personal de conducció. Seran ells i elles els que decideixin el lloc concret on es farà l'aturada per qüestions de seguretat. I des d'avui, durant tota la festa major, els aparadors de les botigues rubinenques mostraran obres d'art i artesania dels socis de Sant Galderic. Tal com m'ha explicat aquest matí al Rubí al dia la presidenta de l'entitat, Isabel Rey, es tracta de donar visibilitat als artistes rubinencs.
2: Va pensar en fer una mostra on es poguessin, disposant d'un petit espai dels aparadors, doncs, bueno, exposar les novetats i les millors obres d'entitat.
1: I en informació esportiva, l'Open Ciutat de Rubí de Petanca torna a ser un èxit rotund. Siscu Lara García.
3: Les aproximadament 300 persones inscrites per aquest Open de Petanca Internacional i a la nostra ciutat, amb 5 tripletes franceses en categoria masculina i una en categoria femenina, són els grans exemples del que ha estat una nova promoció de l'esport i de Rubí arreu de la geografia espanyola i internacional, sense cap mena de dubtes, dut a terme per la Unió Petanca Les Torres Rubí. A nivell competitiu, doncs, victòria en categoria femenina de la tripleta formada per l'Anna, la Diana i la May, mentre que en categoria masculina l'equip de l'Ignacio Egea va ser qui es va fer amb la victòria, tot i que aquesta vessant esportiva és important, però la més important és la social.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, sempre al teu costat.

Dilluns 22 de juny, avui evidentment parlarem de tot el que ha donat de si aquest cap de setmana, encara amb molta competició. Per exemple, en motor, Marc Márquez va tornar a guanyar la seva segona cursa consecutiva, en aquest cas el Gran Premi de MotoGP de Brno, de la República Txeca, i li retalla encara més punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Per tant, es torna a ser un dels principals candidats de nou a repetir títol aconseguit ja l'any passat. En futbol, parlem evidentment del Mundial, de la victòria ahir d'Espanya 4-0 amb gol de Lamine Yamal, el seu primer gol en una fase final de Mundial del Mataroní, amb només 18 anys encara, i també parlarem de bàsquet, perquè avui mateix es juga ja el tercer partit de la final de la Lliga ACB entre Barça i València, el primer al Palau Blaugrana, després de, recordem, la sèrie vingui empatada a un, després dels dos primers partits al Roig Arena de València. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí i la selecció espanyola ja lideren solitari el grup H.
1: La golejada del combinat estatal per 4-0 contra l'Aràbia Saudita, amb gol del Mataroni i Lamine Yamal, que es va estrenar amb 18 anys com a golejador en un Mundial en el seu primer partit com a titular, fa que sumi 4 punts, dos més que Uruguai i Cap Verd, que van acabar empatant a 2. En l'últim partit de la fase de grups, Espanya s'enfrontarà contra el conjunt uruguaià, amb el qual encara no ha debutat el blaugrana Ronald Araujo, amb molèsties musculars.
0: De fet, no està ni convocat el capità del Barça. El grup G, encara en aquest Mundial, Egipte lidera la classificació.
1: El combinat nord-africà ha superat aquesta matinada Nova Zelanda per 3-1 i suma també 4 punts. 2 en tenen Bèlgica i Iran, que han empatat a 0.
0: I pel que fa a l'agenda d'avui del Mundial, repassem, Alba, els partits dels grups J i I.
1: A les 7 de la tarda, hora catalana, nova oportunitat per veure l'Argentina de Messi, que s'enfronta contra Àustria. En aquest mateix grup J, a les 5 de la matinada, jugarà el Jordània-Algèria. I el grup I, a les 11 de la nit, torn de la França de Condé contra Iraq, i a les 2 es jugarà el Noruega-Senegal.
0: Més futbol, més enllà del Mundial, pel que fa als clubs, encara cueja l'ascens del Centre d'Esport Sabadell a la segona divisió masculina, aconseguit divendres a la Nova Creu Alta, i també, evidentment, la celebració de l'equip amb la sortida de to, en especial del porter Diego Fuoli.
1: El porter aragonès va animar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El mateix jugador i també el club van emetre un comunicat demanant disculpes.
0: En qualsevol cas, com dèiem, el Sabadell torna al futbol professional després de 5 anys i de només una temporada a la primera federació, per tant, 2 ascensos consecutius. Qui no va aconseguir l'ascens finalment ahir va ser el Badalona.
1: L'equip escapulat es va quedar a les portes de la remuntada després de guanyar 2-0 al Compostela en la tornada de la final del play-off per pujar a segona federació masculina. Bermú va fer el primer i el gol en pròpia porteria del conjunt gallec, va donar esperances de com a mínim empatar l'eliminatòria i forçar la pròrroga, però no hi va haver temps per aixecar el 3-0 de l'anada.
0: En bàsquet, avui es juga el tercer partit de la final de l'ACB entre Barça i València, el primer a Palau Blaugrana.
1: L'equip de Xavi Pascual vol aprofitar el triomf en el primer duel al Roig Arena, que ha revertit el factor pista, i fer-se fort a casa. El partit començarà a les 8 del vespre. També al Palau, en aquest cas dijous, es jugarà el quart enfrontament de la sèrie, que està empatada a 1. En cas de victòria per cadascú, s'hauria de jugar el cinquè i definitiu, que tornaria a disputar-se a València.
0: D'altra banda, aquest mateix migdia es presenta el partit amistós del proper diumenge de la selecció catalana absoluta masculina.
1: El combinat català tornarà a jugar després de 3 anys en un partit que jugarà diumenge vinent al Nou Congost de Manresa contra Gran Bretanya. La selecció catalana la dirigirà un dels tècnics amb millor palmarès, l'entrenador del Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau.
0: I anirem en directe en una estona a l'Ajuntament de Manresa per parlar d'aquesta presentació. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a superar ahir al Liceu i demà jugarà el títol de l'hoquei lliga masculina.
1: Els arlequines van guanyar per 4-2 ahir a les Comes i van fer bo el factor pista per forçar el cinquè definitiu de la final, que es decidirà demà a la Corunya. Després de dues dures derrotes a Galícia, l'Igualada s'ha refet aquest cap de setmana guanyant dues vegades al Liceu, divendres i diumenge. Demà, a 8:45 del vespre, a Riazor, es disputarà el partit definitiu per decidir el campió de l'hoquei lliga masculina de aquest curs.
0: En handbol, el Barça ha renovat, ho ha fet públic aquest migdia, Blas Jans.
1: El jugador eslovè allarga el seu vincle amb el club blaugrana per dues temporades. Jans, que tenia contracte fins al 2028, continuarà al Barça fins al 2030 i tancarà una dècada a Can Barça després d'arribar-hi el 2020.
0: En futbol sala parlem també de finals de Lliga. El Barça demà tindrà a Múrcia el primer matchball per endur-se el títol amb el tercer partit de la sèrie.
1: Després de guanyar els dos primers duels contra el Pozo disputats al Palau Blaugrana, l'equip de Javi Rodríguez visita demà al Palacio de los Deportes de Múrcia, amb l'objectiu de decidir per la via ràpida aquesta final. En cas de perdre, dijous tindria una nova oportunitat.
0: I en cas que també perdre dijous, es decidiria aquesta final al Palau Blaugrana amb el cinquè definitiu. I en categoria femenina, el Linyola Futsal s'ha quedat finalment a les portes de l'ascens a primera divisió.
1: L'equip del Pla de l'Urgell va caure ahir amb el cap ben alt, això sí, per 7-4 a Galícia, a la pista de l'Estrela Cortegada, en la tornada de la final del playoff d'ascens. El Linyola tanca així una temporada històrica i per emmarcar.
0: També per emmarcar està sent la temporada de Paula Blasi en ciclisme. Ahir es va coronar a campiona de la tercera edició de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya.
1: L'espluguina de 23 anys ja arrodoneix una gran primavera en què ha guanyat en els dos últims mesos l'Amstel Gold Race, la Volta a Espanya i el Tour dels Pirineus, a més d'aquesta prova catalana, amb una exhibició dissabte a la Molina per ser campiona també a casa. La neerlandesa Marianne Vos, campiona de l'edició de l'any passat d'aquesta Volta a Catalunya, es va endur la tercera etapa ahir a l'esprint a Maria Cristina, a Barcelona.
0: En motor, Marc Márquez va sumar ahir a Brno, a la República Txeca, la seva segona victòria consecutiva.
1: El Cerverí li retalla 32 punts al líder de la General, l'italià Marco Bezzecchi, que no va córrer la cursa llarga, sancionat per empènyer un comissari després de caure dissabte a la cursa sprint. Marc Márquez, que encara no està al 100% físicament, ja és quart a la General, a 40 punts de Bezzecchi, quan queda més de la meitat del campionat. El japonès Ayogura i el company d'equip de Márquez, Paco Bañaya, van completar el podi. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales va entrar 15è en el seu Gran Premi 200 de MotoGP i Alec Rins es va retirar a 4 voltes del final.
0: I un últim punt, en waterpolo, la Unió Esportiva Horta tornarà a competir el curs vinent a la Divisió Nord Femenina.
1: El conjunt barceloní va guanyar aquest cap de setmana a l'Irunya Navarrés 13-12 en el partit definitiu per la permanència i aconsegueix així mantenir-se a la màxima categoria estatal.

0: Dilluns 22 de juny, 12 minuts passant ja de la una, comencem parlant de futbol i del Mundial masculí, amb aquesta primera victòria de la selecció espanyola, amb 9 catalans a l'equip, 4-0 contra l'Aràbia Saudita. Un d'ells, Lamine Yamal, que debutava ahir com a titular en un Mundial després de reaparèixer fa 6 dies contra Cap Verd després de la lesió, i va obrir el marcador amb el primer gol ben aviat al minut 10. L'extrem blaugrana, de fet, va ser substituït ja al descans, quan el marcador ja era de 3-0.
1: Bueno, era el plan, pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos, hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más. Depende del partido siempre, pero al final salió como queríamos. El 3-0 era una ventaja que me hacía poder descansar y ha salido perfecto.
0: A banda de Lamine, ahir també van ser titulars Pau Cubarsí i Dani Olmo, a més de Marco Corella i d'un altre jugador del Barça, Pedri. A la segona meitat va entrar Ferran Torres, el qual li van anul·lar, de fet, el que hagués estat el cinquè gol del combinat espanyol per fora de joc. Escoltem també l'agarenc Dani Olmo, la zona mixta després del partit.
2: Sí, contento. Era el objetivo, volver a ganar, ganar nuestro primer partido aquí en el Mundial, recuperar esas buenas sensaciones que quizá en el primer partido no habíamos tenido. Y yo creo que el equipo ha hecho un muy buen partido. Hemos creado también muchísimas ocasiones. Esta vez hemos podido marcar muchos más goles, así que celebrarlo y a por el siguiente.
0: Un Dani Olmo que sabia que necessitaven aquest triomf contundent tant per l'autoconfiança com per també rebaixar el soroll generat després de l'empat inesperat contra Cap Verd en el debut.
2: Bueno, a ver, siempre cuando no se gana va a haber ruido de fondo, como se dice, pero nosotros al final estamos enfocados en lo nuestro y se ha demostrado que somos un grupo muy, muy fuerte e incluso cuando hay un poquito más de presión estamos ahí al pie de cañón y respondemos con garantías. Así que es nuestro objetivo y es nuestra fuerza también, la fuerza del grupo, y vamos a seguir así hasta el final.
0: La selecció espanyola que ha sumat 4 punts, ja lidera en solitari aquest grup H, després d'un altre sorprenent empat a 2, en aquest cas entre Uruguai i Cap Verd, que s'està dirigint com una de les revelacions d'aquesta primera fase. Encara no va participar el blaugrana Ronald Araujo, tocat muscularment. En l'últim partit d'aquesta fase de grups, en aquest grup H, tindrem un Uruguai a Espanya, que serà clau, mentre que també s'enfrontaran, evidentment, Cap Verd, que suma 2 punts, els mateixos que la selecció sud-americana, i l'Aràbia Saudita, que en té un. El grup G, empat a 0, en aquest cas també ahir, entre Bèlgica i Iran, i triomf d'Egipte 3-1 contra Nova Zelanda, el combinat nord-africà, que suma 4 punts per encapçalar el grup de, per davant d'Iran i Bèlgica, que en sumen 2. Pel que fa a l'agenda d'avui, a les 7 de la tarda, hora catalana, nova oportunitat per veure l'Argentina de Leo Messi, que s'enfronta contra Àustria, en aquest cas el grup J. A les 5 de la matinada jugarà el Jordània-Algèria. I el grup I, a les 11 de la nit, a torn de la França de Koundé, Mbappé, Dembélé i companyia, contra Iraq. A les 2 jugarà el Noruega-Senegal. Més futbol, més enllà del Mundial, pel que fa als clubs, encara cueja l'ascens del Centre d'Esports Sabadell. A la segona divisió masculina ha aconseguit divendres la nova Creu Alta i també la celebració de l'equip amb la sortida de tot el porter ahir, Diogo Fuoli, animant des del balcó a l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El mateix jugador aragonès i també el club van emetre un comunicat demanant disculpes. En qualsevol cas, com dèiem, el Sabadell torna al futbol professional després de 5 anys i de només una temporada a la primera federació, aconseguint 2 ascensos consecutius. Aquesta mateixa tarda, de les 3, el Parlament de Catalunya rebrà el Centre d'Esports Sabadell a la plantilla per l'ascens aconseguit aquest divendres, com dèiem, contra el Zamora, amb la tornada a la nova Creu Alta. Qui no va aconseguir l'ascens finalment ahir, quedant-se a les portes de la remuntada, és el Badalona, que va acabar guanyant 2-0 al Compostela en la tornada de la final del playoff per pujar a segona federació masculina, resultat insuficient per aixecar el 3-0 de l'anada. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
3: Bon dia. El Badalona es va quedar a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats van guanyar 2-0 i els hi va mancar un gol per anar a la pròrroga. Els 3.500 aficionats que es van donar cita al municipal van marxar amb la sensació de quedar-se amb la mel als llavis. Va ser un gran partit del Badalona, que des del primer moment va buscar la porteria del Compostela. La manca d'encert va impedir arribar al descans amb un marcador favorable, tot i les nombroses arribades i 3 bones ocasions per marcar. En el segon temps, tot es feia més difícil, però la veritat és que els escapulats van estar tocats els dits de la remuntada. Bermu, de cap, marcava al minut 70 i feia pujar encara més els 32 graus que es vivien al municipal. El segon va ser en pròpia porteria pràcticament al minut 90 i es va donar pas a 6 minuts de temps afegit, on l'afició va intentar empènyer l'equip per aconseguir la gesta. Peris va xutar desviat en l'oportunitat més clara del final del maig. Escoltem les valoracions del tècnic del Badalona, Miquel Azparren, i del mitjapunta Josu Rodríguez.
4: Por un lado, yo creo y espero que la gente se siente orgullosa, porque lo que han intentado los jugadores Es antinatural, te diría, después de Ospi, después de Cornellá, hoy lo que contra un terrible equipazo, las ocasiones que hemos generado, lo que hemos minimizado, pero tío, eso lo hemos hecho como grupo, como equipo, pero claro, cuando no se consigue, los sabores de boca se diluyen y te toca otra vez estar donde no quieres estar.
5: Una llàstima, però hem de ser conscients que vam perdre l'eliminatòria a l'anada. Ho hem intentat de totes maneres, no se li pot dir res a aquest equip. I res, intentar-ho l'any que ve.
3: No va poder ser i ara cal pensar ja en el futur a Tercera Federació, on el Badalona intentarà ascendir la pròxima temporada.

0: En bàsquet, avui es juga el tercer partit de la final de l'ACB entre Barça i València, el primer al Palau Blaugrana. L'equip de Xavi Pascual vol aprofitar el triomf en el primer duel, recordem el Roig Arena, que ha revertit el factor pista i fer-se fort a casa. En parlava el capità Tomas Satoranski, que es va perdre el primer enfrontament i va jugar tocat al segon, amb els problemes que arrossega a l'esquena.
1: Realmente sí que tuvimos, o que ahora tenemos algunos jugadores problemas físicos, pero es una de las pocas veces en la temporada que estamos todos, ¿no? Y entonces con ganas de jugar por cada uno intentando ayudar en cualquier faceta del partido, yo creo que sí se ve esta motivación, pero ahora hay que demostrarlo en el partido, no solo hablar de eso. Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de uno de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau serà una de les grans noches en Palau i que podem ganar este partit.
0: Avui a les 8 del vespre, aquest tercer Barça-València, el primer de la final al Palau. També s'hi jugaran aquest cas dijous al quart. Recordem que la Sèrie està empatada a 1 i, per tant, dues victòries de qualsevol equip li donarien ja el títol. En cas que guanyés un partit cadascú, s'hauria de disputar el cinquè i definitiu assalt, que tornaria a ser a València el cap de setmana vinent. Per cert, més bàsquet. Aquest mateix migdia s'està presentant, de fet, des de l'Ajuntament de Manresa, el partit amistós que jugarà diumenge vinent al Nou Congost la selecció catalana absoluta masculina, que torna després de 3 anys i s'enfrontarà contra Gran Bretanya. Seguint aquesta presentació i tenim el company de Ràdio Sallent, Jordi Gibert. Jordi, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs exacte, acaba d'acabar precisament aquest acte a l'Ajuntament de Manresa, que ha servit per donar la convocatòria de la selecció catalana. Una presentació on el protagonista ha estat l'entrenador Jaume Pons Arnau, veí de Sant Fruitós de Bages, precisament, i que debutarà amb el combinat nacional després de fer una gran temporada a la banqueta del Bilbao Bàsquet. Ell mateix explicava què suposa dirigir la selecció catalana.
3: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
2: Pel que fa a la llista, és provisional per diversos factors. Primer, la final de la Lliga ACB estarà en joc i són dubte Joel Parra i Isaac Nués, jugadors del Barça i el València. També estan pendents de la convocatòria de la selecció espanyola, que juga la setmana que ve, on hi podrien anar jugadors del Manresa, precisament Ferran Bassas o Pierre Oriola. Per això, en total, s'han anunciat 16 jugadors, on també destaquen Pep Busquets, del Girona, o Guillem Vives, de la Joventut de Badalona. També hi ha espai per joves promeses, com Gerard Fernández, del Quinzenàs Manresa, o Isaac Platiu, jugador que actualment està a la Lliga Universitària Americana.
0: Gràcies, Jordi. Des de l'Ajuntament de Manresa, com dèiem, en aquesta presentació que acaba d'acabar d'aquest...

0: sobretot a la segona meitat, però amb l'ajuda de l'afició i dos gols de Marc González va acabar tirant endavant el partit per allargar aquesta temporada històrica encara amb un últim partit. Escoltem el porter de l'Igualada, Arnau Martínez.
1: Evidentment, venint d'on veníem la setmana passada, el cap de setmana passada a Corunya es veia tot molt negre, va ser un cop molt dur, i aquest equip ha demostrat que s'aixeca de tot el que li vingui, amb aquesta afició, amb les comes així, amb tota la ciutat d'Igualada volcada, com ha estat tot l'any. Les coses són més fàcils, ens han ajudat molt, i ens devíem a ells, no podíem fallar, i aquest equip ha demostrat que a casa és imbatible, i hem jugat l'últim partit de casa, per tant ho puc dir. I dimarts a Corunya anirem amb el cor, amb l'ànima, amb tot el que tinguem per portar la Lliga Igualada, que la gent ho mereix.
0: I en el mateix sentit s'expressava també l'entrenador Marc Montaner sobre aquest partit de dimarts.
2: Dimarts tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen, i si podem competir el partit, i després un cop paguem això, a veure si som capaços de fer un bon partit, d'estar ben ficats, de seguir el pla de partit, de defensar bé, de pensar quines són les seves fortaleses i estar molt ben ficats per guanyar.
0: Demà, a 8:45 del vespre, a Riazor, a la Corunya, jugarà aquest cinquè i definitiu partit entre Liceo i Igualada, que decidirà, com dèiem, el campió de l'hoquei Lliga Masculina 25.

0: En futbol sala parlem també de finals de Lliga. El Barça tindrà demà a Múrcia el primer match ball per endur-se el títol amb el tercer partit de la sèrie després de guanyar els dos primers duels contra el Pozo de Múrcia disputats al Palau Blaugrana. L'equip de Javi Rodríguez visita demà el Palacio de los Deportes de Múrcia amb l'objectiu de decidir per la via ràpida aquesta final. En cas de perdre, això sí, dijous tindria una nova oportunitat. I en categoria femenina, el Linyola Futsal s'ha quedat finalment a les portes de l'ascens a primera divisió després de caure ahir amb el cap ben alt, això sí, 7-4 a Galícia a la pista de l'Estrella Cortegada en la tornada de la final del play-off. Les del Pla d'Urgell tanquen una temporada per emmarcar en què han portat el poble i l'esport lleidatà en general pràcticament a l'elit. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
1: El Linyola no ha pogut donar la sorpresa a Terres Gallegues i de nou ha caigut davant l'Estrella. D'aquesta manera s'acaba el somni de l'ascens. L'efectivitat de les gallegues a la segona meitat i l'arbitratge ha esfumat totes les opcions de remuntada per a les de Xavi Alís. Tot i això, les del Pla tenen clar quin és l'objectiu de cara a la temporada vinent. Així ho ha explicat a Ràdio Ponent el mateix entrenador.
2: Al final és un equip amb moltíssima qualitat, és un equip que està fet per pujar i al final això ha marcat la diferència. Però molt orgullós de com s'ha competit aquesta eliminatòria, de la temporada que hem fet i per millorar aquesta temporada, que esperem que sigui l'any que ve, només es pot fer d'una manera, que és ascendint de categoria i pujant a primera divisió. Nosaltres estem confiats i treballarem per poder-ho fer.
1: L'any vinent serà la tercera temporada consecutiva que aquest petit poble del Pla d'Urgell de 2.000 habitants jugarà a la categoria de plata del futbol sala.
0: I abans d'acabar, gràcies, Julen. En ciclisme, Paula Blasi es va coronar i campiona de la tercera edició de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. L'expluguina de 23 anys arrodoneix una primavera per emmarcar, que ha guanyat l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus, a més d'aquesta prova catalana amb una exhibició dissabte passat a la Molina per ser campiona també a casa. Escoltem Blasi després de guanyar aquesta volta.
3: Estava bastant nerviosa i fins i tot en el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Jo sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar. Però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
0: La neerlandesa Marianne Vos, campiona de l'edició de l'any passat d'aquesta Volta a Catalunya, es va endur la tercera etapa ahir a l'esprint a Maria Cristina, Barcelona. Proper repte per a Paula Basi, el Tour de França, que arriba d'aquí a un mes en categoria femenina i que, com dèiem, l'Espluguina afrontarà per primera vegada.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Lai Mantriqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Orgull de L, orgull de G.
3: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
4: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
5: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
6: Avui va de wabi-sabi. El wabi-sabi és la filosofia japonesa que ens ensenya a apreciar la imperfecció com a part de la perfecció. Sí, l'estètica del wabi-sabi combina el minimalisme amb la calidesa dels elements de la natura. Doncs fa temps jo vaig començar a llegir sobre el wabi-sabi i ja em va captivar des del primer moment. Tot val a dir que a mi sempre m'han agradat les asimetries i les imperfeccions. Mira, quan aprens a observar i a apreciar les imperfeccions des de la tranquil·litat, sense jutjar, doncs és quan ens permetem abraçar la naturalesa de la vida. I això també ens porta a acceptar el caràcter que es desenvolupa amb el pas del temps. Quan assumeixes això, és quan podem apreciar la bellesa en el conjunt. I és quan la nostra visió accepta que no hi ha imperfeccions, que és part de la vida. Quan arribes a aquest estat, és quan trobem l'equilibri. Jo, com a creadora, aplico el wabi-sabi als meus dissenys, perquè no busco la perfecció, busco l'autenticitat. T'animo't a investigar sobre el wabi-sabi. Ja veuràs que et farà sentir la ment desperta i aprendre a trobar la bellesa a les petites coses, i segurament moltes ara et passen desapercebudes. Ei! I recorda que has d'entrenar la teva ment per mantenir el pensament creatiu ben despert. Tenir curiositat és clau.
0: La xarxa de comunicació local.
7: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
8: Apa tu, que ja hi som aquí, emissora municipal, Ràdio Rubí, en aquest horari de quarts de dues de la tarda. Repetició al vespre, esports de la nostra ciutat com a protagonistes. En l'última setmana d'aquest programa, tant al migdia com a repetició al vespre, evidentment que hi haurà més informació esportiva a través de les nostres xarxes socials, de la pàgina web i, evidentment, en els butlletins informatius d'aquesta casa. Ràdio Rubí, però pel que fa als esports com a tal, en programa de migdia, doncs que arriben a la seva fi aquesta setmana, la de Sant Joan, en la qual encara hem de tractar molts aspectes importants de l'esport rubinenc, perquè, entre d'altres, tenim renovació a la presidència de la Unió Atlètica Rubí. Jairo Lorenzo ha renovat el mandat. De fet, l'any passat encetava l'últim tram del mandat del Fernando Velázquez, i després de les eleccions que es van engegar, només la seva candidatura, i per tant serà el president de l'entitat durant els pròxims 4 o 6 anys, en funció del que decideixi. Un dels temes del programa del dia d'avui, en el qual també hem de mirar cap a un cap de setmana espectacular. No té un altre objectiu que aquest, amb l'Open Ciutat de Rubí de Petanca. Dissabte brutal a les instal·lacions de Cova Solera, amb la presència de 64 tripletes, el que fa és que hi hagués una inscripció d'aproximadament 200 participants en aquest Open Internacional de Petanca de la nostra ciutat. Hi havia la presència de 5 tripletes de França. Diumenge, cita per a les noies. Un total de 28 equips inscrits. Es reduïa una mica, però arribant en total a les 300 inscripcions per a un cap de setmana amb ambient, petanca, nivell, festa, en definitiva, de tot una mica també a tractar en el programa del dia d'avui, en el qual seguim escoltant aquests podcasts dedicats al futbol femení. No hi ha distància. Són els temes que posem sobre la taula. Vinga, va, arrenquem, doncs, cap allà que anem.
7: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
8: Amb aquesta petanca que ens posem en marxa, amb un dissabte i diumenge d'aquells per a recordar. Per a l'organització, sobretot amb una feina carregada en David Rodríguez, el president de l'entitat, i el Luis Julián, el seu tresorer, la veritat és que una organització amb molta feina, però molt ben feta, tot va rutllar, tot va funcionar i gairebé cap queixa al llarg dels dos dies. Una d'elles és el sol i la calor, però clar, aquí poca cosa es pot fer i fins i tot en aquest sentit, amb aquesta zona coberta que tenen a Cova Solera, doncs tot plegat que es va veure d'una altra manera. Va acompanyar, doncs, també a la festa aquesta coberta en un dissabte primer en categoria masculina, que va haver-hi, doncs, la competició durant tot el dia, un total de 64 tripletes amb una lligueta inicial i a posteriori a la tarda, doncs, per eliminatòries, l'accés a la final, la qual la va guanyar l'equip de l'Ignasi Egea, amb l'equip del Juan Copado i Campeones 2025, doncs acabant de tancar el pòdium d'aquesta cita en categoria masculina, com sempre, un nivell espectacular, jugadors de mundials, jugadors campions d'Europa, campions d'Espanya, en definitiva, doncs gran nivell el que es va veure durant tot el dia, i al marge de la competició, potser el més important és aquesta capacitat de crida, aquesta capacitat social que té aquesta cita pel que fa a la, doncs, petanca masculina. El diumenge, cita per a les noies, 3/4 del mateix. Com que hi havia menys presència, també es va retallar una mica, els nois van acabar ja encetada la nit, les noies cap a mitja tarda, amb la victòria de la tripleta d'Anna, Diana i Mai, que van ser les que van guanyar en aquesta competició femenina. Però la victòria per a la petanca, per a la societat i per a Rubí, tal i com ens explicava la conversa que manteníem tot just quan havia acabat tot plegat, amb el tresorer del club i organitzador Luis Julián.
9: Sí, com cada any, el nostre Open al final és una festa de la petanca i és un Open que està obert a tot Espanya. De fet, aquest any fins i tot han participat 5 equips de França en categoria masculina i un de femenins també de França, i això li dona, doncs, molt prestigi al torneig, a més dels que vénen de fora de Catalunya, perquè no només venen a jugar petanca els que són d'aquí de Barcelona, o han vingut també dos equips de Màlaga, uns d'ells que a més venien de Múrcia, i també en fèmines sabem que han vingut unes noies de Cantàbria i també alguna de Valladolid, de Lleida. Vull dir que al final és una festa de la petanca realment, el que organitzem nosaltres.
8: Ara parlarem de la qüestió competitiva, però primer quedem-nos amb aquesta part, no? Ambient, en cap moment, doncs, res a dir, perquè passaves per aquí i es veia que era una festa absoluta. Jo crec que això és el que dius tu, és l'efecte crida el que fa que tothom vingui, no?
9: Sí, de fet, estic convençut, perquè ja ho he sentit a més d'un, que ja aquest any ja estan quedant per participar el proper any. Per què? Doncs perquè quan tu jugues un Open, tot i que tu pertanyis a un club, tens una fitxa de que pertany a un club, per exemple, el nostre, pots participar i fer equip amb gent d'un altre equip. I això no deixa de ser, doncs, un al·licient per poder participar en el teu esport, en una festa de la petanca que, a més, que té també una vessant també molt competitiva, perquè ve gent de molt prestigi a jugar aquí. De fet, ara mateix estaven jugant el campionat d'Europa a dos masculins i dos fèmines, i d'aquests, els dos masculins participen sempre amb el nostre Open, i les fèmines hi ha alguna que també, vull dir que té nivell, no és només una festa, sinó que a més té nivell, i a més puntua pel campionat d'Espanya de regularitat, vull dir que és una puntuació mínima, que són un top 2, que es diu, però bueno, que vull dir que no, també té aquesta vessant competitiva, que també li dona doncs, prestigi al torneig.
8: Hem sortit de festa major, que era habitual, sobretot al masculí. La vessant positiva és que la setmana que ve ho gaudireu, no vosaltres?
9: Sí, aviam, pels que som de Rubí, doncs sí, mira, en el fons s'agraeix, però sí que és veritat que en aquest cas la federació no ens han tingut molta estima, perquè diguem-ne que ens han trepitjat la data, i a més el torneig que havien de fer ells al final no s'ha fet, perquè era un torneig que s'havia de fer a molts quilòmetres d'aquí i no s'ha fet, i a més han tingut, no sé si dir, la mala bava o la mala, no sé com dir-ho, de que ahir, que teníem el torneig de masculí, és quan han fet l'assemblea ordinària anual. Això no està bé. No està bé quan ells ja tenen el calendari de fa molt de temps. I no sé, no sé la postura de la federació de vegades a mi em sorprèn negativament en aquest cas.
8: Sí, perquè vosaltres sou un club clau, eh?
9: Home, sí, som dels punters d'aquí de Catalunya. A més, en instal·lacions... Sona una mica pedant dir-ho, però realment són les millors instal·lacions de Catalunya i molt probablement també de tot l'Estat. Estic convençudíssim.
8: Uh-huh. Anem cap a la vessant esportiva. Al final, més o menys, el que es preveia, no? En la lluita pels títols, tant de nois com de noies.
9: Sí. Realment no hi ha hagut cap sorpresa. La sorpresa més agradable, per dir-ho així, és que el subcampió de categoria masculina ha sigut doncs un equip del nostre club, que estaven jugant amb el segon equip. Vull dir que ha estat una sorpresa molt positiva, no? Perquè a més han guanyat partides que sobre el paper deies, ostres, això és molt difícil, no? Doncs ho han aconseguit i té molt de mèrit, la veritat que sí. I en noies, doncs també en aquest cas sí que ha guanyat una tripleta composta per dues noies del nostre club i una que ja havia jugat amb nosaltres, i això també, doncs, vulguis que no, és com si haguessin guanyat les nostres.
8: Doncs festa, sense cap mena de dubtes, només que felicitar la Unió Petanca a les Torres Rubí per un nou Open Internacional espectacular, el que es va viure aquest cap de setmana a les seves instal·lacions. Tota la informació, inclús aquesta entrevista sencera, que podeu trobar-la a www.radiorubí.cat.
7: Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
8: Més coses en aquest programa, en el qual encara ens fem ressò de qüestions al respecte al cap de setmana, tot i que aquest, ho hem de confessar, ha agafat amb pinces, perquè era divendres a la nit quan es confirmava que Jairo Lorenzo continuarà sent el president de la Unió Atlètica Rubí. Ara fa un any que van agafar les regnes de Jairo Lorenzo al capdavant amb la seva junta directiva després de la marxa del Fernando Velázquez, que havia anunciat doncs, que marxava i que en l'assemblea del mes de juliol que es va dur a terme l'intercanvi. Jairo Lorenzo ha estat treballant aquest any per també una miqueta mesurar si voldria o no continuar al capdavant de l'entitat, les coses que han rutllat, hi ha hagut petits canvis que han acabat d'aprovar la seva junta directiva i també el que serà president de l'entitat perquè s'havien convocat eleccions, però només la presència de la seva candidatura fa que automàticament doncs, continuï al capdavant de l'entitat, que ara, doncs, diguem-ne, que referma un projecte que és de continuïtat amb respecte al de Fernando Velázquez, sobretot també amb la seva mà dreta com és l'Ernesto Alonso. Molta feina per endavant de cara a continuar potenciant una Unió Atlètica Rubí que, com sempre, manté el seu nínxol, diguem-ne, dins de la nostra ciutat, dins de l'esport rubinenc i dins de l'atletisme. Així doncs, Unió Atlètica Rubí, que té per endavant 4 o 6 anys en funció del que decideixi. Hem de parlar encara amb tota la junta directiva perquè ens expliquin exactament el procés, però com a mínim, o com també el projecte, doncs com a mínim sabem que la feina anirà encaminada per aquí.
7: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
8: Apa tu, que ara ja agafem el camí de sortida pel que fa als esports. Ara tenim el podcast de futbol femení. Toni Bravo Rodríguez i Siscolara García, us desitgem bon dilluns, bona setmana.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquesta setmana hem parlat amb una figura invisible. Invisible als titulars, als resums dels partits, a les rodes de premsa, però també una figura fonamental. Parlem de la nutricionista, perquè mentre elles corren, guanyen, competeixen, celebren i aguanten el que no està escrit, algú darrere les ha de cuidar. I ha de cuidar el que no es veu, el que no brilla, el que passa abans del xiulet inicial i, sobretot, molt després del final. Una nutricionista no és algú que pesa pollastre, és algú que llegeix cossos, que entén cicles hormonals, rendiment, recuperació, digestió i inflamació, que sap que el cos d'una dona no respon igual que el d'un home i que la nutrició no és només gasolina, és equilibri, salut mental i confiança. És prevenció de lesions i és acompanyament. I també resistència. Resistència a un entorn que encara tracta el futbol femení com una secció menor, que dona recursos a comptagotes, que pressuposta el mínim per fer-ho bonic i que encara pregunta: però cal una nutricionista específica per a les noies? I sí, sí que cal, perquè el cos d'una futbolista no és el mateix cada setmana i perquè menjar bé no és només menjar verd. I perquè moltes jugadores han viscut dietes imposades, comentaris desafortunats i càlculs calòrics que han deixat marques més fondes que una lesió. Una nutricionista, quan treballa bé, no imposa, acompanya, no jutja, educa. I ho fa des d'un lloc on no hi ha focus, però sí impacte. Amb eines, però també amb empatia, amb coneixement, però sobretot amb respecte pel cos i pel cicle vital d'unes esportistes que sovint s'han hagut de cuidar soles. El dia que entenguem que la nutrició no és una moda, sinó una eina de rendiment, de salut i de dignitat, haurem fet un pas endavant. Mentrestant, reconeguem-les, les nutricionistes que treballen al marge del soroll i que fan que una futbolista pugui fer-ho tot, sense deixar-se la salut pel camí. La realitat és que sense les nutricionistes moltes esportistes no aguantarien ni mitja temporada. Quan parlem de futbol femení sovint ens fixem en la tècnica, en l'esforç i en l'èxit, però parlem molt poc del que fa possible tot això. L'alimentació, la recuperació, la menstruació, els canvis hormonals, el ferro, l'energia i la pressió estètica. Sí, la pressió estètica també hi és, i pesa, i alimenta mals hàbits. Una bona nutricionista, però, no només dissenya menús. Dona eines, dona seguretat i dona salut. Sap què vol dir entrenar amb dolors menstruals, sap què implica una falta de ferro i sap què passa quan una jugadora deixa de menjar per por a engreixar-se i acaba perdent massa muscular i confiança. La nutricionista entén que cada cos és un món i que en l'esport femení sovint els protocols venen escrits en un cos de noi. Ella hi posa una altra mirada, hi posa ciència, però també hi posa cura. Parlar amb l'Aida ha estat un regal i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Bona tarda, Aida.
1: Bona tarda.
0: Com definiries el paper de la nutrició en el rendiment d'una jugadora de futbol?
1: Doncs jo crec que tant al futbol com a qualsevol esport és molt important la nutrició, sobretot la hidratació, perquè potser és on jo he vist que hi ha més errors. Llavors crec que és important com s'alimenten, quan s'alimenten i de què s'alimenten.
0: Quins errors has detectat en la hidratació i no sé quina és la importància d'aquesta?
1: Doncs amb la hidratació, generalment, el que he detectat és que la gent té molt clar que s'ha d'hidratar mentre fa esport i després de fer esport, però abans la gent no ho té tan clar. Llavors crec que hi ha per mi dos errors. El principal és no hidratar-se abans d'anar a jugar. Per tant, això fa que quan hi vas, el més probable és que ja estiguis deshidratada. I clar, o sigui, jo això ho explico molt perquè em sembla important, perquè un 2% de deshidratació, que realment és no res, és un 20% menys de rendiment, que és molt. Llavors és molt important el fet d'hidratar-se abans en petites quantitats. És a dir, m'hidrato una mica com a globs, m'hidrato cada 10 minuts un o dos globs, sobretot una hora abans de jugar. Després, el durant i el després, la gent ho té una miqueta més clar, però l'abans crec que és molt important. I crec que també és important el fet de no prendre aigua normal, normal, vull dir, la que tenim l'embotellada, que generalment prenem, sinó prendre-la amb sals minerals, afegir-li sals minerals.
0: Hi ha alguna diferència entre la nutrició que ha de seguir un esportista que juga en un equip masculí o una noia?
1: Sí, al final, a veure, és veritat que la nutrició en general canvia d'home a dona, perquè sobretot canvia amb el pes de la persona. Generalment els homes solen pesar una mica més que les dones, per tant aquí ja hi ha d'haver una diferència. I després, a banda, també hi ha un tema del cicle hormonal de la dona. Nosaltres som diferents perquè segons el moment en el que estem del nostre cicle ens interessa fer més una cosa o una altra. I llavors amb la nutrició hem de recolzar també això.
0: Això t'anava a dir, com adaptes la dieta d'una jugadora al seu cicle menstrual?
1: Doncs jo realment crec que més que la dieta potser també és més important per qui juga, o sigui, per les dones que juguen, saber quan és millor fer un entrenament, perquè ni que juguin a futbol sempre hi ha un entrenament de força, un mes de cardio, llavors clar, segons el moment en què estem del nostre cicle hormonal és millor fer, doncs això, és millor fer o cardio, o és millor fer força, o és millor fer un exercici una mica més suau, no vull dir que t'hagis de quedar a casa, però potser un entrenament més suau. Llavors clar, això també ha de veure amb la dieta, és a dir, si estem fent un exercici de força o cardio, més igual, però requerirà més proteïna, i si realment estem fent una cosa molt més suau no cal que tirem tanta proteïna, diguem.
0: Quins errors nutricionals són més habituals entre les jugadores joves?
1: Crec que realment els errors, ja no només amb jugadores, o sigui, o esportistes, sinó en general, és creure que és fonamental l'hidrat de carboni. És a dir, durant molts anys, i segueix passant, perquè jo segueixo veient amb la gent que va al gimnàs, la gent pensa que el més important és fer una càrrega d'hidrat forta, en canvi el més important és tindre una quantitat de proteïna adequada. O sigui, el fet d'haver de menjar, és igual, pasta, arròs, pa, no és tan important, no vull dir que no n'hagis de menjar, en pots menjar, però el més important és que la proteïna, la quantitat de proteïna sigui l'adequada. I aquest potser és l'error més important.
0: I quina seria la dieta perfecta que hauria de seguir una jugadora per poder rendir el màxim?
1: A veure, perfecta. Aquí m'has enganxat en el sentit de que clar, cada persona és diferent, depèn molt de si hi ha alguna patologia de base, etc. Però així, amb característiques una mica generals, et podria dir que, em torno a repetir, que el més important és que hi hagi la quantitat de proteïna adequada. Potser en aquest cas que tu em preguntes, al voltant dels 2 grams per quilogram de pes al dia, perquè al final el requeriment que tenen, no, és alt. Llavors, sobretot tindre la quantitat de proteïnes, tindre la hidratació correcta, evidentment complementar-ho amb els vegetals per tindre tots els minerals i vitamines que necessitem, i a banda, a més, com una miqueta d'afegit, doncs hi podem afegir una mica d'hidrat, però no és necessari. I en cas d'haver de posar-lo, o sigui, jo sempre recomano més tirar cap a la patata, cap al boniato, o sigui, no tirar cap a pa, pasta, arròs.
0: Quin paper juga la nutrició en la prevenció de les lesions?
1: Oh, doncs molt important. Sobretot, em repeteixo un cop més, però sobretot la hidratació, perquè sense estar hidratats és molt fàcil que ens acabem fent mal. Llavors després, amb el tema de l'alimentació, crec que també és important quan fas molt d'esport prendre algun complement per poder-te ajudar, perquè clar, ja en general ja tenim força deficiència de molts minerals, doncs si a sobre fem esport encara és més fàcil que tinguem més deficiència, no? Llavors aquesta suplementació crec que és important i ens l'hauríem de prendre tots i totes.
0: Com influencien les pressions estètiques en els hàbits alimentaris, en aquest cas de les jugadores?
1: Home, doncs, jo el que em trobo en general És que, i em passa, perquè tinc com a gent de diferents àmbits, o sigui, de diferents esports, no? Llavors, bueno, gent, dones, i el que em trobo en general és que totes les dones volen estar fortes, és a dir, volen poder fer o donar el màxim rendiment en el seu esport, però a la vegada no volen tindre una musculatura molt desenvolupada. Perquè sembla que la musculatura molt desenvolupada estigui més associada a l'home. I en canvi no ha de veure, o sigui, de fet, tant home com dona, però és tan difícil guanyar massa muscular, vull dir, no... La gent, jo m'ho trobo a la consulta, que els dius, bueno, doncs augmentem una mica la proteïna i en seguida, però no em posaré... I dius, no, és que per posar-te... per passar 20 quilos més de múscul necessites anys per arribar-hi, saps? Llavors, crec que aquí hi ha una pressió de... em vull veure fina i femenina, potser, però a la vegada he de poder complir amb els requeriments que em demanen pel meu esport.
0: Hi ha prou coneixement i formació nutricional des dels clubs del territori?
1: Jo crec que no, perquè penso que en general no hi ha prou informació sobre l'alimentació. O potser no està ben dit, és a dir, sí que hi ha molta informació sobre nutrició, però molta molt dolenta o molta errònia. O sigui, encara seguim amb que menjar... 4 ous a la setmana és una animalada, no? O sigui, la gent encara s'està plantejant que com pot ser que es mengin tants ous, doncs imagina't, aquesta és com la base, no? Número 1, imagina't amb tota la resta. Crec que hi ha un gran problema amb això.
0: Quines estratègies recomanaries per garantir una bona recuperació després d'un partit?
1: Bueno, aquí crec que hi ha dos punts importants, i és, per un costat, vigilar, perquè també m'hi he trobat molt que molta gent acaba de fer esport i comença a menjar o a beure molt i això fa que després puguis acabar vomitant, en un cas extrem, però vull dir que si no t'acabes vomitant et puguis trobar malament. Llavors sí, hem de tornar a menjar, però a poc, és a dir, poca quantitat, i coses sobretot si poden ser més aviat líquides. Ara és important recuperar el glucogen que ha perdut el múscul, per tant és important tornar a donar-li aquella proteïna una miqueta que ha perdut, una mica, torno al mateix, una mica de sals minerals, sí, o sigui, recuperar d'aquí una mica els típics batuts. El batut no és perquè no ens ho puguem menjar, sí, ens ho podríem menjar, però clar, el glucogen es recupera sobretot en la primera mitja hora després d'un entrenament o d'un partit, més igual, al final no deixa de ser esport. Llavors, si tu durant aquesta primera mitja hora no menges, és més difícil poder recuperar el glucogen. Si menges molt, és fàcil que et senti malament. Llavors, què se sol fer? Fer un batut, perquè això a nivell digestiu es tolera millor.
0: Veient la importància de la nutrició, creus que seria imprescindible que els equips o els clubs apostessin per tenir una nutricionista als seus equips?
1: Sí, crec que sí. Ho penso, ja et dic, si ho penso amb l'esport i ho penso en molts altres àmbits, perquè realment, és el que t'he dit, crec que la nutrició és escassa i hi ha molts mites sobre la nutrició. Llavors, clar, cadascú fa una mica el que sent. O sigui, a mi m'han arribat a dir, ah, o sigui, tu ets d'aquesta corrent? I jo penso, què vol dir una corrent? Saps, com si fos una corrent filosòfica. Al final no hi ha cap corrent, si al final és els estudis científics diuen això o demostren això i això és el que sabem i la gent no ho té clar.
0: I què podem fer per revertir aquesta manera de pensar de la gent?
1: Que difícil. La veritat és que no ho sé, però clar, és que et diria el que s'està fent, no? Des de divulgacions més amb les xarxes socials i això, però clar, alhora cadascú, moltes vegades cadascú, a les xarxes socials escoltes el que t'interessa. És a dir, si a tu t'interessa menjar molts hidrats de carboni perquè t'agraden, escoltaràs el nutricionista o no nutricionista, vull dir, que hi sigui, que et digui que això és boníssim. I si t'interessa no menjar-ne, escoltaràs a qui et digui que no menja. Llavors, clar, és molt difícil poder poder proporcionar aquesta informació, perquè la gent, la informació la tenim i està al nostre abast, però crec que a vegades potser no volem escoltar allò que no ens interessa. Sí que és cert que, com tu m'has dit, posar un nutricionista o una nutricionista amb un equip ajudaria. Jo he ajudat equips, per exemple, de patinatge, anant allí, fent xerrades als pares, fent xerrades a les patinadores, però clar, no és fàcil, perquè crec que és més fàcil, per exemple, no? Potser per un fisioterapeuta dir, doncs abans d'entrenar heu de fer això i això, i després l'altre, però amb la nutrició, com que implica fer un canvi molt gran, la gent moltes vegades no està disposada a fer aquest canvi perquè també és un sacrifici, i aquí és el problema.
0: Ja per acabar, un consell bàsic que li donaries a qualsevol persona que comença a fer esport o que vol dedicar-se a algun esport en concret?
1: Doncs allunyar-se una mica de la típica dieta, perquè crec que gairebé tothom que comença, o el que jo m'he trobat és que gairebé tothom que comença a fer esport és era menjar pollastre i arròs, i arròs i pollastre i pollastre i arròs, i sobretot no tindre por de començar a guanyar massa muscular. És a dir, la proteïna és necessària i és necessària a tots els nivells. Si fem esport, encara els requeriments augmenten més, i no hem de tindre por de menjar proteïna i de prendre algun suplement per poder aconseguir les nostres fites.
0: Gràcies, Aida.
1: A tu, Julià.
0: Ja ho veieu, l'Aida ens ha parlat de tot allò que passa fora del camp, però que inevitablement es nota dins. Així que gràcies per explicar-nos que menjar no és només alimentar el cos, sinó entendre'l, respectar-lo, i que en el cas de l'esport femení això sovint es fa amb menys eines, menys recursos, menys temps, però amb les mateixes o més exigències. Avui hem parlat de nutrició, sí, però també hem parlat de cultura, de salut mental, de cicles menstruals, de ferro, d'energia i de com moltes esportistes han après a competir sense escoltar el seu cos, a menjar amb por, a fer dietes que no respecten ni el seu rendiment i la seva vida. Hem parlat d'una feina que encara no té el lloc que es mereix, perquè la nutrició no pot ser mai un servei extra, no pot dependre de si hi ha pressupost o no. És salut, és rendiment i, per tant, també és justícia esportiva. I és prevenció, no ho podem oblidar, de lesions, de trastorns, d'abandonaments prematurs que mai haurien de passar. Així que, Aida, gràcies per posar paraules clares a una realitat que molts encara no volen veure, per parlar sense filtres d'un tema que afecta al rendiment, a la salut i, per tant, a la vida. I per recordar-nos que quan una esportista se sent ben alimentada, escoltada i sobretot respectada, juga millor, però sobretot també viu millor. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Rubí. Fes la teva.
2: Són les 2 de la tarda.
1: Informatiu migdia.

0: Belén Tierno.
1: Molt bona tarda. Comencem una setmana atípica. És la setmana de la Festa Major i, a més, amb un dia de festa mig i una revetlla. S'han acabat les escoles i a Rubí encara no han començat els casals, però l'onada de calor és l'autèntica protagonista d'aquests dies. Aquesta tarda més hi ha ple la sessió plenària del mes de juny. La jornada d'aquest dilluns 22 ens deixa aquests titulars. Dissabte al matí també va haver ple la sessió plenària, la sessió de ple d'estat de la ciutat d'aquest 2026. És el darrer ple d'aquestes característiques del mandat i això es va notar les intervencions dels portaveus. Paula Iglesias.
2: L'alcaldessa va defensar la seva acció de govern. Va treure pit de la remodelació del casino i de la pacificació de l'avinguda de l'Estatut, entre d'altres qüestions, i va explicar que s'havia reduït la criminalitat. L'oposició va ser força crítica i van parlar d'habitatge, de mobilitat i d'inseguretat.
1: Divendres comença la Festa Major, això comença a notar-se i afectar a la mobilitat i a l'aparcament. Des d'ahir no es pot aparcar ni a l'Escardívol ni al Rubiforma, però com sempre l'Ajuntament habilita un servei especial d'autobús.
2: Funcionarà tota la nit i amb parades a demanda, és a dir, podrem baixar entre dues parades si ens queda més a prop de casa per evitar desplaçaments llargs o en zones poc il·luminades. Ho haurem de demanar al conductor o conductora, que decidirà l'espai més adient dins la nostra demanda perquè baixem amb seguretat.
1: I els aparadors d'una vintena de comerços locals lluiran des d'avui obres d'art d'artistes rubinencs.
2: És la quarta edició de la Mostra d'Art i Artesania de Sant Galeric i l'oportunitat de veure les expressions artístiques dels socis de l'entitat. La mostra ens acompanyarà durant la Festa Gran de la ciutat.
1: I pel que fa al temps, què us hem de dir, calorada? Avui és el pitjor dia de l'onada de calor. Ens dona més detalls el Luismi Pérez des de la xarxa.
3: Bon dia, Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ho dèiem en començar, dissabte al matí es va fer el darrer ple de l'estat de la ciutat d'aquest mandat. Queda menys d'un any per les eleccions municipals, que s'han de produir al maig de 2027. Per tant, d'aquí un any, doncs amb prou feina s'haurà constituït el nou Ajuntament. Aquesta sessió plenària va començar amb la intervenció de l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, que va fer balanç, un balanç optimista dels 3 anys de govern. En el seu discurs va posar l'accent en la seguretat, assegurant que el 2025 havia estat el 3er any consecutiu de descens dels fets delictius i va criticar els partits de l'oposició per, segons va dir, utilitzar aquesta qüestió amb finalitats polítiques.
4: Evidentment que hi ha delictes que continuen requerint una resposta contundent i, evidentment, que encara ens queda feina per fer. I governar és afrontar els problemes amb realisme, ni amagant-los ni magnificant-los.
1: L'alcaldessa també ha destacat les actuacions en manteniment i neteja de la ciutat, així com el pla de xoc per a les urbanitzacions. Entre les principals fites del mandat va assenyalar la recuperació del casino i les obres de l'avinguda de l'Estatut. Des d'En Comú Podem, socis de govern, el portaveu Andrés Medrano va situar l'habitatge com un dels grans reptes del municipi. Va defensar la intervenció pública en el mercat immobiliari i va reivindicar les polítiques impulsades per l'Ajuntament per ampliar el parc d'habitatge públic. Segons Medrano, en aquest mandat s'han destinat recursos a la compra d'habitatge, s'han fet noves promocions de lloguer públic i la rehabilitació del parc municipal i ajuts al lloguer. També va situar el nou pla d'ordenació urbana municipal com una eina clau per incrementar el parc d'habitatge protegit.
0: Avui, massa persones destinen una part excessiva al seu sou o simplement no poden accedir a un habitatge. I això no és una fatalitat. És el resultat d'un mercat que, deixat actuar sense límits, posa l'enriquiment indecent d'alguns per davant de l'interès general. Per això cal intervenir al mercat immobiliari, no queda un altre. Igual que les societats regulen l'educació, la sanitat o el treball, també han de garantir que l'habitatge compleixi una funció social. Això vol dir promoure habitatge assequible, prohibir l'especulació, prohibir directament l'especulació i protegir les persones més vulnerables.
1: Precisament aquesta tarda, en unes hores, en tres hores, hi ha el ple del mes de juny i s'aprova de forma inicial aquest pla d'ordenació urbana municipal. Però seguim parlant de la intervenció del portaveu d'En Comú Podem, més enllà de l'habitatge, perquè va reclamar millores en l'atenció sanitària, amb l'ampliació dels CAPs i més recursos per a la salut mental. També va defensar la creació de més espais verds i refugis climàtics i va demanar reforçar els serveis públics i la participació ciutadana. Per la seva banda, l'Alternativa d'Unitat Popular va criticar el model de govern del PSC i va reclamar un canvi de rumb amb més participació ciutadana i polítiques més transformadores. La portaveu Marina Dolcet va assegurar que el govern estava més pendent del context electoral que dels problemes estructurals de la ciutat i que això havia derivat en una gestió massa centrada en el dia a dia.
5: En aquest final de mandat, i ja des de fa cert temps, veiem un govern més preocupat per l'impacte de les properes eleccions i d'aquests temps foscos que ocupat en fer polítiques públiques valentes i que vagin a l'arrel dels problemes que tenim en habitatge, en mobilitat, en equipaments, en salut, en feina, en educació, en pobresa o en desigualtat. També veiem un govern cansat, també cremat internament.
1: La Dolcet també va criticar la política d'habitatge i urbanisme del govern. La portaveu de la UB va denunciar que no s'estaven utilitzant totes les eines municipals per frenar l'especulació i va qüestionar la centralitat del casino en el relat del mandat. La UB va reclamar més drets socials i una acció política més connectada amb els barris i els moviments socials. Anem ara a veïns. Veïns per Rubí, el seu portaveu, Toni García, va posar el focus en la situació de les urbanitzacions que consideren que ara sense resposta suficient per part del consistori. García va assegurar que les partides pressupostàries són insuficients i va qualificar el pla de xoc com una broma de mal gust.
6: Presentar un pla de xoc per a les 13 urbanitzacions que té Rubí amb un pressupost total de poc més d'un milió i mig d'euros en dos anys, com ha explicat l'alcaldessa, per a nosaltres és una broma de mal gust i una burla a la gent que viu a les urbanitzacions. El problema és estructural. I els responsables en els últims 23 anys són els governs liderats pel PSC.
1: El portaveu de Veïns per Rubí també va advertir del deteriorament del dret a l'habitatge, assegurant que l'oferta pública no creix al ritme de les necessitats del municipi. El Partit Popular, de la seva banda, va situar la seguretat com una de les principals preocupacions de la ciutadania i va defensar la necessitat d'ajustar la ràtio policial, volíem dir, a la realitat de la ciutat. La formació va remarcar que parlar de seguretat no és generar alarma, en resposta clarament a l'alcaldessa, sinó escoltar la realitat del carrer, va dir, dels barris i dels comerços.
7: No parece razonable transmitir una imagen de normalidad absoluta cuando parte de los indicadores evolucionan negativamente y cuando muchos rubinenses expresan una sensación de pérdida de tranquilidad en determinados barrios. Rubí no puede presentarse como un oasis donde todos los problemas están resueltos ni donde cualquier crítica se interpreta como una exageración.
1: En matèria de mobilitat, el Partit Popular va criticar la supressió de places d'aparcament i va reclamar més planificació i l'aprofitament d'espais infrautilitzats. La portaveu de Vox, Nerea Andrés, va centrar el seu discurs en la seguretat, acusant el govern de negar durant anys els problemes de delinqüència i de voler presentar-se ara com la solució. També va qüestionar les dades oficials i va vincular la inseguretat amb les polítiques migratòries, reclamant més control dels empadronaments.
8: En Rubí hay calles que van camino de ser zonas no-go y no voy a ser yo quien las nombre para que luego nos digan que si nosotros estigmatizamos barrios y ahora calles. Salgan a la calle, manden a los suyos si quieren pasar desapercibidos y las averiguan. Porque las hay, lamentablemente, y no es algo que nosotros celebremos. Lo que lamentamos es que se cierre los ojos a esta realidad con tal de no darnos la razón, ni a nosotros ni a los vecinos.
1: La portaveu de Vox va criticar també el model de ciutat basat en grans projectes, assegurant que els barris continuaven acumulant problemes de manteniment i serveis. I des d'Esquerra Republicana, el principal partit de l'oposició, la portaveu Montse Soler, va fer una crida a recuperar l'ambició de ciutat i tornar a creure en Rubí, paraules textuals. Els republicans van defensar la necessitat d'un projecte clar de futur i van posar l'accent en habitatge, manteniment de barris, cultura i desenvolupament econòmic.
9: Rubí necessita un projecte de ciutat amb una direcció clara. Necessita visió de futur. Per això des d'Esquerra volem dir a tothom: tornem a creure en Rubí. I això passa per tres grans objectius: una ciutat neta i cuidada, una ciutat cultural i esportiva i una ciutat on la gent pugui viure-hi i quedar-s'hi. En definitiva, una ciutat on viure millor.
1: Soler va defensar ampliar el parc públic d'habitatge, reforçar el comerç local i posar en valor el patrimoni industrial com a eina de futur per a la ciutat, precisament en el ple d'aquesta tarda. Esquerra Republicana planteja una moció per recuperar el patrimoni industrial, concretament el Vapor Nou, a l'altra banda de la Riera. I finalment, en el torn del PSC, el portaveu, Rafa Gueto, va allargar la mà a l'oposició per arribar a acords de ciutat. S'hi va adreçar especialment a Esquerra, amb voluntat de diàleg, i també al Partit Popular, a qui va situar com a dreta clàssica i democràtica, tot advertint que la col·laboració només serà possible, si no escau, en discursos d'extrema dreta.
10: No estem al 2017. Aquest temps ja ha passat i les amenaces són unes altres. Ho comprovem dia a dia. Cal construir i cal treballar amb generositat i alçada de mires. No estem en temps de regat curt. Tots ens haurem equivocat, el govern segurament també. Estem a temps de pensar en el futur que més convé a aquesta ciutat. Nosaltres, per suposar, farem propòsit d'esmena. Esperem el mateix de vosaltres.
1: Doncs esperant els acords, avui hi ha un altre ple a partir de les 5 de la tarda, entre altres coses dèiem que es presenta de forma inicial el Pla d'Ordenació Urbana Municipal, un pla en el que el govern ja tindria la majoria, però no està de més que s'arribi a un acord important en aquest pla tan important per al futur de la ciutat.
11: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Seguim parlant de política perquè després de mesos de polèmica popular, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, explicava divendres que la gravació de la pel·lícula The Last Druid, a l'antic camp de golf, compleix els requisits de seguretat. Recordem que la Generalitat i l'Incasol van autoritzar la gravació del film, protagonitzat per Russell Crowe, el mes de febrer. Tres mesos després es va aturar el rodatge perquè la productora no havia complert els requisits de protecció per evitar la propagació de la pesta porcina. Divendres, el conseller del RAM deia això a TV3.
12: Les restriccions d'accés al medi natural eren per l'esbarjo i el lleure. Les activitats econòmiques estan permeses, però sempre i quan es compleixin uns requisits, un tancament. Un tancament i un control i desinfecció de les entrades i sortides.
1: Eren les paraules d'Ordeig en un reportatge de TV3 del periodista rubinenc Rubén Cabús. Segons explica el periodista, la productora ha implementat algunes mesures per garantir la seguretat, com ara que s'ha posat una tanca abans del set de rodatge per impedir el pas de porcs senglars, i tots els vehicles que entren a l'espai són desinfectats abans i després. El rodatge, doncs, s'ha recuperat i fins i tot s'han creat nous sets i noves localitzacions per al film. El reportatge de TV3 també recollia els testimonis d'alguns ciutadans. La majoria explicaven que no veien amb bons ulls que s'hagi autoritzat aquesta gravació, mentre la població té prohibit anar a l'espai natural d'aquestes zones restringides.
11: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I amb la Festa Major a punt de començar, un dels temes que s'estan treballant des de l'Ajuntament és fomentar que la celebració sigui sostenible i respectuosa amb el medi ambient. La prevenció de residus i l'estalvi de recursos són alguns dels aspectes que més es treballen des del consistori. L'estrella és l'ús del got reutilitzable i retornable. Així ens ho ha explicat aquest matí a l'entrevista de Rubí al dia a l'Eva Andreu, tècnica del Servei Educatiu de Residus de l'Ajuntament.
13: Aquí, Rubí, el que fem és el got reutilitzable i retornable. I per això tenim instal·lats unes casetes en l'espai, en els espais on hi ha concerts, on hi ha un personal que agafa i recull aquest got. I el tornem a netejar i el tornem a utilitzar a les festes majors de l'any que ve o qualsevol acte de grans dimensions. Aquesta és l'estrella, el got reutilitzable i retornable.
1: Amb la mesura del got reutilitzable i retornable, com explicava Andreu, s'estan estalviant al voltant de 50.000 gots. Però més enllà de l'estalvi de recursos, des del Servei Educatiu de Residus de l'Ajuntament insisteixen en la necessitat de comptar amb la col·laboració de les entitats municipals que disposen de bars durant la Festa Major. Aquestes juguen un paper importantíssim, aplicant mesures com l'ús de bossetes de paper per repartir el menjar i l'eliminació de llaunes o d'envasos unipersonals.
13: Anem passant i anem veient com ho porten. Els anem donant consells, els donem una normativa interna de funcionament perquè totes les persones que estan al bar estiguin assabentades i, evidentment, aquestes persones són les que estan parlant amb la ciutadania. Per tant, estan traslladant constantment durant tota la festa aquest objectiu de prevenció i de gestió de residus.
1: La col·laboració ciutadana també és indispensable per aconseguir que l'ambientalització de la Festa Major de Rubí sigui un èxit. L'objectiu a futur, com explicava la tècnica del Servei de Residus, és aconseguir el residu zero. Serà difícil, però anem caminant cap a aquest model. I ara parlem encara de la Festa Major, però dels autobusos que amplien l'horari per a aquests dies. Des de divendres 26 de juny fins a dilluns 29, el bus de Rubí funcionarà en horari nocturn i també habilitarà el servei de parada a demanda per millorar la seguretat de les persones que es desplacin durant la nit. Ens ho explica la Paula Iglesias.
14: A partir de les 10, els busos de les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 7 continuaran funcionant en horari nocturn amb una freqüència de pas d'aproximadament una hora. El transport públic urbà donarà cobertura fins al final dels actes. I així, la primera nit de Festa Major funcionarà fins les 5 de la matinada, la nit de dissabte fins les 7, diumenge fins les 5 i dilluns, dia de Sant Pere i últim dia de la festa, fins les 12 de la nit. En aquest bus especial nocturn s'oferirà servei de parada a demanda amb l'objectiu de millorar la seguretat de la ciutadania en els seus recorreguts de nit. Així, a partir de les 10 es faran parades intermèdies entre dues parades fixes de l'itinerari només per la baixada. Les pujades s'hauran de fer a les parades habituals. Només caldrà demanar-ho als conductors i conductores. S'ha de sortir per la porta davantera al costat del personal de conducció i seran ells i elles els que decideixin a quin lloc concret es fa la parada, bàsicament perquè sigui un lloc segur. Aquests dies, a causa dels talls de circulació que hi ha per la Festa Major, es produiran diverses modificacions en els itineraris de les línies d'autobusos. A partir del dimecres 24 de juny i fins al dimarts 30 de juny a les 6, les parades de referència del transport públic urbà seran Joan Puig per les línies L2, L4 i L5, Edison per la L1, L3, L5, L6 i L7 i Torrijos per la L1, L3, L4, L6 i L7.
1: No deixem la Festa Major perquè des d'avui, durant tota la festa, els aparadors de les botigues rubinenques mostraran obres d'art i artesania dels socis de Sant Galderic. Per quart any consecutiu, l'Associació Cultural Sant Galderic celebra la Festa Major amb la mostra d'art i artesania i amb la col·laboració d'una selecció de comerços de Rubí. Com dèiem, des d'avui fins al 30 de juny, els comerços participants cedeixen un lloc als seus aparadors, fent d'aquests un espai expositiu on es podran veure obres d'art de diferents disciplines, ceràmica, pintura, escultura o il·lustració, així com artesania elaborada pels socis d'aquesta entitat. Aquest matí ho ha explicat la presidenta de l'associació, Isabel Rey, al magazín Rubí al dia.
15: Els socis de l'entitat tenen un potencial que és inesgotable. Llavors es va pensar en fer una mostra on es poguessin, disposant d'un petit espai dels aparadors, exposar les novetats i les millors obres dels artistes i artesans de l'entitat.
1: Trobareu mostres d'art i artesania local als establiments de restauració Pastisseria Sant Jordi, Cado Coffee and Flower i Santa Glòria, a les llibreries Racó del Llibre, L'Ombra i Lectors al Tren, a les botigues de moda Llera, Eleva, Enric Escuder, Entre Teles i Pepi Vega, i als establiments Umami, Farmàcia del Mercat, Digital 6, Perfumeria Nàcar i Erika Vigara Spa.
11: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I no deixem de parlar de festes d'estiu, perquè l'empresa de Rubí Morillo Energy Ren participarà aquest estiu en més de 60 grans esdeveniments entre Espanya i Portugal, aportant solucions d'energia temporal. La companyia treballa en dispositius energètics que donen servei a festivals, competicions esportives i altres grans cites, amb una aposta creixent pels sistemes híbrids i les tecnologies més sostenibles. Des de l'empresa expliquen que l'objectiu és garantir que tota la infraestructura funcioni amb normalitat, sense que el públic percebi el dispositiu energètic que hi ha al darrere. Escoltem Emma Peña, directora de màrqueting i comunicació de Morillo Energy Rent.
16: La feina que fem és aportar energia, evidentment, però ser la part visible, fer que les coses funcionin i que sembli que no hi som, no?, d'alguna manera, això és lo important. Una de les feines que fem, i més el Departament de Màrqueting i Comunicació, és posar en valor aquesta part, precisament, no?, de que segons com està bé que no sembli que hi som, perquè això vol dir que tot està funcionant correctament i l'activitat es veu ininterrompida, no?
1: La companyia instal·lada al polígon de Can Sant Joan de Rubí destaca que cada projecte es dimensiona segons les necessitats concretes de cada esdeveniment per evitar consums innecessaris i per reduir l'impacte ambiental. També asseguren que el futur del sector passarà per les bateries i els sistemes híbrids.
11: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: Abans d'acabar i passar la informació general de la xarxa, fem un cop d'ull a la nostra comarca, al Vallès Occidental, i a les informacions de les principals ciutats. Comencem a Sabadell, perquè amb permís del club Arlequinat i de la seva pujada de categoria, avui també és notícia el Memòria Veïnal del Barri, un documental de la història del Torrent del Capellà que ha fet l'antropòleg Isidor Fernández. Memòria Veïnal del Barri és com es titula el nou documental d'aquest antropòleg, volem dir, on repassa les arrels i vivències del barri del Torrent del Capellà, de Sabadell. El

0: la gent durant el llarg del temps, perquè els barris en aquests darrers 60 anys, el que va ser la transformació quan va vindre la segona onada d'immigració espanyola, quan ve tota la gent, han patit uns canvis que quan els comences a veure la gent es queda sobtada.
1: El projecte també té una clara voluntat pedagògica, especialment adreçada a les noves generacions. Diu Fernández que la gent jove necessita saber com eren les coses abans, que tot el que tenim no ens ha vingut gratis i que els barris han patit una transformació molt gran, també en clara referència a la lluita veïnal d'aquella època. La producció ha requerit una tasca de recerca complexa amb dificultats per identificar i contextualitzar moltes de les imatges antigues recuperades. El documental també aposta per la participació veïnal amb l'objectiu que la ciutadania sigui part activa en la construcció d'aquesta memòria compartida. La peça audiovisual s'ha pogut veure aquest diumenge a la seu de l'Associació Veïnal del Torrent del Capellà. No marxem de Sabadell perquè amb el curs escolar ja enllestit, algunes de les escoles tornen a obrir portes a partir d'avui mateix, però en el format de casal d'estiu. A més, també hi ha entitats de lleure, clubs esportius, esplais i col·lectius diversos que organitzen propostes per omplir aquests mesos sense escola a la ciutat. De fet, segons dades de l'Ajuntament de Sabadell, hi ha 35 casals que impulsen les entitats de lleure i que oferiran, atenció, 3.900 places. A més, la Junta de Govern local ha aprovat una subvenció de 152.000 euros per ajudar els infants amb necessitats educatives específiques, una xifra similar a la que es va destinar l'any passat. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell Manuel Robles, que és regidor d'Educació de l'Ajuntament de Sabadell.
2: Amb una aposta econòmica de més de 150.000 euros per dotar a les entitats de lleure d'unes possibilitats per poder atendre alumnes tan ordinaris com a alumnes amb necessitats educatives especials. I com de costum, seguirem treballant en aquesta línia per enriquir l'estiu el més que es pugui.
1: Anem ara a Terrassa i, lògicament, en aquest cas, també parlem d'aquest inici dels casals. Els companys de Canal Terrassa han fet un resum de l'oferta que té la ciutat veïna aquest estiu. Ens ho explica Carme Contreras.
3: Amb el curs acabat, toca relaxar-se i gaudir del temps lliure. És el torn ara dels casals d'estiu. Aquest dilluns han arrencat un total de 29 a Terrassa. S'han ofertat 1.835 places arreu de la ciutat. Del total, 165 es concentren al Bisbat d'Ègara. En aquest centre, els responsables de l'Esplai El Tabal enceten l'estiu amb moltes ganes. La jornada s'ha estrenat amb activitats conjuntes. Així es poden conèixer tots els participants i la vintena de monitors i saber com s'organitzaran i què faran. Més endavant es dividiran per grups d'edat, amb activitats més adaptades, tot plegat amb una proposta educativa basada en la resolució de misteris que gira al voltant dels populars dibuixos animats Scooby-Doo. Anna Garrigó és responsable del casal d'estiu de l'Esplai El Tabal.
4: La gran novetat és que hem incorporat jocs d'aigua pràcticament cada dia perquè bueno, ens han alertat bastant de la calor. Sí que és veritat que bueno, intentem prioritzar les ombres, tenim arbres al pati, llocs frescos.
3: Per endavant, diverses setmanes per afrontar les vacances amb activitats lúdiques, esportives i culturals, amb un enfoc socioeducatiu que combina el lleure amb el desenvolupament personal dels infants.
1: I acabem aquest vol informatiu per la comarca, aquí al costat, a Sant Cugat. La startup Sant Cugatenca Feu 2025, especialitzada en cosmètica i beauty tech, ha estat la guanyadora del primer premi de Demo Day de l'acceleradora Impulsa Startup de la Cambra de Comerç de Terrassa. El projecte, impulsat pels emprenedors Carlos i Clara Riera, han rebut una dotació econòmica de 4.800 euros després de ser considerat el més destacat del comitè avaluador. Feu 2025 desenvolupa una marca de skincare basada en una estètica urbana, natural i mediterrània, amb una aposta específica per la neurocosmètica. El guardó permetrà al projecte optar ara a la final estatal del programa Impulsa Startup, on podrà competir per un premi addicional de 12.000 euros. El segon premi, valorat en 1.600 euros, ha recaigut en Good Microbiome volíem dir, una iniciativa en aquest cas de Matà de Pere centrada en la

prevenció i el monitoratge de la salut intestinal. La cita va reunir 6 projectes tecnològics i innovadors en aquesta primera convocatòria del programa. Entre ells hi havia més representació santcugatenca, també van presentar els seus projectes Escribai, una plataforma d'intel·ligència artificial per a despatxos, i Lumo Rooms, una plataforma especialitzada en el lloguer d'habitacions per a estudiants i joves en mobilitat internacional. Durant el Demo Day, els emprenedors van exposar l'evolució de les seves iniciatives davant d'inversors amb l'objectiu de facilitar l'accés a finançament i reforçar-ne les escalabilitat. L'acte va servir per tancar 6 mesos de mentories i acompanyament empresarial als projectes seleccionats. La Cambra de Terrassa manté oberta fins avui una convocatòria d'Impuls a Startup, un programa d'acceleració adreçat a startups, com el seu nom indica, i a projectes innovadors de base tecnològica.

Amb el repàs de la informació comarcal posem punt i final a aquesta edició informativa de dilluns 22 de juny, una edició marcada pel ple d'estat de la ciutat que tenia lloc dissabte i aquesta tarda tenim una nova sessió plenària, en aquest cas la del mes de juny. A partir de les 5 de la tarda la podreu seguir en streaming al web de Ràdio Rubí a www.radiorubí.cat i també us donaran compte els nostres companys a les diferents edicions informatives. Nosaltres tornem demà, o avui, a les 8 en directe i l'edició migdia a partir de les 2. Us deixem ara amb la informació general de la xarxa. Molt bona tarda.

0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, de suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Xònia Kerr.
3: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
1: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
3: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la Plana de Lleida i Catalunya Central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
4: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratants molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
3: També creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
1: Per això mateix volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor que avui arriba al seu pic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu Lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
1: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
3: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves la matinada de dissabte a diumenge durant les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
1: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
3: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
1: Als esports, hi haurà 5è partit a la final de l'hoquei Lliga masculina. Anna Freixa.
6: L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit, que serà demà al vespre a Riazor. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga el 1997.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que en aquest cas el tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions.
3: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
1: Una sentència que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
3: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
7: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
3: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
8: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de derecho de las que provengo yo.
3: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
1: Doncs un reguitzell de decisions judicials al llarg del matí, per les quals era molt esperada la compareixença del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez. Sánchez, però, no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant el PSOE com l'executiu, com a ell mateix personalment. Avui, en un acte sobre l'Espanya verda i digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
3: Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
9: Y entre construir fàbriques de bateries i microchips o derrochar en obres faraòniques, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en que cal un avançament electoral, especialment després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
3: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
10: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
3: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
2: Notícies en xarxa.
1: Arribem al pic de l'onada de calor. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a punts com la Plana de Lleida o la Catalunya Central. El servei d'emergències ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu de Catalunya. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i Protecció Civil per tot plegat demana molta precaució durant la revetlla. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
12: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
11: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i Bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de Bombers.
13: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
11: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures durant diversos dies. Al Maresme, ja el cap de setmana, s'han arribat a superar els 34 graus i la majoria de la ciutadania no ho porta gaire bé, i han parlat els nostres companys a Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
14: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
15: M'he sabut malament, òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
16: Com molt mal. Yo personalmente muy mal, y la gente mayor yo pienso que peor.
17: Ha venido de golpe, y está muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
18: Ens hauríem de preocupar més, perquè cada vegada va pitjor.
14: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
1: Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i d'herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina que fa el sector a nivell de prevenció.
3: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
19: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades, de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Encara en relació a la calor i als episodis de sequera, cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic, Barcelona ha fet balanç dels treballs que està fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica. És una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al reg dels espais verds, a la neteja de carrers i al clavegueram, i també al funcionament de les fonts ornamentals.
3: Els darrers treballs s'han fet a la muntanya de Montjuïc, on ja ha finalitzat l'obra civil de la construcció de 3 nous dipòsits ubicats al castell, al viver de Tres Pins i als jardins de Joan Brossa. L'alcalde Jaume Collboni assegura que el conjunt d'actuacions realitzades han permès ampliar en un 20% la capacitat de la xarxa, cosa que representa un volum d'aigua anual equivalent a 60 piscines olímpiques.
1: L'aigua és justament un bon recurs per fer passar la calor als nens i nenes que avui han començat els campaments o casals d'estiu, que no només aporten valors i aprenentatge, sinó també són l'única via de conciliació per a moltes famílies. A l'Hospitalet, 1 miler d'infants dels barris de Collblanc i la Torrassa s'agrupen per participar en el casal de l'Associació Educativa Ítaca. I així ha estat el seu primer dia, mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
20: Entre els nervis dels retrobaments i de fer noves amistats, la canalla dels casals que es fan a les escoles Màrius Torres i Ramon i Cajal de l'Hospitalet esperen amb candeletes, sobretot les activitats d'aigua.
21: Pues me gusta porque a veces me toca con mis amigos y estoy feliz.
22: Hacemos juegos de agua y también la piscina y actividades.
23: Vengo desde segundo o tercero y me gusta porque hacen muchas actividades y vamos a la piscina.
20: Els casals de l'Associació Educativa Ítaca destacan per ser una de les úniques ofertes a la ciutat que manté el servei actiu durant el mes d'agost. No obstant això, des d'Ítaca asseguren que cada cop tenen més problemes per gestionar la part econòmica, i és que les famílies es troben en situacions molt precàries. Lídia González és la directora de l'associació.
24: No ens trobem només amb una part econòmica que normalment solventem a través de diferents beques, sinó que ens estem trobant en situacions molt precàries relacionades amb l'habitatge, amb els treballs precaris.
20: Tot i les dificultats, monitors i voluntaris creen un espai de joc adient perquè nens i nenes socialitzin i creïn vincles, a més d'organitzar sortides i excursions refrescants i culturals.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans d'un grup de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
0: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
4: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i, per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
0: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
1: El govern espanyol, són 3:15, ha aconseguit resoldre en només 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellver, bon dia.
5: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
6: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents. I, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
5: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
1: El cap de llista de Junts a Barcelona de cara a les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
3: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
7: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
3: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
1: Això a Barcelona, però hem de canviar de comarques perquè la demarcació de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes. Més enllà del Pirineu, l'eclipsi solar esdevé un dels grans al·licients a Ponent. Avui han presentat la campanya de cara a aquest estiu. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
25: El sector turístic de les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran espera superar aquesta temporada d'estiu els 580.000 visitants i consolidar així el creixement dels darrers anys. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, confia que es pugui arribar als 1,7 milions de pernoctacions al conjunt d'establiments de la demarcació.
26: Això seria el que ens agradaria més. No ho sabem, hi ha una situació geopolítica molt complicada, això ens pot beneficiar o perjudicar i, per tant, estem una mica a l'espera, però tot marca que si no passa res extraordinari podrem arribar amb aquella xifra i jo crec que inclús superar-la.
25: L'eclipsi de sol del 12 d'agost, que al sud de Ponent es podrà observar completament, s'afegeix com un dels principals atractius de la temporada. El fenomen es podrà veure precisament en una zona on, per les dates, no hi sol haver massa afluència de visitants, per la qual cosa el sector veu amb esperances la possibilitat que arribin turistes de tota Europa i coneguin aquesta part del país.
1: I és moment de repassar altres qüestions destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
3: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
1: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la mina de Sant Adrià de Besòs, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
3: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells ja es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte. I això, tot i els dispositius policials al barri per evitar-ho.
1: Arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals.
3: Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones menors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física. La telemàtica s'obrirà l'1 de juliol.
1: I és moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
9: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
8: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
1: David, seguim amb tu i amb més propostes, perquè a la Fundació Miró una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kavani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró. Aplega obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació.
8: L'exposició presenta obres abstractes, elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
10: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
8: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
10: Amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial perquè vivien bàsicament aterroritzats.
8: A Estats canviants, Kiwanga presenta 3 obres de nova creació, Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
11: El meu avi va anar a Cuba a bordo del català.
1: Escoltem la mítica havanera El meu avi perquè Calella de Palafrugell la recupera a la cantada d'havaneres d'enguany després de la polèmica que hi va haver l'any passat.
11: El timoner i el nostre amor i 14 mariners.
3: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per a la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se celebrarà a la platja del Port Bo, de la localitat Baix Empordanesa, el dissabte 4 de juliol. Serà a 10:15 de la nit.
11: Els nois de Calella.
1: A ritme de manera arriben els esports. que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà cinquè partit a la final de l'Hockey Lliga masculina.
3: Bon dia, Marta. Sí, l'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo en aquesta ocasió per 4-2 i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor endemà al vespre. Els igualadins es van avançar amb dos gols ràpids de Matías Pascual. Els gallecs van empatar i Marc González, amb dues dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
12: I hem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no?, de veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han superat físicament. I et diria que veia l'equip molt cansat i crec que els dos gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestiat. Veure les comes així, a mi quasi vam dir que em cau la llàgrima només a entrar, no? Al final surt d'aquí, tota la vida ben petit. I quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
3: La darrera vegada que l'Igualada va guanyar la Lliga va ser el 1997. I a la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit, el primer al Palau Blaugrana de la final, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer i el València el segon. La final és el millor de 5. I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica Jordi Cervantes.
13: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la General i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
14: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. I llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
13: La tercera etapa de la Volta Ciclista Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
3: I en futbol sala, el Linyola no va poder aconseguir remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a primera divisió femenina de futbol sala. Havia perdut 1-4 en el partit d'anada i ahir a Galícia, a la pista de l'Estrela Futsal, va perdre per 7-4. Montse Carles n'és la capitana.
15: El balanç és brutal. És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya. I qui diu Espanya? Internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països portes el nom molt més enllà d'Espanya.
1: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Continguts en xarxa.
8: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
18: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
27: Jo vaig notar com electricitat.
8: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
18: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
28: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
29: ¿Qué estás haciendo?
30: Soy yo, Joel, tu hijo.
8: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
0: Pensé que tu moriries antes.
2: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
4: Yeeha! Així us declaro marit
0: i cobert.
4: Mm. Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
5: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
2: Gràcies, gràcies!
6: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
19: Un altre cop l'extinció, no!
8: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
20: Bus, queda't aquí. Ja hi vaig jo.
21: No m'hi veus capaç, oi?
22: Que tens una mica en mi.
21: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
22: Oh, i tant que sí.

0: Sonido Vinilo.
1: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
0: Sonido Vinilo.
1: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
0: Sonido Vinilo. Con José Verde.
2: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
3: I visca la Festa Major.
2: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
4: Ràdio Rubí.
5: Clàssics, hits, dance, urban,
6: fórmula Rubí.

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí. I visca la Festa Major. El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 2:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22. I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosi de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Dissabte al matí es va celebrar el darrer ple de l'estat de la ciutat d'aquest mandat, a menys d'un any de les pròximes eleccions municipals. La sessió va començar amb la intervenció de l'alcaldessa Ana Maria Martínez, que va fer un balanç optimista dels 3 anys de govern. En el seu discurs va posar l'accent en la seguretat, assegurant que el 2025 havia estat el tercer any consecutiu de descens dels fets delictius i va criticar que els partits de l'oposició fessin política amb aquesta qüestió.
2: Evidentment que hi ha delictes que continuen requerint una resposta contundent i evidentment que encara ens queda feina per fer. I governar és afrontar els problemes amb realisme, ni amagant-los ni magnificant-los.
1: L'alcaldessa també va destacar com a principals fites del mandat la recuperació del casino o les obres de l'avinguda de l'Estatut, mentre que els seus socis de govern, En Comú Podem, van posar l'accent en l'habitatge i en el nou pla d'ordenació urbanística municipal que haurà de servir per incrementar el parc d'habitatge protegit. Andrés Medrano és el portaveu.
3: Avui massa persones destinen una part excessiva al seu sou o simplement no poden accedir a un habitatge. I això no és una fatalitat. És el resultat d'un mercat que, deixat actuar sense límits, posa l'enriquiment indecent d'alguns per davant de l'interès general. Per això cal intervenir al mercat immobiliari, no queda un altre. Igual que les societats regulen l'educació, la sanitat o el treball, també han de garantir que l'habitatge compleixi una funció social. Això vol dir promoure habitatge assequible, prohibir l'especulació, prohibir directament l'especulació i protegir les persones més vulnerables.
1: Al nostre web, radiorubi.cat, trobareu diferents notícies amb totes les intervencions dels diferents grups al ple d'estat de la ciutat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'empresa rubinenca Morillo Energy Rent participarà aquest estiu en més de 60 grans esdeveniments a Espanya i Portugal aportant solucions d'energia temporal. La companyia treballa en dispositius energètics que donen servei a festivals de música, competicions esportives o altres grans cites amb una aposta creixent pels sistemes híbrids i les tecnologies sostenibles. Des de l'empresa expliquen que l'objectiu és garantir que tota la infraestructura funcioni amb normalitat sense que el públic percebi el dispositiu que hi ha al darrere. Escoltem Emma Peña, directora de màrqueting i comunicació de Morillo Energy Rent.
4: La feina que fem és aportar energia, evidentment, però ser la part visible, fer que les coses funcionin i que sembli que no hi som, no?, d'alguna manera, això és lo important. Llavors, una de les feines que fem, i més al Departament de Màrqueting i Comunicació, és posar en valor aquesta part, precisament, no?, de que segons com està bé que no sembli que hi som, perquè això vol dir que tot està funcionant correctament i l'activitat es veu ininterrompida, no?
1: La companyia instal·lada al polígon de Can Sant Joan destaca que cada projecte es dimensiona segons les necessitats concretes de l'esdeveniment per evitar consums innecessaris i reduir l'impacte ambiental. També asseguren que el futur del sector passa per les bateries i els sistemes híbrids.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I en esports, l'Open Ciutat de Rubí de Petanca torna a ser un èxit rotund. Siscu Lara García.
5: Les aproximadament 300 persones inscrites per aquest Open de Petanca Internacional i a la nostra ciutat, amb 5 tripletes franceses en categoria masculina i una en categoria femenina, són els grans exemples del que ha estat una nova promoció de l'esport i de Rubí arreu de la geografia espanyola i internacional, sense cap mena de dubtes, dut a terme per la Unió Petanca Les Torres Rubí. A nivell competitiu, doncs, victòria en categoria femenina de la tripleta formada per l'Anna, la Diana i la May, mentre que en categoria masculina l'equip de l'Ignacio Egea va ser qui es va fer amb la victòria, tot i que aquesta vessant esportiva és important, però la més important és la social, un cap de setmana en el qual també hem conegut que la Unió Atlètica Rubí té president per al pròxim mandat, després que només s'hagi presentat a la reelecció qui era l'actual president. El Jairo Lorenzo continuarà un mandat més al capdavant de l'entitat d'atletisme de la nostra ciutat.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La portaveu d'Esquerra i cap de l'oposició, Montse Soler, fa una crida a recuperar l'ambició de ciutat i a tornar a creure en Rubí. En la seva intervenció en el ple de l'Estat de la Ciutat de dissabte, els republicans van defensar la necessitat d'un projecte clar de futur i van posar l'accent en l'habitatge, manteniment dels barris, la cultura i el desenvolupament econòmic.
2: Rubí necessita un projecte de ciutat amb una direcció clara. Necessita visió de futur. Per això des d'Esquerra volem dir a tothom: tornem a creure en Rubí. I això passa per tres grans objectius: una ciutat neta i cuidada, una ciutat cultural i esportiva i una ciutat on la gent pugui viure-hi i quedar-s'hi. En definitiva, una ciutat on viure millor.
1: També des de l'oposició, la portaveu de la UP, Marina Dolcet, va assegurar que el govern estava més pendent del context electoral que dels problemes estructurals de Rubí i que això havia derivat en una gestió massa centrada en el dia a dia.
3: En aquest final de mandat, i ja des de fa cert temps, veiem un govern més preocupat per l'impacte de les properes eleccions i d'aquests temps foscos que ocupat en fer polítiques públiques valentes i que vagin a l'arrel dels problemes que tenim en habitatge, en mobilitat, en equipaments, en salut, en feina, en educació, en pobresa o en desigualtat. També veiem un govern cansat, també cremat internament.
1: A radiorubí.cat trobareu diferents notícies amb totes les intervencions dels diferents grups municipals a l'últim ple de l'Estat de la Ciutat d'aquest mandat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Des d'avui i durant tota la festa major, els aparadors de les botigues de Rubí mostren obres d'art i artesania dels socis de Sant Galderic. Per quart any consecutiu, Sant Galderic celebra la festa major amb la mostra d'art i artesania, amb la col·laboració d'una selecció de comerços. Del 22 al 30 de juny, els comerços participants cedeixen un lloc als seus aparadors, fent d'aquests espais un lloc expositiu on es podran veure obres d'art de diferents disciplines, com ceràmica, pintura, escultura o il·lustració, a més d'artesanies elaborades pels socis de l'entitat. Ho explica la Isabel Rey, que és la presidenta de Sant Galderic.
4: Els socis de l'entitat tenen un potencial que és inesgotable. Llavors es va pensar en fer una mostra on es poguessin, disposant d'un petit espai dels aparadors, exposar les novetats i les millors obres dels artistes i artesans de l'entitat.
1: La mostra esdevé una oportunitat per mostrar el fons artístic de Sant Galderic, que per falta d'espai expositiu no es troben habitualment en exposició pública. Així trobareu mostres d'art i artesania als establiments de restauració Pastisseria Sant Jordi, Cado Coffee and Flower i Santa Glòria. També a les llibreries Racó del Llibre, L'Ombra i Lectors al Tren. A les botigues de moda Llera, Eleva, Enric Escudé, Entre Teles i Pepi Vega. I als establiments Umami, Farmàcia del Mercat, Digital 6, Perfumeria Nàcar i Erika Vigar Spa.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en informació esportiva, la petanca de Rubí torna a marcar l'agenda del cap de setmana. Siscolera García.
5: La victòria en aquest Open Internacional de Petanca en categoria femenina va ser per la tripleta Anna, Diana i May, mentre que categoria masculina l'equip de l'Ignacio Egea va ser qui es va dur la victòria, tot i que la vessant esportiva és important, però potser una mica més la social, amb un gran ambient tant dissabte com diumenge a les instal·lacions de Cova Solera, i aquesta, doncs, competició organitzada per la Unió Petanca a les Torres Rubí, una gran festa social i una gran festa esportiva, fins i tot portant el nom de Rubí arreu de la geografia europea, perquè hi havia equips d'arreu d'Espanya, però també arribats des de França. A partir d'aquí, pel que fa a l'atletisme, hem de parlar de la Unió Atlètica Rubí, tot i que des de la seva vessant dels despatxos. I és que aquest divendres es confirmava que Jairo Lorenzo continuarà al capdavant de l'entitat, president que surt reelegit després de que fos l'única candidatura presentada a les eleccions. Jairo Lorenzo fa un any que està al càrrec.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
6: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7.
7: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
6: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
8: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
9: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui abordarem un tema que és present, que cada dia avança més ràpid i que el tenim fins a la sopa. Estic parlant, evidentment, de la intel·ligència artificial. Una disciplina que en tan sols 4 anys s'ha posicionat en primeríssima línia i que utilitzen des de mestresses de cases fins a enginyers, programadors i els executius. Però avui no volem parlar de la seva velocitat ni de la seva adopció per tothom, sinó una mica de la seva essència, de què és i sobretot de com la hem d'utilitzar. Perquè sovint la intel·ligència artificial es percep com una simple reproducció o una versió, diguem, evolucionada del que va ser o del que és Internet. Veiem la IA com si fos un nou canal de comunicació, i aquesta visió és incompleta i a la més és perillosa, perquè la intel·ligència artificial és una eina de treball amb una lògica i amb unes capacitats totalment diferents i com a tal requereix ser entesa, l'hem de comprendre, l'hem d'assimilar, no des del seu funcionament intern, perquè, per exemple, tots utilitzem un mòbil i no tenim ni idea de com funciona per dintre, però sí que el sabem utilitzar, o el mateix passa amb un full de càlcul, amb un Excel, ni idea de com està programat, però sí que sabem treure-li tot el suc i aprofitar-ho, no? Doncs això mateix és el que hem de fer, hem de començar a saber fer amb la intel·ligència artificial. El que hem de trencar, el que hem de desmitificar és que és una cosa així superfàcil i que qualsevol la pot utilitzar sense més. I això és el que està passant. És realment tan fàcil que bueno, tothom s'hi posa i tothom fa els seus pinitos amb la IA. Però aquest és el gran perill, la mala utilització. Hem de desbloquejar la necessitat de que totes les persones i empreses que utilitzen la IA, la intel·ligència artificial, la comprenguin i la implementin amb profit. Aquest és l'objectiu de la intel·ligència artificial, però sobretot del programa que fem avui, no? I això implica, doncs, saber què és, què ens pot oferir, què no ens pot oferir, i el que pot fer, el que no pot fer, i sobretot, insisteixo, com utilitzar-la i com implementar-la a la nostra vida privada i a l'empresa, i concretament a cada departament de la nostra empresa. La formació d'executius i la implementació en departaments no pot ser fruit de l'atzar ni de que tothom vagi fent el seu aprenentatge per lliure, sinó que requereix planificació i estratègia i ha de formar part dels plans de l'empresa. A més, és vital que no solament l'empresa, sinó la població en general, sàpiga què esperar i què no esperar per la intel·ligència artificial. Hem d'eliminar tot aquest soroll i aquesta incomprensió i gestionar les expectatives reals d'aquesta tecnologia. I per parlar d'això tenim avui amb nosaltres a un tertulià que ja és habitual al programa, l'Héctor Sankowski. O sigui que, si us sembla, poseu-vos ben còmodes i comencem a entendre què és la intel·ligència artificial.
10: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
9: Bé, Héctor, abans que res, doncs, donar-te un cop més la benvinguda al programa.
11: Moltes gràcies. Ja saps que per mi és un plaer poder estar en aquest programa. Molt bé.
9: Bé, intel·ligència artificial. Anem plens d'intel·ligència artificial, tothom en parla, els nens la utilitzen, les mestresses de casa i els directius de les grans multinacionals. Però Jo ara voldria desmitificar una mica això de que la intel·ligència artificial és viva la pepa i que tothom pot fer. Com definiràs què és realment la intel·ligència artificial? Volia preguntar-te quina és la diferència amb internet, però oblidem-ho. Què és la intel·ligència artificial? Com l'hem de fer servir, sobretot? O sigui, és una cosa que la utilitzem així o realment cal conèixer-la?
11: A veure, bueno, depèn de l'ús que li vulguis fer. Va, imprescindible conèixer com tot, diguem-ne. O sigui, el que no es coneix és molt fàcil que et manipuli. Per tant, com qualsevol cosa en la vida, és molt important conèixer amb qui estàs dialogant i en aquest cas tu estàs interactuant amb un sistema, diguem-ne, en aquest cas la intel·ligència artificial. I per tant, jo crec que es falta molta informació de democratització, no? Però és una cosa que has dit, diguem-ne, no? Que avui dia fins i tot moltes ames de casa, bueno, i amos de casa, així perquè no sembli masclista, o diguem-ne això, diguem-ne, no? Molta gent normal, jo ara acabo de venir de la Xina, diguem-ne, no? I era divertit perquè tothom feia servir la gent jove el DeepSeek com si fos internet, diguem-ne, no? Hi ha molta gent que ja ha deixat internet. La distinció és que internet en realitat és un vehicle de comunicació i l'intel·ligència artificial, per fer-nos una simplesa, és una gran enciclopèdia, és una gran base de dades. El que passa és que a diferència d'una base de dades estàtica i normal, en la qual tu preguntes quién era, no sé, Franco, ja que estamos en la semana, la intel·ligència artificial pot construir un discurs sobre això, diguem-ne, no pot generar discurs, diguem-ne, no? Però no lo genera perquè hi ha alguna persona allà darrere, o com deien abans, 10.000 xinos encerrados en una caixa pensant, sinó que té un sistema, diguem-ne, estructurat al voltant d'una enormíssima base de dades que és alimentada també per tècnics que van entrar en informació, no és casual, ella no va buscant les coses, diguem-ne, no? Òbviament utilitza tot lo existent, la premsa, la Wikipedia, les enciclopèdies, tot lo que està publicat, amb una velocitat brutal, que això té que veure amb la part tecnològica de la intel·ligència artificial, que això és molt important, diguem-ne, no? Que hi ha una part tecnològica molt important i la creació d'uns algoritmes, o sigui, d'uns sistemes, perquè la gent ho pugui entendre, que és un algoritme. L'algoritme, al final, és una forma de preguntar, diguem-ne, no? Que té atajos, diguem-ne, no? Que té dreceres, que et permet arribar ràpidament a una informació, i tu li dius, qui era Franco? Però si tu li dius, digue'm la posició de Franco respecte a l'esquerra, també tu contesta, cosa que, per entendre's, Google no ho faria, el Google antic, com a mínim, diguem-ne, no? Aleshores, jo crec que la intel·ligència artificial, bàsicament, és una gran base de dades, això és el que tothom ha de tenir molt present, diguem-ne, no? Però que té una capacitat de generar resposta. O sigui, té capacitat de fer una vinculació en base a un model matemàtic, que això és molt clar de tenir present, diguem-ne, no? I pot construir un discurs absolutament articulat. Ara bé, hi ha tres coses que la intel·ligència artificial no fa i que jo moltes vegades dialogo amb ella. Una que no fa, no té tesi la intel·ligència artificial. Podria contestar-te que Franco era una bona persona com una mala persona, segons el que tu li preguntis, diguem-ne, no? O sigui, estic convençut que alguna persona franquista li pot fer contestar a la intel·ligència artificial, diguem-ne, dime tots els aspectes positius de Franco i te los dirà, i segurament que va haver-hi, diguem-ne, el desenvolupament econòmic, què sé jo. Segon, o sigui, has de tenir tesi, això és molt important, diguem-ne, no? Segon, la ruta, diguem-ne, de la pregunta i la ruta de la resposta, o sigui, per això a vegades, sobretot els fundadors de la intel·ligència artificial, els anys 50, 55, 56, quan es va començar a parlar d'aquest tema, van dir, diguem-ne, o Wiener, diguem-ne, no? Los cibernètics de primera època, deien, lo important, diguem-ne, del sistema és saber fer-li la pregunta, no la resposta. O sigui, segons el que tu preguntes, obtindràs una resposta. Això és l'altra gran novetat de la intel·ligència artificial. Abans, amb Google, la resposta era molt estàtica. A Google és igual, qualsevol navegador, Yahoo, el que sigui, diguem-ne, no? Altavista, fins i tot els que són més antics. Ara no, ara, diguem-ne, tu li pots preguntar, tu pots orientar la resposta, tu pots orientar. Per tant, has de tenir tesi, has de tenir fil argumental, que això és fonamental, i has de tenir també, diguem-ne, una finalitat, diguem-ne, cap a on vols portar aquest tema, diguem-ne, que va molt vinculat amb el tema de la tesi. Aleshores, la intel·ligència artificial pot servir, insisteixo, molta gent jove ho està fent servir en lloc del Google, diguem-ne, no? O de les Wikipedias, diguem-ne, no? Però no ens enganyem, ella va buscar Wikipedia com va buscar on trobi la informació, diguem-ne, no? I, per tant, com és informació existent, no és informació creada ni investigada ad hoc, s'equivoca. Jo utilitzo molt, per exemple, la intel·ligència artificial quan necessito validar dades. Però és que tinc que utilitzar tres o quatre sistemes, Gemini, DeepSeek, etc., i preguntar-li la mateixa pregunta per veure que no s'equivoqui, perquè el risc d'equivocació, i la corregeixo constantment, sobretot de dades, diguem-ne, no? De contingut lo marco jo, per tant, a mi no me imposa. I després té una gran capacitat, diguem-ne, de redacció, per entendre's d'alguna manera, no? Que pots redactar-te un text millor que el que tu fas d'una manera ràpida, te lo pots... Té una gran habilitat per inserir adjectius, adverbis, etcètera, etcètera, que milloren la redacció, la poden fer més fluida o no, etcètera. Però això són recursos quasi lingüístic, diguem-ne, no? Con un bon Maria Moliner al costat també lo podries fer, el que passa que te portaria molt més temps, diguem-ne. Maria Moliner, dic, per els que m'estan escoltant, és un diccionari, diguem-ne, molt avançat de la llengua castellana, no? O un Coromines en català, el que sigui, d'acord? Molt bé. Que m'he passat un poc, però bueno.
9: No, molt bé. Però per ells, perquè, insisteixo, jo veig moltíssima gent del món professional i del món d'a peu, per dir-ho així. I, evidentment, hi ha una diferència, perquè la gent d'a peu té una fe cega amb el que li diu l'intel·ligència artificial. I crec que aquí és important remarcar què és el que no fa o com et pot enganyar o com et pot donar informació molt ben redactada, però no necessàriament vàlida o veraç, bueno, no?
11: A veure, aquí... El que passa és que això entra en altres dimensions. Entra una dimensió ètica, que parlaré al final, i després entra una dimensió més concreta, que és diguem-ne la pregunta, no? A veure, jo posaré un exemple molt concret. En un moment determinat jo estava escrivint... tu saps, Tomàs, que jo escric també sobre ciència política i estava escrivint sobre l'autoritarisme. Entonces vaig fer una prova molt senzilla, que és preguntar-li al DeepSeek què opina de Xi Jinping, diguem-ne, no? Què opina del seu líder, diguem-ne, no? Entonces me comença a contestar, bueno, això, el seu pare, la revolució cultural, i en un moment determinat posaria 14 paraules, diu, no puedo seguir con la respuesta. ¿Por qué? Porque está capado, digamos, está censurat pel govern xinès. D'acord? Molt bé. Aleshores, i això no era un article negatiu en aquest cas, però ja lo havien censurat. Per tant, ja d'entrada sabem de que se puede autocensurar, però se autocensura el sistema. O sigui, hi ha gent que al final creu que és una persona, diguem-ne, no? La intel·ligència artificial, i no és una persona. Això és una cosa que... Però nosaltres tenim una tendència a antropomorfitzar-la, diguem-ne, no? A fer-la una persona, diguem-ne, no? Perquè també ho fem també amb el gat, diguem-ne, no? Que a vegades diuen, és que és mi companyia. La gent que té... Hi ha molta gent, jo mateix he tingut un gat i era una companyia, l'humanitzes, diguem-ne. Abans es deia, ara es diu antropomorfitzar. No, l'humanitzes i també humanitzes a la intel·ligència artificial. Dius, hòstia, al final lo tracto com una persona. De fet, hi ha una pel·lícula amb el Fènix, diguem-ne, amb aquella Her, diguem-ne, no? Que és una pel·lícula en la qual el dialoga i s'enamora, bueno. Això és un tema que és el principal perill de donar-li un valor, un contingut a la intel·ligència artificial, un saber i una opinió. Aquest és el pitjor de tot, quan la gent comença a tenir opinió. Jo insisteixo, ara estava a Xina i en algun moment li preguntava coses, no de Xina, preguntava com arribo... I em va, per exemple... El recorregut del metro, que a vegades la gent ho està fent, la gent diu, com voy de aquí a Plaça Catalunya? I a vegades s'equivoca. Era molt més fàcil, diguem-ne... Sí, era molt més fàcil mirar... Bueno, era molt més fàcil mirar, diguem-ne, el contingut en Google Maps. El que vull dir-vos és que hi ha aquesta idea de la humanització que és una idea equivocada. I després hi ha un problema ètic, diguem-ne, no? O sigui, no te pot manar la intel·ligència artificial. I això és una mica, tornant a una de les preguntes que tu em feies... És el que molts directius esperen, que li diguin quan l'estratègia d'empresa. Això no t'ho dirà la intel·ligència artificial. No te farà l'estratègia d'empresa. El que passa és que els directius tenen diferents posicions. Si em preguntes sobre això, perquè hi ha directius que li tenen molta por perquè saben que al final eliminaran. Hi ha directius que estan veient amb això que serà la solució màgica per eliminar tots els comandaments intermitjos, diguem-ne, no? El que li fa les nòmines, el que li fa això, error grave, diguem-ne, no? Perquè hi ha errors. I després hi ha molts directius, diguem-ne, que estan pensant que això serà la solució màgica als seus problemes, com hi ha moltes persones que ho estan pensant, no? I tot quan diuen que s'estan fent teràpies per intel·ligència artificial, que te puede dar un miedo terrible, no? Perquè és que no en sap. O sigui, ell te contestarà el que diuen els manuals, diguem-ne, no? I si ese dia preguntes una cosa més freudiana, te contestarà psicoanalíticament, i si és conductista, te contestarà conductistament. Digues.
9: Sí, una pregunta d'això de la feina, perquè també hi ha una por, no precisament als directius, sinó als empleats, de que la intel·ligència artificial et fotrà al carrer. Però també hi ha l'afirmació de que no serà la intel·ligència artificial, sinó serà una altra persona que sí sàpiga fer anar la intel·ligència artificial i tu no. I aquí sí que m'agradaria que fessis una mica de la importància que té realment, si estàs al món laboral, quasi a qualsevol estadi, bueno, potser en fuster no, però de la importància de saber i conèixer bé com abans era important conèixer l'ofimàtica.
11: Exacte, és que estem llevant el mateix cas, diguem-ne. És molt semblant el tema de l'ofimàtica. El que passa és que, com és molt més accel, molt més ràpida, diguem-ne, no? I hi ha algunes solucions que et poden, diguem-ne, ajudar. Ara, a veure, hi ha determinats tipus de feina, programació, comptabilitat, recursos humans, etcètera, etcètera, que se reduiran inevitablement, perquè estalvien feina, estalvien processos. Com va estalviar, diguem-ne, l'aparició del clipper. Els que som antics sabem de que el clipper, diguem-ne, o sigui, la feina que feia un clipper, que era un, dic per als que no sabeu, era un sistema, diguem-ne, per comprimir bases de dades, diguem-ne, no?, quan teníem el de base i tot això, i el de base 3, tu te'n recordes de tot això, Tomàs? Això va eliminar la tira de llocs de treball i els va reconvertir, sobretot. Hem de recordar que les empreses informàtiques que no existien van crear tot un nou nínxol de mercat. Per tant, aquí podem estar parlant d'un nou nínxol de mercat, un nínxol de mercat molt gran, diguem-ne, de gent nova que tindrà que treballar en el processament de la intel·ligència artificial. I això sí serveix per certes coses. En altres que desapareixeran, inevitablement desapareixeran, diguem-ne, no? I, per tant, això quan es parla de que es crearan i desapareixeran feines, estem parlant d'això, diguem-ne, no? Hi ha molts processos que s'acceleraran amb sistemes d'intel·ligència artificial que s'han de programar, per tant, s'han de contractar empreses que t'ajudin a fer això. Jo l'exemple el tinc familiar, però el meu fill, diguem-ne, que es dedica a un altre camp, que no té res a veure amb això, però en un moment determinat, bueno, encara ho fa a vegades, mira los bots. Els primers bots eren horribles, continuen sent bastant horribles, però ara els bots estan incorporant la intel·ligència artificial, que no la incorporaven. Responien el manual que li havien dit. Usted le pregunta, ¿cómo ir con el Vueling de aquí a Florencia? Te contestaban, pero le preguntabas, no, pero quiero hacer una parada en Pisa, ya no sabía qué contestar. Ara sí tú saben contestar, es incorporar. És el millor exemple, un bon exemple és el del bot, com han evolucionat i com incorporen la intel·ligència artificial, però algú ha d'alimentar el bot. No sé si m'entens. Per tant, jo crec que aquí és la gran transformació, diguem-ne, no? Que hi haurà, que és l'aparició de noves professions que sabran aprofitar, diguem-ne, la intel·ligència artificial per determinar les coses. Però no serà la solució màgica de reducció de llocs de treball, que és el que espera algun capitalista desaprensivo, diguem-ne, no? A veure si m'elimino la meitat de la plantilla. I després hi ha professions que ningú te resoldrà, ningú recollirà les patates, etc. Potser la màquina anirà més ràpida i te classificarà millor la mediana, la grande i la pequeña, però no t'equivoques, eh? La patata te la va recoger alguien. I això és el tema rural és molt important.
9: Ens queden 5 minuts. Un canvi total. Europa. Europa, Xina, Estats Units i el desenvolupament de la IA. Sembla que uns aposten per desenvolupar-la i fer-la créixer i altres, que som nosaltres, a Europa, estem més pel tema de regular-la. Com veus això? Primer la regulació i després el fet de que si regulem no produïm. Però, bueno, no sé, tu ets l'especialista.
11: No, bueno, a veure, són diferents. Jo crec que és un error d'enfocament absolut, diguem-ne. No, o sigui, primer que la intel·ligència artificial no és una sola cosa. Una cosa és el xip, diguem-ne, no? Per exemple, el gran poder, diguem-ne, de Taiwan i de Xina és que tenen xips, no fotem. No és el problema. O sigui, nosaltres ara invertim molts diners en intel·ligència artificial. Si el xip els continua produint en NVIDIA i demà sí, o l'amo de NVIDIA diu que no me vinde més xips, acaba't el bròcoli. O sigui, no, o sigui el hardware aquí és molt important i ningú no se l'està donant la importància que té, que aquesta és la clau, diguem-ne. No? Els americans estan investigant tant en algoritme, en el xip, com en el desenvolupament. L'altre és el pagar el desenvolupament. Tampoc ens enganyem, diguem-ne. No? O sigui, és que nosaltres que regulem? Regulem l'ètica. Escolta, li podrà preguntar com evitem que hi hagi agressions sexuals. A veure, si tu en aquest moment planteges...

0: Estats Units és un món a part, diguem-ne, no? Aquest tio és el que volen quan parlen de regulació, és una altra cosa. I això és aquí, com estem preocupats en regular-ho tot, perquè no sé què... Mira, jo estic, un segon, en un programa europeu que portem 4 anys perquè s'aprovi sobre descarbonització. 4 anys. Això ja t'ho diu tot. 4 anys. Els xinesos en 4 anys ja han descarbonitzat. I nosaltres estem discutint. Vinga, què més?
1: Sí, ara sí que ja per acabar, jo diria els 3 consells finals de bellesa, de, com deia abans, un programa de la ràdio, de l'Hector Sankowski, cap a un empresari d'una pime que no sap ben bé què fer. Què faig amb la intel·ligència artificial i amb els meus directius?
0: A veure, jo crec que els directius se los ha de formar. Han de fer una introducció que ha de tenir components de com funciona el sistema, de com s'alimenta un sistema, com es fabrica un bot correctament, com es fabrica, com s'acceleren determinats processos de producció, diguem-ne, no? Que això hi ha nosaltres coneixem, Héctor Collado, hi ha empreses que s'estan dedicant a això i que t'ajuden. Al final és millorar l'ERP, no ens equivoquem, és millorar el sistema de producció, diguem-ne, no? Amb determinats atajos que et dona la intel·ligència artificial. Això per una banda. I els directius, però tot això ha d'anar a un component ètic. O sigui, ha d'haver-hi el mòdul, 2 mòduls imprescindibles. El d'entrada, que és hacia dónde va el mundo y hacia dónde va la economía y no sé qué, no sé cuánto, y el de tancament. Esto tiene un component ètic. Lo del mig, que és lo important, la tecnologia, tot això, sí, però mira lo que t'estic dient. Introducció, visió de la realitat global, tancament, la ètica del negoci. Si no... tindran problemes, perquè l'empresari el que vol és accelerar processos per reduir costos, etcètera. Amb això, suficientment no, perquè pot tenir problemes. Hi ha empreses que estan, primer, que estan perdent diners intentant aplicar con forceps, no?, el tema de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial te pot ajudar a millorar processos, però has de saber molt bé en què, com i sobretot analitzar tots els factors. La producció, la compra, la incorporació del factor humà, etcètera. No, clar, en un minut tampoc ho podria explicar, però bueno. Hi ha un flow, un circuit que te permet explicar tot això. Si cas ho puc passar i un altre programa ens podem dedicar als circuits realment de producció.
1: Sí, perquè aquest, bueno, no, la ràdio té això, tenim un temps, i encara la intel·ligència artificial no ens ho ha solucionat. Oh. Héctor, gràcies per haver estat aquí un cop més amb nosaltres, i sí, et convoquem d'aquí poc per veure com continua evolucionant això tan bèstia i tan ràpid que és la intel·ligència artificial. Gràcies.
0: Gràcies a tu, passeu un molt bon dia.
1: Bé, i fins aquí el programa d'avui, que hem dedicat a entendre amb calma i amb criteri què és i què no és la intel·ligència artificial. Hem vist que la intel·ligència artificial no és una extensió d'internet ni un motor de cerca disfressat, ni tan sols una mena de màgia digital que tot ho resol. La intel·ligència artificial és una tecnologia nova, amb una lògica nova, que ens obliga a pensar d'una altra manera. Si volem aprofitar-la de veritat, no cal saber com funciona per dins, igual que no cal saber com està fet un mòbil o un full de càlcul Excel, però sí és imprescindible saber què pot fer, què no pot fer i com l'hem d'integrar dins les empreses i dins la nostra vida quotidiana. I sobretot, cal entendre que la intel·ligència artificial només és útil quan la fem servir amb objectius clars, amb supervisió i amb criteri. Sense això, es converteix en pur soroll, en errors i en decisions mal preses. També hem vist que la responsabilitat no és només de les empreses. La ciutadania, en general, ha d'estar informada, ha de saber què pot esperar de la intel·ligència artificial, quins riscos té i com utilitzar-la d'una manera segura i responsable. Perquè la intel·ligència artificial ja no és futur, és present, i cadascú de nosaltres en formarà part, ens agradi o no. Vull agrair especialment al nostre convidat, Héctor Sankowski, per aportar un cop més llum, criteri i exemples concrets. La seva mirada ens recorda que la diferència entre una empresa que aprofita la IA, la intel·ligència artificial, vull dir, i una que només la prova, és la formació, l'estratègia i l'entesa profunda del seu valor real. I res més, com sempre, gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Seguirem parlant de tecnologia, d'innovació i d'aquest món digital que canvia constantment i que ens obliga a aprendre cada dia. Fins aquí, el món és digital. Ens veiem la propera setmana. A reveure.
2: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.

0: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
0: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I jo estic aquí fent estiraments per entrenar ja la nostra creativitat, com sempre amb la nostra creativa empordanesa, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina. Ja te veig que no pares de moure't, eh?
1: Jo estic aquí molt i molt bé, és que estic emocionada perquè diu que farem creativitat amb ells i no sé si té un regalito per mi, la Roser, que se'm declararàs.
2: Ai, no tinc regalito.
1: Oh!
2: Catxis.
1: D'on t'ha vingut aquest tema? A veure, perquè clar, a veure, la Roser fa joies, eh? Que
2: sí,
1: ho sapigueu, eh?
2: I tota aquesta temporada no hem parlat ni de cap joia.
1: És veritat, home.
2: Clar, jo dic, com pot ser això?
1: No podem tancar temporada sense haver parlat d'alguna.
2: No, doncs vinga, nens, parlem de nens. I tot va venir tot fent neteja, no et pensis pas.
1: Et van sortir nens del calaix?
2: Sí, no, bueno, com els guardes tu? Jo tinc unes mans de ceràmica així obertes.
1: I els hi posa?
2: Sí.
1: Ah, que xulo. Jo tinc una caixeta d'aquelles tubetes que s'obre i els tinc tots allà posadets.
2: Aquelles que tenen com coixinets que es posen així pel
1: mig. No sóc tan ordenada, jo. Estan tots allà dins de la caixa, ja està. Agafo el que m'agrada i m'agraden els anells perquè no es lien entre ells. Els collarets sí, i aquestes coses sí, els has de separar, però els anells no.
2: Però si els tens tot així barrejats, es poden ratllar si tenen pedres o així, també.
1: No tinc anells tan bons, Roser, jo.
2: Bueno, doncs mira, potser...
1: El de la iaia sí que el guardo amb sagrada, veus? Això sí que tens raó.
2: Bueno, potser algun dia buscarem un lloc per guardar
1: ells. Una mà d'aquestes, m'ha agradat.
2: Doncs va, comencem pel principi, sí? De on va venir això?
1: Som-hi.
2: Vinga, va. Els anells existeixen des de fa més de 5.000 anys. Tot existeix.
1: Des de fa molt, és que t'ha tot inventat.
2: Jo, clar, quan estic posant això, penso, per què ho poso si tot comença llavors, no? Però bueno, és igual, és per entrar en matèria, eh? Doncs els primers que es coneixen eren els antics egipcis, com o no, que també tot comença per allà.
1: Aquests en sabien molt, eh?
2: En sabien molt, aquesta gent. Doncs els feien de papir, de canya, de ferro i tots els materials que tenien. I creien que els anells tenien propietats místiques i els feien servir com a amulets de protecció. Això ja ho has sentit,
1: sí.
2: A dir, eh? Els anells aquells amb els escarbats, els, no? Tot tenen dibuixets, inscripcions i... Doncs, i portaven els anells en el dit anular de la mà esquerra. O sigui, ells ja van començar a portar el dit en aquí. En aquí.
1: Uh-huh.
2: Aquí.
1: El dit...
2: Qui?
1: Aquest.
2: L'estàs veient? El que t'escolta...
1: El d'entre t'engego a fang i el petit?
2: La gent no ho està veient, però la Cristina està fent coses rares amb els dits. Amb l'anular esquerra. I saps per què el van començar portant aquí?
1: Per què?
2: Doncs perquè creien que tenia una vena que connectava directament amb el cor, aquest dit, que es diu la vena amoris, la vena de l'amor.
1: Ah!
2: I aquest dit és el que connecta. Mira, veus el recorregut? Aquí, fins aquí. I per això deien que...
1: No et veuen, eh? Vol dir des del dit pujant pel braç fins aquí al cor.
2: Sí, és veritat. És que no ens veuen, però nosaltres, a part de parlar, fem coses.
1: Exacte.
2: Doncs sí. Doncs aquest era la vena amoris i per això lligaven, van trobar-hi aquesta connexió i la feien, doncs, aquesta part així romàntica i sentimental, no? Però... I aquesta tradició segueix a dia d'avui, eh? Vull dir, se segueix posant...
1: Esposa, mai sé quin és el de compromís i el de casat i sé que depèn del lloc que vagis canvia també.
2: A Catalunya ho tenim diferent. O sigui, nosaltres a Catalunya ho fem anar a l'esquerra.
1: El de casat o el de promès?
2: El de casat.
1: Val.
2: Bé, jo crec que a Catalunya el de casat i el de promès també va tot a l'esquerra.
1: Veus com tothom té dubtes?
2: Però espera, fora de Catalunya, o sigui, la resta d'Espanya, sí que sé que el de promès va a l'esquerra i el de casat va a la dreta.
1: Ah.
2: O sigui, de casat a Catalunya va a l'esquerra i de casat fora de Catalunya va a la dreta.
1: Per tant, mai saps si estan casats si no saps d'on són.
2: Això mateix. Clar, tu has de dir d'on ets i llavors ja dius, sí, està
1: promès, casat. Casat o simplement gust per aquest dit, perquè va al cor?
2: Sí. Però escoltem, que això de que aquesta vena i tan romàntic i tot això, doncs resulta que això no és veritat, eh?
1: Ah, no?
2: No.
1: Ara ja m'ho havia cregut jo, Roser.
2: Sí, jo també. Però es veu que la medicina moderna ha demostrat que aquesta vena no existeix. Diuen que totes ells tenen les mateixes venes i no, aquesta, la Moris, no hi és.
1: És energètica, va per dintre.
2: Sí, ja però va, per nosaltres sí que tenim la vena Moris i ja està, i per això ho fem així.
1: Egipcis, estàvem amb els egipcis.
2: Sí,
1: ens
2: va.
1: Perdem.
2: Ara entendem els romans.
1: Vinga, avancem una mica.
2: Doncs aquests hi van donar un paper diferent a l'anell. Aquí ja la part aquesta romàntica van dir sí, molt bé, però nosaltres volem poder i identitat. I aquí l'anell es va convertir en un segell que marcava això, el poder. I llavors hi tenien inicials, o l'emblema de la família gravat, no? Alguna cosa que realment identificava de qui era. I era l'eina oficial per signar documents i cartes. N'has vist algun cop d'aquests? Hi ha segells que porten,
1: sí,
2: com un gravat.
1: Que ho feia, això és de les pel·lícules, i clac!
2: Pom, ja marcaven allà, no?
1: I era el símbol que només el patriarca tenia, no? Per
2: això,
1: exemple.
2: Sí, sí. Doncs pensaves en ell amb cera calenta i pam, i allà anaves marcant
1: sabies
2: les coses, no?
1: Sabies de quina casa venia.
2: Sí, sí, sí. Doncs era com la firma electrònica d'avui, no?
1: Sí, com hem canviat, eh?
2: Sí, sí.
1: Ho tenia més fàcil ells, eh? Perquè depèn com signar digitalment té el seu, eh? No tothom se n'ensura, eh?
2: Ja tens raó, sí. Bueno, ells tenien el problema d'anar a buscar l'or, eh? Però un cop el tenien, ja està. Però clar, aquest segell no el podia tenir tothom, no? Marcava la posició social de cadascú. Mm. Tu ja veies aquest segell i tu dius, aquesta persona és algú. Mira, els senadors portaven anells d'or, els cavallers d'argent i la gent del poble de ferro.
1: I el bronze no es feia servir aquella
2: I el bronze suposo que era el del mig, anaven intercalant.
1: Ni una cosa ni l'altra.
2: Sí, doncs clar, tu a primera vista, tu ja sabies quan se t'acostava algú, miraves el dit i deies, eps, aquí, a veure què, això què passarà, no? I tu què, Cristina, algun cop has dit allò de i l'anillo pa cuando?
1: Ai.
2: O t'ho han dit?
1: No, però crec que és una pregunta que s'ha fet moltes persones, eh?
2: No, i l'anillo pa cuando? No. La Jennifer López, jo em sembla que se l'ha fet,
1: sí,
2: moltes vegades, eh?
1: I va fer que ens la preguntem molt perquè l'hem cantada molt aquesta cançó, vinga.
2: Sí, sí, el que es queda.
3: Me tratas como una princesa y me das lo que pido.

0: I el anillo pa' cuando.
1: Doncs bé, una revolució quan va sortir, perquè em sembla que pobres van rebre, sobretot molts nois del món, la cançó de te la canto a la cara, a veure si ho pilles.
2: Sí, ja ha quedat com un lema, això, eh?
1: Sí.
2: Doncs sí, l'anillo pa' cuando, eh? Ella n'ha rebut molts, d'anells, de promesa i de casat. Vull dir, tampoc es pot queixar, t'han de demanar anells, eh?
1: Potser és que justament el que volia en aquell moment no li estava donant.
2: No ho sé, però pedruscos n'ha tingut molts, eh? La J-Lo, vull dir que...
1: Segur que se'ls guarda amb la mà postissa aquesta també perquè no ratllin, eh?
2: Segur, sí. Doncs va, anem a parlar de diferents tipus d'anell. Mira, ens posem una mica, canviem el to. Hi ha anells de dol, que són els quan algú et falta, no? I això va ser després de la mort de la reina Victòria cap al 1901 i es va escampar de fer servir aquests anells de dol. Eren anells negres, amb ònix, obsidiana, i, clar, quan veies algú que portava l'anell negre, doncs era el luto.
1: Sabies que estava de dol per a alguna persona superpropera, com una parella
2: o familiar,
1: no?
2: I es va fer popular i era doncs un costum que tothom va agafar. Després tenim els anells de pertenença a comunitats, no? Aquests, com una mica el que dèiem abans, aquells de marcar, que són els anells de l'església, els militars, no? Són anells que marquen jerarquia, que tu amb això també ja pots veure una persona si és... d'un lloc o d'un altre,
1: capità,
2: eh?
1: No?
2: Sí. Després tenim els anells de pirata.
1: Oh!
2: Aquí hi ha una mica de llegenda i fantasia d'aquestes que a nosaltres ens agrada tant.
1: Jack Sparrow.
2: Sí. I hi havia els anells... Tenien diferents tipus d'anells dels pirates, eh? Sí. Avui t'explico dos.
1: A veure.
2: L'anell pels tresors. Aquest era el que marcava. Saps allò com el gos que fa la pixarada? Doncs...
1: El que marca territori.
2: Sí, que marcava territori. Aquest era que quan tenien un tresor, quan havien robat un motiu, quan havien fet un motiu així, doncs s'anaven a una cova, a alguna illa, a algun lloc, i guardaven el tresor. Doncs què feien? Ja un cop el tenien ben amagat i posaven aquest anell de marca, amb llocs visibles. Perquè què volia dir? Que si anaven a altres bandes, doncs que veiessin amb qui es tenien que enfrontar. En comptes de posar una bandera, no? En comptes de posar una...
1: Clar, perquè no eren els únics pirates del mar. Pot ser que
2: no.
1: Altres hi vagin, però tens allà el teu tresor enterrat, però sàpigues que contra la tribu tal, si m'arrobes el meu tresor.
2: Clar,
1: no?
2: Tu imagina't, entres en una cova i vas allà i dius ui, jo me'n vaig, no m'emporto res d'aquí perquè si no llaparé. I doncs era això, aquest era el de marcar. I després tenien l'anell de pacte pirata, doncs era el de pertinença. O sigui, cada grup, no?, tenia el seu anell, doncs, amb el seu dibuix, i llavors és com que, doncs, la banda tenien el mateix anell, i clar, tu anaves por ahí i veies, identificaves de quin pirata era. I clar, això, pues, per bé i per malament, perquè si et trobaves un del teu grup, deies, hola, què tal?, però com trobessis un altre grup ja podies fugir.
1: Dame l'oro.
2: O sigui que la importància d'anar mirant els dits.
1: Són molt importants els ditets.
2: Clar, no? Això s'ha de fer. Després tenim, tenim el senyor dels anillos.
1: Home, el senyor dels anells, i tant.
2: L'anell únic, que aquest simbolitza el poder... Ho fas molt bé. Simbolitza el poder corruptor i la temptació, no? És un objecte de desig que, clar, atorga un gran poder a qui el posseix, però de la mateixa manera...
1: El poder queda
2: corromput i ja mai més, eh? Doncs representa la lluita entre el bé i el mal, no? Allò de dir, què faig, me'l poso o no me'l poso, no? Però, clar, a la que te l'has posat, t'has perdut.
1: Sí.
2: Un mateix s'ha perdut. Llavors tenim anells creatius.
1: Ah, aquests són els que fas tu.
2: També, però mira, no els he posat a la llista.
1: Ah, mira, doncs home, Roser, una mica aquí de poderío.
2: No he aprofitat l'ocasió per fer màrqueting meu. Però sí, faig anells creatius, molt xulos, d'aquí som. Doncs mira, no, el que he escrit són anells dolços. I aquests, te parlaré de la pastisseria Escrivà a Barcelona,
1: sí? Doncs
2: que va fer una sèrie d'anells que eren carmelets en forma de pedres precioses. I la base era de plata, no? I anaven enganxats. I llavors tenien diferents formes. Clar, tu podies anar menjant...
1: Llepant el dit?
2: Sí, podies anar llepant l'anell, clar que sí. Doncs tot el packaging i tot, una meravella. Jo en vaig tenir un i la veritat que super, super xulo.
1: Home, hi ha de tota la vida, més de joguina, que té com el gran diamant i a dins hi ha els carmelets.
2: Sí.
1: Aquest sí.
2: Doncs suposo que va ser una mica l'inspiració, eh?
1: Però aquest era per llepar directe, eh? No
2: aquest era per
1: res,
2: llepar
1: eh?
2: Directe, sí, i a més molt maco, i a més amb una capseta que era com una vitrina, suposo, no sé si els segueixen fent, però bueno, jo et parlo de fa anys que jo els vaig veure, i també tenen un altre molt i molt xulo que té forma de pastisset a sobre l'anell.
1: Sí.
2: Hi ha un pastisset que es posa una espelma petita.
1: Ai, d'aniversari.
2: És d'aniversari per poder bufar l'espelma.
1: Sí. Bufa amb el dit, no?
2: Clar, no? I aquest xulo, què?
1: Home, està bé. Ah, és que l'originalitat, aquest pensament lateral, sempre que ens fa créixer les idees, eh?
2: Sí, sí, vull dir que no... Hi ha mil coses per fer. Diuen, tot està inventat. Sí, però es poden fer més coses encara. Amb el que està inventat, donar-li la volta. O sigui que aquest és perfectíssim per regalar per aniversaris, que el teu s'acosta aviat. A veure si ens escolta algú, l'aniversari de la Cristina.
1: Un anell cap a la ràdio per nom de Cristina Cantal, gràcies.
2: Anem a parlar d'anells de compromís. Però en vols un d'aquests, també?
1: Bé, ara m'heu posat a mi en un compromís, eh?
2: Ha vingut seguit un amb l'altre, eh?
1: Sí,
2: jo no
1: sí.
2: No sé quin
1: sé
2: vols.
1: No sé, culpa teva, eh?
2: No sé si vols el de Carmel o el de compromís, però
1: home, bueno. Jo sempre he pensat, mira, que casar-se és molt maco, però 80.000 euros o 30.000 o els que siguin per casar-te, oh, jo crec que me'n vaig a viatjar pel món. Però el moment en què la persona que tu t'estimes tria un lloc que tu t'agrada i fa d'una manera especial dir-te que vol estar amb tu la resta de la seva vida, és molt maco. Des que no cal pas que ens casem, però l'anell de compromís sí.
2: Sí,
1: estaria bé.
2: És veritat. Sí, sí. Doncs vinga, aquí queda dit, eh?
1: Ah.
2: Aquí queda dit, parella de la Cristina, ja ho saps. Després el truco.
1: I li dius, escolta la ràdio, eh?
2: Sí, sí. Doncs mira, un dels anells de compromís més famosos i més copiat de tot el món, ja en el seu temps, quan es va posar de moda, però és que avui dia encara ho és l'anell de compromís de la Diana amb el príncep Carles d'Anglaterra.
1: Sí, sí, sí.
2: Aquell safir ovalat, tot envoltat de diamants. N'has vist aquest? Bueno, aquest corria. Jo un dia vaig anar a un mercat i hi havia una parada i, lògicament, eren còpies.
1: Òbviament,
2: però eren de, com de joguina. Però n'estava ple. I vaig dir, però què és això?
1: El vas comprar o no?
2: No. No, però m'agrada, eh? Vull dir que ja està bé, mira. Doncs aquest és el més conegut fins ara. I això de l'anell de compromís amb diamants... Et pot semblar que és com una tradició de tota la vida, no? Te sona com és algo que s'ha fet sempre?
1: Amb gent de categoria.
2: Sí, no? Que dius, sempre han regalat un anell amb un diamant, no?
1: Sí.
2: Doncs no, Cristina.
1: Ah, no?
2: No.
1: I d'on va sortir?
2: Això és una campanya de màrqueting.
1: En sèrio?
2: Ara t'ho explico.
1: Ai, és com el Pare Noel vermell.
2: Doncs no és cap tradició antiga. Això va sorgir l'any 1947, tampoc fa tant, i l'empresa De Beers, que controlava la producció mundial de diamants, doncs va començar a tenir problemes molt greus amb les vendes, perquè, clar, havia caigut brutalment tot el tema de la venda després de la Gran Depressió als anys 30.
1: Sí.
2: I als anys 30, menys del 10% de les propostes de matrimoni als Estats Units regalaven un diamant. Menys del 10%, eh?
1: Per tant, era només aquest exclusiu que sí que s'ho podia permetre, no?
2: Sí. I llavors van pensar... que tenien que fer alguna cosa per convertir-ho en més popular perquè les vendes doncs, poguessin pujar. Però en aquell moment la gent es prometia més amb anells d'or o amb alguna pedreta, però molt senzill, no arribaven amb un diamant. I van dir, contractarem una agència de màrqueting, de les bones, una americana de les bones, les de veritat, eh? I van crear un eslògan. I l'eslògan era, un diamant és per sempre.
1: Ai!
2: I aquesta frase ja va quedar, i això va canviar...
1: I és veritat, encara dura aquesta frase.
2: Clar.
1: I tant.
2: Doncs va començar a canviar el món de la joieria. Però què van fer amb aquesta campanya? O sigui, van escampar la frase per tot de rètols, pel carrer, totes les revistes de moda, tots els famosos...
1: Si tu vols compromís de veritat, ha de ser per sempre, per tant necessito un diamant.
2: Sí.
1: No? Aquest és el missatge de darrere.
2: Van involucrar a tanta gent, a tantíssima gent, vull dir, inclús van fer col·laboracions en pel·lícules molt famoses de Hollywood, perquè sortís el missatge i l'anell, o sigui que es regalava l'anell amb el diamant. Va ser tal campanya tan enorme, que va arribar a tot el món i va ser un referent, o sigui, a partir de llavors era això. Escolta'm, si vols un compromís amb mi, ha de ser un anell amb diamant, si no, no. Doncs mira si va funcionar, que t'he dit fa un moment que era almenys...
1: Menys del 10%.
2: Doncs es va convertir en més del 80% les ventes. Com ho veus?
1: Pues que el que venia de diamants es va picar de mans aquí ben feliç, eh?
2: Mira, quin rodolí més guai, eh? Doncs sí, doncs van fer això, però clar, aquí el truc era que van fer una inversió molt i molt gran i van involucrar a tota la gent que en aquell moment doncs era molt...
1: Però tot venia d'una gran idea, eh?
2: Tot una gran idea. I d'una bona campanya de màrqueting, eh? Perquè qui va crear aquesta frase va ser una noia, que això també es diu poc, va ser una noia que se'n va endur el mèrit amb aquesta frase. I a més aquest eslògan, un diamant és per sempre, ha estat votat el millor eslògan publicitari del segle XX pels professionals del màrqueting.
1: Imagina't.
2: Sí que imagina't fins on hem arribat, eh? Doncs això també, el del diamant. Aquí ja un cop van aconseguir regalar un diamant com a anell de compromís, no?, la base d'or amb el solitari, que es diu, llavors ja van començar a pujar dient que, clar, com més gran sigui el diamant, més t'estimo.
1: Clar, si el 80% de la gent ho tenia, d'alguna manera, no?, s'ha de diferenciar.
2: Clar, es tenia que diferenciar encara més, perquè sempre s'ha de buscar algo diferencial, i era, per la noia era que si... Mira tu el pensament d'aquella època, si tu tenies el diamant més gran, ella rebia com el missatge de que t'estimo molt, i per l'home era demostrar que tenia molt de poder. No era com, mira, jo que poderós que sóc i tu, doncs, t'estimo molt.
1: Tot és a veure qui la té més grossa,
2: sí,
1: no? Una
2: mica al final acabem amb això, Cristina. Sí. Acabem amb aquest missatge. Sí, un diamant és per sempre, però jo aquí mi poderío. I aquí a Espanya va arribar també la campanya i van fer una cançó d'un grup que es deia El Norte i també es va fer molt i molt i molt famosa.
1: Doncs escoltem Entre tu i jo.

0: Per què? Tu creus que el Norte li va haver de pagar royalties a la noia que es va inventar l'eslògan o no?
1: Jo crec que era part de tota la campanya,
0: No n'ha rebut el que la seva gran idea, segur que no va rebre per igual.
1: No, no crec, no crec. Però, no te venen ganes de tenir un anell de diamants?
0: Ui, però que l'hauria de guardar molt bé, Si em regales la mà per posar-los, sí.
1: Mira, amb una circonita tu també anem bé, també brilla, ja està.
0: Qui no pot perdre'l, jo que me'l deixo pels futbolins i aquestes coses.
1: Doncs escolta'm, que hi ha un estudi, s'han fet estudis de comunicació no verbal, també referent als anells, com nosaltres reaccionem amb els anells. Per exemple, tu estàs en una reunió i veus algú que comença a donar voltes a l'anell. No et passa?
0: Està nerviós.
1: O tu mateix ho fas? Sí, doncs, clar, si tu estàs en una entrevista de treball o en una reunió amb algun tema concret, si estàs fent això és que estàs processant alguna cosa internament. Per tant, vol dir que no tens atenció plena al que s'està parlant.
0: No t'estic escoltant, senyor?
1: Sí,
0: ho sento molt, estic aquí jo, amb el meu ritual.
1: O sigui que, al tanto, si estem en un lloc important que requereix tota l'atenció, no toqueu-lo en ell.
0: Que es nota que no esteu allà connectats.
1: Que això els psicòlegs ho saben i ho veuen, i ara nosaltres també perquè ho hem dit.
0: Clar.
1: O sigui que...
0: I ara ja ho saps tu i tot, Vull dir
1: ja està, ja sap tot Catalunya. Escolta'm, coneixes la llegenda de l'anell del rei Salomó?
0: Què li va passar?
1: Mira, te l'explico. La llegenda diu que el rei Salomó, no? el rei bíblic, famós per la seva saviesa, doncs tenia un anell màgic amb una inscripció gravada dins. I la inscripció deia: "Això també passarà."
0: És una gran frase.
1: Tres paraules. I en Salomó el feia servir com a anclatge emocional en tots els moments de la seva vida. Llavors, quan estava en un moment de molta alegria, molt content, doncs clar, s'ho mirava i deia: "Això també passarà." Era una mica com d'anclatge, de dir: "Ojo, no te vinguis..."
0: O gaudeixeu ara, que demà ja no hi serà, no?
1: Gaudeix, perquè això també s'acaba. I de la mateixa manera, quan estava en un moment trist, en un mal moment, doncs també s'ho mirava i deia: "Això també passarà." Per tant, sempre tenia l'esperança que arribaria l'altre moment. I és una frase motivacional, que no tot ho ha inventat Mr. Wonderful,
0: no, no,
1: eh?
0: No. En Salomó ja en sabia.
1: Vull dir que tot això ve d'en Salomó. Va, que t'explico una altra llegenda.
0: Vinga.
1: Aquesta, la llegenda d'en Giges.
0: Giges, qui és en Giges? Vinga.
1: En Giges, això la va explicar el filòsof grec en Plató fa més de 2.000 anys. Doncs en Giges era un pastor que cuidava el ramat del seu rei. I un dia va trobar una esquerda d'un terratrèmol i va molt oberta, i va dir: "Va, fiquem-s'hi, lo normal, no? Veus una esquerda, anem-hi."
0: I tant, anem a veure què hi ha aquí sota.
1: Anem allà, que hi ha allà sota. Doncs Guita va trobar un cos i aquella persona tenia un anell, no? I va dir: "Va, doncs agafem-li, lo normal també, eh?"
0: Ai, lladre de morts aquí, eh?
1: Doncs vinga, va, agafa l'anell, se la posa en Giges i es veu que el comença a remenar la pedra, i just al moment de remenar va desaparèixer.
0: Es va fer
1: invisible. I ell anava tocant i ell veia que fent això, ell es veia, era visible, va dir: "Ui, això m'ho emporto, ho faré servir." I mira si ho va fer servir. Que se'n va anar al Palau Reial, ho va fer servir per conquistar la reina, va desaparèixer per matar el rei, i va tornar a aparèixer per quedar-se al tro.
0: Apa! Doncs aquest va aprofitar molt bé l'anell, no sé si correctament o no, eh? Aquí ja no ens hi posarem, Roser.
1: No sé, però en Giges té història.
0: Anem al consultori?
1: Sí, vinga, va, consultori.
0: Perquè no podem marxar sense saber el tip creatiu que ens fa fer la Roser. Roser, a veure, avui amb anells, què ens faràs fer?
1: Dissenyar, avui dissenyarem.
0: Clar que sí.
1: Sí, va, dissenyarem l'anell del moment, el que necessitem ara mateix. Per tant, necessitem primer un lloc tranquil, una estoneta, i agafem llibreta i bolígraf i comencem a dissenyar, però no només en dibuix, amb preguntes internes.
0: Ui, com ho hem de fer això?
1: Hem de fer, primer, com ens sentim, no? Què ens agradaria? Jo m'agrada fer així com de l'1 al 10, no? Com et sents de content ara? Com et sents de motivat? Com et sents? Et vas fent preguntes...
0: Amb els números va bé, és molt gràfic de veure.
1: Sí, i dius: "Vale, doncs això estic avui amb un 5, mira, això tinc un 10, això no?" I vas veient una mica cap on te vas. I després et preguntes ja en quant a material. De quin material t'agradaria ara mateix, amb què t'identifiques? Amb or, amb plata, amb plàstic, amb ceràmica...
0: Amb diamants.
1: Amb diamants, un diamant petit, diamant gros, no? I, o quina pedra, o quin color, no? I vas posar una mica tot el que t'agradaria. I tot això, doncs, ho vas apuntant, ho vas dibuixant, i així vas creant l'anell del teu moment, que és el que a tu t'agradaria. Clar, com que t'entusiasmaràs tant, Perquè diràs, és que vull aquest anell. Què fem? Doncs vés amb una joieria, amb una artesana i que te'l faci.
0: Home,
1: sí, molt
0: bé.
1: Que hem de donar suport a les joieries artesanes.
0: Molt bé, Roser.
1: I que te'l facin a mida i que sí, que tots els llocs n'hi ha. I
0: però amb el teu disseny.
1: Amb el teu disseny,
0: i
1: que te'l puguin fer. Sí.
0: És que si us inspireu també us el podeu intentar fer o no, però també la joiera artesana t'ho farà millor. Eh?
1: Això mateix, si no t'apuntes a un curs de joieria i aprens totes les tècniques i te'l fas tu mateixa.
0: Volem veure els resultats, on te'ls envien.
1: Sí, mira, a Instagram, el Roser Martínez Creativitat.
0: Doncs sona fantàstic, ens veiem la setmana que ve, Roser.
1: Que vagi bé, adeu, adeu.
2: Un altre Sant Jordi amb Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Dissabte al matí es va celebrar el darrer ple de l'estat de la ciutat d'aquest mandat, a menys d'un any de les pròximes eleccions municipals. La sessió va començar amb la intervenció de l'alcaldessa Ana Maria Martínez, que va fer un balanç optimista dels 3 anys de govern. En el seu discurs va posar l'accent en la seguretat, assegurant que el 2025 havia estat el 3er any consecutiu de descens dels fets delictius, i va criticar que els partits de l'oposició fessin política amb aquesta qüestió.
2: Evidentment que hi ha delictes que continuen requerint una resposta contundent i evidentment que encara ens queda feina per fer. I governar és afrontar els problemes amb realisme, ni amagant-los ni magnificant-los.
1: L'alcaldessa també va destacar com a principals fites del mandat la recuperació del casino o les obres de l'avinguda de l'Estatut, mentre que els seus socis de govern, En Comú Podem, van posar l'accent en l'habitatge i en el nou pla d'ordenació urbanística municipal que haurà de servir per incrementar el parc d'habitatge protegit. Andrés Medrano és el portaveu.
3: Avui massa persones destinen una part excessiva al seu sou o simplement no poden accedir a un habitatge. I això no és una fatalitat. És el resultat d'un mercat que, deixat actuar sense límits, posa l'enriquiment indecent d'alguns per davant de l'interès general. Per això cal intervenir al mercat immobiliari, no queda un altre. Igual que les societats regulen l'educació, la sanitat o el treball, també han de garantir que l'habitatge compleixi una funció social. Això vol dir promoure habitatge assequible, prohibir l'especulació, prohibir directament l'especulació i protegir les persones més vulnerables.
1: Al nostre web, radiorubi.cat, trobareu diferents notícies amb totes les intervencions dels diferents grups al ple d'estat de la ciutat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'empresa rubinenca Morillo Energy Rent participarà aquest estiu en més de 60 grans esdeveniments a Espanya i Portugal aportant solucions d'energia temporal. La companyia treballa en dispositius energètics que donen servei a festivals de música, competicions esportives o altres grans cites, amb una aposta creixent pels sistemes híbrids i les tecnologies sostenibles. Des de l'empresa expliquen que l'objectiu és garantir que tota la infraestructura funcioni amb normalitat, sense que el públic percebi el dispositiu que hi ha al darrere. Escoltem Emma Peña, directora de màrqueting i comunicació de Morillo Energy Rent.
4: La feina que fem és aportar energia, evidentment, però ser la part visible, fer que les coses funcionin i que sembli que no hi som, no?, d'alguna manera, això és l'important. Una de les feines que fem, i més el Departament de Màrqueting i Comunicació, és posar en valor aquesta part, precisament, no?, de que, segons com, està bé que no sembli que hi som, perquè això vol dir que tot està funcionant correctament i l'activitat es veu ininterrompida, no?
1: La companyia instal·lada al polígon de Can Sant Joan destaca que cada projecte es dimensiona segons les necessitats concretes de l'esdeveniment per evitar consums innecessaris i reduir l'impacte ambiental. També asseguren que el futur del sector passa per les bateries i els sistemes híbrids.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I en esports, l'Open Ciutat de Rubí de Petanca torna a ser un èxit rotund. Siscu Lara García.
5: Les aproximadament 300 persones inscrites per aquest Open de Petanca Internacional i a la nostra ciutat, amb 5 tripletes franceses en categoria masculina i una en categoria femenina, són els grans exemples del que ha estat una nova promoció de l'esport i de Rubí arreu de la geografia espanyola i internacional, sense cap mena de dubtes, dut a terme per la Unió Petanca Les Torres Rubí. A nivell competitiu, doncs, victòria en categoria femenina de la tripleta formada per l'Anna, la Diana i la May, mentre que en categoria masculina l'equip de l'Ignacio Egea va ser qui es va fer amb la victòria, tot i que aquesta vessant esportiva és important, però la més important és la social. Un cap de setmana en el qual també hem conegut que la Unió Atlètica Rubí té president per al pròxim mandat, després que només s'hagi presentat a la reelecció qui era l'actual president. El Jairo Lorenzo continuarà un mandat més al capdavant de l'entitat d'atletisme de la nostra ciutat.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues i amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos una vegada més per repassar aquestes cançons històriques de la música pop i rock de tots els temps aquí al Rock and Classics. Avui seguim el nostre repàs particular a la discografia dels de Constantí, els Pets.

Aquest és el tercer programa consecutiu que dediquem a la banda de Constantí i els Pets. Ens estàvem situats en l'anterior capítol a l'any 1999, quan es va publicar l'últim treball produït per Marc Grau i en el qual ell participava molt activament amb la seva guitarra elèctrica. El disc es deia Sol, es va publicar el 1999 i, evidentment, doncs, va ser un punt d'inflexió molt trist per als seguidors dels Pets. A mi aquest disc em va sorprendre perquè després de l'època festiva del disc Bon Dia, doncs, les coses van començar a canviar, semblaven ja molt més madurs, més introspectius, i a banda de portar-nos encara algunes cançons que seguien la línia del treball anterior, doncs ja van començar a fer cançons, doncs, com dèiem, molt més reflexives pel que fa al pas del temps, a l'edat, al canvi del voltant dels components dels Pets respecte al seu pas a la vida més que adulta, perquè ja començaven a tenir uns anyets aquell 1999. Un exemple des d'aquest sol, aquest gran i bonic tema, que es diu, senzillament, Gran, els Pets.

Doncs sí, els pets ja s'havien fet grans, no solament en edat, sinó també en aquesta espectacular manera de composar cançons amb Lluís Gavaldà i amb la producció espectacular de Marc Grau, el tema Gran des del treball Sol. Seguim amb un altre tema en la mateixa línia. La vida és bonica però complicada, amb una història particular dels pets.

sembla una cançó deliciosa dels Pets. Realment, després d'escoltar cançons com aquesta, penses quina delicadesa, quina inventiva tan interessant la de Lluís Gavaldà. No tornaràs amb aquestes escenes bucòliques, reflexives, sentimentals, doncs ens imaginem aquesta casa on ha marxat una parella i on el casquí de la casa doncs va veient el que ha deixat aquella parella que ja no hi és i aquí segueix estimant. Així doncs, molt interessant. No tornaràs. Aquest és el tema que tancava el treball Sol, com us dèiem abans, l'últim treball amb Marc Grau a la guitarra dels Pets i a la producció fantàstica que fins a aquells moments ens va acompanyar. Bé, canvi d'història, saltem 2 anys després de l'any 2001, quan després d'una gira en la qual doncs van celebrar els seus 15 anys i en els quals doncs es va trobar evidentment a faltar a Marc Grau, que després de la gravació d'aquest treball poc després va morir a causa d'un càncer, doncs van estar girant arreu de Catalunya els seus últims discos fins a aquells moments. Durant aquells 15 anys de carrera van aconseguir fer moltes grans coses. Van incorporar-se Jordi Picazo a la guitarra i Xavier Ibáñez als teclats, que ja havien estat enregistrant amb Marc Grau durant la gravació del disc Sol. I arribem a l'any 2001, com us dèiem, amb el disc Respira, que comença així d'alegre, contradictòriament, amb la producció de Brad Jones, un disc que van dedicar a Marc Grau amb temes com Estúpidament feliç.

0: Un nou estil pels Pets. Ja hi havia algunes cançons en aquesta línia al treball anterior Sol, però en aquest Respira, doncs potser encara es respira, valgui la redundància, un ambient molt més pop, menys rock, i més podríem dir amb una sonoritat que ens podria recordar els Beatles dels Rubber Soul, per exemple. Un treball doncs amb cançons això, més reflexives, més madures, més pop, com aquesta que es deia Dissabte. O aquesta altra que ja sona des d'aquest Respira, Noia de Vidre. Potser una picada d'ullet a la noia de porcellana de Riba.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Un món, dues classes de persones, un altre dels temes del treball Respira dels Pets, publicat l'any 2001. Com us dèiem abans, el primer amb la producció de Brad Jones. I saltem al següent treball que va produir el nord-americà Brad Jones. Va ser tot un èxit aquest treball. Us destaquem avui tres temes d'aquest agost, publicat l'any 2004. Un disc que ens porta, precisament, com a temes destacats, aquest que li dóna títol. Agost, amb els Pets, els aconsentia avui al Rock and Classics.

0: del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim buscant temes interessants dins la discografia dels Pets, que evidentment n'hi ha moltíssims. Si avui, per exemple, vull destacar aquest tema que a mi em va tocar el cor. Una bona melodia, una bonica nova petita història dins d'aquest agost. Per què no vens?

0: Temes interessants dels Pets, com aquest últim tema que avui hem volgut destacar d'aquest treball anomenat Agost, publicat l'any 2004. La cançó es deia Feliç. Veiem temes recurrents, relacionats amb exparelles, amb l'amor i amb aquesta sonoritat doncs, tan britànica que va fer possible la producció d'un artista, en aquest cas nord-americà, el productor Brad Jones. Estem al Rock and Classics revisant la discografia dels Pets i ara anem a un altre disc. Saltem a l'any 2007.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: Un disc que comença molt bé, a mi ja no em va agradar tant la resta del disc, però bé, en qualsevol cas, així de bé sonaven l'any 2007 els Pets, des del seu treball Com anar al cel i tornar. I aquest el tema La mà que no et toca.

0: Revisant la discografia dels Pets, tercer capítol consecutiu aquí al Rock and Classics. Estàvem a l'any 2007 escoltant aquesta cançó que es diu L'amant que no toca, des del seu treball Com anar al cel i tornar. Arribem a l'any 2008, aquell any coincidint amb el desè aniversari del treball Bon dia, el disc més conegut dels Pets. Es va publicar una versió especial desè aniversari d'aquest treball en el qual hi apareix, per exemple, la demo de Una estona d'estel, enregistrada amb una cinta de casset.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.

0: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Amigues, amics, en recta final del Rock en Clàssics d'avui, acomiadem ja els pets, encara amb algunes cançons més. Seguim actius a les xarxes socials, on podeu veure les últimes publicacions relacionades amb els programes que anem fent. I també, ja ho sabeu, ens podeu escoltar a una quarantena d'emissores de Catalunya, Andorra i Balears. I el nostre podcast està disponible a les principals plataformes de podcast. Marxem amb més pets, ara amb el disc Fràgil, publicat l'any 2010, i Sense glaçons, amb els pets. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Gràcies per escoltar-nos una setmana més.

0: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La portaveu d'Esquerra i cap de l'oposició, Montse Soler, fa una crida a recuperar l'ambició de ciutat i a tornar a creure en Rubí. En la seva intervenció en el ple de l'Estat de la Ciutat de dissabte, els republicans van defensar la necessitat d'un projecte clar de futur i van posar l'accent en l'habitatge, manteniment dels barris, la cultura i el desenvolupament econòmic.
2: Rubí necessita un projecte de ciutat amb una direcció clara. Necessita visió de futur. Per això des d'Esquerra volem dir a tothom: tornem a creure en Rubí. I això passa per tres grans objectius: una ciutat neta i cuidada, una ciutat cultural i esportiva i una ciutat on la gent pugui viure-hi i quedar-s'hi. En definitiva, una ciutat on viure millor.
1: També des de l'oposició, la portaveu de la UP, Marina Dolcet, va assegurar que el govern estava més pendent del context electoral que dels problemes estructurals de Rubí i que això havia derivat en una gestió massa centrada en el dia a dia.
3: En aquest final de mandat, i ja des de fa cert temps, veiem un govern més preocupat per l'impacte de les properes eleccions i d'aquests temps foscos que ocupat en fer polítiques públiques valentes i que vagin a l'arrel dels problemes que tenim en habitatge, en mobilitat, en equipaments, en salut, en feina, en educació, en pobresa o en desigualtat. També veiem un govern cansat, també cremat internament.
1: A radiorubí.cat trobareu diferents notícies amb totes les intervencions dels diferents grups municipals a l'últim ple de l'Estat de la Ciutat d'aquest mandat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Des d'avui i durant tota la festa major, els aparadors de les botigues de Rubí mostren obres d'art i artesania dels socis de Sant Galderic. Per quart any consecutiu, Sant Galderic celebra la festa major amb la mostra d'art i artesania, amb la col·laboració d'una selecció de comerços. Del 22 al 30 de juny, els comerços participants cedeixen un lloc als seus aparadors, fent d'aquests espais un lloc expositiu on es podran veure obres d'art de diferents disciplines, com ceràmica, pintura, escultura o il·lustració, a més d'artesanies elaborades pels socis de l'entitat. Ho explica la Isabel Rey, que és la presidenta de Sant Galderic.
4: Els socis de l'entitat tenen un potencial que és inesgotable. Llavors es va pensar en fer una mostra on es poguessin, disposant d'un petit espai dels aparadors, exposar les novetats i les millors obres dels artistes i artesans de l'entitat.
1: La mostra esdevé una oportunitat per mostrar el fons artístic de Sant Galderic, que per falta d'espai expositiu no es troben habitualment en exposició pública. Així trobareu mostres d'art i artesania als establiments de restauració Pastisseria Sant Jordi, Cado Coffee and Flower i Santa Glòria. També a les llibreries Racó del Llibre, L'Ombra i Lectors al Tren. A les botigues de moda Hiera, Eleva, Enric Escudé, Entre Teles i Pepi Vega. I als establiments Umami, Farmàcia del Mercat, Digital 6, Perfumeria Nàcar i Erika Vigar Spa.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en informació esportiva, la petanca de Rubí torna a marcar l'agenda del cap de setmana. Siscolera García.
5: La victòria en aquest Open Internacional de Petanca en categoria femenina va ser per la tripleta Anna, Diana i May, mentre que categoria masculina l'equip de l'Ignacio Gea va ser qui es va dur la victòria, tot i que la vessant esportiva és important, però potser una mica més la social, amb un gran ambient tant dissabte com diumenge a les instal·lacions de Cova Solera i aquesta, doncs, competició organitzada per la Unió Petanca a les Torres Rubí, una gran festa social i una gran festa esportiva, fins i tot portant el nom de Rubí arreu de la geografia europea, perquè hi havia equips d'arreu d'Espanya, però també arribats des de França. A partir d'aquí, pel que fa a l'atletisme, hem de parlar de la Unió Atlètica Rubí, tot i que des de la seva vessant dels despatxos. I és que aquest divendres es confirmava que Jairo Lorenzo continuarà al capdavant de l'entitat, president, que surt reelegit després de que fos l'única candidatura presentada a les eleccions. Jairo Lorenzo fa un any que està al càrrec.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
6: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7.
7: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
7: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Put the blame on me, boys.

0: què és este nuevo programa, por favor? Bon dia a totes, són les 12 del matí i venim un dilluns més amb un altre programa de les Gildes. Anem a fer el vermut. Lo sé, fa mandra, és dilluns. Algunes acabo d'acabar batxi, ara estareu en l'època selectivitat. Però sabeu què? Anem a parar un segonet i si no poseu-nos de fons, o sigui, aquí som multitasking, i anem a passar una bona estoneta parlant amb les millors comentadores de tot el Rubí. Per la... aquí al meu costat tinc a la senyora Gran Mila.
1: Bon dia, com esteu? Efectivament, hem acabat batxillerat, bueno, almenys la part on ens avaluen, i ara només queda la sèrie, llavors, bon pronòstic, no?, de setmanes, o sigui, una mica de respiració.
2: És que és respiració, però a la vegada no vull respirar del tot perquè no em, em descansi i després haver com de tornar a posar-me a estudiar, selectivitat, saps? No em vull relaxar massa.
0: Aquesta segona veu que esteu escoltant, per les que potser és la primera vegada que ens escolteu, hola, tenim aquí a la senyora Martina.
2: Perdó, sí, bon dia. No, Martina Closa.
0: Per aquí també tenim a mi, Sofia.
3: Per fi hem tornat.
0: Clar, que aquesta és una altra, nena, o sigui, per les que ens seguiu, la Sofia ha estat diverses tertúlies que no ha pogut estar amb nosaltres i cap destacar que avui estem les 5 gildazas juntes. ¿Cómo es esto? Un aplaudiment.
2: Un aplaudiment. Feia molt de temps, per fi.
3: Us haig de dir que ser aquí és un honor perquè això significa que la meva uni m'ha donat un respiro i això sempre és una cosa bona. T'he de dir que dir només queda la selectivitat, només, és una paraula gran, eh?
1: Jo crec que és que després dels dos anys nada me da miedo.
0: Després dels dos anys de merda que has de passar amb exàmens totes les setmanes, ja és com el real sprint final i després l'estiu de les vostres vides.
2: Que arribi ja l'estiu. És que és tant parlar de l'estiu. Ai, quan vingui l'estiu, pues que vingui ja. A parlar-ne, que vingui ja.
1: Ja, o sigui, existe de verdad. Hombre. És un mito, jo crec.
3: Bueno, la Ona Givert no ve molt vestida d'estiu.
4: Hola, nois. No, jo no sé què em passa aquests dies, que surt el sol, se'n va, pluja, ara vent, ara no sé, tia, jo tinc, o sigui, tinc la roba d'hivern i la d'estiu al mateix armari, en plan, ara pongo, ara saco, ara què hago? O sigui, és com un puzzle. I ara mateix m'estic assant de calor, la veritat. Però jo, a mi, el que més em va costar de l'estrella va ser veure el sol de maig allà a la finestra i jo ve d'estudiar a casa meva tancada. És el que més em va costar. Però he de dir que la Irene i jo, mentre vosaltres acabeu d'acabar la vostra avaluació i tu, Sofia, t'han donat aquí una mica de respiro, jo almenys, no sé tu, Irene, jo crec que també, ara comença el pitjor, que són els exàmens finals.
5: Mata-me, que sea rápido.
0: O sigui, jo crec, almenys en el meu cas, o sigui, sembla que, bueno, els professors durant el principi del curs han estat també a la cafeteria, fent cerveseta, tal, i ara cop diuen, ai, que tinc alumnes, que han de fer coses. O sigui que en aquestes, al principi, siguin fent alguna pràctica tonta, alguna cosa així, tal. Ara, en aquestes setmanes que queden amenant tots els exàmens, tots els treballs grupals, perquè, ojo, a la uni també es fan exàmens grupals, tant de bo. Es fan treballs grupals que a sobre la putada no és tant que hi hagin molts, sinó que són molt feixucs.
4: Són molt llargs, em passa el mateix. I a més, són com tots la mateixa setmana, que has entrat una setmana i dos, la mateixa. Però bueno, Gildes, estem aquí per gaudir aquest dilluns i començar aquesta setmana amb energia. I bueno, tu, Irene, què tal? Clar, Irene Mires, clar, la presentadora.
0: Gràcies, algú s'acorda de mi. No, doncs la veritat és que força bé, la veritat. La setmana passada va ser una setmana bastant cansada, però mira, jo què sé, un nou començament i a tope, que me quiero ir a la playita, ve acabar les coses. O sigui, jo estic ja amb el cap a l'estiu i mi cuerpo està aquí encara a la facultat, que em passo més tardes a la biblioteca que res.
4: Queda poc. Bueno,
0: vamos a respirar un segundo i comencem el programa.

0: Doncs, Gil, de totes meves, potser algunes sí que ho vull saber, però per aquelles que no, la setmana passada, no l'altra, no l'altra... Bueno...
1: Fa uns dies,
2: antanyo,
0: d'antic programa, no l'altre, van fer el grandíssim especial de Sant Jordi. Va ser una vetllada en què el dia 23 d'abril Ràdio Rubí va sortir al carrer per donar a conèixer la seva programació, en especial aquells programes que, com nosaltres, ens vam estrenar, i vam fer una pedazo de tertúlia que, si us plau, jo estava super nerviosa, però sento que ens va anar molt bé, així que un aplaudiment, si us plau.
3: Noies, aneu igual vestides. La Irene i la Mila porten la mateixa roba.
1: És veritat,
2: és veritat. A mi m'agrada començar de la mateixa manera que tanco etapes.
0: Jo asseguro que tinc rentadora a casa, por favor.
3: Déu meu.
0: Doncs mira, robes a part, la veritat és que va ser una jornada a la que bàsicament vam preparar un programa especial en el que et dones una mica a conèixer el caràcter de la Gilda, no? Quién somos, com ens expressem, què parlem. I hem de dir que vam tenir a bastant públic allà que passava i es va quedar.
2: Clar, per mi va ser bastant com xoc, perquè aquí normalment parlem, però som nosaltres cinc a la taula i cap tipus de pressió. I allà era tothom passant, gent que coneixíem, perquè Rubí tampoc és gegant.
1: I a més que no ens volíem interrompre a nosaltres per respectar com els torns de paraula. I clar, aquí ens veiem les cares totes i és molt més fàcil com no interrompre. Allà, que estàvem en línia totes, era com, ai, Déu meu, i ara qui parla, qui no parla, què faig?
4: Directament, o sigui, tu parlaves, però parlaves directament a la persona que t'estava escoltant i veies la reacció i tal, i era com, bueno...
2: Potser
4: curiós.
2: Em callo. Potser sí, això que he dit, no.
0: Ai, però he de reconèixer que, la veritat, confiava molt com en el nostre programa, que una cosa no troba els nervis, eh? Però de cop, o sigui, fer un acudit i que de cop la gent també rigués, ojo que me subia la moral, de repente.
1: Jo m'ho vaig passar molt bé, de dir, i sí. Crec que ho vam fer com molt dinàmic, o sigui, un xiquipunto per a nosaltres, no?
2: Sí. I si hi havia gent parada tan malament, no devíem fer-ho.
0: Clar, jo us volia preguntar, vosaltres com us vau sentir en aquell programa, que... Tell me about your experience...
4: Jo he de dir que al principi, nervis. Però perquè no sabia ben bé què passaria i tal, però després quan vam veure com anava, que érem nosaltres cinc, que teníem les mateixes bromes de sempre, era un programa una mica diferent, però en realitat era un programa nostre, normal.
2: I era inconvenient que vam tenir que només hi havia quatre micros i som cinc, no? Els cascos, bàsicament. I llavors jo el vaig haver de fer sense cascos i no escoltava el que deia la Irene perquè la tenia molt lluny i m'havia de mig inventar les coses.
3: I la Ona dient, no, acaba de dir això, no sé què. I la mirava, vale, vale.
1: Jo anava de traductora, saps? Feia un doble paper.
2: Fallos del director.
0: I una de les coses que crec que més gràcia em va fer, i em permetreu que confessi aquí una petita coseta, és el tema dels entrevistats. El programa, per qui no el va escoltar o no va poder ser allà, vam parlar de diferents coses, d'hàbits lectors, del tema d'internet, com vivim sobretot els joves Sant Jordi, i clar, vam dir, escolta, nenes, i si som tan gracioses i tan curioses i preguntem a la gent del públic, però clar, mira, aquí sent el primer programa... No sabíem on coi ens fotíem. L'escaleta també vam intentar fer-la com podíem, però clar, no era l'estudi, sinó que era el carrer. Doncs ens vam assegurar de conèixer les persones que teníem. I llavors vam agafar a los chorbis d'algunes, vam agafar també algunes amigues, i de repente, al teu moment, on anar... Aquí agafo per aquí.
1: Saps què passa? Jo, en una altra vida, vaig ser actriu. Jo vaig treballar amb la Sofia fa 50 anys, quan encara no havia nascut, i jo vaig dir, és mi momento per dissimular al màxim i hacer-me un poco interesante. Llavors, me'n recordo que precisament era... el teu xicot, crec, bueno, era igual, que vaig dir, o sigui, et tinc al costat, però me voy a hacer la longis d'aquí un poco per allargar, i vaig dir, bueno, aquí tenim per aquí. El tenia davant, vale, no? I vaig dir, tu mateix. Però va sortir bé, no?
2: Després del programa t'haig de dir que va parlar, em va dir el noi el que vas entrevistar, em va dir, és que clar, jo pensava que em venia a parlar, però després va donar la volta i vaig dir, ah, potser no em toca parlar a mi, i llavors vaig desconnectar i de cop la torno a veure i m'està posant el micro a la cara. I va ser un moment una mica de dir...
1: Efecto sorpresa.
2: Sí, sí, no? Tal qual.
3: Va quedar molt realista.
2: És que otro efecto sorpresa per nosaltres és que pensàvem que ens podríem moure més, però com hi havia una barrera de gent, vam haver d'agafar la gent que teníem més a prop. I clar, màgicament se sabien la resposta, no direm com, però...
0: Com van a ser així de perfectos?
2: Exacte, vam tenir
0: Jo crec que la veritat, el que més gràcia em va fer va ser com veure la meva mare fent el paper de la seva vida com si no haguessin preguntat abans la pregunta de escolta, mama, diràs això, sisplau, vale? O sigui, per favor.
1: Bueno, diràs, no, vam dir la, pregunta és aquesta. Ho van deixar a la imaginació, que això també...
0: Clar, clar, clar. I va ser el moment de veure a ma mare, digo, es que, cariña, tu en otra vida tu no vas ser administrativa.
1: Sí, tot està...
0: En la misma vida?
1: Tenia una productora amb la Sofia, la teva mare, jo, totes nosaltres.
2: Tothom. Actrius de método, chicas. És que, claro, aquí hasta que una no lo intenta...
0: Ai, pues la veritat, jo no sé vosaltres, però a mi també el que m'ha fet moltíssima, moltíssima il·lusió va ser, com li vaig dir en aquell moment, el Hilton honorífico. Que poguéssim tenir el senyor Albert Soler, el director d'aquesta gran ràdio, tenir-lo allà, perquè al principi em feia una mica de cosa, perquè dic, aquest senyor porta un porron d'anys, veurà un programa nostre i dirà, a qui collons hem fotut a la nostra ràdio? Qui ens ocupa els dilluns a les 12? Però realment va ser com molt guai, ens va seguir com molt a corrent, sí, en aquest sentit.
2: Sí, el millor.
4: Convidat sempre que vulgui.
2: Que torni. Que sigui la Gilda. Quina Gilda va dir que era?
0: A la... ceba? No.
2: La ceba
0: no.
2: Va dir?
4: El cogombre. No.
2: El cogombre.
0: No,
2: el cogombre.
0: No li pega.
4: No era l'oliva?
2: Era l'oliva.
4: Diria que era l'oliva, no?
2: Era
4: ja
2: vindrà i ens ho confirmarà.
4: Sí,
2: ja...
4: Bueno, sí. Li haurem de preguntar el següent cop que vingui.
0: Uh-huh. Et crec. Doncs no sé, per una altra vegada sabem que estan ocupats, però potser l'hauríem d'intentar persuadir i tenir-lo aquí en una tertúlia. Aviam si ens aguantaria. Però sí. Bueno, no sé, la veritat és que em feia molta il·lusió tenir com aquest petit espai també de reconeixement per nosaltres, perquè, coi, després de 15 tertúlies, o sigui, jo me'n recordo, abans de tot, quan parlàvem només de, ai, a més si tenim programa, diuen, el segon ens cancel·len. Spoiler alert, ens tenen al carrer. O sigui que algú també ben fet.
4: Molt bé,
2: sí,
4: aquí,
2: només, sí. Només puc donar-li la raó a la Irene. Sí, és cert que seguim aquí, eh? Què fa?
4: Quants programes has dit que hem fet?
0: Mira, portàvem 15 programes, crec que vas... Sí, 14-15 programes, el de Sant Jordi va ser el 15, o sigui que posa-li que aquest és el 16.
4: No, 16-17.
1: Claro.
4: 17.
1: Clar, i acabarem, acabarem l'any que potser en fem 20. Amb la... tonteria.
2: Sí. Passarem per totes les edats.
3: Número redondito, m'agrada aquest número.
0: Sí. Clar, jo volia ara fer una pregunta, perquè de la tertúlia passada jo no vaig poder ser-hi i algunes de nosaltres tampoc. Com va ser això de, jo què sé, de presentar vosaltres el programa?
1: La Martina.
4: Deixa'm dir-ho a mi. Arribo un pèl tard, com és de costum en mi, perquè, clar, vosaltres no ho veieu, perquè vosaltres sentiu just quan gravem, però jo sempre arribo el moment abans. Doncs total, que entro aquí a l'estudi i veig que l'única cadira lliure és la d'Irene. No m'ho puc creure. Com faig jo això ara, no sé què, així que bueno.
1: Una altra sorpresa, no? Sí. Som una caixa de sorpreses.
4: Efecte sorpresa. I va funcionar al final.
2: Hem de dir que el paper de la Irene jo només el puc admirar i sincerament prefereixo que el faci algú amb qui li tinc plena confiança i no sóc jo.
4: Ja ho vaig veure.
2: Llavors la Irene i la Ona se sentia igual i vam dir, doncs, la que llega última pringa.
4: No, a veure... Una mica de raó teníeu, no? Haver arribat abans, però...
3: A partir d'aquell dia, la Martina arribarà mitja hora abans.
2: A que sí?
1: Crec que no, sí? Per la cara
4: ja comencem malament, perquè ja avui ja...
0: No, anem a fer promeses que no es poden complir, sisplau.
2: Si algú té idees de mètodes per entrenar la gent
4: a
2: arribar
4: a l'hora... Una cosa, jo us juro que jo calculo, vale? Jo calculo, vinga, sí? Va, no sé què, no sé quantos... Però sempre passa alguna cosa. Sempre, o sempre les hores van més ràpid, perquè a vegades el rellotge va ràpid, sabeu? I llavors, clar, el que jo he quadrat no acaba de quadrar amb el que quadra... O sigui, amb el que el rellotge vol, m'entereu?
2: Vale, no, sí, sí.
0: Tu vols, Martina.
2: Sol passar, que té ràbia el rellotge, ja està.
4: Sí, sí, sí. Jo diria que és això.
0: Part de la productora d'aquestes també, no? Però no, la veritat, o sigui, per la meva part, o sigui, super orgullosa de vosaltres, que jo tampoc sé què collons estic fent aquí, la veritat, a vegades, ei, surt millor, surt pitjor, però escolta, també sentar-se aquí i posar-se a dir buenas a todos, o com comencéssiu el programa, la veritat que, oye, un aplauso per vosaltres. Així que, nenes, havent fet aquest Sant Jordi, aquest Albert Soler, Hildo, jo crec que ho podem tancar i passar a la següent secció perquè tenim, vamos, bombazo.
2: Per favor.
0: Anem-hi?
1: Som-hi.
0: Doncs cap endavant.

0: Pues bueno, Gildetes, ara mateix estàvem parlant que després de tres programes posant la mateixa cançó, avui més que mai té un significat molt espectacular. Perquè és que, precisament, us vinc a portar avui la... El que us comentava, us vinc a portar avui la Super Met Gala. Sabeu el que és?
1: I tant, home, que sabem el que és. Home. Qui no sap el que és?
0: Vale, doncs vaig a fer una miqueta un repasset ràpid per les Gildes que ens escoltin. Per als que no sabeu, o sigui, no us preocupeu, perquè us cobrirem l'esquena. La Met Gala es tracta d'una gala anual que és de caràcter benèfic i que constitueix l'esdeveniment de moda més important de tot l'any. Vaja, recapta fons per l'Anna Wintour Costume Center. Així, com us ho deixo dir, que està associat al Museu d'Art Metropolità de Nova York. Bàsicament, aquest nom tan llarg de Anna Wintour Costume Center of the World és com l'ala de moda del Museu Metropolità, d'acord? Llavors, cada any les temàtiques canvien i aquest any no ha estat ni més ni menys. Pel 2026, la gala s'ha celebrat sota la temàtica Costume Art, que bàsicament es podia traduir com a l'art del vestuari. La mostra que s'ha presentat amb tots els famosos ha explorat la relació entre la roba i el cos, així com la moda com ara en si mateixa. Llavors, acords del dress code establert, els famosos no han dubtat en treure les seves millors gales per l'ocasió i mostrar el seu estil més personal. Així que, nenes, sempre sabem que hi ha gent més recatadeta, hi ha gent que de repente, oye, pues le gusta una pomposidad, però hi ha d'altres que, bueno, comentem-ho. Llavors, què us sembla si valorem algun dels outfits més sonats de les xarxes?
1: Perfecte.
0: Anem-hi? Doncs mireu, comencem per la gran actriu Anne Hathaway. I és que la tinc aquí darrere.
1: Sí, jo és que l'Anne Hathaway, entre El diable se viste de Prada, la pel·lícula que ha fet, i tot el que engloba la pel·lícula, i El Madrid que me lleva, jo, és que per mi, és que jo la amo. En plan, no puc criticar-la. A sobre, en plan, vaig veure el TikTok on explicava la seva, bàsicament, que era Columnes de Grècia.
2: Sí, és, sí.
1: I em va semblar superinteressant i super encertat, la veritat.
3: És que la cara és de l'outfit d'aquesta noia.
2: Sí, no, no, real.
0: La veritat és
3: molt
0: que és,
3: mona.
0: Jo fent així una mica de recerca per dir le porto, vamos, los bons outfits a les Gildes, la veritat és que veia fins i tot com l'esborrany que van fer del dibuix, com totes les referències, i a vegades jo crec que a la moda no se li dona potser el suficient espai de l'art, potser, que realment mereix. Vull dir, a vegades sembla potser que pot ser només, pues, t'agafo una samarreta i me la poso i tiro cap al curro, però joder, és que realment pot sonar en si mateix. Llavors, aprovem aquest outfit o...?
1: Sí, mega aprovem.
2: Jo l'aprovo.
3: De fet, sí. Jo he vist bastant TikToks on deia que molts famosos havien entès com malament el tema i que bàsicament es referien que la moda per si sola també era art. Llavors el que buscaven era com coses així extravagants i pues, moda en si.
2: És que jo crec que aquest era com el tema de la Met Gala, que hi havia com aquesta dualitat amb el tema, perquè fashion is art podia ser com adaptar l'art al fashion, al model que portarà, o simplement jugar amb la roba, perquè per si ja és un art. Jo crec que aquesta era com la dualitat de la Met Gala. Tot i això, crec que hi ha com molta gent que no ho ha acabat de... No
4: sé. No, sempre passa que es presenta uno con un traje básico de sempre, que això passa sempre, sí. O que es presenta un que dius, t'has equivocat de fiesta.
0: Amor, nada que ver. Doncs una d'aquestes després la veurem, però ara la següent de totes es diu Rachel Zegler. La coneixeu?
4: Sí, la millor.
0: No. No passa res, perquè jo tampoc la coneixia, però bàsicament és una actriu i cantant que ha recreat amb el seu vestuari un pedazo de quadre. El podeu tenir per aquí, i és que bàsicament recrea aquesta escena d'aquest quadre tan i tan famós, i la veritat a mi m'ha deixat sense paraules, no sé vosaltres.
3: A mi em sembla molt original, que, bueno, original, va bastant amb el tema, no? Però crec que és com molt elegant i molt senzill, però fa l'efecte.
4: Jo crec que és que aquesta dona l'adoro. I mira que és com una opinió una mica estranya, perquè molta gent li té com risca. És la que ha fet Blancanieves, live action.
0: Què dius? Sí.
4: Ah,
1: vale.
4: I és la que ha actuat ara en l'última de Hunger Games, que han fet la prequela, d'acord? Que era la que cantava, la veu més espectacular del món. Broadway, Romeo and Juliet... O sigui, Déu és aquesta dona. I a mi em va agradar moltíssim. Quan la vaig veure, vaig associar rapidíssim, i això és una cosa que està ben fet. I l'adoro, la millor.
2: Jo també trobo això, que hi ha vestits que jo vaig estar molt de rato a ver pensant en quina obra era. Però aquest, al veure'l, directament ja l'associes amb el quadre de la Jane Grey. El Jane Grey? O és la Jane Grey és el personatge de Los Juegos de les Hombres. Bueno, és igual.
1: No.
2: El quadre, que jo el vaig portar directament. I és el que ha dit la Mila, que jo trobo que és un vestit super, super fi, super elegant.
1: A veure, és com en plan senzill, perquè realment és un vestit blanc, però ja com patit.

0: Sí. Que anava com de sorra l'any passat, clar. Molt heavy.
1: I l'havien de pujar els esglaons, sí, sí, sí, rotllo...
2: Com un bloque, literal.
3: Sí, sí, sí, sí. Perquè no podia, o sigui, es movia, podia trencar el vestit, fer-ho malbé, i no podia, estar embotida.
0: Sí, sí.
4: Oh, wow. Doncs, nenes, passem al següent, que aquesta sí que potser... Bueno, jo ara em sento una mica malament, realment, per no haver-la conegut quan has dit, Sofia, que és tan pro. Però mira, xica, aquí en aquest programa també es va aprendre, no? Doncs la següent de totes es tracta ni més ni menys que de la senyora Kendall Jenner. Va portar un vestit que, la veritat, a mi em va impressionar molt en el moment. Bueno, aquest... Perdó. Doncs jo, bueno, a mi la veritat del vestit que vaig veure va ser una veritat que em va impactar, però escolta, em va agradar bastant.
3: Ui, pues a mi no m'agrada, no. T'he de dir, crec que està mal representat i falta les ales i falta moltes coses.
1: A mi no m'agrada gens.
4: No.
1: Però perquè no, o sigui, la idea és bona, però no és tan ben executat, falta de tot, el pit fora, bueno, el pit, entre cometes. O sigui, la tela es podria haver treballat d'una forma és molt millor, diria, més capes, més... Més.
3: Et diria, em recorda a la croa, no sé com es diu, la...
1: Sí, la mujer li sí, llevando al pueblo.
3: Em recorda més això que sí, no...
1: La libertad guiando al pueblo,
0: és
1: perdón.
0: Que jo no m'ha dit això, jo el primer cop que la vaig veure... Vaig estar molt de rato perquè dic, això de la teta fora, no sé quant
1: de la teta
0: la llibertat...
1: Fora és de la croa.
0: És la llibertat, dic, en el poble de la croa. Però després... Aquests draps molts i aquesta cosa, dic, no em quadra. I jo crec que, o sigui, amb lo elegant que és la victòria a la de democràcia i que després has importat a fer això, trobo que no li fa gens de justícia a l'escultura.
4: Penseu que ha anat potser a fer una mica més de guapa en comptes de rei.
0: Sí, jo crec que ha anat a fer de Kardashian.
1: Això sempre, noies, és de la família, o sigui, és inevitable. Sí.
0: I ha agafat la tècnica aquesta dels draps molts, que és una cosa de l'art grec i romà, que és superclàssic, superfí, supermaco, super no sé què, i ho ha portat a un punt que no m'agrada.
2: Com supermodern,
0: que no queda. Ho trobo basto.
1: Perquè falta de tot. Sí.
3: Potser és com la Martina li faltava temps. Per...
0: és que sembla això, que li ha faltat temps per acabar de dissenyar.
1: No, aquesta gent té temps, diners i de tot.
0: Doncs pues a mi no m'agrada, jo trobo que no li fa gens de justícia.
2: Està pensada la seva pestanya, o sigui...
0: Sí.
2: No...
1: O sigui, sí, sí.
4: No, pues mira, jo al principi sí que potser el que és el tema elaboració potser no és el més de tots, perquè ja veureu que hi ha alguns que mare meva, però la veritat, o sigui, com a concepte, la veritat m'havia agradat.
2: Clar, jo crec que potser no està tan malament, però comparat amb els altres queda fatal, perquè hi ha gent que ho ha fet molt més xulo.
1: Ja no comparat amb els altres, perquè l'anterior de la Rachel era molt simple, però donava la sensació... També és que no pots anar a lo simple amb una referència d'aquest estil, saps? Llavors... No sé, o sigui, el vestit és maco. Lo de la teta fora, bueno, ja, i cada una. Però quan el poses amb la referència és com que ja...
2: No
1: perdem.
4: Sí. Se te pierde, no?
0: Trobo que podria ser això, però podria ser qualsevol altra cosa, qualsevol altre quadre, qualsevol altra escultura.
4: Ostres, te lo compro aquí, la veritat.
0: És que per això, que en trobo que no li fa justícia amb lo maca que és aquesta estàtua.
4: Exacte. Pues mira, nenes, passem d'aquesta poqueta cosa a una gran extravagància, perquè precisament la senyora que ens ha iniciat aquesta secció amb la seva gran cançó de Vogue va protagonitzar també a la Met Gala amb chorrocientes nenes a agafar-li el vestit i s'abans deia que faltava esto es rococó, bien barroquita, mi niña.
0: Per mi això, pum, això és Met Gala.
1: Sí,
2: per mi també.
0: Extravagància, seguir el tema i un parell de collons, tio.
2: Perquè crida l'atenció, o sigui, això és el que ven al final i és del que parlarà la gent.
1: Exactament. No, o sigui, jo és que a mi em va encantar. Vaig buscar la Refe quan el vaig veure i vaig dir, Tuixé, jo... la millor...
3: Us he de preguntar, no sé quina referència és, perquè jo ara mateix, no sé, o sigui, és un... perdó la ignorància, però veig com a una bruixa enmig.
0: Sí, és un quadre de la Remedios Varo, que és una surrealista, i de fet és una surrealista catalana.
4: Què dius?
0: Sí, i no, res, sí,
2: exacte. El vestit,
0: o sigui, tu veus el quadre i és exacte.
1: Però ja no és només, o sigui, per exemple, això és una cosa que brilla sola, o sigui,
2: clar,
1: com l'anterior necessitava buscar-li un quadre, en aquesta no em fa falta veure el quadre per saber que això està molt, molt atento al detall, o sigui, el sombrero, el barret que porta, les teles, el vestuari de cada una de les noies, o sigui, es nota treballat, es nota una intenció. Jo no sé si és per de moda, i aquí estoy dando un discursito, que bueno, però que és molt maco.
4: Home, jo almenys com a persona, la veritat, que he entès l'art poc, però sobretot el que és a mi a nivell visual m'està impactant moltíssim. Vull dir, potser ja dintre, ja no és potser tant un vestit, sinó una performance així, no?
2: Clar.
4: En si mateixa, tens, o sigui, a la figura central que Madonna o grandesa

0: grega, i després a sobre tens a totes les... el quadre serventes, les fandes...
1: altres personatges.
0: Sí.
2: Tenim
0: personatges X al seu voltant agafant totes aquestes teles. I sí que jo crec que almenys com a persona potser que no coneix aquest quadre, sí que veig això i a mi em cau, vamos, la mandíbula a terra.
2: Sí, sí. Madonna sempre fent-ho superbé, la millor.
0: Així que, bueno, jo ho sento molt perquè passem d'un gran vestuari, una elegància, un punx, a una senyora que potser, no sé si potser ha acabat d'entendre del tot potser la temàtica d'aquí, i és que... i és que parlo de la senyora Heidi Klum. Que sí, o sigui, d'una banda, és veritat, vull dir, és art, però realment és...
3: Però
0: sí.
3: és art de disfressa, més que de...
1: Ai,
3: de
1: doncs
3: moda,
1: mira, jo ho veig,
3: no?
1: Bé. Jo prefereixo això, el de la Kendall.
3: Sí, jo també. Però vull dir que ha ido com a l'extremo totalment, o sigui... Però bueno. està molt currat.
1: Però és que on està ella?
0: O sigui, ella representa en si que és una estàtua.
1: Ja, però és que ho ha aconseguit molt, vull dir, no la veig.
4: A mi el que m'inquieta són els ulls. Sí. És molt inquietant, la veritat.
0: No sé si està mirant a la Sofia o al fotògraf, la veritat.
4: Tia, que o sigui, ella mira més enllà. Ella no veu el fotògraf, veu més enllà. O sigui, aquests ulls tan...
1: Doncs mira, profund, jo dic que aquesta és per mi de les prefes, perquè és que realment no sé on està ni el vestit ni ella, però és com una escultura.
2: No, però és que la cosa d'aquest vestit és que té molta atenció al detall. Si mireu les mans a cara, o sigui, és una cosa molt, molt currada, ens estem creient que és una estàtua per fotos.
4: Però és que és el que diu la Mila, no sé on comença i acaba ella, sí. No sé on comença i acaba el vestit.
1: I això és molt difícil, eh? Sí, i més sí. En fotos que et fan de mil angles, vull dir, no és que estigui com superpreparat, però això segur que per l'esquena es veu igual de xulo.
3: Sí, però aquesta dona sempre ha sigut com molt innovadora i molt extremista, no? A les megales, perquè... És una actriu, que si no recordo mal, un model, no ho sé.
2: És que però, com no la veiem.
3: És una model. És una model. Pues, si no recordo malament, fa molts anys, es va vestir com d'un animal o d'una espècie de fantasia, un animal fantàstic, i amb una llengua que era en plan de postissa i tot, en plan com super llarga.
1: Jo l'aprovo molt, aquesta.
3: I sempre ha sigut com super, de les més tops i les que més sorprèn.
4: Toma, jo.
2: Que loca, la millor.
4: Bé, doncs jo aquesta l'havia vist i és veritat que és xulo, eh? Però és que el dels ulls a mi m'inquieta massa.
2: És per torre. Jo veig això per la nit, noies, i crec que corro en direcció contrària cridant constantment.
0: És mi demonio de la paràlisis del sueño.
4: Sí, bastant.
0: It's giving Letizia Sabater, la veritat, amb tot el carinyo.
1: Que fort és la Letizia Sabater.
2: No, però té curro.
0: Com a Letizia Sabater? Pregunto jo des d'aquí.
2: No, però es nota el curro, sí que potser... S'ha passat? No ho sé. Jo no.
1: Que no, que la Met Gala és el lloc per passar-se.
4: Sí,
1: passar
4: sí. Per doncs perquè porta lentilles, no? Que és com inquietant.
3: No, segur.
1: Realment els ulls t'han pillat, eh, Martina?
4: És que us ho dic en sèrio, que jo que des que la vaig veure no m'agrada, però perquè és inquietant, tio.
0: A seguir amb la mirada, no
4: que
0: deixa
4: no, en sèrio, en plan, no us sembla com molt inquietant els ulls?
0: Sí, sí. Home, els ulls sí que a l'ullet em foten por, però a diferència de la Kendall Jenner, que sí que representa que havia de tenir aquesta tela com mullada i de més, aquesta, vamos, és que em sembla una mica meravella d'arte. Los ojos, oc mañana.
4: Sí, però... ja està, no els mires, mires la resta, no? La resta està
2: complicat
4: bé.
2: Complicat no veure'ls.
0: I ara anem amb la següent senyora, que, bueno, no diré res, la veritat, preferiria que vosaltres valoréssiu per vosaltres mateixes. I parlo de la singer Cardi B.
3: Què és això?
1: Jo no veig el vestit. És però un croissant.
3: És que quasi no se li veu un vello.
4: Perquè... Sembla un panellet.
2: Ai, sí. No m'agrada. No, molt malament, això.
4: Que és però... Jo la vaig veure i vaig pensar que fa bastanta angúnia, no?
3: Sí, totalment. O sigui, que... Ens està ensenyant la Irene la foto sencera.
1: Vale, estic veient que és com un vestit de transparències amb algú a sota.
0: O sigui, sembla una mica com que de cop com molts bultos al cos, de cop amb colors, amb aquesta cosa d'encaix estrany.
1: També he de dir que jo potser no m'esperaria... que aquesta noia vagi com de grega amb arrugues claro. I molt clàssica, no? Tothom ha de seguir també una mica la seva línia, el seu estil, que al final és una identitat que és el que venen els famosos. Però, o sigui, a mi personalment no m'agrada, però entenc que ho hagi fet.
4: Però se sap la referència o ha sudat del tema?
2: En la foto original, la gran, us heu fixat en la part de baix?
3: Sembla l'estàtua de l'Oscar.
4: És que raro, eh?
3: Els Oscars, doncs sembla l'estatueta, literalment.
4: Una mica.
3: És que és bastant...
0: Ostres, que... Fora conyes que no sigui això, eh?
3: No crec que sigui els Oscars.
0: Els homes com el tenen els Oscars perquè estan així com si agafessin alguna
2: cosa? Doncs si són els Oscars està fatal fet. No, o sigui, no hi
0: ha. Aviam, sempre la Cardi no s'ha de curves, llavors en aquest moment, pues, aún más que nunca.
1: Clar, jo...
3: No sé, pot ser, però jo crec que és el que has dit tu. La Met Gala, al cap i a la fi, és per passar-se, provar, innovar. I a veure, innovar ha innovat. La realitat és la que és. però clar, potser la temàtica se l'ha passat una mica per...
1: Sí, però tampoc seria xulo que tothom anés d'estàtua grega amb la roba clar. Mullada, saps? Llavors també està bé que algú trenqui com amb els esquemes i vagi així. Que no m'agrada més que els altres,
4: no
1: però...
4: No sé, però hi ha gent que ha fet art modern. La Beyoncé no anava d'art clàssic, anava de surrealista. O sigui, no sé. De fet, bueno. Estic buscant, a veure...
2: La referència.
4: La referència, i és que no trobo res, eh?
2: És que crec que ningú ho ha entès. Si hi havia alguna cosa que entendre, ningú l'ha entès.
4: Ja, però normalment els dissenyadors ho diuen i tal, no?
0: Jo crec que aquests han volgut amagar del palo, les damos lo que tenemos y ta-ta,
4: tiramos la piedra i...
3: Segur que costa una pasta, perquè després veus uns vestits super rococó i super extravagants i costen, potser, jo què sé, 10.000 euros, saps?
0: La veritat que, mira... A mi m'agradaria deixar de banda una mica aquesta tumultuosa situació per passar precisament una persona que acabes de mencionar fa, vamos, dos segons, i és que parlo de la grandíssima Beyoncé, perquè des del 2016 que no trepitjava una alfombra vermella i ha vingut, vamos, com una fucking reina de les nieves ahí amb un vestiazo impressionant.
1: M'encanta quan el vestit ocupa el triple que la persona. O sigui, és com, he estado aquí, saps?
2: Todas las plumas que dejo por el camino son mi marca de...
3: Però amb la Beyoncé jo m'ha arribat com una mica de controvèrsia perquè ha portat a la seva filla, pot ser la...
2: A la Blue, sí, los nombres.
3: Però que té 14 anys, la seva, o 15, com a molt. I es veu que no podia portar, en plan... No es poden entrar menors d'edat a la Met Gala. I la gent s'ha ficat una mica a sobre per això. Però bueno, ella va guapíssima. I la seva filla també anava molt guapa.
0: La seva filla com anava vestida?
3: De blanc... no era molt temàtic, he de dir, però bueno, anava bé.
4: Sabem de què va, ella?
0: Ella va de Beyoncé, ella és d'arte, ella és ella misma, Miguel de Laia.
1: Això t'anava a dir, jo crec que s'ha agafat i ha dit, jo m'he visto extravagante i aquí que me
4: miro.
3: I pelazo, eh?
2: El que portava era com d'esquelet, no?
4: Sí, va com d'esquelet.
2: La part de davant.
0: Per la part de davant sembla com empedraria, com si fos un esquelet en si mateix. Jo suposo que ser la reina de la mort, potser alguna cosa similar.
4: Algú de la mort, sí, perquè...
0: Sí, hermana.
2: No sé. Però icònica, com sempre, aquí direm.
0: I ara, nenes, us vaig a passar un outfit que, mira, l'outfit us agradarà més o menys, que a mi especialment em va encantar, però parlem d'una persona que ens agrada molt aquí, la que trobem molt a faltar als escenaris, i és de la Rihanna. Sembla una mica com una ostra, no? Potser
1: va de mineral.
3: Sí, mineral, anava a dir, també.
2: Vale.
3: Però el cabell, els detalls dels cabells estan molt currats, he de dir.
2: Tot el vestit és una barbaritat. Jo encara intento descobrir quina és la intenció. O sigui, si mires el vestit té una... com les perles, tot, el cabell, el maquillatge, increïble.
1: O sigui, no l'entenc, però de què va? Però ho entès. Saps? O sigui, no ho entenc, sí. Però sí que va però, con la temàtica.
4: Però no sabria què és.
2: No. Una ostra,
4: sí. La temàtica o...
0: És una perla.
4: És ella.
1: Una
4: perla. No, el cabell m'agrada molt, eh?
2: Sí, no,
4: el que diu la Ona és molt maco.
1: Mira, a mi el que m'agrada és que va super diferent i tampoc és com un look que et faci guapa, evidentment va guapa, però em refereixo, és com super diferent, no és un vestit gens convencional, llavors m'agrada. L'aprovamos també.
0: L'aprovamos llavors en aquest cas?
2: Sí, no, icònica. Sempre.
0: Jo el que m'estic adonant és d'una mica dels anells que porta aquí i jo crec que amb un anellet jo crec que ja, vamos, podria pagar la meva llum, la dels meus fills i segurament hipotecar-me la meva vida. O sigui, que parlaves abans, Ona, dels vestits aquests que a vegades són horrorosos i que costen després milers d'euros, amb un dels seus anells, jo crec que a mi m'arregla la vida, eh?
1: Que se'l tregui un moment per rentar-se les mans i jo el trec.
4: Bueno, i els anells i un centímetre quadrat del seu vestit, perquè... No sé si això deu ser de veritat.
2: 100%, és Rihanna.
0: Això no crec que després deixi verd, eh?
4: No sé, tanta cosa...
3: Ella va escriure Diamonds, ho haurà de posar en pràctica.
0: Clar. Shine bright like a diamond, que no sigui això.
4: Pues poder...
0: Jo què sé, com si fos rotllo al voltant, en sèrio, eh? O sigui, dona
1: la música també és art, com és la mia també és art, doncs ja està,
4: vaig.
0: O sigui, com si al voltant, jo què sé, fos una miqueta com el diamant, però en bruto, que està només l'acabes de picar, i al mig és com el diamant en si.
1: I si no és aquesta la referència, a partir d'ara ho és.
2: D'acord, perfecte.
1: Va, Irene.
4: Que et doni les gràcies.
2: I tant.
0: Jo crec que és el millor triple que m'acaba tirant ma vida, la veritat. Pues mira, nenes, ara anem amb la següent, que es diu Lauren Wasser. En fi, és una model i activista que sobretot el que m'ha agradat ha sigut tot el tema que va com super daurada. I a mi el que m'ha impactat molt és que crec que no m'he vist mai una persona amb algun tipus de discapacitat a la Met Gala.
1: Doncs a mi no m'ha agradat tant, però perquè ho veig com bàsic.
3: Sí, bàsic? Jo crec que la paraula no és bàsic, sinó que no acabo d'entendre... la combinació de colors del tratge...
2: El negre, amb... de cop...
3: Sí, no sé, com que trenca molt, però... Bueno, va molt guapa. Les coses
2: no, va preciosa, però és com... Jo sí que ho veig, bàsic, simple.
1: Sí, jo sí, ho veig sí, com no? Simple. O sigui, tenint en compte el tema, el joc que donava, i veient totes les altres opcions, és com abans. O sigui, no està malament en si, però comparat, sí.
2: Sí.
1: Per mi.
4: A mi m'agrada, però és la Met Gala. Sí. La Met Gala has de fer com ha fet la Madonna.
1: Clar.
2: Exacte. Exacte, exacte, però icònica.
4: No, no, sí, sí, va guapa.
2: Preciosa.
4: I tot.
2: Preciosa, però sí que és veritat.
4: I
2: que...
4: té referència o no?
2: No sabe.
4: No sabe,
2: no contesta. Not found.
0: Ella és oro, ella és diva, she's the diva, she's the moment. Vull dir, què més?
4: Pues
2: ahí va, nostra amiga. Pues la millor.
0: Pues mira, nenes, ara anem a passar, perquè mira, jo em vaig estar una bona estona intentant mirar sobretot el que és per la part dels nois, que normalment són el que ens donen una miqueta els outfits més bàsics. I precisament, el senyor que menys bàsic va portar, a part de Sam Smith, que portava un pedazo de traje estrany, va ser el senyor Bad Bunny. I mai millor dit, senyor geriàtric Bad Bunny.
2: El millor.
3: Jo és que fins i tot les arrugues del coll, que costa molt fer això, que és una currada, o sigui, tot, els ulls, el cabell, una perruca... Bueno, però és que em va semblar... Jo no vaig reconèixer quan el vaig veure, no sabia qui era, fins que al peu de pàgina no posava que era Bad Bunny, em vaig quedar flipant. Jo crec que és un dels millors vestits.
1: Però quina és la intenció?
2: O sigui, jo vaig llegir que era com... el arte de envejecer en un mundo donde ahora todo es botox y tanta sempre tenir 20 anys i sempre mantindre't super jove, doncs donar-li un espai a, que ja no veus a gent gran a lloc, saps? Clar. O sigui, ara totes les persones que veiem mediàticament tenen totes... Heu vist a la mare de la Kris Jenner, sí. A la mare de les Kardashian.
0: Ostres.
2: D'acord? Heu vist això? Aquesta dona té 80 anys. D'acord? I no sé quantes operacions, i ara va estar desapareguda durant 6 mesos perquè es va estirar tota la cara cap endarrere amb unes ganxes, ¿vale? O sigui, és que estamos en este punto en la sociedad. Llavors, el que jo vaig així és que estava durant un espai com a el crecer siendo un arte i el dar... no sé. Era una locura, però a mi m'ha semblat molt bé.
1: Doncs m'agrada.
2: Després es va abraçar amb la Kris Jenner al passat.
0: Què dius?
2: I jo vaig dir, top. Però no sé, a mi m'agrada el missatge, potser no és com... la vestimenta o el lloc on fer això. A mi m'agrada moltíssim i sincerament ho apoyo molt, perquè jo vull veure a dones amb arrugues a la tele. Jo vull veure la meva pantalla gran de casa, que en realitat és molt mini, ¿vale? Perquè no hi ha pressupuesto para más. Jo vull veure a dones grans, a persones de 80 anys, interpretant persones de 80 anys.
4: A mi el que em va sobtar molt és com li van fer les mans. O sigui, semblaven mans... Hosti, estava superrealista, com ha dit la Ona al coll, que també és molt heavy, les mans també estan superben currades.
0: Oh, wow.
1: Superaprovadíssim aquest.
2: A mi m'encanta.
0: Jo la veritat que una de les teories que havia escoltat, bueno, sobretot, o sigui, fuente TikTok, vull dir, tampoc em preneu massa en sèrio, però sobretot ho lligaven una mica el que és amb el seu àlbum, amb el tema de devia tirar més fotos, amb el que és amb tot el pas del temps. Llavors, m'agrada més la veritat la teva.
2: Però les dues també.
0: Però vaig escoltar...
2: La meva font tampoc és gaire fiable, eh? O sea...
1: És Instagram de Reels i l'altre és TikTok.
2: No, no, clar, o sigui...
4: El aquí... vaig llegir... És de la... De lo de baix del post.
2: Que aquí cada uno quiera recibir lo que quiera, però no sé.
0: Total.
2: Està bé. A tope, no? No sé el que sigui.
0: Bueno, mira, almenys un noi que ens està donant algo diferent.
2: Algo. Sí. Un noi que ens està donant algo. Deixem-ho ja. Perquè normalment el smoking negro, blanco, l'he vist molts cops.
4: I a part jo ja crec que tots els compren al mateix lloc. Però perquè són iguals. Sí, no pot ser.
0: El pitjor per les després, la fucking milionada que costen, tenint en compte que tots es veuen igual, tots tenen la mateixa textura
2: no
0: surten d'allà.
2: Però està fet a mida. A mida, perquè no li passi del reglamentari o de la jaqueta. No, clar. És que aquí la gent està super desubicada, els de la metra. Sabeu els que han pagat una milionada per anar, no? No us heu enterat?
4: No.
2: Hi ha dos, un polític, que no em pregunteu el nom perquè no me'l sé, i la seva dona, que estaven en una controvèrsia, sí, amiguitos del Donald Trump i cosetes per aquí, que han pagat una milionada per poder assistir a la Met Gala amb l'Anna Winter. Vale? Aquesta dona li han pagat moltíssim per poder assistir a la Met Gala, per tenir el privilegi d'assistir. Han portat uns vestits molt feos, fora de la temàtica, completament superbàsics, i han anat allà a fer-se la fotito, rotllo, somos amables, estamos en tu pantalla y somos superdivertidos.
3: Però jo dic que el tema de la temàtica crec que res més la segueix com els celebrities i la gent com involucrada en l'espectacle. Que, per exemple, hi ha periodistes, i hi ha com gent que també assisteix, que realment no es vesteix de sí, temàtica, sinó que es vesteix com elegant per una gala i ja està.
2: Exacte. Jo he trobat a faltar la Zendaya.
4: No hi va anar? Sí que hi va anar?
2: No.
4: Ah, no?
2: Aquest any no ha anat a la Met Gala. Si no, ja hauríem...
4: Bueno,
2: no
4: va de matís.
3: La Blake i...
2: Ah, aquesta sí que ha vingut, crec, jurarien. Pues no, con toda la cancelació i sí, això, encara ha vingut, però bueno, a tope.
0: Doncs bueno, nenes, acabem aquí amb la nostra gran secció i és que ara portarem un moment de marmotet per conèixer-nos entre totes.

0: Pues bueno, nenes, aquí darrere teniu una foto nostra i és que avui serà el dia en què coneixeu les Gildes, perquè portem ja 16 setmanes fent el vermut juntes els dilluns a les 12. I tot i que esperem que entre les nostres divulgacions aquí a la ràdio ens hagueu pogut anar coneixent, volem deixar-nos al descobert. Així que avui farem una petita secció de qui és més probable que entre nosaltres.
1: Quina pompa això, tio.
0: I home, aviam, és el moment de conèixer-nos. I una de les coses més maques potser que tenim entre nosaltres és que no només ens ajuntem a la ràdio, sinó que realment fem vida fora.
2: Hem fet moltes coses fora, de fet.
3: Jo crec que més fora que dintre ràdio.
2: O sigui, home,
3: si aquest programa s'assustés perquè nosaltres fem coses fora, perquè si no...
0: Doncs, nenes, al llarg de les puntes que us aniré fent, apareixen unes quantes fotos de darrere i així les nostres Gildes ens poden conèixer i veure aquelles que ho facin. I si no, nenes, ja sabeu, el web de Ràdio Rubí està en diferit. I aneu a començar una miqueta amb les preguntes per veure qui de nosaltres faria aquesta cosa. Esteu preparades?
1: Sí, no. Preparada.
3: No, con todo.
1: Ho intento.
0: Pues vinga, comencem amb una que és bastant chill, ¿vale? La primera. Qui és més probable de nosaltres que protagonitzi un reality show?
1: La Irene.
2: La Irene, totalment. Sí.
0: Perdoni,
1: no hi ha espai a dubte, qui em porti la contrària no té raó. La Irene. La Irene.
3: Però aquesta cara és de que tu també ho saps. No dissimulis.
1: Clar, la Irene, sí. Clarament.
4: Home, mireu on estem assegudes.
1: O sigui, no, jo un reality show de la Irene me'l miraria, mira, però sense pensar-ho.
2: I tots els memes i les frases cèlebres que pot crear aquesta dona, si us plau.
1: És que jo tindria una carpeta de stickers i jo em faria una conta Edit Irene Love. O sigui, i la Irene.
0: Vergüencita m'està donant, la veritat. Jo, hosti, és que jo quan vaig escriure aquesta secció de dir Estan vamos a conocernos, jo em pensava reality show rollo La Isla, tal, una cosa així.
4: Ah, doncs aquí ningú.
1: També la Irene. Sí.
0: La mama Rancha, claro que sí. Què passa? Que entra la Xina. Ara com a formiguero, perquè entra la Irene.
1: Per mi, la Irene tot.
0: Doncs vinga. La següent és, qui té més possibilitats de morir primer en una pel·lícula de terror?
4: Uf, uau.
2: Jo crec que la Martina.
1: Jo. La Martina arriba tard.
3: No. Jo arribo tard, caic, se'm menja la primera, en plan, clar, però cauria pel forat.
0: La Martina sempre arribaria tard, llavors, en aquest cas... ja ens hauria matat a nosaltres.
2: No, no, perquè o sigui, s'entraria tard que hi ha un fantasma o algo en l'habitació. Llavors tu i jo sortiríem corrents i es quedaríem en què està passant.
3: O al sortir corrents m'entrebancaria i llavors em mataria sola. O qui seria sola,
1: la que sobrevisqui, perquè és que ara ho estic pensant i tampoc ens veig gaire.
2: No, jo crec que...
0: Jo et veig a tu, Mila, eh?
3: Sí, jo també veig que tu sobrevius.
2: Ataque psicológico ahí, el fantasma,
1: sí. Sí, no, no.
0: No, jo no te tengo ti miedo a ti, tu me tienes miedo a mí, saps? Algun rollo así psicológico.
4: Fem una manipulació emocional al no, és que en realitat no me quieres matar. En realitat lo que tu tienes són problemes con tu padre.
1: Ja us salvaré en un apocalipsi.
0: Freud 101. Doncs anem la segona i és, qui és més probable que digui estic sortint mentre segueix en pijama?
4: La Martina.
1: Deixem endevinar-ho als oients, va, després d'aquest programa.
3: Vinga, va, podeu.
0: A la Martina avui l'estan deixant escaldada, pobreta.
4: Martina, ets la millor, però en això no.
3: Gràcies.
4: En la puntualitat.
1: Té moltes altes precioses qualitats i per això l'estimem moltíssim.
4: Però aquesta no és una d'elles.
3: Però bueno, arribo, no?
4: Arribo tard.
1: Arriba, arriba.
4: Mejor tarde que nunca.
0: Us dono la següent. Aquesta... Comencem una miqueta així un puto más gracioso. I és... Qui és més probable que comenci a riure en un funeral i no pugui parar?
1: Ui. És que, mira, sabeu què crec que totes.
2: És que jo també te la va dir, jo crec que totes, perquè ens posaríem com a, o sea, a comentar...
1: És que jo riuria i la Martina riuria i aquí ja riuria tothom.
4: Sí, sí. Però la Martina i jo en riem. En les pitjors situacions del món, la miro...
1: No, mira, la que riuria és la Sofi, llavors riuria la Martina i com la cara de la Martina rient fa molta gràcia perquè es contagia el riure, riuríem totes.
4: Total.
3: Estic rebent massa, en plan, ja està.
1: No era crítica, era bo.
4: És bo, tens una risa contagiosa.
3: Gràcies.
4: És bonic.
0: Jo, un dels problemes que em passa que jo crec que si comencés a riure s'assabentaria a tothom perquè tinc un riure molt escandalós.
2: Això també és veritat.
3: El meu riure s'enganxa i el de la Irene
0: s'escolta. Pues nada, chica, que se reviva hasta el muerto y se empieza a reír con nosotras.
4: Ai.
0: La següent és... Qui és més... Potser us la dic o potser no, eh? Així de repente. Qui és més probable que sigui cancel·lada a xarxes?
4: La Mila.
2: La Mila, sí.
3: Sí,
0: no, jo crec que no.
1: Jo no crec que sigui la més probable. Perquè sí, jo puc dir coses funables, però normalment ho dic, però no tan funable.
3: No, sé. No, però les xarxes es faran on xalant.
1: Clar, o sigui, jo sóc misteriosa a les xarxes, sabeu?
2: I llavors qui creieu que seria?
0: Jo crec que tu, Sofia.
1: Jo crec que la Sofia...
4: Bueno.
1: Sí.
4: Home,
1: sí.
4: Tia, jo no dic mai la meva opinió. Bueno.
3: Sí, sí.
0: Girl.
3: Sí.
0: Jo crec que seria...
4: Jo sóc com molt... Jo haig de dir una cosa que m'agrada molt, com que la gent sàpiga en què lado de la política estoy i en què barco navego, ¿vale? Perquè a mi no... vull que se sàpiga aquesta part, però sí que és cert que mai comento res. O sigui, jo soc com una watcher de... Jo miro, però mai comento. Jo miro els comentaris de la gent, però mai comentaré res de cap lloc. Jo doy un like tonto, o no lo doy, o algo, però...
1: Jo crec que seria la Irene.
2: Ah, pues yo creo que la Irene no...
1: No, no, és que la Sofía, jo la Sofía.
0: Sí, a sobre tu seràs futura cineasta, o sigui, qualsevol cosa que diguis et funaran.
4: Ah, no, sí,
2: això és veritat. Funen molt, funen molt.
1: I com més et gravin, més probabilitats que et funin, perquè més coses dius.
4: Em fa molta por, noies, això és un dels meus...
1: No passa res, tindràs quatre suporters. Tia,
4: però una cosa...
3: Quatre persones anant al cine.
1: Club de fans.
4: No, parem un moment, que jo m'he fet cineasta per estar darrere de la càmera. Jo no vull que em gravi a mi ningú.
3: Ja, però t'entrevistaran... Bueno,
2: m'estan
4: dient que ara ets a fer premsa. I claro. Coses. Dic, doncs ja col·lega, però això no se'm dona bé a mi. I...
1: No pot ser tan misteriosa com jo, ¿vale? Només pot haver-hi una i ja està.
3: Misteriosa?
1: Clar, evidentment.
4: És lo que toca, és lo que toca.
0: Vinga, va, aviam si em sabreu respondre la següent. Qui és més probable que tingui una vida amorosa de telenovela?
2: La Mila.
1: Sí, sí. Sí. Que ho heu dit per riure a mi. Jo la Sofía.
4: De quin tipus de telenovela?
2: No, clar,
3: no, tio, la Sofía.
1: La Sofía, clarament.
4: De quin tipus de telenovela?
3: Mi telenovela en plan rom-com.
2: Clar, però és que clar, rom-com o...
1: La Sofía.
0: Rom, mas com?
4: Jo visc una història d'amor cada dia de la meva vida, llavors si voleu deixar-ho d'aquesta manera, ho podem deixar així.
0: Qué bueno.
4: Però jo, a mi no me veréis correr en fuego. Te follaste a mi hermana, Juan Lorenzo.
1: No, a mi tampoc.
4: Esta no me gusta.
0: Esta cosa no la trabajo y a mi no.
4: Les històries d'amor totes per mi, si les voleu, m'agraden.
0: Ui. La següent és, qui és més probable que es faci amic d'un desconegut o una benzinera? Rollo, igual, primer lloc que va, pam, fot un col·lega,
2: la
0: pam.
2: La Mila també, algú. Sí, totalment. Sí.
1: Sí, no sé, sí. Però jo, crec, Irene, que totes, jo també, crec que totes,
3: sí. Jo crec que totes. Tipo, totes són com molt... Sí.
4: Jo no parlo amb la gent desconeguda, em fa molta vergonya.
1: Jo i la Irene, però juntes.
0: Sí. De la manita, mi amor.
1: Sí.
4: No, sempre. Jo em quedo darrere mirant si són peligrosos, la gent amb la que esteu parlant.
3: Jo no sortiria del cotxe en una benzinera perquè jo estic acostumada a que surtin els meus pares, llavors jo no sortiria. Jo esperaria que em posin la benzina al cotxe.
4: Díselo. Princess treatment, no? És que aquí... A més, si surt, després entrarà al cotxe tard, és igual.
3: Claro. No arrencarà el cotxe.
0: La següent pregunta que tenim és, qui és més probable que filtri un secret accidentalment?
4: Uau, no, ningú, eh?
3: Sí.
4: Aquí somos todas, creo que bastante...
1: Que, sí, jo crec que ningú.
4: Piquito.
0: O sigui, jo crec que moltes vegades són bocazes amb coses que no importen, bueno, o tenen relativa importància.
1: No, però semblem bocazes, però realment mai diem.
2: Exacte, això
1: t'anava fora de lloc, saps? Ni cap secret.
3: Jo també penso això.
4: Sí,
1: només ens oblidem de dir que aquest programa és dilluns quan sabem dir coses així, però no passa res.
3: No, res.
1: Veus, jo ni accidentalment, o sigui, ni expressament el puc filtrar.
0: Clar, és que, Gildas, us hem de reconèixer una cosa, us hem estat mentint tot aquest temps. Música d'atenció, ta-ta-ta. Nosaltres...
3: És que efectos sonoros.
0: Punts. Nosaltres els programes els gravem els divendres a les 5 de la tarda, tot i que s'emeten els dilluns a les 12, cada dues setmanes. Això la veritat, o sigui, aquí no canvia. Però llavors, res, que heu estat vivint una mica en una mentida, però som superbones actrius.
4: Ja està, noies sonades.
1: Tan bones actrius que vam dir que el coet aquest que va anar a la lluna havia aterrat quan encara seguia una mica en òrbita.
0: Clar, però... és que aquell dia va ser un moment de dates molt...
3: Clar, a part, nosaltres esperàvem, òbviament, que aterrés, però és que imagineu-vos que no hagués aterrat i nosaltres ha anat superbé a l'Apolo 12. No, a l'Apolo 12 no, Artemis 2.
1: Mira, cadascú manifesta com vol. Nosaltres volíem que hi hagués un aterratge segur i ho vam manifestar com vam poder, ja està.
4: No m'ho vam manifestar.
0: És que va ser tan graciós el moment de, en teoria, aclarirà la setmana que ve i aterrava aquell mateix dia. I era com, creuen els dits de, sisplau, que no es xapin el programa, sisplau, que sobrevisquin amb una miqueta de sol, per favor.
1: No, i jo havia de fer l'espap i la Bauna em va dir, com t'han anat l'espap? I jo no les havia ni fet. Molt bé.
2: A mi és supergreu. Digo, a veure, clar, és que no hauria de preguntar res.
0: Em va quedar sobre la cara de la Mila, de quan li vas preguntar, què tal l'espap? Ella, oh, ia, ia,
1: ia. Què és això, per empezar?
4: Qué loco, qué loco.
0: Bueno, nenes, la vida, la cosa, lo que tiene, la ràdio també miente. Y es lo que tiene.
4: A veure.
0: És que m'ha voltat d'ar. Què li farem? Vinga, va. La segona de totes que m'agrada molt és, qui és més probable que stalkeja algú durant dues hores i donar-li like sense voler? Pum.
2: Totes. Jo crec.
1: Jo és que li dono like als dos minuts sense voler.
4: Jo estic mirant a la Una i a la Martina així una mica, perquè no sé. La Una no tant, però jo crec que la Martina és capaç.
3: És que jo soc patosa. Jo ho intento, però jo a mi m'ha passat. No.
4: Quina sort.
1: No, jo la Ona veig la típica que ho estaria fent tot superbé i de cop li cauria el mòbil darrere al sofà i no només et donaria un like, serien 26 likes seguir un missatge, una vídeo trucada.
2: Sí, i un àudio també de sobte. Sí, sí, jo crec que també ho crec. Sí.
3: Ho veig, això ho veig.
1: Déu meu, ojalà.
0: Mira, nenes, a mi aquesta m'encanta, que és si haguéssim comès un crim entre totes i ens pillessin, quina seria la primera de nosaltres en confessar-ho tot?
4: Ningú. Noies, és que en això
1: jo
4: som...
1: crec que som criminals nates
0: no.
1: i racistes.
0: No, no podem dir que som tan santes.
4: No som bocazes i jo no em xivaria de cap de vosaltres, sí que cap de vosaltres
3: això
4: em xivaria de mi. Ho
3: jo crec
4: claríssim.
3: Jo crec que si totes haguéssim comès el crim juntes, no sé què, no sé quantos, jo crec que jo no diria res.
1: Home, no, però... Que, o sigui, com, potser el que està dient és com la que ho hauria de confusar, encara que ho hagués fet ella, saps? Com que més... com que es trencaria davant
3: veure,
1: de la poli, no sé com
3: no delatar les altres per tu salvar-te.
1: Clar, no. O sigui, si hem fet un crim, si tu has fet un crim, qui seria la primera com a encaure i confessar-ho?
0: I de dir, senyor policia, he sigut jo, ens ha passat a nosaltres.
1: Jo això no ho diria.
3: Jo de dir que així no ho diria. Sí.
0: Bueno,
3: a grosso modo. Irene.
4: No, jo és que em veig aguantando. O sigui, jo em veig parlant amb el policia durant potser 2 hores i la mentira va com cogiendo forma i me l'acabo creient jo mateixa. Me veo en esta posició 100%.
2: Hem estat 7 setmanes dient que si era dilluns, divendres, que sí que intentant mentir...
1: Mira lo bé que se'ns ha donat,
2: bueno,
1: no? Detallet.
2: Ho hem salvat bastant bé, jo crec que podríem... Mira, si jo hem pogut fins i tot el de Sant Jordi, d'aquí a la Luna, d'aquí... Tot es pot.
3: Jo crec que sí. Doncs
0: pues mira, nenes, després d'aquest supervermut en què ens heu pogut conèixer una miqueta més i hi ha hagut risses i de tot, acabem el programa d'avui. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Que vagi molt bé el dilluns. I fins a la següent.
4: Dilluns!

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Són les 8 del vespre.
0: Informatiu vespre.

0: David García.
1: Bonvespre. Ha aprovat inicialment el nou pla urbanístic de Rubí, que estarà en exposició pública fins al novembre. El govern de PSC i en Comú Podem l'ha aprovat, com s'esperava, amb el suport de veïns. La resta de l'oposició ha canviat el seu vot respecte a l'abans i han votat que no. Un fet que des de l'executiu s'ha titllat d'electoralista. És, sens dubte, el punt més destacat del ple, que encara continua a l'Ajuntament i que protagonitzarà, com és lògic, bona part d'aquest informatiu. Més enllà d'això, es tracta del ple ordinari de juny, que continua ara mateix amb mocions sobre el procés de regularització d'immigrants, la climatització a les escoles o el futur del vapor nou. I fora ja del ple i en cultura, som només a uns dies de la Festa Major i continuem explicant-vos com serà la festa grossa de la ciutat. Avui parlarem del transport públic. Sobre el temps, repassem la previsió i aquesta calor que estem patint tots amb el Lluís Mi Pérez des de la xarxa.
2: Bona tarda. Temperatures de plena onada de calor, les que hem anat tenint al llarg de les últimes hores, i, de fet, hem arribat a xifres de 41-42 graus oficials a l'ombra en alguns racons de l'Ebre, de Ponent i de la Catalunya Central, cap a l'interior barceloní, 37-38 graus al Vallès, per exemple, també gairebé 40 graus a la Vall del Llobregat. I aquestes temperatures tan elevades han desembocat en tempestes que les primeres han vingut des del Prepirineu i a hores d'ara se situen ja més cap a la Catalunya Central. Moltes d'elles deixen poca aigua, però sí ràfegues de vent destacables. Atenció amb el risc d'incendi, perquè són ventades molt sobtades, d'aire molt sec, en un entorn que està completíssimament assedegat. Aquestes tempestes no arribaran a la costa, per bé que les desfetes, en forma d'encluses, núvols prims, sí que estan ja a hores d'ara afectant gran part del centre del país. Demà a la tarda, una altra vegada tornarem a tenir alguna tempesta cap al Pirineu, local, molta calor i, de fet, ja al matí començarà amb unes temperatures desbocades. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'equip de govern de PSC i en Comú Podem, gràcies al suport de veïns per Rubí, ha aprovat fa tot just uns minuts, de manera inicial, la proposta del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, o POUM, la norma que es vol que substitueixi el planejament vigent a la ciutat des dels anys 80. El portaveu socialista i regidor d'Urbanisme, Rafael Hueto, destaca que el pla aposta per créixer dins del nucli urbà de Rubí en lloc d'expandir-se sobre espais naturals i que proposa un potencial de 7.000 nous habitatges, dels quals el 61% seran de protecció pública, 3.267 unitats. Una xifra que qualifica com la política d'habitatge més valenta i potent feta mai a l'Ajuntament.
3: Rubí està davant d'una decisió important. El nou POUM és un document urbanístic, però és sobretot una proposta de ciutat. Una mirada de llarg recorregut sobre com volem créixer, com volem viure i quin futur volem deixar a les pròximes generacions. El repte és trobar l'equilibri, créixer sense perdre identitat, generar habitatge sense malmetre el territori i avançar econòmicament sense renunciar a la qualitat de vida. Aquest és el punt que estem tramitant, un Rubí més cohesionat, més sostenible i més preparat per afrontar els canvis dels pròxims anys amb responsabilitat i amb ambició de futur.
1: Els socis de govern del PSC, en Comú Podem, entre tots els aspectes d'aquesta nova norma urbanística, han destacat especialment l'aposta per l'habitatge protegit. Sentim Andrés Medrano, d'en Comú Podem.
4: La reserva d'habitatge protegit que incorpora aquest POUM és una decisió clarament política. Prioritza el dret a l'habitatge. S'ha cercat anar al límit màxim, en tots els casos, sense comprometre la viabilitat econòmica dels sectors, però acotant els beneficis dels promotors privats. Qui vulgui sol lliure i mercat lliure, pur i dur, caldrà que es busqui una altra ciutat.
1: El govern en minoria necessitava dos vots de l'oposició per aprovar el POUM i els ha trobat en el grup de veïns. El portaveu d'aquesta formació, Toni García, explica que l'aposta per construir nou habitatge protegit és l'única solució viable per resoldre la crisi d'accés a l'habitatge, ja que la resta d'opcions que són a la mà de l'Ajuntament clarament no estan funcionant.
5: Si volem intentar arribar a aquest objectiu de solidaritat urbana, no ho podrem fer, malauradament, amb la compra d'habitatge per tanteig i retracte, que s'han comprat 10 habitatges en 10 anys aproximadament a Rubí, ni amb la col·laboració amb cooperatives, no s'ha fet cap habitatge en 10 anys, tampoc en promoció pública directa, s'han fet 6 habitatges municipals en 10 anys, tampoc amb la rehabilitació d'habitatge existent o amb la masoveria urbana. No surten els números. Per això hem de potenciar al màxim l'habitatge protegit, accessible a la gran majoria de la població.
1: Fa dos anys, el ple va aprovar l'avanç del POUM, que és el document que traçava les línies mestres de la norma que ara s'han concretat fitxa a fitxa en aquest document. Tret de veïns, i tot just sentíem, tots els grups de l'oposició, la resta de grups de l'oposició, vaja, han canviat el seu vot, un fet que des del govern s'ha titllat d'electoralisme. La UP, per exemple, es va abstenir aleshores, a l'abans, i aquesta tarda ha votat no. La portaveu Marina Dolcet dubta que el creixement proposat sigui moderat, com assegura que es vol fer vendre, i que la gran aposta per l'habitatge protegit, que diu el govern, té escletxes que podrien afavorir l'especulació immobiliària.
0: Però aquest titular és una miqueta trampós. De l'habitatge de protecció oficial que preveu, només la meitat seran de lloguer. Hi ha una gran part que és de compra-venta i podran accedir rendes fins a 48.000 euros anuals, que no són rendes que tingui bàsicament les classes populars o treballadores de Rubí, sinó que estan molt per sobre de la mitja de sous de Rubí. Amb aquests preus, difícilment parlem d'habitatge assequible i, de fet, al director del POM, a una comissió de seguiment, se li va escapar: esto no són pisos para pobres, són protecció oficial. Per tant, difícilment respondran a la demanda dels sous que tenim a Rubí.
1: Els caps de l'oposició, Esquerra Republicana, han passat del sí que van fer a l'abans al no al document definitiu. La portaveu Montse Soler creu que la construcció de més habitatge protegit és la solució fàcil, però que no va acompanyada de mesures més innovadores o valentes.
6: Aquest POM sembla partir d'una idea molt clara, que la principal resposta als reptes d'habitatge de Rubí es resoldran augmentant la densitat i construint més pisos, en molts casos amb edificacions de gran alçada. Nosaltres creiem que el debat és molt més complex, perquè el problema de l'habitatge no se solucionarà només construint més i més pisos. Si fos així, ja estaria resolt.
1: El Partit Popular també ha fet el mateix canvi de vot que Esquerra, del sí de l'abans al no al document definitiu. Juan José Giner, el portaveu de la formació, assegura que el POUM castiga els inversors immobiliaris privats.
7: Consideramos que la vivienda de protección oficial, VPO, debe ser promovida de forma planificada y liderada por la Administración Pública y no trasladar su implantación para corregir el déficit estructural de vivienda en Rubí sobre el propietario privado. A eso se le denomina intervención a la propiedad privada.
1: I Vox, que es va abstenir a l'abans per la complexitat del document, ha decidit votar no aquesta tarda perquè han tingut els documents del nou POUM amb poc marge per estudiar-los i dubten de les mesures més intervencionistes en habitatge o mobilitat. Nere Andrés és la portaveu.
8: Que este es su proyecto, no han sabido, no han querido que la aprobación inicial se vote pues con el apoyo de una amplia mayoría. Pero hay muchos temas que nos despiertan dudas, que salvo que se pase este punto a julio y podamos trabajarlo como se debe, pues se tendrá un no. No sé si un no en caliente, pero lamentablemente va a ser un no.
1: Després d'aquesta aprovació inicial que tot just acaba de passar, el POUM estarà en exposició pública d'aquí a uns dies i fins al novembre, que és un termini que va molt més enllà dels 45 dies, com a mínim, que marca la llei. Serà el moment, aquest moment d'exposició pública, per fer al·legacions al POUM i demanar els informes sectorials corresponents a les administracions competents. Amb tot això, es modificarà la proposta i, si els canvis són substancials, s'haurà de tornar a votar un text refós del POUM al ple. El vistipau final, però, l'haurà de donar la Comissió Territorial d'Urbanisme i, per tant, es tracta d'un procediment que avui, certament, ha donat una passa molt important, però que va per llarg. Com dèiem, el ple ara ha fet un petit descans, però tot just és previst que continuï amb la part de control, que és la part on els diferents grups fan les seves mocions. Debat avui a l'ordre del dia, hi ha una moció de Vox contra la regularització dels immigrants proposada pel govern central i que fins al 30 de juny està tenint lloc aquí a Rubí i a la resta d'Espanya. També hi ha una moció d'en Comú Podem sobre la climatització a les escoles, una altra de la UPA, instància de la secció sindical de Comissions Obreres a l'Ajuntament sobre la situació de la brigada municipal, una moció d'Esquerra per la preservació i recuperació de l'entorn del Vapor Nou i a les mocions que puguin haver-hi també a la part d'assumptes urgents. El ple acabarà, però, amb la renúncia del regidor socialista Víctor García Correas, el regidor d'Educació i del Rubí Forma, que anirà a treballar al Departament d'Educació de la Generalitat. De seguida que sigui possible, d'aquí unes hores tindreu tota la informació del que doni la resta del ple de juny al nostre web, a radiorubí.cat.
9: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Amb la Festa Major a punt de començar, un dels temes que s'estan treballant des de l'Ajuntament és com fomentar que la celebració sigui sostenible i respectuosa amb el medi ambient. La prevenció de residus i l'estalvi de recursos són alguns dels aspectes que més s'estan treballant des del consistori. L'estrella és l'ús del got reutilitzable i retornable. Així ens ho ha explicat aquest matí a l'entrevista al Rubí al Dia l'Eva Andreu, la tècnica del Servei Educatiu de Residus de l'Ajuntament.
9: Aquí a Rubí el que fem és el got reutilitzable i retornable. I per això tenim instal·lats unes casetes en l'espai, en els espais on hi ha concerts, on hi ha un personal que agafa i recull aquest got. I el tornem a netejar i el tornem a utilitzar a les festes majors de l'any que ve o qualsevol acte de grans dimensions. Aquesta és l'estrella, el got reutilitzable i retornable.
1: Amb la mesura d'aquest got, com ha incidit Andreu, s'estan estalviant al voltant de 50.000 gots d'un sol ús, però més enllà de l'estalvi de recursos, des del Servei Educatiu de Residus insisteixen en la necessitat de comptar amb la col·laboració de les entitats que disposen dels bars durant la festa. Aquestes juguen un paper importantíssim, aplicant mesures com l'ús de bossetes de paper per repartir el menjar o eliminant les llaunes i els envasos unipersonals.
9: Anem passant i anem veient com ho porten. Els anem donant consells, els donem una normativa interna de funcionament perquè totes les persones que estan al bar estiguin assabentades i, evidentment, aquestes persones són les que estan parlant amb la ciutadania. Per tant, estan traslladant constantment durant tota la festa aquest objectiu de prevenció i de gestió de residus.
1: La col·laboració ciutadana, òbviament, també és indispensable per aconseguir que l'ambientalització de la Festa Major sigui un èxit i que ens apropem a l'objectiu ideal a un futur que seria aquest objectiu del residu zero. Encara sobre Festa Major, els autobusos amplien els horaris durant la celebració. Des d'aquest divendres i fins dilluns, el bus funcionarà en horari nocturn i també s'habilitarà el servei de parada a demanda per millorar la seguretat de totes les persones que es desplacin de nit. Ens ho explica la Paula Iglesias.
10: A partir de les 10, els busos de les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 7 continuaran funcionant en horari nocturn amb una freqüència de pas d'aproximadament una hora. El transport públic urbà donarà cobertura fins al final dels actes. I així, la primera nit de Festa Major funcionarà fins les 5 de la matinada, la nit de dissabte fins les 7, diumenge fins les 5 i dilluns, dia de Sant Pere i últim dia de la festa, fins les 12 de la nit. En aquest bus especial nocturn s'oferirà servei de parada a demanda amb l'objectiu de millorar la seguretat de la ciutadania en els seus recorreguts de nit. Així, a partir de les 10 es faran parades intermèdies entre dues parades fixes de l'itinerari només per la baixada. Les pujades s'hauran de fer a les parades habituals. Només caldrà demanar-ho als conductors i conductores. S'ha de sortir per la porta davantera al costat del personal de conducció i seran ells i elles els que decideixin a quin lloc concret es fa la parada, bàsicament perquè sigui un lloc segur. Aquests dies, a causa dels talls de circulació que hi ha per la Festa Major, es produiran diverses modificacions en els itineraris de les línies d'autobusos. A partir del dimecres 24 de juny i fins al dimarts 30 de juny a les 6, les parades de referència del transport públic urbà seran Joan Puig per les línies L2, L4 i L5, Edison per la L1, L3, L5, L6 i L7 i Torrijos per la L1, L3, L4, L6 i L7.
1: I encara sobre grans celebracions com la Festa Major, però fora de Rubí, l'empresa local Morillo Energy Rent participarà aquest estiu en més de 60 grans esdeveniments d'Espanya i Portugal, aportant-hi solucions d'energia temporal. La companyia treballa en dispositius energètics que donen servei a festivals de música, competicions esportives o altres grans cites, amb una aposta creixent pels sistemes híbrids i les tecnologies més sostenibles. Aquest matí, al programa Rubí al Dia, hem escoltat Emma Peña, la directora de màrqueting i comunicació de Morillo Energy Rent, que han explicat que l'objectiu és garantir que tota la infraestructura hi funcioni amb normalitat sense que el públic percebi aquest dispositiu energètic que hi ha al darrere. Tot plegat en una entrevista que podeu recuperar al nostre web radiorubi.cat. Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 22 de juny, un dia en què la informació continua marcada per aquest ple de juny, que després del punt importantíssim del POUM continua amb les mocions i de les quals us anirem informant també puntualment. La programació de Ràdio Rubí continuarà amb els esports del Sisco Lara García. No us ho perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Apa tu, que ja hi som aquí, emissora municipal, Ràdio Rubí, en aquest horari de quarts de dues de la tarda, repetició al vespre, esports de la nostra ciutat com a protagonistes, en l'última setmana d'aquest programa, tant al migdia com a repetició al vespre. Evidentment que hi haurà més informació esportiva a través de les nostres xarxes socials, de la pàgina web i, evidentment, en els butlletins informatius d'aquesta casa. Ràdio Rubí, però pel que fa als esports com a tal, en programa de migdia, doncs que arriben a la seva fi aquesta setmana, la de Sant Joan, en la qual encara hem de tractar molts aspectes importants de l'esport rubinenc, perquè, entre d'altres, tenim renovació a la presidència de la Unió Atlètica Rubí. Jairo Lorenzo ha renovat el mandat. De fet, l'any passat encetava l'últim tram del mandat del Fernando Velázquez i, després de les eleccions que es van engegar, només la seva candidatura i, per tant, serà el president de l'entitat durant els pròxims 4 o 6 anys, en funció del que decideixi. Un dels temes del programa del dia d'avui, en el qual també hem de mirar cap a un cap de setmana espectacular. No té un altre objectiu que aquest, amb l'Open Ciutat de Rubí de Petanca. Dissabte brutal a les instal·lacions de Cova Solera, amb la presència de 64 tripletes, el que fa és que hi hagués una inscripció d'aproximadament 200 participants en aquest Open Internacional de Petanca de la nostra ciutat. Hi havia la presència de 5 tripletes de França. Diumenge, cita per a les noies, un total de 28 equips inscrits, es reduïa una mica, però arribant en total a les 300 inscripcions per a un cap de setmana amb ambient, petanca, nivell, festa, en definitiva, de tot una mica també a tractar en el programa del dia d'avui, en el qual seguim escoltant aquests podcasts dedicats al futbol femení. No hi ha distància. Són els temes que posem sobre la taula. Vinga, va, arrenquem, doncs, cap allà que anem.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Amb aquesta petanca que ens posem en marxa, amb un dissabte i diumenge d'aquells per a recordar. Per a l'organització, sobretot amb una feina carregada en David Rodríguez, el president de l'entitat, i el Luis Julián, el seu tresorer, la veritat és que una organització amb molta feina, però molt ben feta, tot va rutllar, tot va funcionar i gairebé cap queixa al llarg dels dos dies. Una d'elles és el sol i la calor, però clar, aquí poca cosa es pot fer i fins i tot en aquest sentit, amb aquesta zona coberta que tenen a Cova Solera, doncs tot plegat que es va veure d'una altra manera. Va acompanyar, doncs, també a la festa aquesta coberta en un dissabte primer en categoria masculina, que va haver-hi, doncs, la competició durant tot el dia, un total de 64 tripletes amb una lligueta inicial i a posteriori a la tarda, doncs, per eliminatòries, l'accés a la final, la qual la va guanyar l'equip de l'Ignasi Egea, amb l'equip del Juan Copado i Campeones 2025, doncs acaben de tancar el pòdium d'aquesta cita en categoria masculina, com sempre, un nivell espectacular, jugadors de mundials, jugadors campions d'Europa, campions d'Espanya, en definitiva, doncs gran nivell el que es va veure durant tot el dia, i al marge de la competició, potser el més important és aquesta capacitat de crida, aquesta capacitat social que té aquesta cita pel que fa a la, doncs, petanca masculina. El diumenge, cita per a les noies, 3/4 del mateix. Com que hi havia menys presència, també es va retallar una mica, els nois van acabar ja encetada la nit, les noies cap a mitja tarda, amb la victòria de la tripleta d'Anna, Diana i Mai, que van ser les que van guanyar en aquesta competició femenina. Però la victòria per a la petanca, per a la societat i per a Rubí, tal i com ens explicava la conversa que manteníem tot just quan havia acabat tot plegat, amb el tresorer del club i organitzador Luis Julián.
2: Sí, com cada any, el nostre Open al final és una festa de la petanca i és un Open que està obert a tot Espanya. De fet, aquest any fins i tot han participat 5 equips de França en categoria masculina i un de femenins també de França, i això li dona, doncs, molt prestigi al torneig, a més dels que vénen de fora de Catalunya, perquè no només venen a jugar petanca els que són d'aquí de Barcelona, o han vingut també dos equips de Màlaga, uns d'ells que a més a més venien de Múrcia, i també amb fèmines sabem que han vingut unes noies de Cantàbria i també alguna de Valladolid, de Lleida, vull dir que al final és una festa de la petanca realment, el que organitzem nosaltres.
1: Uh-huh. Ara parlarem de qüestió competitiva, però primer quedem-nos amb aquesta part, no? Ambient, en cap moment, doncs res a dir, perquè passaves per aquí i es veia que era una festa absoluta. Jo crec que això és el que dius tu, és l'efecte crida el que fa que tothom vingui, no?
2: Sí, sí, sí, de fet, estic convençut, perquè ja ho he sentit a més d'un, que ja aquest any ja estan quedant per participar el proper any. Per què? Doncs perquè quan tu jugues un Open, tot i que tu pertanyis a un club, tens una fitxa de que pertany a un club, per exemple el nostre, pots participar i fer equip amb gent d'un altre equip. I això no deixa de ser doncs, un al·licient per poder participar en el teu esport, en una festa de la petanca que, a més, que té també una vessant també molt competitiva, perquè ve gent de molt prestigi a jugar aquí. De fet, ara mateix estaven jugant el campionat d'Europa a dos masculins i dos fèmines, i d'aquests, els dos masculins participen sempre amb el nostre Open, i les fèmines hi ha alguna que també, vull dir que té nivell, no és només una festa, sinó que a més té nivell, i a més puntua pel campionat d'Espanya de regularitat, vull dir que és una puntuació mínima, que són un top 2, que es diu, però bueno, que vull dir que no, també té aquesta vessant competitiva, que també li dona doncs, prestigi al torneig.
1: Hem sortit de Festa Major, que era habitual, sobretot al masculí. La vessant positiva és que la setmana que ve ho gaudireu, no vosaltres?
2: Sí, aviam, pels que som de Rubí, doncs sí, mira, en el fons s'agraeix, però sí que és veritat que en aquest cas la federació no ens han tingut molta estima, perquè diguem-ne que ens han trepitjat la data, i a més el torneig que havien de fer ells al final no s'ha fet, perquè era un torneig que s'havia de fer a molts quilòmetres d'aquí i no s'ha fet, i a més han tingut, no sé si dir, la mala bava o la mala, no sé com dir-ho, de que ahir, que teníem el torneig de masculí, és quan han fet l'assemblea ordinària anual. Això no està bé. No està bé quan ells ja tenen el calendari de fa molt de temps. I no sé, no sé la postura de la federació de vegades a mi em sorprèn negativament en aquest cas.
1: Sí, perquè vosaltres sou un club clau, eh?
2: Home, sí, som dels punters d'aquí de Catalunya, i a més en instal·lacions, són una mica pedant dir-ho, però realment són les millors instal·lacions de Catalunya, molt probablement també de tot l'estat, estic convençudíssim.
1: Uh-huh. Anem cap a la vessant esportiva, al final, més o menys el que es preveia, no?, en la lluita pels títols, tant de nois com de noies.
2: Sí, realment no hi ha hagut cap sorpresa. La sorpresa més agradable, per dir-ho així, és que un dels subcampió de categoria masculina ha sigut doncs un equip del nostre club, que estaven jugant amb el segon equip. Vull dir que ha estat una sorpresa molt positiva, no? Perquè a més han guanyat partides que sobre el paper deies, ostres, això és molt difícil, no? Doncs ho han aconseguit i té molt de mèrit, la veritat que sí. I en noies, doncs també, en aquest cas sí que ha guanyat una tripleta composta per dues noies del nostre club i una que ja havia jugat amb nosaltres, i això també, doncs, vulguis que no, és com si haguessin guanyat les nostres.
1: Doncs festa, sense cap mena de dubtes, només que felicitar la Unió Petanca a les Torres Rubí per un nou Open Internacional espectacular, el que es va viure aquest cap de setmana a les seves instal·lacions. Tota la informació, inclús aquesta entrevista sencera, que podeu trobar-la a www.radiorubí.cat.
0: Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: Més coses en aquest programa, en el qual encara ens fem ressò de qüestions al respecte al cap de setmana, tot i que aquest, ho hem de confessar, ha agafat amb pinces, perquè era divendres a la nit quan es confirmava que Jairo Lorenzo continuarà sent el president de la Unió Atlètica Rubí. Ara fa un any que van agafar les regnes de Jairo Lorenzo al capdavant amb la seva junta directiva després de la marxa del Fernando Velázquez, que havia anunciat doncs, que marxava i que en l'assemblea del mes de juliol que es va dur a terme l'intercanvi. Jairo Lorenzo ha estat treballant aquest any per també una miqueta mesurar si voldria o no continuar al capdavant de l'entitat, les coses que han rutllat, hi ha hagut petits canvis que han acabat d'aprovar la seva junta directiva i també el que serà president de l'entitat, perquè s'havien convocat eleccions, però només la presència de la seva candidatura fa que automàticament doncs, continuï al capdavant de l'entitat, que que ara, doncs, diguem-ne, que referma un projecte que és de continuïtat amb respecte al de Fernando Velázquez, sobretot també amb la seva mà dreta, com és l'Ernesto Alonso. Molta feina per endavant de cara a continuar potenciant una Unió Atlètica Rubí que, com sempre, Marté, el seu nínxol, diguem-ne, dins de la nostra ciutat, dins de l'esport rubinenc i dins de l'atletisme. Així doncs, Unió Atlètica Rubí, que té per endavant 4 o 6 anys en funció del que decideixi. Hem de parlar encara amb tota la junta directiva perquè ens expliquin exactament el procés, però com a mínim, o com també el projecte, doncs com a mínim sabem que la feina anirà encaminada per aquí.
3: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: Apa tu, que ara ja agafem el camí de sortida pel que fa als esports. Ara tenim el podcast de futbol femení. Toni Bravo, Rodríguez i Siscolara García, us desitgem bon dilluns, bona setmana.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquesta setmana hem parlat amb una figura invisible. Invisible als titulars, als resums dels partits, a les rodes de premsa, però també una figura fonamental. Parlem de la nutricionista, perquè mentre elles corren, guanyen, competeixen, celebren i aguanten el que no està escrit, algú darrere les ha de cuidar. I ha de cuidar el que no es veu, el que no brilla, el que passa abans del xiulet inicial i, sobretot, molt després del final. Una nutricionista no és algú que pesa pollastre, és algú que llegeix cossos, que entén cicles hormonals, rendiment, recuperació, digestió i inflamació, que sap que el cos d'una dona no respon igual que el d'un home i que la nutrició no és només gasolina, és equilibri, salut mental i confiança. És prevenció de lesions i és acompanyament. I també resistència. Resistència a un entorn que encara tracta el futbol femení com una secció menor, que dona recursos a comptagotes, que pressuposta el mínim per fer-ho bonic i que encara pregunta: però cal una nutricionista específica per a les noies? I sí, sí que cal, perquè el cos d'una futbolista no és el mateix cada setmana i perquè menjar bé no és només menjar verd i perquè moltes jugadores han viscut dietes imposades, comentaris desafortunats i càlculs calòrics que han deixat marques més fondes que una lesió. Una nutricionista, quan treballa bé, no imposa, acompanya, no jutja, educa i ho fa des d'un lloc on no hi ha focus, però sí impacte. Amb eines, però també amb empatia, amb coneixement, però sobretot amb respecte pel cos i pel cicle vital d'unes esportistes que sovint s'han hagut de cuidar soles. El dia que entenguem que la nutrició no és una moda, sinó una eina de rendiment, de salut i de dignitat, haurem fet un pas endavant. Mentrestant, reconeguem-les, les nutricionistes que treballen al marge del soroll i que fan que una futbolista pugui fer-ho tot, sense deixar-se la salut pel camí. La realitat és que sense les nutricionistes moltes esportistes no aguantarien ni mitja temporada. Quan parlem de futbol femení sovint ens fixem en la tècnica, en l'esforç i en l'èxit, però parlem molt poc del que fa possible tot això. L'alimentació, la recuperació, la menstruació, els canvis hormonals, el ferro, l'energia i la pressió estètica. Sí, la pressió estètica també hi és, hi pesa, i alimenta mals hàbits. Una bona nutricionista, però, no només dissenya menús. Dona eines, dona seguretat i dona salut. Sap què vol dir entrenar amb dolors menstruals, sap què implica una falta de ferro i sap què passa quan una jugadora deixa de menjar per por a engreixar-se i acaba perdent massa muscular i confiança. La nutricionista entén que cada cos és un món i que en l'esport femení sovint els protocols venen escrits en un cos de noi. Ella hi posa una altra mirada, hi posa ciència, però també hi posa cura. Parlar amb l'Aida ha estat un regal i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Bona tarda, Aida.
1: Bona tarda.
0: Com definiries el paper de la nutrició en el rendiment d'una jugadora de futbol?
1: Doncs jo crec que tant al futbol com a qualsevol esport és molt important la nutrició, sobretot la hidratació, perquè potser és on jo he vist que hi ha més errors. Llavors crec que és important com s'alimenten, quan s'alimenten i de què s'alimenten.
0: Quins errors has detectat en la hidratació i no sé quina és la importància d'aquesta?
1: Doncs amb la hidratació, generalment, el que he detectat és que la gent té molt clar que s'ha d'hidratar mentre fa esport i després de fer esport, però abans la gent no ho té tan clar. Llavors crec que hi ha per mi dos errors. El principal és no hidratar-se abans d'anar a jugar. Per tant, això fa que quan hi vas, el més probable és que ja estiguis deshidratada. I clar, o sigui, jo això ho explico molt perquè em sembla important, perquè un 2% de deshidratació, que realment és no res, és un 20% menys de rendiment, que és molt. Llavors és molt important el fet d'hidratar-se abans en petites quantitats. És a dir, m'hidrato una mica com a globs, m'hidrato cada 10 minuts un o dos globs, sobretot una hora abans de jugar. Després, el durant i el després, la gent ho té una miqueta més clar, però l'abans crec que és molt important, i crec que també és important el fet de no prendre

0: Aigua normal, normal vull dir la que tenim, l'embotellada que generalment prenem, sinó prendre-la amb sals minerals, afegir-li sals minerals.
1: Hi ha alguna diferència entre la nutrició que ha de seguir un esportista que juga en un equip masculí o una noia?
0: Sí, al final, a veure, és veritat que la nutrició en general canvia d'home a dona perquè sobretot canvia amb el pes de la persona. Generalment els homes solen pesar una mica més que les dones, per tant aquí hi ha d'haver una diferència. I després a banda també hi ha un tema del cicle hormonal de la dona. Nosaltres som diferents perquè segons el moment en el que estem del nostre cicle ens interessa fer més una cosa o una altra. I llavors amb la nutrició hem de recolzar també això.
1: Això t'anava a dir, com adaptes la dieta d'una jugadora al seu cicle menstrual?
0: Doncs jo realment crec que més que la dieta potser també és més important per qui juga, o sigui, per les dones que juguen, saber quan és millor fer un entrenament, perquè ni que juguin a futbol, sempre hi ha un entrenament de força, un mes de cardio, llavors clar, segons el moment en què estem del nostre cicle hormonal, és millor fer, doncs això, és millor fer o cardio, o és millor fer força, o és millor fer un exercici una mica més suau, no vull dir que t'hagis de quedar a casa, però potser un entrenament més suau, llavors clar, això també ha de veure amb la dieta, és a dir, si estem fent un exercici de força o cardio, més igual, però requerirà més proteïna, i si realment estem fent una cosa molt més suau no cal que tirem tanta proteïna, diguem.
1: Quins errors nutricionals són més habituals entre les jugadores joves?
0: Crec que realment els errors, ja no només amb jugadores, o sigui, o esportistes, sinó en general, és creure que és fonamental l'hidrat de carboni. És a dir, durant molts anys, i segueix passant, perquè jo segueixo veient amb la gent que va al gimnàs, la gent pensa que el més important és fer una càrrega d'hidrat forta, en canvi el més important és tindre una quantitat de proteïna adequada. O sigui, el fet d'haver de menjar, és igual, pasta, arròs, pa, no és tan important, no vull dir que no n'hagis de menjar, en pots menjar, però el més important és que la proteïna, la quantitat de proteïna sigui l'adequada. I aquest potser és l'error més important.
1: I quina seria la dieta perfecta que hauria de seguir una jugadora per poder rendir el màxim?
0: A veure, perfecta. Aquí m'has enganxat en el sentit de que clar, cada persona és diferent, depèn molt de si hi ha alguna patologia de base, etc. Però així, amb característiques una mica generals, et podria dir que, em torno a repetir, que el més important és que hi hagi la quantitat de proteïna adequada. Potser en el cas de, en aquest cas que tu em preguntes, al voltant dels 2 grams per quilogram de pes al dia, perquè al final el requeriment que tenen, no, és alt. Llavors, sobretot tindre la quantitat de proteïnes, tindre la hidratació correcta, evidentment complementar-ho amb els vegetals per tindre tots els minerals i vitamines que necessitem, i a banda, a més, com una miqueta d'afegit, doncs hi podem afegir una mica d'hidrat, però no és necessari. I en cas d'haver de posar-lo, o sigui, jo sempre recomano més tirar cap a la patata, cap al boniato, o sigui, no tirar cap a pa, pasta, arròs.
1: Quin paper juga la nutrició en la prevenció de les lesions?
0: Oh, doncs molt important. Sobretot, em repeteixo no com més, però sobretot la hidratació, perquè sense estar hidratats és molt fàcil que ens acabem fent mal. Llavors després, amb el tema de l'alimentació, crec que també és important quan fas molt d'esport prendre algun complement per poder-te ajudar, perquè clar, ja en general ja tenim força deficiència de molts minerals, doncs si a sobre fem esport encara és més fàcil que tinguem més deficiència, no? Llavors aquesta suplementació crec que és important i ens l'hauríem de prendre tots i totes.
1: Com influencien les pressions estètiques en els hàbits alimentaris, en aquest cas de les jugadores?
0: Home, doncs, jo el que, o sigui, el que em trobo en general és que, i em passa, perquè tinc com a gent de diferents àmbits, o sigui, de diferents esports, no? Llavors, bueno, gent, dones, i el que em trobo en general és que totes les dones volen estar fortes, és a dir, volen poder fer o donar el màxim rendiment en el seu esport, però a la vegada no volen tindre una musculatura molt desenvolupada. Perquè sembla que la musculatura molt desenvolupada estigui més associada a l'home i en canvi no ha de veure, o sigui, de fet, tant home com dona, però és tan difícil guanyar massa muscular, vull dir, no la gent, jo m'ho trobo a la consulta, que els dius, bueno, doncs augmentem una mica la proteïna i en seguida, però no em posaré, i dius, no, és que per posar-te per passar 20 quilos més de múscul necessites anys per arribar-hi, saps? Llavors, crec que aquí hi ha una pressió de em vull veure fina i femenina, potser, però a la vegada he de poder complir amb els requeriments que em demanen pel meu esport.
1: Hi ha prou coneixement i formació nutricional des dels clubs del territori?
0: Jo crec que no, perquè penso que, en general, no hi ha prou informació sobre l'alimentació. O potser no està ben dit, és a dir, sí que hi ha molta informació sobre nutrició, però molta molt dolenta, o molta errònia. O sigui, encara seguim amb que menjar 4 ous a la setmana és una animalada, no? O sigui, la gent encara s'està plantejant que com pot ser que es mengin tants ous. Doncs imagina't, aquesta és com la base, no? Número 1, imagina't amb tota la resta. Crec que hi ha un gran problema amb això.
1: Quines estratègies recomanaries per garantir una bona recuperació després d'un partit?
0: Bueno, aquí crec que hi ha dos punts importants, i és, per un costat, vigilar, perquè també m'hi he trobat molt, que molta gent acaba de fer esport i comença a menjar o a beure molt, i això fa que després puguis acabar vomitant, en un cas extrem, però vull dir que si no t'acabes vomitant et puguis trobar malament. Llavors, sí, hem de tornar a menjar, però a poc, és a dir, poca quantitat, i coses sobretot si poden ser més aviat líquides. Ara, és important recuperar el glucogen que ha perdut el múscul, per tant és important tornar a donar-li aquella proteïna una miqueta que ha perdut, una mica, torno al mateix, una mica de sals minerals, sí, o sigui, recuperar d'aquí una mica els típics batuts. El batut no és perquè no ens ho puguem menjar, sí, ens ho podríem menjar, però clar, el glucogen es recupera sobretot en la primera mitja hora després d'un entrenament o d'un partit, més igual, al final no deixa de ser esport. Llavors, si tu durant aquesta primera mitja hora no menges, és més difícil poder recuperar el glucogen. Si menges molt, és fàcil que et senti malament. Llavors, què se sol fer? Fer un batut, perquè això a nivell digestiu es tolera millor.
1: Veient la importància de la nutrició, creus que seria imprescindible que els equips o els clubs apostessin per tenir una nutricionista als seus equips?
0: Sí, crec que sí. Ho penso, ja et dic, si ho penso amb l'esport, i ho penso en molts altres àmbits, perquè realment, és el que t'he dit, crec que la nutrició és escassa i hi ha, hi ha molts mites sobre la nutrició. Llavors, clar, cadascú fa una mica el que sent. O sigui, m'han arribat a dir, ah, o sigui, tu ets d'aquesta corrent? I jo penso, què vol dir una corrent? Saps, com si fos una corrent filosòfica. Al final no hi ha cap corrent, si al final és els estudis científics diuen això o demostren això, i això és el que sabem, i la gent no ho té clar.
1: I què podem fer per revertir aquesta manera de pensar de la gent?
0: Que difícil. La veritat és que no ho sé, però clar, és que et diria el que s'està fent, no? Des de divulgacions més amb les xarxes socials i això, però clar, alhora, cadascú, moltes vegades cadascú, a les xarxes socials escoltes el que t'interessa. És a dir, si a tu t'interessa menjar molts hidrats de carboni perquè t'agraden, escoltaràs el nutricionista o no nutricionista, vull dir, que hi sigui, que et digui que això és boníssim. I si t'interessa no menjar-ne, escoltaràs a qui et digui que no menja. Llavors, clar, és molt difícil poder poder proporcionar aquesta informació, perquè la gent, la informació la tenim i està al nostre abast, però crec que a vegades potser no volem escoltar allò que no ens interessa. Sí que és cert que, com tu m'has dit, posar un nutricionista o una nutricionista amb un equip ajudaria. Jo he ajudat equips, per exemple, de patinatge, anant allí, fent xerrades als pares, fent xerrades a les patinadores, però clar, no és fàcil, perquè crec que és més fàcil, per exemple, no? Potser per un fisioterapeuta dir, doncs abans d'entrenar heu de fer això i això, i després l'altre, però amb la nutrició, com que implica fer un canvi molt gran, la gent moltes vegades no està disposada a fer aquest canvi perquè també és un sacrifici, i aquí és el problema.
1: Ja per acabar, un consell bàsic que li donaries a qualsevol persona que comença a fer esport o que vol dedicar-se a algun esport en concret?
0: Doncs allunyar-se una mica de la típica dieta, perquè crec que gairebé tothom que comença, o el que jo m'he trobat és que gairebé tothom que comença a fer esport és... he de menjar pollastre i arròs, i arròs i pollastre i pollastre i arròs, i sobretot no tindre por de començar a guanyar massa muscular. És a dir, la proteïna és necessària i és necessària a tots els nivells. Si fem esport, encara els requeriments augmenten més, i no hem de tindre por de menjar proteïna i de prendre algun suplement per poder aconseguir les nostres fites.
1: Gràcies, Aida.
0: A tu, Julià.
1: Ja ho veieu, l'Aida ens ha parlat de tot allò que passa fora del camp, però que inevitablement es nota dins. Així que gràcies per explicar-nos que menjar no és només alimentar el cos, sinó entendre'l, respectar-lo, i que en el cas de l'esport femení això sovint es fa amb menys eines, menys recursos, menys temps, però amb les mateixes o més exigències. Avui hem parlat de nutrició, sí, però també hem parlat de cultura, de salut mental, de cicles menstruals, de ferro, d'energia i de com moltes esportistes han après a competir sense escoltar el seu cos, a menjar amb por, a fer dietes que no respecten ni el seu rendiment i la seva vida. Hem parlat d'una feina que encara no té el lloc que es mereix, perquè la nutrició no pot ser mai un servei extra, no pot dependre de si hi ha pressupost o no. És salut, és rendiment i, per tant, també és justícia esportiva. I és prevenció, no ho podem oblidar, de lesions, de trastorns, d'abandonaments prematurs que mai haurien de passar. Així que, Aida, gràcies per posar paraules clares a una realitat que molts encara no volen veure, per parlar sense filtres d'un tema que afecta al rendiment, a la salut i, per tant, a la vida. I per recordar-nos que quan una esportista se sent ben alimentada, escoltada i sobretot respectada, juga millor, però sobretot també viu millor. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noi a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Rubí, fes la teva.

0: Després. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
1: Hola, què tal? Molt bona nit. Ens tornem a retrobar aquí, a la sintonia de Ràdio Rubí. Sintonitzes 99.7 de la FM. Sintonitzes Musical Express, aquest programa que fem des d'aquí, des de l'estudi número 2. Meitat programa de la millor Americana Music i Country i meitat del programa amb el millor pop-rock dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música Francesc Vila. Comencem ja el musical després d'avui amb música de Betty Farchill. Això es diu The Hour Got Late. Benvinguts a Musical Express.

Avui hem començat el programa amb el blues i amb la sensualitat de Betty Fairchild. Això es diu The Hour Good Late. Ens anem ara cap a la banda de School and the Gun. Això es diu Straight Ahead.

0: Banda estatunidenca de rhythm and blues, soul, funk i disco. Format a l'any 1964 a la ciutat de Jersey, a l'estat de Nova Jersey. Ells són els Cool and the Gang amb aquest tema Straight Ahead. Sintonitzes Musical Express tots els dilluns de 9 a 10 de vespre amb la millor música.
1: Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.
0: Dancing in the Moonlight és una cançó original del grup Top Raider, però nosaltres escoltarem amb la versió que es porta King Harvest. Això es diu Dancing in the Moonlight.

Va ser tot un èxit l'any 1983. Els Machiavel, des del seu treball New Lines, amb la seva peça Fly. Segueixes fent una sintonia musical express. Els dilluns a 9 o 10 del vespre, la millor música. Música com el que es porta ara al grup Àsia. Aquest grup anomenat Supergroup de l'any 1981, per anomenat Supergroup, per la seva qualitat en els seus components. Gent dels Yes, gent també de la banda dels King Crimson, també de la banda de la Emerson, Lake and Palmer o del mateix Buggles. Des dels Àsia, des del seu primer treball, escoltem aquesta gran peça anomenada Only Time Will Tell. Disfruta d'aquesta gran peça dels Àsia.

0: John Wheaton, cantant i baixista dels King Crimson. Steve Hound, guitarrista de la banda de rock symphonic jazz. I Carl Palmer, ex-bateria de l'Emerson, Lake and Palmer. Són els membres que formen aquest supergrup anomenat Asia. Only Time Will Tell.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: Tercer treball de la banda Boston des del Third Stage, això es diu Amanda.

Sense cap dubte, una de les bandes preferides del programa. Ells són els Boston. Això es diu Amanda. Segueix a Sintonia Musical Express els dilluns a 9 o 10 del vespre. La millor música assegurada aquí, a Ràdio Rubí. Ells són els de Primitive. Això es diu Crash.

Hem començat el temps de la country music amb la nativa de l'estat d'Alabama. Ella, Langley. Això és el seu últim èxit, Dandelion. Temps de country aquí, al Municipal de Rubí. Temps de country aquí, al Musical Express. Ara ho fem amb John Michael Montgomery, amb la seva peça anomenada I Ain't Going Nothing Us As. Música de John Michael Montgomery.

and you, baby. I ain't got nothing on us. John Michael Montgomery. Ens anem ara cap a la música que feia Charlie Robinson, que es va deixar un 10 de setembre de l'any 2023. El recordarem amb una peça anomenada Feeling Good. Música i el desaparegut Charlie Robinson.

0: Estem escoltant música d'Austin Dixon, Broken Hearts in Texas. La millor americana music i el millor country aquí assegurats a Musical Express.
1: T'agrada més el country de Melon i Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: Doncs perquè s'encanta la música, ara posem el més nou de Pat Reedy. Això es diu Make It Back Home.

Ens recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-nos a festivals demanant-nos una cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com

0: El Santi, des de Matadepera, ens demanava alguna cançó del seu artista preferit, Billy Currington. Nosaltres hem triat aquest famós i preciós People Are Crazy. Segueixen, com no, Sintonia Musical Express. Sintonia Ràdio Rubí 99.7 FM.
1: Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.
0: Natiu de l'estat de Kentucky és Dwight Joachim, això es diu Smoke Along the Track.

0: guy.
1: Ell era Cody Johnson, amb la CPC Me and My King. Hank played the Opry, high as a kite. I ells són els germans Bellamy, amb els Bellamy Brothers i No Country Music for All Men. I em despedeixo de tots vosaltres. Rep una salutació ben cordial d'aquesta, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Et deixo amb els Bellamy Brothers. Que passeu una bona

0: Però què és este nou programa, por favor? Bon dia a totes, són les 12 del matí i venim un dilluns més amb un altre programa de les Gildes. No va fer el vermut, lo sé, fa mandra, és dilluns, algunes acabo d'acabar batx i ara estareu a l'època selectivitat. Però sabeu què? Anem a parar un segonet i si no poseu-nos de fons, o sigui, aquí som multitasking, i anem a passar una bona estoneta parlant amb les millors comentadores de tot el Rubí. Per la... aquí al meu costat tinc a la senyora Gran Mila.
1: Bon dia, com esteu? Efectivament, hem acabat batxillerat, bueno, almenys la part on ens avaluen, i ara només queda la sèrie, llavors, bon pronòstic, no?, de setmanes, o sigui, una mica de respiració.
2: És que és respiració, però a la vegada no vull respirar del tot perquè no em, de, em descansi i després haver com de tornar a posar-me a estudiar, selectivitat, saps? No em vull relaxar massa.
0: Clar, aquesta segona veu que esteu escoltant, per les que potser és la primera vegada que ens escolteu, hola, tenim aquí a la senyora Martina.
2: Perdó, sí, bon dia. La Martina Closa.
0: Per aquí també tenim a Miss Sofia.
3: Per fi hem tornat.
0: Clar, gent, que aquesta és una altra, nena. O sigui, per les que ens seguiu, la Sofia ha estat diverses tertúlies que no ha pogut estar amb nosaltres i cap destacar que avui estem les 5 gildazas juntes. ¿Cómo es esto? Un aplauso.
2: Veia molt de temps, per fi.
3: Us haig de dir que ser aquí és un honor perquè això significa que la meva uni m'ha donat un respiro i això sempre és una cosa bona. T'he de dir que dir només queda la selectivitat, només, és una paraula gran,
1: Jo crec que és que després dels 2 anys nada me da miedo.
0: Després dels 2 anys de merda que has de passar amb exàmens totes les setmanes, ja és com el real sprint final i després l'estiu de les vostres vides.
2: Que arribi ja l'estiu. És que és tant parlar de l'estiu. Ai, quan vingui l'estiu, pues que vingui ja. En parlar-ne, que vingui ja.
1: Ja, o sigui, existe de verdad. Hombre. És un mito, jo crec.
3: Bueno, la Ona Givert no ve molt vestida d'estiu.
4: Hola, nois. No, jo no sé què em passa aquests dies, que surt el sol, se'n va, pluja, ara vent, ara no sé, tia, jo tinc, o sigui, tinc la roba d'hivern i la d'estiu al mateix armari, en plan, ara pongo, ara saco, ara què hago? O sigui, és com un puzzle. I ara mateix m'estic assant de calor, la veritat. Però jo, a mi, el que més em va costar de l'estrella va ser veure el sol de maig allà a la finestra i jo ve d'estudiar a casa meva tancada. És el que més em va costar. Però he de dir que la Irene i jo, mentre vosaltres acabeu d'acabar la vostra avaluació i tu, Sofia, t'han donat aquí una mica de un respiro, jo almenys, no sé si tu, Irene, jo crec que també, ara comença el pitjor, que són els exàmens finals.
5: Mata-me, que sé ràpido.
0: O sigui, jo crec, almenys en el meu cas, o sigui, em sembla que, bueno, els professors durant el principi del curs han estat també a la cafeteria, fent cerveseta, tal, i ara cop diuen, ai, que tinc alumnes, que han de fer coses. O sigui que en aquestes, al principi, sí que he anat fent alguna pràctica tonta, alguna cosa així, tal. Ara, en aquestes setmanes que queden amenant tots els exàmens, tots els treballs grupals, perquè, ojo, a la uni també es fan exàmens grupals, tant de bo. Es fan treballs grupals que a sobre la putada no és tant que hi hagin molts, sinó que són molt feixucs.
4: Són molt llargs, em passa el mateix. I a més, són com tots la mateixa setmana, que has entrat una setmana i dos, la mateixa. Però bueno, Gildes, estem aquí per gaudir d'aquest dilluns i començar aquesta setmana amb energia. I bueno, tu, Irene, què tal? Clar, Irene Mires, clar, la presentadora.
0: Gràcies, algú s'acordó de mi. No, doncs la veritat és que força bé, la veritat. La setmana passada va ser una setmana bastant cansada, però mira, jo què sé, un nou començament i a tope, que me quereria a la playita, ve acabar les coses. O sigui, jo estic ja amb el cap a l'estiu i mi cuerpo està aquí encara a la facultat, que em passo més tardes a la biblio que res.
4: Queda poc.
0: Bueno, vamos a respirar un segundo i comencem el programa. Let's go.

0: Doncs, Gildetes meves, potser algunes sí que ho vull saber, però per aquelles que no, la setmana passada, no l'altra, no l'altra... Bueno...
1: Fa uns dies, antanyo,
0: l'antic programa, no l'altre, van fer el grandíssim especial de Sant Jordi. Va ser una vetllada en què el dia 23 d'abril Radio Rubí va sortir al carrer per donar a conèixer la seva programació, en especial aquells programes que, com nosaltres, ens vam estrenar, i vam fer una pedazo de tertúlia que, si us plau, jo estava super nerviosa, però sento que ens va anar molt bé, així que un aplaudiment, si us plau.
2: Noies, aneu igual vestides. La Irene i la Mila porten la mateixa roba.
1: És veritat, és veritat.
3: A mi m'agrada començar de la mateixa manera que t'enquadaves.
0: Jo asseguro que tinc rentadora a casa, por favor.
2: Déu meu.
0: Doncs mira, robes a part, la veritat és que va ser una jornada a la que bàsicament vam preparar un programa especial en el que tornes una mica a conèixer el caràcter de la Gilda, no? Qui en som, com ens expressem, què parlem? I hem de dir que vam tenir a bastant públic allà que passava i es va quedar.
3: Clar, per mi va ser bastant com xoc, perquè aquí normalment parlem, però som nosaltres cinc a la taula i cap tipus de pressió, i allà era tothom passant, gent que coneixíem, perquè Rubí tampoc és gegant.
1: I a més que no ens volíem interrompre a nosaltres per respectar com els tors de paraula, i clar, aquí ens veiem les cares totes i és molt més fàcil com no interrompre. Allà, que estàvem en línia totes, era com, ai, Déu meu, i ara qui parla, qui no parla, què faig?
4: Directament, o sigui, tu parlaves, però parlaves directament a la persona que t'estava escoltant i veies la reacció i tal, i era com, bueno...
3: Potser em callo. Potser sí, això potser, que he dit, no.
0: Ai, però he de reconèixer que, la veritat, confiava molt com en el nostre programa, que una cosa no trobo els nervis, eh? Però de cop, o sigui, fer un acudit i que de cop la gent també rigués, ojo que me subia la moral, de repente.
1: Jo m'ho vaig passar molt bé, de dir, i crec que ho vam fer com molt dinàmic, o sigui que un xiquipunto per a nosaltres, no?
3: Sí. I si hi havia gent parada tan malament, no devíem fer-ho.
0: Clar, jo us volia preguntar, vosaltres com us vau sentir en aquell programa que... Tell me about your experience...
4: Jo he de dir que al principi, nervis. Però perquè no sabia ben bé què passaria i tal. Però després, quan vam veure com anava, que érem nosaltres cinc, que teníem les mateixes bromes de sempre, era un programa una mica diferent, però en realitat era un programa nostre, normal.
3: I era inconvenient que vam tenir que només hi havia quatre micros i som cinc, no? Els cascos, bàsicament. I llavors jo el vaig haver de fer sense cascos i no escoltava el que deia la Irene perquè la tenia molt lluny i m'havia de mig inventar les coses.
2: I la Ona dient... Acaba de dir això, no sé què. I la mirava, vale, vale.
1: Jo anava de traductora, saps? Feia un doble paper.
3: Fallos del director.
0: I una de les coses que crec que més gràcia em va fer, i em permetreu que confessi aquí una petita coseta,
1: és
0: el tema dels entrevistats. El programa, per qui no el va escoltar o no va poder ser allà, vam parlar de diferents coses, d'hàbits lectors, del tema d'internet, com vivim sobretot els joves Sant Jordi, i clar, vam dir, escolta, nenes, i si som tan gracioses i tan curioses i preguntem a la gent del públic, però clar, mira, aquí serà el primer programa. No sabíem on coi ens fotíem. L'escaleta també vam intentar fer-la com podíem, però clar, no era l'estudi, sinó que era el carrer. Doncs ens vam assegurar de conèixer les persones que teníem. Llavors vam agafar a los chorbis d'algunes, vam agafar també algunes amigues, i de repente, el teu moment on anar... aquí agafo per aquí.
1: Saps què passa? Jo en una altra vida vaig ser actriu. Jo vaig treballar amb la Sofia fa 50 anys, quan encara no havia nascut, i jo vaig dir, és mi momento per dissimular al màxim i hacer un poco interesante. Llavors, me recordo que precisament era... el teu xicot, crec, bueno, era igual, que vaig dir, o sigui, et tinc al costat, però me voy a hacer la longis d'aquí un poco per allargar, i vaig dir, bueno, aquí tenim per aquí. Et tenia davant, vale? No, i vaig dir, tu mateix. Però va sortir bé, no?
3: Després del programa t'haig de dir que va parlar, em va dir el noi el que vas entrevistar, em va dir, és que clar, jo pensava que em venia a parlar, però després va donar la volta i vaig dir, ah, potser no em toca parlar a mi, i llavors vaig desconnectar i de cop la torno a veure i m'està posant el micro a la cara, i va ser un moment una mica de dir...
1: Efecto sorpresa!
3: Sí, no?
1: Tal qual.
2: Va quedar molt realista.
3: És que otro efecto sorpresa per nosaltres és que pensàvem que ens podríem moure més, però com hi havia una barrera de gent, vam haver d'agafar la gent que teníem més a prop, i clar, màgicament se sabien la resposta, no direm com, però...
0: Com ho van a ser així de perfectos?
3: Exacte, vam tenir
0: sort. Jo crec que la veritat del que més gràcia em va fer va ser com veure la meva mare fent el paper de la seva vida com si no haguéssim preguntat abans la pregunta de, escolta mama, diràs això, sisplau, vale? O sigui, per favor.
1: Bueno, diràs, no, vam dir la pregunta és aquesta. Ho van deixar a la imaginació, que això també...
0: Clar, clar, clar. I va ser el moment de veure a ma mare, digo, es que, carinya, tu en otra vida tu no vas ser administrativa.
1: Sí, tot.
0: En la misma vida?
1: Tenia una productora amb la Sofia, la teva mare, jo, totes nosaltres.
3: Tothom. Actrius de mètode, xiques. És que, claro, aquí, hasta que una no lo intenta...
0: Ai, pues la veritat, jo no sé vosaltres, però a mi també el que m'ha fet moltíssima, moltíssima il·lusió va ser, com li vaig dir en aquell moment, el Gildo Honorífico. Que poguéssim tenir el senyor Albert Soler, el director d'aquesta gran ràdio, tenir-lo allà, perquè al principi em feia una mica de cosa, perquè dic, aquest senyor porta un porron d'anys, veurà un programa nostre i dirà, a qui collons hem fotut a la nostra ràdio? Qui ens ocupa els dilluns a les 12? Però realment va ser com molt guai, ens va seguir com molt a corrent,
3: sí,
0: en aquest sentit.
3: El millor.
4: Convidat sempre que vulgui.
3: Que torni. Que sigui la Gilda. Quina Gilda va dir que era?
0: A la... Ceba? No.
3: La Ceba,
0: no.
3: Va dir?
4: El cogombre. No.
3: El cogombre.
0: No, no li pega.
4: No era l'Oliva?
3: Era l'Oliva.
4: Diria que era l'Oliva, no?
3: Era
4: ja
3: vindrà
4: i ens ho confirmarà.
3: Sí, ja...
4: Bueno, sí. Li haurem de preguntar el següent cop que vingui.
0: Uh-huh. Et crec. Doncs no sé, per una altra vegada sabem que estan ocupats, però potser l'hauríem d'intentar persuadir i tenir-lo aquí en una tertúlia. Aviam si ens aguantaria. Però sí. Bueno, no sé, la veritat és que em fa molta il·lusió tenir com aquest petit espai també de reconeixement per nosaltres, perquè, coi, després de 15 tertúlies, sigui, jo me'n recordo, abans de tot, quan parlàvem només de, ai, a veure si tenim programa, diuen, al segon ens cancel·len. Spoiler alert, ens tenen al carrer. O sigui que alguna cosa també ben fet.
4: Molt bé,
3: seguim aquí.
4: Només, sí. Només puc donar-li la raó a la Irene.
3: Sí, és cert que seguim aquí, eh? Què fa?
4: Quants programes has dit que hem fet?
0: Mira, portàvem 15 programes, crec que vas... Sí, 14-15 programes, el de Sant Jordi va ser el 15, o sigui que posa'l que aquest és el 16.
4: No, 16-17.
1: Claro.
3: 17.
0: Clar.
1: I acabarem, acabarem l'any que potser fem 20. Amb la tonteria.
4: Passarem per totes les edats.
3: Número redondito, m'agrada aquest número.
1: Sí.
0: Clar, jo volia ara fer una pregunta, perquè de la tertúlia passada jo no vaig poder ser-hi i algunes de nosaltres tampoc. Com va ser això de, jo què sé, de presentar vosaltres el programa?
1: La Martina.
4: He de dir, deixa'm dir-ho, arribo un pèl tard, com és de costum en mi, perquè, clar, vosaltres no ho veieu, perquè vosaltres sentiu just quan gravem, però jo sempre arribo el moment abans. Doncs total, que entro aquí a l'estudi i veig que l'única cadira lliure és la d'Irene. No m'ho puc creure.
0: Hola.
4: Com faig jo això ara, no sé què, així que bueno.
1: Una altra sorpresa, no?
4: Sí.
1: Som una caixa de sorpresa. Efecte
4: sorpresa. I va funcionar al final.
3: Hem de dir que el paper de la Irene jo només el puc admirar i sincerament prefereixo que el faci algú amb qui li tinc plena confiança i no sóc jo.
4: Ja ho vaig veure.
3: Llavors la Irene, ai, la Ona se sentia igual i vam dir, doncs la que llega última pringa.
4: No, a veure... Una mica de raó teníeu, no? Haver arribat abans, però...
3: A partir d'aquell dia, la Martina arribarà a mitja hora abans.
4: A que sí?
1: Crec que no, sí? Per la cara.
4: Ja comencem malament, perquè ja avui
0: no,
4: ja...
0: No, anem a fer promeses que no poden complir, sisplau.
3: Si algú té idees de mètodes per entrenar la gent
4: però
3: a arribar
4: a l'hora... Una cosa, jo us juro que jo calculo, vale? Jo calculo, venga, sí? Va, no sé què, no sé quantos... I però sempre passa alguna cosa. Sempre, o sempre les hores van més ràpid, perquè a vegades el rellotge va ràpid, sabeu? I llavors, clar, el que jo he quadrat no acaba de quadrar amb el que quadra... O sigui, amb el que el rellotge vol, m'enteneu?
3: Vale. No, sí,
0: tu
3: sí.
0: Pots, Martina.
3: Sol passar, que té ràbia el rellotge, ja està.
4: Sí. Jo diria que és això.
0: Part de la productora d'aquestes també, no? Però no, la veritat, o sigui, per la meva part, o sigui, super orgullosa de vosaltres, que jo tampoc sé què collons estic fent aquí, la veritat, a vegades, ei, surt millor, surt pitjor, però escolta, també sentar-se aquí i posar-se a dir buenas a todos, o com comencéssiu el programa, la veritat, que, oye, un aplauso per vosaltres. Així que, nenes, havent fet aquest Sant Jordi, aquest Albert Soler, Gildo, jo crec que podem tancar i passar a la següent secció perquè tenim, vamos, bombazo.
3: Por favor.
0: Anem-hi?
1: Som-hi.
0: Doncs cap endavant.

0: Doncs bueno, Gildetes, ara mateix estàvem parlant que després de tres programes posant la mateixa cançó, avui més que mai té un significat molt espectacular. Perquè és que, precisament, us vinc a portar avui la... El que us comentava, us vinc a portar avui la Super Met Gala. Sabeu el que és?
1: I tant, home, que sabem el que és. Home. Qui no sap el que és?
0: Vale, doncs vaig a fer una miqueta un repasset ràpid per les Gildes que ens escoltin. Per les que no sabeu, o sigui, no us preocupeu, perquè us cobrirem l'esquena. La Met Gala es tracta d'una gala anual que és de caràcter benèfic i que constitueix l'esdeveniment de moda més important de tot l'any. Vaja, recapta fons per l'Anna Wintour Costume Center. Així, com us ho deixo dir, que està associat al Museu d'Art Metropolità de Nova York. Bàsicament, aquest nom tan llarg de Anna Wintour Costume Center of the World és com l'ala de moda del Museu Metropolità, d'acord? Llavors, cada any les temàtiques canvien i aquest any no ha estat ni més ni menys. Pel 2026, la gala s'ha celebrat sota la temàtica Costume Art, que bàsicament es podia traduir com a l'art del vestuari. La mostra que s'ha presentat amb tots els famosos ha explorat la relació entre la roba i el cos, així com la moda com ara en si mateixa. Llavors, acords al dress code establert, els famosos no han dubtat en treure les seves millors gales per l'ocasió i mostrar el seu estil més personal. Així que, nenes, sempre sabem que hi ha gent més recatadeta, hi ha gent que de repente, oye, pues le gusta una pomposidad, però hi ha d'altres que, bueno, comentem-ho. Llavors, què us sembla si valorem algun dels outfits més sonats de les xarxes?
1: Perfecte.
0: Anem-hi? Doncs mireu, comencem per la gran actriu Anne Hathaway. I és que la tinc aquí darrere.
1: Sí, jo és que l'Anne Hathaway, entre El diable se viste de Prada, la pel·lícula que ha fet, i tot el que engloba la pel·lícula, i El Madrid que me lleva, jo és que per mi, és que jo l'amo. En plan, no puc criticar-la. A sobre, en plan, vaig veure el TikTok on explicava la seva... Va ser una de les columnes de Grècia.
2: Sí, és... Sí,
1: i em va semblar superinteressant i super encertat, la veritat.
2: És que la cara és de l'outfit d'aquesta noia.
3: Sí, no, no, real.
0: La veritat és
3: molt
0: que
3: mona.
0: Jo fent això una mica de recerca per dir-li, porto vamos, los bons outfits a les Gildes, la veritat és que veia fins i tot com l'esborrany que van fer del dibuix, com totes les referències, i a vegades jo crec que a la moda no se li dona potser el suficient espai de l'art, potser, que realment mereix. Vull dir, a vegades sembla potser que pot ser només, pues, m'agafo una samarreta i me la poso i tiro cap al curro, però joder, és que realment pot sonar en si mateix. Llavors, aprovem aquest outfit o...?
1: Sí, mega aprovem.
2: Jo l'aprovo.
3: De fet, sí. Jo he vist bastant TikToks on deia que molts famosos havien entès com malament el tema i que bàsicament es referien que la moda per si sola també era art. Llavors el que buscaven era com coses així extravagants i pues, moda en si.
2: És que jo crec que aquest era com el tema de la Met Gala, que hi havia com aquesta dualitat amb el tema, perquè fashion is art podia ser com adaptar l'art al fashion, a la model que portarà, o simplement jugar amb la roba, perquè per si ja és un art. Jo crec que aquesta era com la dualitat de la Met Gala. Tot i això, crec que hi ha com molta gent que no ho ha acabat de... No
4: sé. Pillar. No, sempre passa que es presenta un o con un traje bàsic de sempre, que això passa sempre, sí. O que es presenta un que dius, t'has equivocat de fiesta.
0: Amor, nada que ver. Doncs una d'aquestes després la veurem, però ara la següent de totes es diu Rachel Zegler. La coneixeu?
4: Sí, la millor.
0: No. No passa res, perquè jo tampoc la coneixia, però bàsicament és una actriu i cantant que ha recreat amb el seu vestuari un pedazo de quadre. El podeu tenir per aquí, i és que bàsicament recrea aquesta escena d'aquest quadre tan i tan famós, i la veritat a mi m'ha deixat sense paraules, no sé vosaltres.
3: A mi em sembla molt original, que, bueno, original, va bastant amb el tema, no? Però crec que és com molt elegant i molt senzill, però fa l'efecte.
4: Jo és que aquesta dona l'adoro, i mira que és com una opinió una mica estranya, perquè molta gent li té com risca. És la que ha fet Blancanieves, live action.
0: Què dius?
4: Sí.
1: Ah,
4: i
1: vale.
4: És la que ha actuat ara en l'última de Hunger Games, que han fet la prequela, d'acord? Que era la que cantava, la veu més espectacular del món. Broadway, Romeo and Juliet... O sigui, Déu és aquesta dona. I a mi em va agradar moltíssim. Quan la vaig veure, vaig associar rapidíssim, i això és una cosa que està ben fet. I l'adoro, la millor.
2: Jo també trobo això, que hi ha vestits que jo vaig estar molt de rato a ver pensant en quina obra era. Però aquest, al veure'l, directament ja l'associes amb el quadre de la Jean Grey. El Jean Grey? O és la Jean Grey és el personatge dels Juegos de les Ombres. Bueno, és igual.
1: No.
2: El quadre, que jo el vaig portar directament. I és el que ha dit la Mila, que jo trobo que és un vestit super, super fi, super elegant.
1: A part, és com en plan senzill, perquè realment és un vestit blanc, però hi ha com petits toques, no sé, el llaç, la bandana, que intueixes el que esteu dient en el quadre. Em sembla molt
2: original. I el dels ulls és guai, perquè o sigui, posar-te com una tela als ulls és com raro, però que ho hagin fet d'aquesta tela que mig veus i mig no veus...
1: També ha de ser, incòmode per ella, realment. Totalment. Així tota
2: i jo he vist fotos de l'after party que continuen anant amb això, eh?
3: Sí. Bueno, vull dir, no s'ho va treure. La Met Gala no és justament la festa on la gent va còmoda, perquè jo he vist cada vestit, com altres anys, que anaven amb cartrons, literalment, que no es podien ni moure i els havien de pujar per baixar les escales.
2: Qui era aquella
1: la taila.
2: Sí. Que anava com de sorra l'any passat, clar. Molt heavy.
4: I l'havien de pujar els leons, rotllo...
3: com un bloque, literal.
1: Sí. Perquè no podia, si es movia, podia trencar el vestit, fer-ho malbé, i no podia estar embotida.
2: Sí, sí.
0: Oh, wow. Doncs, nenes, passem al següent, que aquesta sí que potser... Bueno, jo ara em sento una mica malament, realment, per no haver-la conegut quan has dit, Sofia, que és tan pro. Però mira, xica, aquí en aquest programa també es va aprendre, no? Doncs la següent de totes es tracta ni més ni menys que de la senyora Kendall Jenner. Va portar un vestit que, la veritat, a mi em va impressionar molt en el moment. Bueno, aquest... Perdó. Doncs jo. Bueno, a mi la veritat del vestit que vaig veure va ser una veritat que em va impactar, però escolta, em va agradar bastant.
1: Ui, pues a mi no m'ha agradat, t'he de dir, eh? Crec que està mal representat, i falta les ales, i falta moltes coses.
4: A mi no m'agrada gens.
1: No.
4: Perquè no, o sigui, la idea és bona, però no és tan ben executat, falta de tot, el pit fora, bueno, el pit, entre cometes... O sigui, la tela es podria haver treballat d'una forma és molt millor, diria, més capes, més... Més.
1: Et diria, em recorda a la croa, no sé com es diu, la...
4: Sí, la mujer li sí. Llevando al pueblo.
1: Em recorda més això que
4: sí,
1: no...
4: La libertad guiando al pueblo,
2: és
4: perdón.
2: Que jo no m'ha dit això, jo el primer cop que la vaig veure... Vaig estar molt de rato perquè dic, això de la teta fora, no sé quant
4: de després... De la teta fora és de la croa.
2: És la llibertat, dic, en el poble de la croa. Però després, aquests draps molts i aquesta cosa, dic, no em quadra. I jo crec que, o sigui, amb lo elegant que és la victòria la de la democràcia, i que després hagin portat a fer això, trobo que no li fa gens de justícia a l'escultura.
0: Penseu que ha anat potser a fer una mica més de guapa en comptes de res.
2: Sí, jo crec que ha anat a fer de Kardashian.
4: Això sempre, noies, és de la família, o sigui, és inevitable.
2: Sí. I ha agafat la tècnica aquesta dels draps molls, que és una cosa de l'art grec i romà, que és superclàssic, superfí, supermaco, super no sé què, i ho ha portat a un punt que no m'agrada.
3: Com supermodern, que no queda.
2: Ho trobo basto.
4: Perquè falta de tot. Sí.
1: Potser és com la Martinelli, li faltava temps. Per...
2: és que sembla això, que li ha faltat temps per acabar de dissenyar.
4: No, aquesta gent té temps, diners i de tot.
2: Evident, pues no. A mi no m'agrada, jo trobo que no li fa gens de justícia.
3: Està pensada la seva pestanya, o sigui...
2: Sí.
3: No...
4: O sigui, sí.
0: No, pues mira, jo al principi sí que potser el que és el tema elaboració potser no és el més de tots, perquè ja veureu que hi ha alguns que mare meva, però la veritat, o sigui, com a concepte, la veritat m'havia agradat.
3: Que jo crec que potser no està tan malament, però comparat amb els altres queda fatal, perquè hi ha gent que ho ha fet molt més xulo.
4: Ja no comparat amb els altres, perquè l'anterior de la Rachel era molt simple, però donava la sensació... També és que no pots anar a lo simple amb una referència d'aquest estil, saps? Llavors... No sé, o sigui, el vestit és maco. Lo de la teta fora, bueno, ja, i cada una. Però quan el poses amb la referència és com que ja...
3: No cuaja. Perdemos.
0: Sí. Se te pierde, no?
2: Trobo que podria ser això, però podria ser qualsevol altra cosa, qualsevol altre quadre, qualsevol altra escultura.
0: Ostres, te lo compro aquí, la veritat.
2: És que per això, que en trobo que no li fa justícia amb lo maca que és aquesta estàtua.
0: Exacte. Pues mira, nenes, passem d'aquesta poqueta cosa a una gran extravagància, perquè precisament la senyora que ens ha iniciat aquesta secció amb la seva gran cançó de Vogue va protagonitzar també a la Met Gala amb xorrocientes nenes agafant-li el vestit i s'abans deia que faltava esto es rococó, bien barroquita, mi niña.
2: Per mi això, pum, això és Met Gala.
4: Sí, per mi també.
2: Extravagància, seguir el tema i un parell de collons, tio.
3: Perquè crida l'atenció, o sigui, això és el que ven al final i és del que parlarà la gent.
4: Exactament. No, o sigui, jo és que a mi em va encantar. Vaig buscar la Refe quan el vaig veure i vaig dir, Tuixé, la millor.
1: Us he de preguntar, no sé quina referència és, perquè jo ara mateix, no sé, o sigui, perdó la ignorància, però veig com a una bruixa enmig.
2: Sí. És un quadre de la Remedios Varo, que és una surrealista, i de fet és una surrealista catalana.
0: Què dius?
2: Sí, i no, res, sí,
3: exacte. El vestit,
2: o sigui, tu veus el quadre i és exacte.
4: Però ja no és només, o sigui, per exemple, això és una cosa que brilla sola, o sigui,
3: clar.
4: Com l'anterior necessitava buscar-li un quadre, en aquesta no em fa falta veure el quadre per saber que això està molt, molt atento al detall, o sigui, el sombrero, el barret que porta, les teles, el vestuari de cada una de les noies, o sigui, està, es nota treballat, es nota una intenció. Jo no soy experta en moda, i aquí estoy dando un discursito, que bueno, però que és molt maco.
0: Home, jo almenys com a persona, la veritat, que entès de l'art, poc, però sobretot el que és a mi a nivell visual m'està impactant moltíssim. Vull dir, potser ja dintre, ja no és potser tant un vestit, sinó una performance així, no?
3: Clar.
0: En si mateixa, tens, o sigui, a la figura central que Madonna o grandesa grega, i després a sobre tens a totes les... el quadre serventes, les bueno, fandes...
3: Bueno, altres personatges.
0: Sí.
4: Personatges
0: X en el seu voltant agafant totes aquestes teles. I sí que jo crec que almenys com a persona potser que no coneix aquest quadre, sí que veig això i a mi em cau, vamos, la mandíbula a terra.
4: Sí, sí. Madonna sempre fent-ho superbé, la millor.
0: Així que, bueno, jo ho sento molt perquè passem d'un gran vestuari, una elegància, un punx, a una senyora que potser, no sé si potser ha acabat d'entendre del tot potser la temàtica d'aquí, i és que... i és que parlo de la senyora Heidi Klum. Que sí, o sigui, d'una banda, és veritat, vull dir, és art, però realment és...
1: Però
0: sí.
1: és art de disfressa, més que de...
3: Ai,
1: de
3: doncs
1: moda,
3: mira, jo ho veig,
1: no?
3: Bé. Jo prefereixo això, el de la Kendall.
1: Sí, jo també. Però vull dir que ha ido com a l'extremo totalment, o sigui... Però bueno. està molt currat.
3: Però és que on està ella?
0: O sigui, ella representa en si que és una estàtua.
3: Ja, però és que ho ha aconseguit molt, vull dir, no la veig.
2: A mi el que m'inquieta són els ulls.
1: Sí,
2: és molt inquietant, la veritat.
0: No sé si està mirant a la Sofia o al fotògraf, la veritat.
2: tia, que o sigui, ella mira més enllà. Ella no veu el fotògraf, veu més enllà. O sigui, aquests ulls tan...
3: Doncs mira, profund, jo dic que aquesta és per mi de les prefes, perquè és que realment no sé on està ni el vestit ni ella, però és com una escultura.
4: No, però és que la cosa d'aquest...

0: animal fantàstic, i amb una llengua que era en plan de en plan postissa i tot, en plan com super llarga.
1: Jo la provo molt, aquesta.
0: I sempre ha sigut com super de les més tops i les que més sorprèn.
2: Toma, saps? Jo.
3: Que loca, la millor.
2: Bé, pues, jo aquesta l'havia vist i és veritat que és xulo, eh? Però és que el dels ulls a mi m'inquieta massa.
3: És per torre. Jo veig això per la nit, noies, i crec que corro en direcció contrària cridant constantment.
4: És mi demoni de la paràlisis del sueño.
2: Sí, bastant.
4: It's giving Letizia Sabater, la veritat, amb tot el carinyo.
1: Que fort és la Letizia Sabater.
3: No, però té curro.
4: Com Letizia Sabater? Pregunto jo des d'aquí.
3: No, però es nota el curro. Sí que potser... S'ha passat? No ho sé, jo no.
1: Que no, que la Met Gala és el lloc per passar-se.
2: Sí, clar que sí. Potser és perquè porta lentilles, no? Que és com inquietant.
0: No, segur.
1: Realment els ulls t'han pillat, eh, Martina?
2: És que us ho dic en sèrio, que jo que des que la vaig veure no m'agrada, però perquè és inquietant, tio.
4: A seguir amb la mirada, no
2: t'ho sé. Que no, en sèrio. En plan, no us sembla com molt inquietant, els ulls?
4: Home... Els ulls sí que no te'n foten por, però a diferència de la Kendall Jenner, que sí que representa que havia de tenir aquesta tela com mullada i de més, aquesta, vamos, és que em sembla una mica meravella d'arte. Los ojos, oc mañana.
2: Sí, però... ja està, no els mires, mires la resta, no? La resta està
3: complicat
2: bé.
3: No veure'ls.
4: I ara anem amb la següent senyora, que, bueno, no diré res, la veritat, preferiria que vosaltres valoréssiu per vosaltres mateixes. I parlo de la singer Cardi B.
0: Què és això?
1: Jo no veig el vestit. És un croissant.
0: És que quasi que se li veu un vello.
2: Perquè... Sembla un panellet.
0: Ai, sí. No m'agrada.
3: No, molt malament, això.
2: Què és però això? Jo la vaig veure i vaig pensar que fa bastanta angúnia, no?
0: Sí, totalment. O sigui, que... Ens està ensenyant la Irene la foto, vale, sencera.
1: Sí. Estic veient que és com un vestit de transparències amb alguna cosa sota.
4: O sigui, sembla una mica com que de cop, com molts bultos al cos, de cop amb colors, amb aquesta cosa d'encaix estrany.
1: També he de dir que jo potser no m'esperaria que aquesta noia vagi com de grega amb arrugues, claro, i molt clàssica, no? Tothom ha de seguir també una mica la seva línia, el seu estil, que al final és una identitat, que és el que venen els famosos. Però, o sigui, a mi personalment no m'agrada, però entenc que ho hagi fet.
2: Però se sap la referència o ha sudat del tema?
3: En la foto original, la gran, us heu fixat en la part de baix?
0: Sembla l'estàtua de l'Homo.
2: És que raro,
0: Els Oscars, doncs, sembla l'estatueta, literalment.
2: Una mica.
0: És que és bastant...
4: Oh, ostres, que... Fora conya, que no sigui això, eh?
0: No crec que sigui els Oscars.
4: Els ombros com el tenen els Oscars perquè estan així com si agafessin algú?
3: Doncs si són els Oscars està fatal fet. No, o sigui, no hi ha.
4: Aviam, jo... sempre la Cardi no s'ha de curves, llavors en aquest moment, pues, aún más que nunca.
1: Clar, jo...
0: No sé, pot ser, però jo crec que és el que si tu, la Met Gala, al cap i a la fi, és per passar-se, sí, provar, innovar. Clar. I a veure, innovar ha innovat. La no, realitat segur. És la que és. Però potser la temàtica se l'ha passat una mica per...
1: Sí, però tampoc seria xulo que tothom anés d'estàtua grega amb la roba, clar, mullada, saps? Llavors, també està bé que algú trenqui com amb els esquemes i vagi així. Que no m'agrada més que els altres,
2: no
1: però...
2: No sé, però hi ha gent que ha fet art modern. La Beyoncé no anava d'art clàssic, anava de surrealista. O sigui, no sé. De fet, bueno, estic buscant, a veure...
3: La referència,
2: no. I és que no trobo res, eh?
3: No, és que crec que ningú ho ha entès. Si hi havia alguna cosa que entendre, ningú l'ha entès.
2: Ja, però normalment els dissenyadors ho diuen i tal, no?
4: Jo crec que aquests han volgut amagar del palo, le damos lo que tenemos y
2: tiramos la piedra.
0: Segur que costa una pasta, perquè després veus uns vestits super rococó i super extravagants i costen, potser, jo què sé, 10.000 euros, saps?
4: La veritat que, mira... A mi m'agradaria deixar de banda una mica aquesta tumultuosa situació per passar precisament una persona que acabes de mencionar fa, vamos, dos segons, i és que parlo de la grandíssima Beyoncé, perquè des del 2016 que no trepitjava una alfombra vermella i ha vingut, vamos, com una fucking reina de les nieves ahí amb un vestiazo impressionant.
1: M'encanta quan el vestit ocupa el triple que la persona. O sigui, és com, he estado aquí, saps?
3: Todas las plumas que dejo por el camino son mi marca de...
0: Però amb la Beyoncé, jo m'ha arribat com una mica de controvèrsia perquè ha portat a la seva filla, potser la...
3: A la Blue, sí, los nombres.
0: Però que té 14 anys, la seva, o 15, com a molt. I es veu, bueno, que no podia portar, en plan... No es poden entrar menors d'edat a la Met Gala. I la gent s'ha ficat una mica a sobre per això. Però bueno, ella va guapíssima i la seva filla també era molt guapa.
4: La seva filla com anava vestida?
0: De blanc... no era molt temàtic, he de dir, però bueno, anava bé.
2: Sabem de què va ella?
4: Ella va de Beyoncé, bé. Ella és d'arte, sí. Ella és ella misma, Miguel de Laia.
1: Això t'anava a dir, jo crec que s'ha agafat i ha dit jo m'he visto extravagante i aquí que yes.
2: Pues ole.
0: I pelazo, no,
3: el que portava era com d'escalet, no?
2: Sí, va com d'escalet.
3: La part de davant.
4: Per la part de davant sembla com a

0: pedreria com si fos un esquelet en si mateix. Jo poso que ser la reina de la mort, potser alguna cosa similar.
1: Algú de la mort, sí, perquè...
0: Sí, hermana.
2: No sé, però icònica, com sempre, aquí direm.
0: I ara, nenes, us vaig a passar un outfit que, mira, l'outfit us agradarà més o menys, que a mi especialment em va encantar, però parlem d'una persona que ens agrada molt aquí, la que trobem molt a falta als escenaris, i és de la Rihanna. Sembla una mica com una ostra, no? Potser
2: va de mineral.
0: Perla.
3: Sí, mineral, anava a dir, també.
2: Vale.
3: Però el cabell, els detalls dels cabells estan molt currats, he de dir.
2: Tot el vestit és una barbaritat. Jo encara intento descobrir quina és la intenció. O sigui, si mires el vestit, té una... com les perles, tot, el cabell, el maquillatge, increïble.
4: O sigui, no l'entenc, però ho he entès. Saps? O sigui, no ho entenc, però sí que va
1: però,
4: con la temàtica.
1: Però no, no sabria què és.
2: No. Una ostra,
1: o sigui, la temàtica o...
0: És una perla.
1: O ella.
4: Una perla.
1: No, el cabell m'agrada molt, eh?
2: Sí,
1: el cabell la Ona és molt maco.
4: Mira, a mi el que m'agrada és que va super diferent i tampoc és com un look que et faci guapa, evidentment va guapa, però em refereixo, és com super diferent, no és un vestit gens convencional, llavors m'agrada. L'aprovamos també.
0: L'aprovamos llavors en aquest cas?
2: Sí, no, icònica. Sempre.
0: Jo el que m'estic adonant és d'una mica dels anells que porta aquí i jo crec que amb un anellet jo crec que ja, vamos, podria pagar la meva llum, la dels meus fills i segurament hi puc tacar-me la meva vida. O sigui, que parlaves abans, Jona, dels vestits aquests que a vegades són horrorosos i que costen després milers d'euros, a mi amb un dels seus anells jo crec que a mi m'arregla la vida, eh?
4: Que se'l tregui un moment per rentar-se les mans i jo el trec.
1: Bueno, i els anells i un centímetre quadrat del seu vestit, perquè...
2: Sí.
1: No sé si això deu ser de veritat.
2: Home, 100%, és Rihanna.
0: Això no crec que després deixi verd, eh?
1: No sé, tanta cosa...
3: Bueno, ella va escriure Diamonds, ho haurà de posar en pràctica.
2: Ah, clar.
0: Shine bright like a diamond, que no sigui això.
1: Pues poder.
0: Jo que sé, com si fos rotllo al voltant, en sèrio, eh? O sigui,
4: clar, la música també és art, com és la mia també és art, doncs ja està.
0: O sigui, com si al voltant, jo que sé, fos una miqueta com el diamant, però en bruto, que està només l'acabes de picar, i al mig és com el diamant en si.
4: I si no és aquesta la referència, a partir d'ara ho és.
2: D'acord, perfecte.
4: Va, Irene.
1: Que et doni les gràcies.
2: I tant, viva. I tant.
0: Jo crec que és el millor triple que m'acaba tirant ma vida, la veritat. Pues mira, que nenes, ara anem amb la següent, que es diu Lauren Wasser. Fasser. En fi, és una model i activista que sobretot el que m'ha agradat ha sigut tot el tema que va com super daurada. I a mi el que m'ha impactat molt és que crec que no he vist mai una persona amb algun tipus de discapacitat a la Met Gala.
4: Doncs a mi no m'ha agradat tant, sí, però perquè ho veig com bàsic.
0: Sí,
3: bàsic? Jo crec que la paraula no és bàsic, sinó que no acabo d'entendre la combinació de colors, el tratge...
2: El negre, de cop...
3: Sí, no sé, com que trenca molt, però... Bueno, va molt guapa.
2: Preciosa, però és com... Jo sí que ho veig bàsic, simple.
4: Sí, jo sí, ho veig simple. O sigui, tenint en compte el tema, el joc que donava, i veient totes les altres opcions, és com abans, o sigui, no està malament en si, però comparat, sí.
0: Sí. Mm.
4: Per mi.
1: A mi m'agrada, però és la Met Gala. Sí, la Met Gala has de fer com ha fet la Madonna.
4: Clar,
2: exacte. Exacte, però icònica.
1: No, sí, va guapa.
2: Preciosa.
1: I tot.
2: Preciosa, però sí que és veritat.
1: I té referència o no?
2: No sabem.
1: No sabe,
2: no contesta. Not found.
0: Ella és oro, ella és diva, she's the diva, she's the moment. Vull dir, què más?
1: Pues
2: ahí va, nuestra amiga, pues la millor.
0: Pues mira, nenes, ara anem a passar, perquè mira, jo em vaig estar una bona estona intentant mirar sobretot el que és per la part dels nois, que normalment són el que ens donen una miqueta els outfits més bàsics. I precisament, el senyor que menys bàsic va portar, a part de Sam Smith, que portava un pedazo de traje estat, va ser el senyor Bad Bunny. I mai millor dit, senyor geriàtric Bad Bunny.
2: El millor.
3: I és que fins i tot les arrugues del coll, que costa molt fer això... que és una currada, o sigui, tot, els ulls, el cabell, una perruca... Bueno, però és que em va semblar... Jo no vaig reconèixer quan el vaig veure, no sabia qui era, fins que al peu de pàgina no posava que era Bad Bunny, em vaig quedar flipant. Jo crec que és un dels millors vestits.
4: Però quina és la intenció?
2: O sigui, jo vaig llegir que era com... que el arte de envejecer en un mundo donde ahora todo es botox y tanta sempre tenir 20 anys i sempre mantindre't super jove, doncs donar-li un espai que ja no veus a gent gran a lloc, saps? Clar. O sigui, ara totes les persones que veiem mediàticament tenen totes... Heu vist a la mare de la Kris Jenner,
4: sí.
2: A la mare de les Kardashian. D'acord? Heu vist això? Aquesta dona té 80 anys. D'acord? I no sé quantes operacions, i ara va estar desapareguda durant 6 mesos perquè es va estirar tota la cara cap endarrere amb unes ganxes, vale? O sigui, és que estamos en este punto en la sociedad. Llavors, el que jo vaig així és que estava durant un espai com a el crecer siendo un arte y el dar, no sé, era una locura, però a mi m'ha semblat molt bé.
4: Doncs m'agrada.
2: Després es va abraçar amb la Kris Jenner al passadís.
0: Què dius?
2: I jo vaig dir, top. Però no sé, a mi m'agrada el missatge, potser no és com la vestimenta o el lloc on fer això, però a mi m'agrada moltíssim i sincerament ho apoyo molt, perquè jo vull veure a dones amb arrugues a la tele, jo vull veure la meva pantalla gran de casa, que en realitat és molt mini, ¿vale?, perquè no hi ha pressupuesto para más, jo vull veure a dones grans, a persones de 80 anys interpretant persones de 80 anys.
1: A mi el que em va sobtar molt és com li van fer les mans. O sigui, semblaven mans... Hosti, estava superrealista, com ha dit l'Ona al coll, que també és molt heavy, les mans també estan superben currades.
0: Oh, wow.
4: Superaprovadíssim aquest.
2: A mi m'encanta.
0: Jo la veritat que una de les teories que havia escoltat, bueno, sobretot, o sigui, fuente TikTok, vull dir, tampoc em prenem massa en sèrio, però sobretot ho lligaven una mica el que és amb el seu àlbum, amb el tema de devia tirar més fotos, amb el que és amb tot el pas del temps. Llavors, m'agrada més la veritat la teva.
2: Però les dues també.
0: Però vaig escoltar...
2: La meva font tampoc és gaire fiable, eh? O sea...
4: És Instagram de Reels i l'altre és TikTok.
2: No, no, clar, o sigui...
1: El aquí... vaig llegir... És de lo de baix del post.
2: Que aquí cada uno quiera recibir lo que quiera, però no sé.
0: Total.
2: Està bé. A tope, no? No sé el que sigui.
0: Bueno, mira, almenys un noi que ens està donant algo diferent.
2: Algo. Sí. Un noi que ens està donant algo. Deixem-ho ja. Perquè normalment el smoking negro o blanco l'he vist molts cops.
1: I a part jo crec que tots els compren al mateix lloc. Però perquè són iguals. Sí, no pot ser.
0: El pitjor per les espècies, la fucking milionada que costen, tenint en compte que tots es veuen igual, tots tenen la mateixa textura
2: no.
0: I no surten d'allà.
2: Però està fet a mida. A mida, perquè no li passi del reglamentari o de la jaqueta. No, clar. És que aquí la gent està super desubicada. Els de la metra. Sabeu els que han pagat una milionada per anar, no? No us heu enterat?
1: No.
2: Hi ha dos, un polític, que no em pregunteu el nom perquè no me'l sé, i la seva dona, que estaven en una controvèrsia, sí, amiguitos del Donald Trump i cosetes per aquí, ui, que han pagat una milionada per poder assistir a la Met Gala amb l'Anna Winter. Vale? Aquesta dona li han pagat moltíssim per poder assistir a la Met Gala, per tenir el privilegi d'assistir. Han portat uns vestits molt feos, fora de la temàtica, completament superbàsics, i han anat allà a fer-se la fotito, rollo, somos amables, estamos en tu pantalla y somos superdivertidos.
3: Però jo he de dir que el tema de la temàtica crec que res més la segueix com els celebrities i la gent com involucrada en l'espectacle, que, per exemple, hi ha... periodistes i hi ha com gent que també assisteix que realment no es vesteix de temàtica, sinó que es vesteix com elegant per una gala i ja està.
2: Exacte. Jo he trobat a faltar la Zendaya.
1: No hi va anar? Sí que hi va anar?
2: No.
1: Ah, no?
2: Aquest any no ha anat a la Met Gala. Si no, ja hauríem...
1: Bueno,
2: no
1: va de matís.
3: La Blake i...
2: Aquesta sí que ha vingut, crec, juraria. Pues no, con toda la cancel·lació i
3: sí,
2: això,
3: per
2: encara, encara ha vingut, però bueno, a tope.
0: Doncs pues bueno, nenes, acabem aquí amb la nostra gran secció i és que ara portarem un moment de vermutet per conèixer-nos entre totes.

0: Manonenes, aquí darrere teniu una foto nostra i és que avui serà el dia en què coneixeu les Gildes, perquè portem ja 16 setmanes fent el vermut juntes els dilluns a les 12. I tot i que esperem que entre les nostres divulgacions aquí a la ràdio ens hagu pogut anar coneixent, volem deixar-nos al descobert. Així que avui farem una petita secció de qui és més probable que entre nosaltres.
1: Quina pompa això, tio.
0: I home, aviam, és el moment de conèixer-nos. I una de les coses més maques potser que tenim entre nosaltres és que no només ens ajuntem a la ràdio, sinó que realment fem vida fora.
2: Hem fet moltes coses fora, de fet.
3: Jo crec que més fora que dintre ràdio.
2: Sí, home, evidentment.
3: Si aquest programa se sostés perquè nosaltres fem coses fora, perquè si no...
0: Doncs, nenes, al llarg de les puntes que us aniré fent, apareixen unes quantes fotos de darrere i així les nostres Gildes ens poden conèixer i veure aquelles que ho facin. I si no, nenes, ja sabeu, el web de Ràdio Rubí està en diferit. I anem a començar una miqueta amb les preguntes per veure qui de nosaltres faria aquesta cosa. Esteu preparades?
1: Sí, no. Preparades.
3: No, con todo,
1: ho intento.
0: Pues vinga, comencem amb una que és bastant chill, ¿vale? La primera. Qui és més probable de nosaltres que protagonitzi un reality show?
1: La Irene.
2: La Irene, totalment. Sí.
0: Perdoni,
1: no hi ha espai a dubte, qui em porti la contrària no té raó. La Irene. La Irene.
3: Però aquesta cara és de que tu també ho saps. No dissimulis.
1: La Irene, sí. Clarament.
4: Home, mireu on estem assegudes.
1: O sigui, no, jo un reality show de la Irene me'l miraria, ja, però sense pensar-ho.
2: I tots els memes i les frases cèlebres que pot crear aquesta dona, si us plau.
1: És que jo tindria una carpeta de stickers i jo em faria una conta Edit Irene Love. O sigui, i la Irene.
0: Vergüencita m'està donant, la veritat. Jo, hostia, és que jo quan ho vaig escriure aquesta secció de dir Están, vamos a conocernos, jo penso en reality show rollo La Isla, tal, una cosa així.
4: Ah, doncs aquí ningú.
1: També la Irene.
0: Sí.
1: També
0: la Irene. La mamarracha, claro que sí. Què passa? Que entre la Xina. Ara com el hormiguero, perquè entra la Irene.
1: Per mi, la Irene tot.
0: Doncs vinga. La següent és, qui té més possibilitats de morir primer en una pel·lícula de terror?
4: Uf, uau. Wow.
2: Jo crec que la Martina.
1: Jo. La Martina arriba tard.
3: No. Jo arribo tard, caic, se'm menja la primera, en plan, clar, però cauria pel forat.
0: La Martina sempre arribaria tard, llavors, en aquest cas... ja ens hauria matat a nosaltres.
2: No, no, perquè o sigui, s'entraria tard que hi ha un fantasma o algo en l'habitació. Llavors tu i jo sortiríem corrents i es quedaria en blanc, què està passant?
3: O al sortir corrents mentre bancaria i llavors ja em mataria sola.
1: Qui seria
3: sola,
1: la, cosa la que sobrevisqui? Perquè és que ara ho estic pensant i tampoc ens veig gaire.
2: No, jo crec que cap.
0: Jo et veig a tu, Mila, eh?
3: Sí, jo també veig a tu sobrevivir.
2: Ataque psicológico, ahí, el fantasma, ¿sabes?
1: Sí, no, no.
0: Però jo no te tengo a ti, miedo a ti, tu me tienes miedo a mí, saps? D'algun rollo así psicológico.
4: Fem una manipulació emocional al no, és que en realitat no me quieres matar. En realitat lo que tú tienes son problemas con tu padre.
1: Ja us salvaré en un apocalipsi.
0: Freud 101. Doncs anem la segona i és, qui és més probable que digui estic sortint mentre segueix en pijama?
4: La Martina.
1: Deixem endevinar-ho als oients, va. Després d'aquest programa.
3: Vinga, va. Vinga, va, podeu.
0: La Martina. A la Martina avui l'estan deixant escaldada, pobreta.
4: Martina, ets la millor, però en això no.
3: Gràcies.
4: En la puntualitat.
1: Té moltes altes precioses qualitats i per això l'estimem moltíssim.
4: Però aquesta no és una d'elles.
3: Però bueno, arribo, no?
4: Arribo tard.
1: Arriba, arriba.
4: Mejor tarde que nunca.
0: Us dono la següent. Aquesta... Comencem una miqueta així un puto más gracioso. I és... Qui és més probable que comenci a riure en un funeral i no pugui parar?
1: Ui. És que, mira, sabeu què crec que totes.
2: És que jo també t'anava a dir, jo crec que totes, perquè ens posaríem com a riure, o sigui, a comentar...
1: És que jo riuria i la Martina riuria i aquí ja riuria tothom.
4: Sí, sí. Però la Martina i jo en riem. En les pitjors situacions del món, la miro...
1: No, mira, la que riuria és la Sofi, llavors riuria la Martina i com la cara de la Martina rient fa molta gràcia perquè es contagia el riure, riuria amb totes.
0: Total.
3: Estic rebent massa, en plan, ja està.
1: No era crítica, era bo.
4: És bo, tens una risa contagiosa.
1: Clar,
4: gràcies. És bonic.
0: Jo, un dels problemes que em passa que jo crec que si comences a riure s'assabentaria a tothom perquè tinc un riure molt escandalós.
2: Això també és bonic.
3: El meu riure s'enganxa i el de la Irene
0: s'escolta. Pues nada, chica, que se reviva hasta el muerto y se empieza a reír con nosotras. La següent és... Qui és més... Potser us la dic o potser no, eh? Així de repente. Qui és més probable que sigui cancel·lada a xarxes?
4: La Mila.
2: La Mila, sí.
3: Sí?
0: No, jo crec que no.
1: Jo no crec que sigui la més probable. Perquè sí, jo puc dir coses funables, però normalment ho dic, però no tan funable.
3: No, sé. No, però les xarxes es faran nonchalant.
1: Clar, o sigui, jo sóc misteriosa a les xarxes, també.
2: I llavors qui creieu que seria?
0: Jo crec que tu, Sofia.
1: Jo crec que la Sofia.
4: Bueno.
1: Sí.
4: Home,
1: sí.
4: Tia, jo no dic mai la meva opinió. Bueno.
3: Sí, sí.
0: Girl,
3: sí.
0: Els barbuts ho desmenteixen.
4: Jo sóc com molt... Jo, haig de dir una cosa que m'agrada molt, com que la gent sàpiga en què lado de la política estoy i en què barco navego, ¿vale? Perquè a mi no... vull que se sàpiga aquesta part, però sí que és cert que mai comento res. O sigui, jo soc com una watcher de... Jo miro, però mai comento. Jo miro els comentaris de la gent, però mai comentaré no, clar, res a cap lloc. Jo doy un like tonto, o no lo doy, o algo, me,
1: jo
4: però
1: crec que seria la Irene.
2: Ah, pues jo crec que la Irene no...
1: No, no, és que la Sofia, jo la Sofia.
0: Sí, a sobre tu seràs futura cineasta, o sigui, qualsevol cosa que diguis et funaran.
4: Ah, no, no, sí,
3: això és veritat. Funen molt, funen molt.
1: I com més et gravin, més probabilitats que et funin, perquè més coses dius.
4: Em fa molta por, noies, això és un dels meus... Traumes,
1: no passa res, tindràs quatre suporters. Tia,
4: però una cosa...
3: Quatre persones anant al cine.
1: Club de fans.
4: No, farem un moment, que jo m'he fet cineasta per estar darrere de la càmera. Jo no vull que em gravi a mi ningú.
3: Ja, però t'han
2: entrevistat. M'estan dient entrevistes.
4: M'estan dient que ara ets a fer premsa. I claro, coses. Dic, doncs ja col·lega, però això no se'm dona bé a mi.
1: I... No pot ser tan misteriosa com jo, ¿vale? Només pot haver-hi una i ja està.
3: Misteriosa?
1: Clar, evidentment.
4: És lo que toca, és lo que toca.
0: Vinga, va, a veure si em sabreu respondre la següent. Qui és més probable que tingui una vida amorosa de telenovela?
2: La Mila.
1: Sí, sí. Què m'heu dit per riure-vos de mi? Jo, la Sofia.
4: De quin tipus de telenovela?
2: No, clar,
3: no, tio, la Sofia.
1: La Sofia, la Sofia, clarament.
4: De quin José tipus
3: Lorenzo,
4: de telenovela?
3: Mi propera telenovela, en plan rom-com.
2: Clar, però és que clar, no, clar, rom-com o...
1: La Sofia.
0: Mas rom, mas com?
4: Jo visc una història d'amor cada dia de la meva vida, llavors si voleu deixar-ho d'aquesta manera, ho podem deixar així.
0: Qué bueno. Mm-hmm.
4: Però jo, a mi no me veréis correr en fuego. Te follaste a mi hermana, Juan Lorenzo.
1: No, no, a mi tampoc.
4: Esta no me gusta.
0: Esta cosa no la trabajo y a mi no.
4: Les històries d'amor totes per mi, si les voleu, m'agraden.
0: Ui. La següent és, qui és més probable que es faci amic d'un desconegut o una benzinera? Rollo, primer lloc que va, pam, fot un col·lega,
2: la
0: pam.
2: La Mila també, sí, totalment. Sí.
1: Sí, no sé, sí. Però jo, crec,
2: Irene,
1: que totes, jo
2: també,
1: crec que totes,
3: sí. Jo, sí, jo sí. Crec que totes. Tipo, totes són com molt...
4: Sí. Jo no parlo amb la gent desconeguda, em fa molta vergonya.
1: Jo i la Irene, però juntes.
0: Sí. De la manita, mi amor.
4: Sí. No, no, sempre. Jo em quedo darrere mirant si són peligrosos, la gent amb la que esteu parlant.
3: Jo no sortiria del cotxe en una benzinera perquè jo estic acostumada a que surtin els meus pares, llavors jo no sortiria. Jo esperaria que em posin la benzina al cotxe.
4: Díselo. Princess Treatment, no? És que aquí... A més, si surt, després entrarà al cotxe tard, és igual.
3: Claro. No arrencarà el cotxe.
0: La següent pregunta que tenim és, qui és més probable que filtri un secret accidentalment?
4: Uau, no, ningú, eh?
3: Sí.
4: Aquí somos todas, creo que bastante...
1: Es que, sí, jo crec que ningú.
4: Piquito.
0: O sigui, jo crec que moltes vegades són bocazes amb coses que no importen, bueno, o tenen relativa
1: importància. No, però semblem bocazes, però realment mai diem.
2: Exacte,
1: jo super fora de lloc, saps? Ni, sí. Ni cap secret.
3: Jo també penso això.
4: Sí.
1: Només ens oblidem de dir que aquest programa és dilluns quan s'emet dir coses així, però no passa res. No, no. Veus, jo ni accidentalment, o sigui, ni expressament el puc filtrar.
0: Clar, és que, Gildas, us hem de reconèixer una cosa, us hem estat mentint tot aquest temps. Música d'atenció, ta-ta-ta. Nosaltres...
3: És que mi vida... Efectos sonoros.
0: Punts. Nosaltres els programes els gravem els divendres a les 5 de la tarda, tot i que s'emeten els dilluns a les 12, cada dues setmanes. Això la veritat, o sigui, aquí no canvia. Però llavors, res, que heu estat vivint una mica en una mentida, però som superbones actrius.
4: Ja està, noies sonades.
1: Tan bones actrius que vam dir que el coet aquest que va anar a la Lluna havia aterrat quan encara seguia una mica en òrbita.
0: Clar, però... és que aquell dia va ser un pamonera de dates molt...
3: Clar, a part, nosaltres esperàvem, òbviament, que aterrés, però és que imagineu-vos que no hagués aterrat i nosaltres ha anat superbé a l'Apolo 12. No, i Apolo 12 no, Artemis 2.
1: Mira, cadascú manifesta com vol, nosaltres volíem que hi hagués un aterratge segur i ho vam manifestar com vam poder, ja està.
4: No m'ho vam manifestar.
0: És que va ser tan graciós el moment de, en teoria, aclarirà la setmana que ve i aterrava aquell mateix dia. Jacob, que la balançista, sisplau, que no xapin el programa, sisplau, que sobrevisquen amb una miqueta de sol, per favor.
1: No, i jo havia de fer les PAP i la Bauna em va dir, com t'han anat les PAP? I jo no les havia ni fet. Molt bé.
2: A mi és supergreu. Digo, a veure, clar, és que no hauria de preguntar res.
0: A poc que està sobre la cara de la Mila, de quan li vas preguntar, què tal les PAP? Ella, oh, ia, oia.
1: Què és això, va empezar?
4: Qué loco, qué loco.
0: Bueno, nenes, la vida, la cosa, lo que tiene, la ràdio també miente, i en lo que tiene... Oh.
4: A veure...
0: És que m'ha volgut a dar. Què li farem? Vinga, va. La segona de totes que m'agrada molt és, qui és més probable que stalqueja algú durant dues hores i donar-li like sense voler? Pum.
2: Totes. Jo crec.
1: Jo és que li dono like als dos minuts sense voler.
4: Jo estic mirant a la Una i a la Martina així una mica, perquè no sé. La Una no tant, però jo crec que la Martina és capaç.
3: És que jo soc patosa. Jo ho intento, però jo...
2: Pobreta.
3: A mi m'ha passat. No?
4: No. Quina sort.
1: No, jo la Ona veig la típica que ho estaria fent tot superbé i de cop li cauria el mòbil darrere al sofà i no només et donaria un like, serien 26 likes seguir un missatge, jo, una vídeo trucada.
2: Sí, i un àudio també de sobte. Sí, sí, tam, jo crec que també ho crec. Sí.
1: Ho veig, això, ho veig. Déu meu, ojalà.
0: Mira, nenes, a mi aquesta m'encanta, que és si haguéssim comès un crim entre totes i ens pillessin, quina seria la primera de nosaltres en confessar-ho tot?
4: Ningú. Noies, és que en això
1: jo
4: som...
1: crec que som criminals nates i racistes.
0: No, no diguis. De ser, no podem dir no que som tan santes.
4: No som bocazes i jo no em xivaria de cap de vosaltres, sé que cap de vosaltres
3: això
4: us xivaria de mi. Ho
3: jo
4: tinc
3: crec,
4: claríssim.
3: Jo crec que si totes haguéssim comès el crim juntes, no sé quantos, jo crec que jo no diria res.
1: Home, no, però... Que, o sigui, com, potser el que està dient és com la que ho hauria de confusar, encara que ho hagués fet ella, saps? Com que més... com que es trencaria davant de la poli. No, sé
3: no delatar les altres per tu salvar-te.
1: Clar, no. O sigui, si hem fet un crim, o sigui, si tu has fet un crim, qui seria la primera com en caure i confessar-ho?
0: I de dir, senyor policia, he sigut jo, ens ha passat a nosaltres.
1: Jo això no ho diria.
3: Jo de dir que així no ho diria.
0: Sí. Bueno, agarro som
4: la Irene. No, jo és que em veig aguantando. O sigui, jo em veig parlant amb el policia durant potser 2 hores i la mentira va com cogiendo forma i me l'acabo creient jo mateixa. Me veo en esta posició 100%.
2: Hem estat 7 setmanes dient que si era dilluns, divendres, que sí que intentant mentir...
1: Mira el bé que se'ns ha donat, no?
2: Bueno,
1: de tallet.
2: Ho hem salvat bastant bé, jo crec que podríem... Mira, si jo hem pogut fins i tot mirar-ho de Sant Jordi, d'aquí a la Luna, d'aquí... Tot es pot, tot es pot.
3: Tot. Jo crec que sí.
0: Pues mira, nenes, després d'aquest supervermut en què ens heu pogut conèixer una miqueta més i hi ha hagut risses i de tot, acabem el programa d'avui. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Que vagi molt bé el dilluns i fins a la següent.
4: Dilluns!

Dissabte al ple de l'estat de la ciutat que Rubí arriba al tram final del mandat amb menys delinqüència, més inversió en manteniment i noves polítiques d'habitatge. L'alcaldessa reivindica projectes com el casino i l'avinguda de l'Estatut, mentre que en Comú Podem situa l'habitatge públic com una de les grans prioritats de ciutat.

i va retreure al govern manca d'ambició i respostes insuficients en habitatge, urbanitzacions, seguretat i manteniment. Els grups municipals també van posar sobre la taula la necessitat de definir un projecte de ciutat amb més participació i mirada de futur. Els castellers de Rubí afronten la Festa Major amb l'objectiu de recuperar la condició de colla de ple dret. Els escarlats preparen una diada amb 3 castells de 6 i una novetat destacada, una entrada a la plaça amb Pilar caminant. En esports, èxit rotund de l'Open Ciutat de Rubí de Petanca, celebrat aquest cap de setmana a Cova Solera.

0: Primer volem conèixer quina és la situació meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començam, com sempre, pel trànsit amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una jornada més aviat tranquil·la i, sobretot, calorosa. I és que avui la temperatura, fins i tot encara, ha de pujar 1 o 2 graus respecte a ahir. En alguns casos, sobretot al Pla de Lleida, també a les comarques metropolitanes, cap a l'interior de Tarragona, la Catalunya central, a totes aquestes contrades de 35 a 40 o 42 graus. Baixa una mica la temperatura, molt poc, a la Costa Brava. I compta aquesta tarda amb les tempestes de calor, que tindrem bàsicament al Pirineu Lleidatà, que s'acabaran desplaçant fins a la Catalunya central. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
0: I per agafar el trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga per saber com està a hores d'ara la situació a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana, perquè de moment no es registren incidències ni accidents ni avaries. Per tant, parlem a hores d'ara d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. A hores d'ara tenim retencions en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Tot plegat, destaquem la C58 amb retencions des de Sant Quirze i Sabadell en direcció Barcelona. Al Vallès trobem retencions, sobretot també a la AP7, amb retencions ja des de la Roca del Vallès fins a Montornès i des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, tot plegat en sentit sud. També trobem retencions de la C60 a la Roca en sentit nord durant 1,5 km. També cap a Barcelona hi ha 1 km de lentitud a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui. Pel que fa a la C16 trobem algun punt amb retencions a l'altura de Rubí en els dos sentits de la marxa, com a molt d'un quilòmetre. També és cert, però, que en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera, en direcció Barcelona, hi ha congestió també durant 1 km de retencions. Per altra banda, al Llobregat destaquem la B23 amb retencions, en aquest cas, des de Molins de Rei en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: Dissabte al matí es va celebrar el darrer ple de l'estat de la ciutat del mandat a menys d'un any de les eleccions municipals del maig de 2027. La sessió va començar amb la intervenció de l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, que va fer un balanç optimista dels 3 anys de govern. En el seu discurs va posar l'accent en la seguretat, assegurant que l'any 2025 havia estat el tercer any consecutiu de descens dels fets delictius i va criticar els partits de l'oposició per, segons va dir, utilitzar aquesta qüestió amb finalitats polítiques.
1: Evidentment que hi ha delictes que continuen requerint una resposta contundent i evidentment que encara ens queda feina per fer. I governar és afrontar els problemes amb realisme, ni amagant-los ni magnificant-los.
0: L'alcaldessa també va destacar les actuacions en manteniment i neteja de la ciutat, així com el pla de xoc per a les urbanitzacions. Entre les principals fites del mandat va assenyalar la recuperació del casino i les obres de l'avinguda de l'Estatut. Des d'En Comú Podem, socis de govern, el portaveu Andrés Medrano va situar l'habitatge com un dels grans reptes del municipi. Va defensar la intervenció pública en el mercat immobiliari i va reivindicar les polítiques impulsades per l'Ajuntament per ampliar el parc d'habitatge públic. Segons Medrano, en aquest mandat s'han destinat recursos a la compra d'habitatges, noves promocions de lloguer públic, la rehabilitació del parc municipal i ajuts al lloguer. També va situar el nou POM com una eina clau per incrementar el parc d'habitatge protegit.
2: Avui, massa persones destinen una part excessiva al seu sou o simplement no poden accedir a un habitatge. I això no és una fatalitat. És el resultat d'un mercat que, deixat actuar sense límits, posa l'enriquiment indecent d'alguns per davant de l'interès general. Per això cal intervenir al mercat immobiliari, no queda un altre. Igual que les societats regulen l'educació, la sanitat o el treball, també hem de garantir que l'habitatge compleixi una funció social. Això vol dir promoure habitatge assequible, prohibir l'especulació, prohibir directament l'especulació i protegir les persones més vulnerables.
0: Més enllà de l'habitatge, Medrano va reclamar millores en l'atenció sanitària, amb l'ampliació dels CAPs i més recursos per a salut mental. També va defensar la creació de més espais verds i refugis climàtics i va demanar reforçar els serveis públics i la participació ciutadana. Per la seva banda, l'Alternativa d'Unitat Popular va criticar el model de govern del PSC i va reclamar un canvi de rumb amb més participació ciutadana i polítiques més transformadores. La portaveu Marina Dolcet va assegurar que el govern estava més pendent de la contesta electoral que dels problemes estructurals de la ciutat i que això havia derivat en una gestió massa centrada en el dia a dia.
3: En aquest final de mandat, i ja des de fa cert temps, veiem un govern més preocupat per l'impacte de les properes eleccions i d'aquests temps foscos que ocupat en fer polítiques públiques valentes i que vagin a l'arrel dels problemes que tenim en habitatge, en mobilitat, en equipaments, en salut, en feina, en educació, en pobresa o en desigualtat. També veiem un govern cansat, també cremat internament.
0: Dolcet també va criticar la política d'habitatge i urbanisme del govern, va denunciar que no s'estaven utilitzant totes les eines municipals per frenar l'especulació i va qüestionar la centralitat del casino en el relat del mandat. La UB va reclamar més drets socials i una acció política més connectada amb els barris i els moviments socials. Des de Veïns per Rubí, el seu portaveu, Toni García, va posar el focus en la situació de les urbanitzacions que considera encara sense resposta suficient per part del consistori. I García va assegurar que les partides pressupostàries són insuficients i va qualificar el pla de xoc com una broma de mal gust.
4: Presentar un pla de xoc per a les 13 urbanitzacions que té Rubí amb un pressupost total de poc més d'un milió i mig d'euros en 2 anys, com ha explicat l'alcaldessa, per a nosaltres és una broma de mal gust i una burla a la gent que viu a les urbanitzacions. El problema és estructural i els responsables en els últims 23 anys són els governs liderats pel PSC.
0: També va advertir del deteriorament del dret a l'habitatge, assegurant que l'oferta pública no creix al ritme de les necessitats del municipi. El Partit Popular va situar la seguretat com una de les principals preocupacions de la ciutadania i va defensar la necessitat d'ajustar la ratio policial a la realitat de Rubí. La formació va remarcar que xerrar de seguretat no és generar alarma, sinó escoltar la realitat dels carrers, barris i comerços.
5: No parece razonable transmitir una imagen de normalidad absoluta cuando parte de los indicadores evolucionan negativamente y cuando muchos rubinenses expresan una sensación de pérdida de tranquilidad en determinados barrios. Rubí no puede presentarse como un oasis donde todos los problemas están resueltos ni donde cualquier crítica se interpreta como una exageración.
0: En matèria de mobilitat, el PP va criticar la supressió de places d'aparcament i va reclamar més planificació i aprofitament d'espais infrautilitzats. La portaveu de Vox, Nerea Andrés, va centrar el seu discurs en la seguretat, acusant el govern de negar durant anys els problemes de delinqüència i de voler presentar-se ara com una solució. També va qüestionar les dades oficials i va vincular la inseguretat amb les polítiques migratoris, reclamant més control dels empadronaments.
3: En Rubí, hay calles que van camino de ser zonas no-go y no voy a ser yo quien las nombre para que luego nos digan que si nosotros estigmatizamos barrios y ahora calles. Salgan a la calle, manden a los suyos si quieren pasar desapercibidos y las averiguan, porque las hay lamentablemente y no es algo que nosotros celebremos. Lo que lamentamos es que se cierre los ojos a esta realidad con tal de no darnos la razón, ni a nosotros ni a los vecinos.
0: Andrés va criticar també el model de ciutat basat en grans projectes, assegurant que els barris continuaven acumulant problemes de manteniment i serveis. Des d'Esquerra Republicana, la portaveu Montse Soler va fer una crida a recuperar l'ambició de ciutat i a tornar a creure en Rubí. Els republicans van defensar la necessitat d'un projecte clar de futur i van posar l'accent en habitatge, manteniment dels barris, cultura i desenvolupament econòmic.
6: Rubí necessita un projecte de ciutat amb una direcció clara. Necessita visió de futur. Per això des d'Esquerra volem dir a tothom: tornem a creure en Rubí. I això passa per tres grans objectius: una ciutat neta i cuidada, una ciutat cultural i esportiva i una ciutat on la gent pugui viure-hi i quedar-s'hi. En definitiva, una ciutat on viure millor.
0: Soler va defensar ampliar el parc públic d'habitatges, reforçar el comerç local i posar en valor el patrimoni industrial com a eina de futur per a la ciutat. Finalment, en el torn del PSC, el portaveu Rafael Hueto va allargar la mà a l'oposició per arribar a acords de ciutat. S'hi va adreçar especialment a Esquerra Republicana amb voluntat de diàleg i també al Partit Popular, a qui va situar com a dreta clàssica i democràtica, tot advertint que la col·laboració només serà possible si no es cau en discursos d'extrema dreta.
7: No estem al 2017. Aquest temps ja ha passat i les amenaces són unes altres. Ho comprovem dia a dia. Cal construir i cal treballar amb generositat i alçada de mires. No estem en temps de regat curt. Tots ens haurem equivocat, el govern segurament també. Estem a temps de pensar en el futur que més convé a aquesta ciutat. Nosaltres, per suposar, farem propòsit d'esmena. Esperem el mateix de vosaltres.
0: I canviant de tema, perquè els castellers de Rubí ja estan preparats per la festa major. Els escarlats, que estan treballant per tornar a ser colla de ple dret, faran 3 castells de 6 a la seva diada de dissabte 27 de juny. La cap de colla, Anna Gepes, ha explicat que estan només a 5 construccions de tornar a ser colla de ple dret, una mena de primera divisió dels castells que els permet tenir veu i vot a la coordinadora i formar part dels rànquings.
8: Són els 3 castells de 6, que fa poc van tenir un petit tastet bastant bo el dia 7 de juny, que vam tenir dia de Sant Adrià, i van portar 2, el 3 i el 4, i van sortir genial. Llavors això va ser un punt de motivació per la colla i va ser un ei que els tenim. I ara pues, ens falta afegir el 3 de 6 amb agulla, i ja està, estem treballant perquè surti tot genial i així podem portar una diada amb els 3 castells de 6.
0: A banda del 3 de 6, el 4 de 6 i el 3 de 6 amb agulla, els escarlats també tenen prevista una altra novetat per festa major: entrar a la plaça amb un pilar de 4 caminat.

0: Esports, l'Open Ciutat de Rubí de Petanca torna a ser un èxit rotund. Sisco Lara García.
1: Les aproximadament 300 persones inscrites per aquest Open de Petanca Internacional i a la nostra ciutat, amb 5 tripletes franceses en categoria masculina i una en categoria femenina, són els grans exemples del que ha estat una nova promoció de l'esport i de Rubí arreu de la geografia espanyola i internacional, sense cap mena de dubtes, dut a terme per la Unió Petanca Les Torres Rubí. A nivell competitiu, doncs, victòria en categoria femenina de la tripleta formada per l'Anna, la Diana i la May, mentre que en categoria masculina l'equip de l'Ignacio Egea va ser qui es va fer amb la victòria, tot i que aquesta vessant esportiva és important, però la més important és la social. Un cap de setmana en el qual també hem conegut que la Unió Atlètica Rubí té president per al pròxim mandat, després que només s'hagi presentat a la reelecció qui era l'actual president. El Jairo Lorenzo continuarà un mandat més al capdavant de l'entitat d'atletisme de la nostra ciutat.

ple de l'estat de la ciutat abans de les municipals del 2027 ha evidenciat les diferències entre govern i oposició sobre el futur de Rubí. Mentre l'executiu defensa la gestió en seguretat, manteniment i habitatge, els grups de l'oposició reclamen més respostes en urbanitzacions, serveis públics, participació i model de ciutat. La Generalitat assegura que el rodatge de The Last Druid a l'antic camp de golf ja compleix totes les mesures de seguretat després de mesos de polèmica per la pesta porcina africana. El projecte reprèn l'activitat mentre continuen les crítiques d'una part del veïnat. El Consorci de Residus del Vallès Occidental posa en marxa la campanya Petits Gestos, Grans Canvis per incrementar la recollida selectiva i reduir els residus. L'objectiu és promoure nous hàbits de reciclatge amb activitats als municipis de la comarca. En esports, cap de setmana d'èxit a Cova Solera amb l'Open Ciutat de Rubí de Petanca.

0: Dissabte es va celebrar el darrer ple de l'estat de la ciutat del mandat a Rubí, a menys d'un any de les eleccions municipals al maig de 2027. L'alcaldessa Ana Maria Martínez va obrir la sessió amb un balanç positiu dels 3 anys de govern. Va defensar les polítiques municipals en seguretat, assegurant que el 2025 havia estat el tercer any consecutiu de descens dels fets delictius i també va destacar actuacions en manteniment, neteja i urbanitzacions, així com projectes com la recuperació del casino o les obres de l'Avinguda de l'Estatut.
1: Evidentment que hi ha delictes que continuen requerint una resposta contundent i evidentment que encara ens queda feina per fer. I governar és afrontar els problemes amb realisme, ni amagant-los ni magnificant-los.
0: Des del govern, en Comú Podem va situar l'habitatge com un dels principals reptes de la ciutat. El seu portaveu, Andrés Medrano, va reivindicar les polítiques impulsades per ampliar el parc públic i també va reclamar millores en salut, més espais verds i reforçar els serveis públics. Per la seva banda, la UB va qüestionar el model de govern del PSC i va reclamar més participació ciutadana i polítiques més transformadores. La seva portaveu, Marina Dolcet, va assegurar que el govern està més pendent del context electoral que dels problemes estructurals de Rubí.
2: En aquest final de mandat, i ja des de fa cert temps, veiem un govern més preocupat per l'impacte de les properes eleccions i d'aquests temps foscos que ocupat en fer polítiques públiques valentes i que vagin a l'arrel dels problemes que tenim en habitatge, en mobilitat, en equipaments, en salut, en feina, en educació, en pobresa o en desigualtat. També veiem un govern cansat, també cremat internament.
0: Altres grups també van posar el focus en qüestions concretes. Veïns per Rubí va denunciar la manca de resposta a les necessitats de les urbanitzacions i va alertar de les dificultats d'accés a l'habitatge. El Partit Popular va tornar a situar la seguretat com una de les principals preocupacions de la ciutadania i va reclamar més presència policial i millores en mobilitat. Precisament la seguretat va centrar també bona part del discurs de vots. La seva portaveu, Nerea Andrés, va acusar el govern de minimitzar els problemes de delinqüència i va vincular la inseguretat amb les polítiques migratòries.
3: En Rubí hay calles que van camino de ser zonas no-go y no voy a ser yo quien las nombre para que luego nos digan que si nosotros estigmatizamos barrios y ahora calles. Salgan a la calle, manden a los suyos si quieren pasar desapercibidos y las averiguan. Porque las hay, lamentablemente, y no es algo que nosotros celebremos. Lo que lamentamos es que se cierre los ojos a esta realidad con tal de no darnos la razón, ni a nosotros ni a los vecinos.
0: Des d'Esquerra Republicana, Montse Soler va defensar recuperar l'ambició de ciutat amb més habitatge públic, suport al comerç i una aposta per la cultura i el patrimoni industrial. Finalment, el PSC va tancar el debat obrint la porta a acords amb altres grups municipals per impulsar projectes de ciutat. I després de mesos de polèmica, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, ha assegurat que el rodatge de la pel·lícula de Last Druid a l'antic camp de golf compleix actualment tots els requisits de seguretat. Cal recordar que la Generalitat i l'Incasòl van autoritzar la gravació d'aquest film, protagonitzat per Russell Crowe, el mes de febrer. 3 mesos després, però, el rodatge es va aturar perquè la productora no complia les mesures de protecció exigides per evitar la propagació de la pesta porcina africana. Ara, segons el conseller, la situació s'ha regularitzat.
4: Les restriccions d'accés al medi natural eren per l'esbarjo i el lleure. Les activitats econòmiques estan permeses, però sempre i quan es compleixin uns requisits, un tancament. Un tancament i un control i desinfecció de les entrades i sortides.
0: Ordeig ha justificat així que es puguin desenvolupar activitats en aquest entorn natural mentre la ciutadania continua tenint restringit l'accés a les zones afectades. Ho ha explicat en un reportatge de TV3 signat pel periodista rubinenc Rubén Cabús. Segons detalla el reportatge, la productora ha implantat diverses mesures de seguretat. D'una banda, s'ha instal·lat una tanca abans d'arribar al set de rodatge per impedir el pas dels senglars. De l'altra, tots els vehicles que accedeixen a l'espai i són desinfectats tant a l'entrada com a la sortida. Gràcies a aquestes actuacions, el rodatge s'ha reprès i fins i tot s'han habilitat nous sets i localitzacions per a la producció. El reportatge de TV3 també recull l'opinió d'alguns veïns. La majoria es mostren crítics amb l'autorització del rodatge i consideren incoherent que es permeti aquesta activitat mentre la població té prohibit accedir a zones naturals restringides. I el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha presentat el nou programa comarcal de sensibilització sobre residus, petits gestos, grans canvis, una iniciativa que vol augmentar la recollida selectiva, reduir la fracció resta i promoure nous hàbits de consum i reciclatge als municipis de la comarca. El president del Consorci, Rafa Hueto, admet que la situació actual encara té marge de millora i assegura que les grans ciutats continuen sent el principal repte.
5: Estaríem en un aprovat molt justet, perquè sí que hi ha poblacions que compleixen amb els objectius de recollida selectiva de residus, però d'altres que no. En termes generals, aquelles poblacions que són més petites o mitjanes, doncs sí que tenen implantats sistemes més eficients de recollida, i les grans ciutats és l'assignatura pendent. És aquí on en els propers anys haurem de fer un salt qualitatiu i quantitatiu en la millora de la recollida selectiva.
0: La campanya es desplegarà durant aquest any i el següent amb punts informatius, activitats itinerants, presència en festes majors i accions en escoles, equipaments esportius i espais comunitaris. L'objectiu és acostar el missatge a la vida quotidiana i reforçar la idea que la gestió de residus és una responsabilitat compartida. Des del Consorci també remarquen que reduir residus i separar millor no només té un impacte ambiental, sinó també econòmic. Així ho resumeix Hueto.
5: És que els petits gestos, allò que fem sense pensar en la nostra vida quotidiana, té un impacte i genera grans canvis, i és important que siguem conscients.
0: Amb aquest programa, el Consorci confia millorar els resultats de recollida selectiva i avançar cap als objectius marcats per la normativa europea. I com cada any, coincidint amb la Festa Major, l'Ajuntament de Rubí ha activat el dispositiu de prevenció, informació i atenció davant possibles violències masclistes i LGTBI-fòbiques. L'objectiu és garantir que la celebració sigui un espai segur, inclusiu i respectuós per a tothom. Per fer-ho, s'habilitaran diversos punts liles als espais amb més afluència de públic. Aquests punts oferiran informació sobre les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, assessorament a les persones que ho necessitin i acompanyament en cas que es produeixi alguna agressió. Durant la Festa Major hi haurà dos punts liles. El primer estarà situat a l'Escardívol i funcionarà dijous 26 de juny de les 11 de la nit a 4:45 de la matinada, divendres de les 11 de la nit a 6:45 del matí i dissabte de les 11 de la nit a 4:00 de la matinada. El segon punt s'ubicarà a la Fira d'Atraccions de Rubí Forma. En aquest cas estarà obert dijous i divendres de les 9 del vespre a 3:45 de la matinada i dissabte de les 9 del vespre a 4:45. En cas de necessitar ajuda, també es podrà contactar amb el telèfon d'emergències 112 o amb el 900 900 120, a la línia gratuïta i confidencial d'atenció a les violències masclistes, operativa les 24 hores del dia. També es podrà telefonar al servei Arcoiris 028 d'atenció al col·lectiu LGTBI+, que funciona igualment de manera gratuïta i confidencial. A més, aquesta Festa Major servirà per estrenar la campanya Sense Respecte No Hi Ha Festa, una iniciativa que posa l'accent en la responsabilitat compartida de tota la ciutadania. La campanya inclou diversos missatges que conviden a reflexionar sobre actituds i comportaments que sovint es normalitzen en els espais d'oci i de festa.

0: informació esportiva, la petanca rubinenca torna a marcar l'agenda del cap de setmana. Cisco Lara García.
1: La victòria en aquest Open Internacional de Petanca en categoria femenina va ser per la tripleta Anna, Diana i May, mentre que categoria masculina l'equip de l'Ignacio Egea va ser qui es va dur la victòria, tot i que la vessant esportiva és important, però potser una mica més la social, amb un gran ambient tant dissabte com diumenge a les instal·lacions de Covas Solera i aquesta, doncs, competició organitzada per la Unió Petanca a les Torres Rubí, una gran festa, doncs, social i una gran festa esportiva, fins i tot portant el nom de Rubí arreu de la geografia europea, perquè hi havia equips d'arreu d'Espanya, però també arribats des de França. A partir d'aquí, pel que fa a l'atletisme, hem de parlar de la Unió Atlètica Rubí, tot i que des de la seva vessant dels despatxos. I és que aquest divendres es confirmava que Jairo Lorenzo continuarà al capdavant de l'entitat, president que s'ha reelegit després de que fos l'única candidatura presentada en les eleccions. Jairo Lorenzo fa un any que està al càrrec.

0: I quan passen 30 minuts de les 8 del dematí, és moment, com sempre, de saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui, i ho fem de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una jornada més aviat tranquil·la i, sobretot, calorosa, i és que avui la temperatura, fins i tot encara, ha de pujar un o dos graus respecte a ahir. En alguns casos, sobretot al Pla de Lleida, també a les comarques metropolitanes, cap a l'interior de Tarragona, la Catalunya central, a totes aquestes contrades de 35 a 40 o 42 graus. Baixa una mica la temperatura, molt poc, a la Costa Brava. I compta aquesta tarda amb les tempestes de calor, que tindrem bàsicament al Pirineu Lleidatà, que s'acabaran desplaçant fins a la Catalunya central. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
0: I ara connectem amb el RAC i amb Ferran Aràndiga per saber com està la situació a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns. Fins ara teníem força tranquil·litat en quan no es registraven accidents ni avariats, però fa tot just una estona registrem un accident a l'A2 a l'altura d'Esparreguera que en direcció a Barcelona doncs talla un carril de circulació i provoca 2 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat que continuen afectant a la circulació de les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès es destaca l'AP7 amb congestió entre Mollet del Vallès i Barberà en sentit sud, i també la C58, encara amb retencions intermitents des de Sant Quirze en direcció Barcelona. A hores d'ara, la C16 circula amb fluïdesa menys alguna petita congestió de poc menys d'un quilòmetre que hi ha en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera. També des del Llobregat queden retencions puntuals des de l'A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, merci. Que vagi bé.

L'equip de govern va defensar dissabte al ple de l'estat de la ciutat que Rubí arriba al tram final del mandat amb menys delinqüència, més inversió en manteniment i noves polítiques d'habitatge. L'alcaldessa reivindica projectes com el casino i l'avinguda de l'Estatut, mentre que en Comú Podem situa l'habitatge públic com una de les grans prioritats de ciutat. L'oposició va reclamar un canvi de rumb per Rubí i va retreure al govern manca d'ambició i respostes insuficients en habitatge, urbanitzacions, seguretat i manteniment. Els grups municipals també van posar sobre la taula la necessitat de definir un projecte de ciutat amb més participació i mirada de futur.

Els castellers de Rubí afronten la festa major amb l'objectiu de recuperar la condició de colla de ple dret. Els escarlats preparen una diada amb 3 castells de 6 i una novetat destacada, una entrada a la plaça amb Pilar caminant.

0: Dissabte al matí es va celebrar el darrer ple de l'estat de la ciutat del mandat, a menys d'un any de les eleccions municipals del maig de 2027. La sessió va començar amb la intervenció de l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, que va fer un balanç optimista dels 3 anys de govern. En el seu discurs va posar l'accent en la seguretat, assegurant que l'any 2025 havia estat el tercer any consecutiu de descens dels fets delictius i va criticar els partits de l'oposició per, segons va dir, utilitzar aquesta qüestió amb finalitats polítiques.
1: Evidentment que hi ha delictes que continuen requerint una resposta contundent i evidentment que encara ens queda feina per fer. I governar és afrontar els problemes amb realisme, ni amagant-los ni magnificant-los.
0: L'alcaldessa també va destacar les actuacions en manteniment i neteja de la ciutat, així com el pla de xoc per a les urbanitzacions. Entre les principals fites del mandat va assenyalar la recuperació del casino i les obres de l'avinguda de l'Estatut. Des d'En Comú Podem, socis de govern, el portaveu Andrés Medrano va situar l'habitatge com un dels grans reptes del municipi. Va defensar la intervenció pública en el mercat immobiliari i va reivindicar les polítiques impulsades per l'Ajuntament per ampliar el parc d'habitatge públic. Segons Medrano, en aquest mandat s'han destinat recursos a la compra d'habitatges, noves promocions de lloguer públic, la rehabilitació del parc municipal i ajuts al lloguer. També va situar el nou POM com una eina clau per incrementar el parc d'habitatge protegit.
2: Avui, massa persones destinen una part excessiva al seu sou o simplement no poden accedir a un habitatge. I això no és una fatalitat. És el resultat d'un mercat que, deixat actuar sense límits, posa l'enriquiment indecent d'alguns per davant de l'interès general. Per això cal intervenir al mercat immobiliari, no queda un altre. Igual que les societats regulen l'educació, la sanitat o el treball, també han de garantir que l'habitatge compleixi una funció social. Això vol dir promoure habitatge assequible, prohibir l'especulació, prohibir directament l'especulació i protegir les persones més vulnerables.
0: Més enllà de l'habitatge, Medrano va reclamar millores en l'atenció sanitària, amb l'ampliació dels CAPs i més recursos per a salut mental. També va defensar la creació de més espais verds i refugis climàtics i va demanar reforçar els serveis públics i la participació ciutadana. Per la seva banda, l'Alternativa d'Unitat Popular va criticar el model de govern del PSC i va reclamar un canvi de rumb amb més participació ciutadana i polítiques més transformadores. La portaveu Marina Dolcet va assegurar que el govern estava més pendent de la contesta electoral que dels problemes estructurals de la ciutat i que això havia derivat en una gestió massa centrada en el dia a dia.
3: En aquest final de mandat, i ja des de fa cert temps, veiem un govern més preocupat per l'impacte de les properes eleccions i d'aquests temps foscos que ocupat en fer polítiques públiques valentes i que vagin a l'arrel dels problemes que tenim en habitatge, en mobilitat, en equipaments, en salut, en feina, en educació, en pobresa o en desigualtat. També veiem un govern cansat, també cremat internament.
0: Dolcet també va criticar la política d'habitatge i urbanisme del govern, va denunciar que no s'estaven utilitzant totes les eines municipals per frenar l'especulació i va qüestionar la centralitat del casino en el relat del mandat. La UB va reclamar més drets socials i una acció política més connectada amb els barris i els moviments socials. Des de Veïns per Rubí, el seu portaveu, Toni García, va posar el focus en la situació de les urbanitzacions que considera encara sense resposta suficient per part del consistori. García va assegurar que les partides pressupostàries són insuficients i va qualificar el pla de xoc com una broma de mal gust.
4: Presentar un pla de xoc per a les 13 urbanitzacions que té Rubí amb un pressupost total de poc més d'un milió i mig d'euros en 2 anys, com ha explicat l'alcaldessa, per a nosaltres és una broma de mal gust i una burla a la gent que viu a les urbanitzacions. El problema és estructural i els responsables en els últims 23 anys són els governs liderats pel PSC.
0: També va advertir del deteriorament del dret a l'habitatge, assegurant que l'oferta pública no creix al ritme de les necessitats del municipi. El Partit Popular va situar la seguretat com una de les principals preocupacions de la ciutadania i va defensar la necessitat d'ajustar la ratio policial a la realitat de Rubí. La formació va remarcar que xerrar de seguretat no és generar alarma, sinó escoltar la realitat dels carrers, barris i comerços.
5: No parece razonable transmitir una imagen de normalidad absoluta cuando parte de los indicadores evolucionan negativamente y cuando muchos rubinenses expresan una sensación de pérdida de tranquilidad en determinados barrios. Rubí no puede presentarse como un oasis donde todos los problemas están resueltos ni donde cualquier crítica se interpreta como una exageración.
0: En matèria de mobilitat, el PP va criticar la supressió de places d'aparcament i va reclamar més planificació i aprofitament d'espais infrautilitzats. La portaveu de Vox, Nerea Andrés, va centrar el seu discurs en la seguretat, acusant el govern de negar durant anys els problemes de delinqüència i de voler presentar-se ara com una solució. També va qüestionar les dades oficials i va vincular la inseguretat amb les polítiques migratòries, reclamant més control dels empadronaments.
3: En Rubí, hay calles que van camino de ser zonas no-go y no voy a ser yo quien las nombre para que luego nos digan que si nosotros estigmatizamos barrios y ahora calles. Salgan a la calle, manden a los suyos si quieren pasar desapercibidos y las averiguan. Porque las hay, lamentablemente, y no es algo que nosotros celebremos. Lo que lamentamos es que se cierre los ojos a esta realidad con tal de no darnos la razón, ni a nosotros ni a los vecinos.
0: Andrés va criticar també el model de ciutat basat en grans projectes, assegurant que els barris continuaven acumulant problemes de manteniment i serveis. Des d'Esquerra Republicana, la portaveu Montse Soler va fer una crida a recuperar l'ambició de ciutat i a tornar a creure en Rubí. Els republicans van defensar la necessitat d'un projecte clar de futur i van posar l'accent en habitatge, manteniment dels barris, cultura i desenvolupament econòmic.
6: Rubí necessita un projecte de ciutat amb una direcció clara. Necessita visió de futur. Per això des d'Esquerra volem dir a tothom: tornem a creure en Rubí. I això passa per tres grans objectius: una ciutat neta i cuidada, una ciutat cultural i esportiva i una ciutat on la gent pugui viure-hi i quedar-s'hi. En definitiva, una ciutat on viure millor.
0: Soler va defensar ampliar el parc públic d'habitatge, reforçar el comerç local i posar en valor el patrimoni industrial com a eina de futur per a la ciutat. Finalment, en el torn del PSC, el portaveu Rafael Hueto va allargar la mà a l'oposició per arribar a acords de ciutat. S'hi va adreçar especialment a Esquerra Republicana amb voluntat de diàleg i també al Partit Popular, a qui va situar com a dreta clàssica i democràtica, tot advertint que la col·laboració només serà possible si no es cau en discursos d'extrema dreta.
7: No estem al 2017. Aquest temps ja ha passat i les amenaces són unes altres. Ho comprovem dia a dia. Cal construir i cal treballar amb generositat i alçada de mires. No estem en temps de regat curt. Tots ens haurem equivocat. El govern segurament també. Estem a temps de pensar en el futur que més convé a aquesta ciutat. Nosaltres, per suposar, farem propòsit d'esmena. Esperem el mateix de vosaltres.
0: I canviant de tema, perquè els castellers de Rubí ja estan preparats per la festa major. Els escarlats, que estan treballant per tornar a ser colla de ple dret, faran 3 castells de 6 a la seva diada de dissabte 27 de juny. La cap de colla, Anna Gepes, ha explicat que estan només a 5 construccions de tornar a ser colla de ple dret, una mena de primera divisió dels castells que els permet tenir veu i vot a la coordinadora i formar part dels rànquings.
8: Són els 3 castells de 6, que fa poc van tenir un petit tastet bastant bo el dia 7 de juny, que van tenir dia de Sant Adrià, i van portar 2, el 3 i el 4, i van sortir genial. Llavors això va ser un punt de motivació per la colla i va ser un ei que els tenim, i ara pues, ens falta afegir el 3 de 6 amb agulla i ja està, estem treballant perquè surti tot genial i així podem portar una diada amb els 3 castells de 6.
0: A banda del 3 de 6, el 4 de 6 i el 3 de 6 amb agulla, els escarlats també tenen prevista una altra novetat per festa major: entrar a la plaça amb un pilar de 4 caminants.

0: esports, l'Open Ciutat de Rubí de Petanca torna a ser un èxit rotund. Sisko Lara García.
1: Les aproximadament 300 persones inscrites per aquest Open de Petanca Internacional i a la nostra ciutat, amb 5 tripletes franceses en categoria masculina i una en categoria femenina, són els grans exemples del que ha estat una nova promoció de l'esport i de Rubí arreu de la geografia espanyola i internacional, sense cap mena de dubtes, dut a terme per la Unió Petanca Les Torres Rubí. A nivell competitiu, doncs, victòria en categoria femenina de la tripleta formada per l'Anna, la Diana i la May, mentre que en categoria masculina l'equip de l'Ignacio Egea va ser qui es va fer amb la victòria, tot i que aquesta vessant esportiva és important, però la més important és la social. Un cap de setmana en el qual també hem conegut que la Unió Atlètica Rubí té president per al pròxim mandat, després que només s'hagi presentat a la reelecció qui era l'actual president. El Jairo Lorenzo continuarà un mandat més al capdavant de l'entitat d'atletisme de la nostra ciutat.

de l'estat de la ciutat abans de les municipals del 2027 ha evidenciat les diferències entre govern i oposició sobre el futur de Rubí. Mentre l'executiu defensa la gestió en seguretat, manteniment i habitatge, els grups de l'oposició reclamen més respostes en urbanitzacions, serveis públics, participació i model de ciutat. La Generalitat assegura que el rodatge de l'As Druid a l'antic camp de golf ja compleix totes les mesures de seguretat després de mesos de polèmica per la pesta porcina africana. El projecte reprèn l'activitat mentre continuen les crítiques d'una part del veïnat. El Consorci de Residus del Vallès Occidental posa en marxa la campanya Petits Gestos, Grans Canvis per incrementar la recollida selectiva i reduir els residus. L'objectiu és promoure nous hàbits de reciclatge amb activitats als municipis de la comarca. En esports, cap de setmana d'èxit a Cova Solera amb l'Open Ciutat de Rubí de Petanca.

0: Dissabte es va celebrar el darrer ple de l'estat a la ciutat del mandat a Rubí, a menys d'un any de les eleccions municipals al maig de 2027. L'alcaldessa Ana Maria Martínez va obrir la sessió amb un balanç positiu dels 3 anys de govern. Va defensar les polítiques municipals en seguretat, assegurant que el 2025 havia estat el 3er any consecutiu de descens dels fets delictius i també va destacar actuacions en manteniment, neteja i urbanitzacions, així com projectes com la recuperació del casino o les obres de l'Avinguda de l'Estatut.
1: Evidentment que hi ha delictes que continuen requerint una resposta contundent i evidentment que encara ens queda feina per fer. I governar és afrontar els problemes amb realisme, ni amagant-los ni magnificant-los.
0: Des del govern, en Comú Podem va situar l'habitatge com un dels principals reptes de la ciutat. El seu portaveu, Andrés Medrano, va reivindicar les polítiques impulsades per ampliar el parc públic i també va reclamar millores en salut, més espais verds i reforçar els serveis públics. Per la seva banda, la UP va qüestionar el model de govern del PSC i va reclamar més participació ciutadana i polítiques més transformadores. La seva portaveu, Marina Dolcet, va assegurar que el govern està més pendent del context electoral que dels problemes estructurals de Rubí.
2: En aquest final de mandat, i ja des de fa cert temps, veiem un govern més preocupat per l'impacte de les properes eleccions i d'aquests temps foscos que ocupat en fer polítiques públiques valentes i que vagin a l'arrel dels problemes que tenim en habitatge, en mobilitat, en equipaments, en salut, en feina, en educació, en pobresa o en desigualtat. També veiem un govern cansat, també cremat internament.
0: Altres grups també van posar el focus en qüestions concretes. Veïns per Rubí va denunciar la manca de resposta a les necessitats de les urbanitzacions i va alertar de les dificultats d'accés a l'habitatge. El Partit Popular va tornar a situar la seguretat com una de les principals preocupacions de la ciutadania i va reclamar més presència policial i millores en mobilitat. Precisament la seguretat va centrar també bona part del discurs de vots. La seva portaveu, Nerea Andrés, va acusar el govern de minimitzar els problemes de delinqüència i va vincular la inseguretat amb les polítiques migratòries.
3: En Rubí hay calles que van camino de ser zonas no-go y no voy a ser yo quien las nombre para que luego nos digan que si nosotros estigmatizamos barrios y ahora calles. Salgan a la calle, manden a los suyos si quieren pasar desapercibidos y las averiguan. Porque las hay, lamentablemente, y no es algo que nosotros celebremos. Lo que lamentamos es que se cierre los ojos a esta realidad con tal de no darnos la razón, ni a nosotros ni a los vecinos.
0: Des d'Esquerra Republicana, Montse Soler va defensar recuperar l'ambició de ciutat amb més habitatge públic, suport al comerç i una aposta per la cultura i el patrimoni industrial. Finalment, el PSC va tancar el debat obrint la porta a acords amb altres grups municipals per impulsar projectes de ciutat. I després de mesos de polèmica, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, ha assegurat que el rodatge de la pel·lícula de Last Druid a l'antic camp de golf compleix actualment tots els requisits de seguretat. Cal recordar que la Generalitat i l'Incasòl van autoritzar la gravació d'aquest film, protagonitzat per Russell Crowe, al mes de febrer. 3 mesos després, però, el rodatge es va aturar perquè la productora no complia les mesures de protecció exigides per evitar la propagació de la pesta porcina africana. Ara, segons el conseller, la situació s'ha regularitzat.
4: Les restriccions d'accés al medi natural eren per l'esbarjo i el lleure. Les activitats econòmiques estan permeses, però sempre i quan es compleixin uns requisits, un tancament. Un tancament i un control i desinfecció de les entrades i sortides.
0: Ordeig ha justificat així que es puguin desenvolupar activitats en aquest entorn natural, mentre la ciutadania continua tenint restringit l'accés a les zones afectades. Ho ha explicat en un reportatge de TV3 signat pel periodista rubinenc Rubén Cabús. Segons detalla el reportatge, la productora ha implantat diverses mesures de seguretat. D'una banda, s'ha instal·lat una tanca abans d'arribar al set de rodatge per impedir el pas dels senglars. De l'altra, tots els vehicles que accedeixen a l'espai i són desinfectats tant a l'entrada com a la sortida. Gràcies a aquestes actuacions, el rodatge s'ha reprès i fins i tot s'han habilitat nous sets i localitzacions per a la producció. El reportatge de TV3 també recull l'opinió d'alguns veïns. La majoria es mostren crítics amb l'autorització del rodatge i consideren incoherent que es permeti aquesta activitat mentre la població té prohibit accedir a zones naturals restringides. I el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha presentat el nou programa comarcal de sensibilització sobre residus, petits gestos, grans canvis, una iniciativa que vol augmentar la recollida selectiva, reduir la fracció resta i promoure nous hàbits de consum i reciclatge als municipis de la comarca. El president del Consorci, Rafa Hueto, admet que la situació actual encara té marge de millora i assegura que les grans ciutats continuen sent el principal repte.
5: Estaríem en un aprovat molt justet, perquè sí que hi ha poblacions que compleixen amb els objectius de recollida selectiva de residus, però d'altres que no. En termes generals, aquelles poblacions que són més petites o mitjanes, doncs sí que tenen implantats sistemes més eficients de recollida, i les grans ciutats és l'assignatura pendent. És aquí on en els propers anys haurem de fer un salt qualitatiu i quantitatiu en la millora de la recollida selectiva.
0: La campanya es desplegarà durant aquest any i el següent amb punts informatius, activitats itinerants, presència en festes majors i accions en escoles, equipaments esportius i espais comunitaris. L'objectiu és acostar el missatge a la vida quotidiana i reforçar la idea que la gestió de residus és una responsabilitat compartida. Des del Consorci també remarquen que reduir residus i separar millor no només té un impacte ambiental, sinó també econòmic. Així ho resumeix
5: Hueto. Que els petits gestos, allò que fem sense pensar en la nostra vida quotidiana, té un impacte i genera grans canvis, i és important que siguem conscients.
0: Amb aquest programa, el Consorci confia millorar els resultats de recollida selectiva i avançar cap als objectius marcats per la normativa europea. I com cada any, coincidint amb la Festa Major, l'Ajuntament de Rubí ha activat el dispositiu de prevenció, informació i atenció davant possibles violències masclistes i LGTBI-fòbiques. L'objectiu és garantir que la celebració sigui un espai segur, inclusiu i respectuós per a tothom. Per fer-ho, s'habilitaran diversos punts liles als espais amb més afluència de públic. Aquests punts oferiran informació sobre les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, assessorament a les persones que ho necessitin i acompanyament en cas que es produeixi alguna agressió. Durant la Festa Major hi haurà dos punts liles. El primer estarà situat a l'Escardívol i funcionarà dijous 26 de juny de les 11 de la nit a 4:45 de la matinada, divendres de les 11 de la nit a 6:45 del matí i dissabte de les 11 de la nit a 4:00 de la matinada. El segon punt s'ubicarà a la Fira d'Atraccions de Rubí Forn. En aquest cas estarà obert dijous i divendres de les 9 del vespre a 3:45 de la matinada i dissabte de les 9 del vespre a 4:45. En cas de necessitar ajuda, també es podrà contactar amb el telèfon d'emergències 112 o amb el 900 900 120, a la línia gratuïta i confidencial d'atenció a les violències masclistes, operativa les 24 hores del dia. També es podrà telefonar al servei Arcoiris 028 d'atenció al col·lectiu LGTBI+, que funciona igualment de manera gratuïta i confidencial. A més, aquesta Festa Major servirà per estrenar la campanya Sense Respecte No Hi Ha Festa, una iniciativa que posa l'accent en la responsabilitat compartida de tota la ciutadania. La campanya inclou diversos missatges que conviden a reflexionar sobre actituds i comportaments que sovint es normalitzen en els espais d'oci i de festa.

0: En informació esportiva, la petanca rubinenca torna a marcar l'agenda del cap de setmana. Sisko Lara García.
1: La victòria en aquest Open Internacional de Petanca en categoria femenina va ser per la tripleta Anna, Diana i May, mentre que categoria masculina l'equip de l'Ignacio Egea va ser qui es va dur la victòria, tot i que la vessant esportiva és important, però potser una mica més la social, amb un gran ambient tant dissabte com diumenge a les instal·lacions de Covasolera i aquesta, doncs, competició organitzada per la Unió Petanca a les Torres Rubí, una gran festa, doncs, social i una gran festa esportiva, fins i tot portant el nom de Rubí arreu de la geografia europea, perquè hi havia equips d'arreu d'Espanya, però també arribats des de França. A partir d'aquí, pel que fa a l'atletisme, hem de parlar de la Unió Atlètica Rubí, tot i que des de la seva vessant dels despatxos. I és que aquest divendres es confirmava que Jairo Lorenzo continuarà al capdavant de l'entitat, president que surt reelegit després de que fos l'única candidatura presentada en les eleccions. Jairo Lorenzo fa un any que està al càrrec.

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major.
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
2: Sonido Vinilo.
3: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
2: Sonido Vinilo.
3: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
2: Sonido Vinilo. Con José Verde.
4: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

Minuts de les 9 del matí, deixem enrere aquesta primera hora més informativa i entrem ara en una nova part del Rubí al dia amb una segona hora que avui ens durà de la Rebelda de Sant Joan, els grans esdeveniments internacionals, passant també per la sostenibilitat i l'actualitat de ciutat. Començarem xerrant d'una qüestió molt vinculada a aquestes dates. Entrevistarem Núria Ventura, propietari de Gràfiques Ventura, per xerrar de la venda de petards coincidint en la Rebelda de Sant Joan que deien que se celebra demà i de com es viu aquesta qüestió des dels diferents sectors i sensibilitats. Després canviarem completament d'escala per conèixer un projecte amb segell rubinenc que travessarà fronteres aquest estiu. Conversarem amb Emma Penya, directora de màrqueting i comunicació de Morillo Energy, perquè ens expliqui com l'empresa participarà en la il·luminació de més de 60 grans esdeveniments entre Espanya i Portugal. Tot seguit, arribarà la secció de residus amb Eva Andreu, tècnica del Servei d'Educació de Residus. Aquí xerrarem sobre l'ambientalització de la Festa Major i de quines mesures es posen en marxa perquè una celebració d'aquestes dimensions sigui cada vegada més sostenible. Després serà el moment de la secció d'esports amb el repàs habitual de l'actualitat esportiva local i abans de canviar d'hora escoltarem una nova recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 en punt obrirem l'espai de debat amb la tertúlia conduïda ara sí pel Toni Bravo, avui amb Marta Casas, Rosa Latorre, Xavi Bonastre i Lídia Justec per comentar alguns dels temes que han marcat els darrers dies. I a partir de les 11, canvi de veus al capdavant del programa perquè Albert Soler prendrà el relleu per conversar amb Isabel Rey, presidenta de Sant Galderic, i després arribarà el temps del cinema i les sèries amb els crítics Jacint Fornols i Víctor Pérez, que ens duran les seves recomanacions i l'anàlisi audiovisual. Començam!

0: demà arriba una de les nits més esperades de l'any, la Rebel de Sant Joan, i avui volem saber com s'estan vivint aquests dies previs als punts de venda de petards al municipi. Ens acompanya na Núria Ventura, de Gràfiques Ventura. Núria, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, que són dies, sé que són dies de molta, molta feina i aneu a tope.
1: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per cridar-me.
0: Com esteu vivint aquests dies de previs de Sant Joan? Es nota molt aquest moviment?
1: Bueno, sí que es comença a notar, el que passa que, bueno, ha hagut un cap de setmana que la gent ja sabem que amb la calor pues, se'n va cap a la platja o se'n va d'estiueig. Llavors la venda de moment està encara una mica tranquil·la, més hi ha més moviment a la tarda que al matí. Però esperem que entre avui i demà la gent pues, s'animi, perquè clar, a tothom li agrada esperar-se a última hora perquè li fa com una mica de cosa tindre els petards a casa.
0: La gent s'espera a última hora, però les casetes estan posades des de fa temps. Quan comença realment per vosaltres la campanya de Sant Joan? Perquè no són només les casetes.
1: Bueno, aviam, el local que tenim al carrer Sant Pere, normalment la venda la tenim tot l'any, però quan s'obre ja físicament per venda més directa és a l'1 de juny. I les casetes s'obren una el dia 13 i una altra les va obrir el dia 17. Però clar, nosaltres ja portem 2 mesos, pues, comandes, preparant magatzems, preparant material, preparant la gent que ha d'atendre els compradors, perquè tot funcioni una mica bé.
0: Uh-huh. A nivell de vendes, com està anant aquest any? Ja m'has dit que normalment la gent s'espera cap al final, cap a avui i demà, perquè els hi fa por tenir aquests petards a casa, però comparat amb altres anys, estem igual o com estem?
1: De moment amb la línia la portem doncs, més o menys igual que cada any. Vull dir, anem, hi ha aquesta gent que sempre s'adalanta o perquè marxen ja de cap de setmana llarg i ja s'ho volen endur, i normalment, sí, anem amb el ritme més o menys de cada any.
0: Uh-huh. Heu notat algun canvi d'hàbits dels clients? En plan, si es compra més o es compra menys, si es mira més el preu, menys...
1: No, aviam, el canvi que s'ha notat més és el soroll. Cada vegada la gent pues, busca més petards que no facin tant soroll. També els fabricants han baixat bastant la sonoritat de molts petards. I cada vegada la gent també tira més el color que el soroll en si.
0: Uh-huh. O sigui, fots d'artifici, que diguéssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el que són les fonts de colors, el que són les bateries que fan com petits castells de foc, i llavors, clar, la reina són les bombetes i les bengales que els nens és el que més tiren i que no hi ha cap problema perquè ells els tirin.
0: Clar, són menys perilloses, que diguéssim.
1: Sí, la bombeta no hi ha cap perill perquè un nen petit la tiri, cap
0: ni
1: un.
0: Si passa res si els hi explota? Perquè de vegades les mares tenim aquesta por de vés alerta, que a veure si se t'explota la mà.
1: No, la bombeta no. La bombeta no hi ha cap problema, vull dir, la tiren a terra o si se'ls hi cau a la mà, no hi ha cap problema. Amb els petards, ja quan comencem a encendre'ls, sempre recomanem que els deixin a terra, que mai es facin els atrevits d'agafar-ho amb la mà i tirar-lo. Sempre tots els petards, siguin grans, petits, el que sigui, a terra, encendre'ls i apartar-se.
0: Quin és el perfil de comprador que teniu aquests dies? Són més famílies, més grups joves?
1: Bueno, una mica de tot. També depèn. Les famílies el que venen més és a buscar el tema dels petardets pels nens, algunes fonts així perquè es vegi entre tota la família, i els joves segueixen volent tindre més soroll, més trons, més el que és la traca... Vull dir, hi ha un ventall de raons per tots igual, vull dir, cada un té una manera de ser, però segueix tot amb la mateixa línia. Vull dir,
0: no hi ha novetats. Som conservadors en aquest sentit,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, tampoc no s'han tret gaires novetats. Vull dir, l'únic que van fent són variacions de bateries o de fonts, que les fan amb diferents efectes, però per dir una cosa nova que dir, si ha sortit això, és que és una mica més rellevant.
0: Això volia preguntar-te,
1: no.
0: A veure si hi havia alguna novetat.
1: No, tot segueix igual. Sí que van traient bateries i fonts amb més durada, que aquest any hi ha una font que dura quasi 4 minuts, i van fent efectes diferents. Van retirant-ne algunes ja que estan molt antigues i van posant noves, doncs clar, amb les noves xarxes avui en dia poden fer nous muntatges. Però novetat de dir, hòstia, ha sortit això, és que fa... No. Segueix amb la línia igual.
0: Me deies que es compren moltes bombetes i petards petitons pels infants, sobretot. Però quin és, a banda d'això, quin seria el producte estrella?
1: La bombeta.
0: Sí?
1: Sí, és la que més venem, la bombeta. Amb línia infantil. Llavors, hi ha el que és el petardet que se li diu el xino, depèn quin proveedor li pot posar un altre nom. Però
0: això què és?
1: És un petardet petitó. Un petardet que fa pum i ja està. Aquest sí, aquest també és un altre. I llavors la font de colors també es ven moltíssim. I les bateries cada vegada es van introduint més perquè és l'avantatge que pots tirar coets sense que caigui la canya.
0: Això és el que te volia dir. Què són exactament aquestes bateries? Perquè els que no entenem de petards i ens fan por, de molts ens
1: sí.
0: fan por, eh?
1: Aviam, les bateries són com unes capses, que és com si fiquessin diversos coets a dintre de les capses, l'engegues i fa com un petit castell de focs. N'hi han de moltíssimes mides. Llavors, la gent, clar, tu tires això, es fas com un petit castell de focs i no cau la canya. Si tu tires un coet, la canya sempre cau. L'avantatge és que avui en dia les fan antideflagants, vull dir que no vagin en flama, però clar, la canya ha de caure. Llavors, sempre nosaltres intentem de que, és que jo el coet em fa una mica de por, doncs agafa una bateria, que tindràs un petit castell de focs, n'hi han de més grans, de més petites, n'hi han de molts preus, i la gent quan les veu o les ha provat em diu, ostres, doncs me la trobo per la festa major, em va dir, hòstia, aquella bateria, nena, ens va agradar molt. Dic, doncs mira, gràcies, molt agraïda.
0: Abans ens explicaves que teníeu punt de venda, teníeu tres punts de venda, veritat?
1: Sí,
0: on estan aquests tres punts de venda perquè la gent ho sàpiga?
1: En tenim una a l'Avinguda Castellbisbal, que és de la Can Fatxó, davant del supermercat Mercadona. Llavors en tenim una altra a Canal Zamora, que està allà a la rotonda abans d'arribar a la Torre de la Llebre. I llavors tenim el local, al carrer Sant Pere, davant de la papereria de tota la vida.
0: Quins horaris feu per si la gent que ens està escoltant està interessada en venir a comprar?
1: Les casetes al migdia no es tanquen. Vull dir, s'han obert una s'obre a les 9 i l'altra s'obre a les 10. I es tanquen, una es tanca, em sembla, a les 8 i mitja i l'altra les tanca a les 9. I llavors el local està obert de 10 a 2 i de 5 a 8 i mitja.
0: No sé si hi ha un moment de més afluència per si la gent vol evitar aquest moment en les casetes i en la botiga.
1: Sí, les tardes. Les tardes és quan més gent hi ha i quan baixa el sol.
0: Quan no fa tanta calor,
1: exacte.
0: Que a més ara que estem en onada de calor,
1: segurament la
0: gent fuig ràpid. Jo volia preguntar-te, si algú entra a la caseta i vos diu, mira, vull fer una revetlla completa però sense gastar massa, què li recomanaríeu?
1: Bueno, tenim un ventall de preus molt grans, vull dir, poden agafar, clar, també depèn per quin tipus de gent és, vull dir, que si em diuen, mira, vull bombetes, bengales i això, tenim uns packs ja preparats que et valen doncs, des de 10, 15 i 20 euros i els fem nosaltres mateixos i els muntem una mica assortits. Que vols només cosa per canalla petita? Doncs tenim dos lots per canalla petita. Llavors en tenim un de mixta, que hi ha una mica de color i tro, n'hi ha un altre que és tot de tronet, però també tot més tirant infantil. Llavors en tenim un de més fort i uns altres de fons. Vull dir que tenim un ventall de preus i podem muntar... Si el client em diu, jo em vull gastar 20 euros, doncs mira, tens això, o fem aquesta sortidet, què et sembla? Ah, vale, perfecte. Vull dir, a més a més, com més o menys com coneixem bastant l'article, doncs també podem recomanar... Ara, el principal és que ens diguin quines edats, per quina gent, per quin públic, perquè no és el mateix que hi hagi una família que tingui dos nens petitons a una família que tingui dos adolescents. Els adolescents volen més soroll que els petitets.
0: Els petitets no tant, ja
1: no.
0: t'ho dic jo.
1: Més colorins, més cosetes que facin, pues, coses que giren per terra i fan llumetes, i coses així.
0: Sant Joan és festa, però també és responsabilitat. Quan la gent ve a comprar, quins consells bàsics doneu, si vols els demanen, o encara que no vols el demanin?
1: Aviam, normalment sempre quan ve un pare o una mare amb un criu, clar, els nens demanen molt, i clar, demanen coses grosses. Nosaltres sempre aconsellem, ep, això és alerta, és fort, és això, hi ha pares que diuen, vale, no, però estarà amb mi, o això. Aquesta és la primera, sempre saber què és el que estan comprant, quin gramatge d'explosió pot tindre. La segona, sempre recomanar, els petards no es tiren mai amb les mans. sempre es deixen a terra i s'encenen amb la metxa. L'encenador, hi ha molta gent que l'encena amb l'encenador. L'encenador és un perill perquè si tens una mica de vent, aquesta flama se't pararà. No sabràs si s'haurà encès o no. Llavors és recomanable sempre, la metxa mai es para, sinó tu la pares aixafant-la, mai mullant-la. I llavors sempre tindrà previsió de que no hi hagi gent al costat, que no hi hagin vidres, cotxes, arbres si tiren coses en l'aire, i que no hi hagi vegetació seca, perquè, clar, pot provocar un incendi.
0: Ara deies que no s'han d'encendre amb l'encenador, i en què els encenem?
1: Amb la metxa. Hi ha unes metxes que és com una cordeta, que són de cotó, que això és amb una flama, tu l'engegues, i llavors és com una burilla de cigarret. Va cremant a poc a poc, i tu doncs, engegues el petard, a la mínima que surten d'unes espornetes, t'apartes, i s'encén i ja està. L'encenador, surt una flama. Si fa una mica de vent, aquesta flama es para. Llavors, clar, no saps ben bé si s'ha engegat o no. Llavors, per seguretat, sempre és millor, i que també els petits vegin que el pare ho engega amb a terra i amb la metxa.
0: Heu notat més consciència sobre l'ús responsable dels petards en els últims anys?
1: Aviam, quan venen els pares amb els nens, sí que diuen, no, això és el tant, o així. Sí, la gent també compra amb més consciència. Saben que si, per exemple, estan en un lloc que pugui haver-hi vegetació, doncs no agafen coses que volin. Vull dir, la gent està més, com et diria jo, més previnguda. El jovent és el que més feina a vegades ens dona per l'engany de l'edat. Que et diuen, no, jo ja tinc els 18, vull trons. Si no hi ha el DNI, no hi ha classe 3. Això ho tinc seguríssim, vull dir, no ens en fiem. Llavors, a vegades ven, no, si ja tinc els 18, vale, te portes el DNI. No, és que me l'he deixat a casa. Pues, vés a buscar-lo o vine amb una persona adulta. Això ho tenim claríssim, tant nosaltres com els venedors que tinc a les casetes.
0: I ja per acabar, Núria, quin missatge li faríeu als oients perquè gaudeixin d'una bona nit a Sant Joan?
1: Doncs que la disfrutin. És una nit que la gent l'espera molt, s'han acabat les escoles, ve la calor, arriben vacances... Llavors és una festa que la gaudeixin amb molta seguretat, amb molt seny, i que intentin passar-s'ho el millor possible sense fer mal. Vull dir, tirem petardos amb una mica de seny i podem fer una festa molt maca.
0: Molt bé, Núria, pues moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos tot això. Et deixem marxar, que sabem que teniu moltíssima feina, sí. I bona revetlla.
1: Pues molt bona revetlla a tothom i moltes gràcies per haver-nos cridat.
0: Adéu.
1: Adéu, bon dia.

0: Sonido Vinilo.
1: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
0: Sonido Vinilo.
1: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
0: Sonido Vinilo. Con José Verde.
2: L'enjoc és...
3: Futbol.
2: Bàsquet.
3: Hoquei.
2: Handbol.
3: Waterpolo.
4: Tenis taula.
3: Rugbi.
4: Voleibol.
2: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
5: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
6: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí. Presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubi.cat. Así que no te lo pierdas. Experimenta.

0: Aquest estiu hi ha festivals, competicions esportives i grans esdeveniments que mouen milers de persones. Però darrere dels escenaris, pantalles, llums i serveis, hi ha una infraestructura que sovint passa desapercebuda: l'energia. En xerram amb Emma Peña, directora de màrqueting i comunicació de Murillo Energy Ren, empresa de Rubí, que aquest estiu participa en més de 60 grans esdeveniments entre Espanya i Portugal. Bon dia, Emma.
1: Bon dia. Benvinguda. Un plaer tornar a ser aquí a la ràdio, Ràdio Rubí. Gràcies.
0: Quan pensem en un festival o en una gran cita esportiva, no acostumem a pensar en l'energia. Quina és exactament la feina que feu vosaltres en aquests esdeveniments?
1: La feina que fem és aportar energia, evidentment, però ser la part visible. Fer que les coses funcionin i que sembli que no hi som, no?, d'alguna manera. Això és l'important. Una de les feines que fem, i més el Departament de Màrqueting i Comunicació, és posar en valor aquesta part, precisament, no?, de que, segons com, està bé que no sembli que hi som, perquè això vol dir que tot està funcionant correctament i l'activitat es veu ininterrompida, no?
0: Mm-hmm. Però si no hi sou, no funciona.
1: Les coses no tiren, l'energia no es mou on ha de moure, no?
0: Exacte. Aquest estiu desplegareu més de 50.000 quilowatts en 64 esdeveniments. Per entendre la magnitud, què vol dir això en temes reals?
1: Seria com alimentar a nivell d'energia, potser més de 500, o ara no sé ben bé la conversió, però potser tot un barri, per exemple, tot el barri de Gràcia amb uns quants dies, no?
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, el que passa que ho fem distribuït per Espanya, Portugal...
0: Mm-hmm. I quina mena d'esdeveniment necessiten aquest tipus d'energia temporal?
1: Doncs tots, des de la petita festa major de Rubí, que pot necessitar un generador per fer anar un food trucks o un petit escenari, fins a un festival com és el de Monegros Desert Festival, que aquest any aviat hi anirem i portarem, però, tot arsenal d'energia sostenible. On que estiguem al mig del desert, la prioritat és ser sostenibles igualment. Mm-hmm. I ho fem en petit format, o sigui, esdeveniments de locals, tradicionals, musicals, culturals, a grans festivals grans, no?, de que mouen més masses i tal.
0: Clar, perquè hi ha diferències, no?, entre un festival, un MotoGP, mm-hmm, o una visita del Papa, per exemple.
1: Exacte, que també hi hem estat.
0: Exacte, per això ho dic.
1: Doncs és el dimensionament. Mm-hmm. Una de dels punts forts que té Murillo és fer un estudi, un assessorament personalitzat. No és el mateix connectar diversos generadors per alimentar 30 food trucks que 2 hectàrees amb zona de no sé què, amb diferents zones. I vull dir que ens adaptem l'energia a les necessitats dels clients, però que sigui eficient, o sigui, no passar-se, no donar-ho tot si no cal, no? Mm-hmm. Sinó ajustar-nos al que es necessita.
0: I quan comença la feina real? Quant de temps abans s'ha de planificar això?
1: Jo crec que quan estem celebrant el Nadal ja estem pensant en l'estiu. Això és com la moda. Quan pensen que ja estàs vestint màniga curta, però els dissenyadors d'alta costura o els dissenyadors de moda ja estan pensant en l'hivern, no? Com ens vestiran.
0: Mm-hmm. Quan una persona entra en un festival i tot funciona amb normalitat, què està passant energèticament al darrere?
1: Quan ja està funcionant? Mm-hmm. Doncs, bueno, que hi ha les connexions també entre les persones funcionen, perquè hi ha confiança, no?, de que comptar amb nosaltres és una manera de transmetre tranquil·litat. Uh-huh. Els clients, les persones, uh-huh, necessitem tranquil·litat, necessitem aportar que tot sortirà com ells han previst. Uh-huh. I això és molt important.
0: Supos que no existeix marge d'error. Com es garanteix que no hi hagin interrupcions? Hi ha sistemes d'alguna mena?
1: Sí, de fet, a part del nostre equip coordinat, tenim una gestió, com es diu, digital, amb uns programes específics que ens permeten diagnosticar en temps real com s'estan comportant aquests equips que nosaltres tenim distribuïts per Espanya. I el que fem és, tenim ja darrere uns equips, el tècnic, bueno, al final tots estem coordinats, no? Des de l'administratiu, que, o sigui, tots els equips han d'estar coordinats, evidentment, però sobretot l'equip tècnic ha d'estar controlant en tot moment com està el rendiment d'aquella màquina i si està funcionant bé, per evitar algun altre problema que pugui haver-hi.
0: Mm-hmm. Hi ha algun moment especialment crític en un gran esdeveniment des del punt de vista energètic?
1: Sempre poden passar coses, sempre aquest projecte inicial que fem d'assessorament es fan plans de contingència, a part de si el client, per exemple, demana un generador per una cosa concreta, igual en posem dos de connectats sense passar per zero perquè un pugui activar, si aquest mateix encara és com un respaldo més, no?, de per si a cas, no?, pogués passar això. Però, ara no sé si et responc a la pregunta.
0: Sí.
1: Ah, vale.
0: Sí, i tant. Volia preguntar-te també que, sense revelar detalls sensibles, teniu alguna anècdota o alguna situació inesperada que vos hagi obligat a reaccionar ràpidament?
1: Sí, quan hi ha emergències climàtiques, aquests dies que està començant a fer calor, ja ho anem dient a la feina. Ostres, a veure què passarà aquest any. L'any passat hi va haver el gran apagón, o l'altre, ara ja no sé, perquè tot va tan ràpid.
0: Fa un any, bueno, a l'abril de l'any...
1: Quan el clima és advers o extrem, és quan passen coses, no? I me'n recordo una vegada que va haver un gran apagón, o quan va haver lo de la Dana. O sigui, anàvem bojos perduts, la Dana de València. Mm-hmm. Llavors, anècdotes, doncs... La locura de ja estoy llegando ara tu, la coordinació aquesta interna. Jo sempre penso que hauríem de fer un documental de la part interna de com se vive, no? Perquè realment és emocionant veure com anem de frenètics i al final

0: en una reducció important del soroll, no només el contaminant a l'aire, sinó el soroll, a les àrees urbanes, no? Jo crec que ja Barcelona té la zona aquesta de baixes emissions. No pots portar allà un generador fent taler a màxim rendiment, sinó que te'l treuen directament. Llavors nosaltres tenim màquina ja maquinària preparada per a nivell de normativa complir, no?, amb aquests apartats.
1: Que són diferents del que seria un generador tradicional que li poses la benzina.
0: A part que estem tirant molt ara de bateries, cada cop més els clients, les empreses, entitats demanen solucions més, o sigui, que no contaminin, com són bateries, plaques solars. I ja si ho connectem tot entre si, formant un sistema híbrid, doncs millor que millor.
1: També xerrau de no sobredimensionar. Això vol dir produir només l'energia que se necessita? Com ho podeu calcular, això?
0: Ho has dit molt bé. Crec que és tu necessites això, et dono això. No cal carregar més perquè llavors hi hagin excedents, sinó aportar el que necessitem i ja està.
1: Quin impacte té per a Rubí tenir una empresa especialitzada en el sector tan estratègic i tan poc visible? Perquè, clar, vosaltres esteu aquí, a la ciutat de Rubí, i no vos heu anat de Rubí, o sigui, vos estàveu expandint però no seguiu aquí.
0: Bueno, aquí Rubí, a part que Morí Energia Ren havia estat a Barcelona, al carrer Perú, al mig de la voràgina, i llavors a nivell també estratègic, de logística, de poder arribar més ràpid quan ens necessita, Rubí està molt ben ubicada i estem allà al polígon de Can Sant Joan, amb la qual estem molt a tocar a les principals autopistes. Doncs ens facilita molt, i el que portem també a la ciutat, home, si algun dia a la ciutat doncs se'n va la llum o passa algun tipus de cosa, està bé tenir una empresa a prop que es dedica a això, a donar-te l'energia, la llum, quan tu la necessites, o està bé. Jo crec que a nivell de municipi pues,
1: és una bona opció.
0: És una bona opció.
1: Exacte. Mirant al futur, cap a on evoluciona el sector de l'energia temporal? Què veurem, ho invento, d'aquí a 5 anys?
0: Jo crec que amb solucions sostenibles, però aplicades, de veritat, no només dites, sinó solucions que deixar anar els combustibles fòssils més a una banda, no? De fet, nosaltres estem amb la transició, per això et deia aquests equips cada cop més evolucionats a nivell, al final són motors, són com cotxes, no? I la part elèctrica és important, és clar que s'ha de carregar, no? Hi han d'haver punts i maneres de fer noves. I el tema de l'energia solar és un punt que estem ara desenvolupant bastant, amb, com et deia, sistemes híbrids i altres, però jo crec que les bateries seran el gran estrella d'ara, potser el 2028 i en endavant.
1: I ja esteu preparats,
0: aquesta combinació, inclús, sí. Sí.
1: Ja esteu a tope per això, eh? Emma Peña, directora de màrqueting i comunicació de Morillo Energy Ren, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per ensenyar-nos aquesta cara més visible però imprescindible, bueno, menys visible però imprescindible dels grans esdeveniments. Moltíssimes
0: gràcies.
1: Molt bé,
0: gràcies a tu per donar-nos i al programa per donar-nos suport i aquesta visibilitat tan necessària. Gràcies.
1: Adeu.
0: Adeu.

0: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
1: Tengo que encontrarla.
2: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
3: Creo que he descubierto algo increíble.
0: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
4: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
5: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
6: I visca la Festa Major.
5: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classic. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
7: Informatiu migdia.
8: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
9: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
10: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
7: Informatiu vespre.
11: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
7: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Mensual de Medi Ambient posam el focus en la Festa Major de Rubí i en tot allò que sovint no es veu, que és la feina per reduir residus, fomentar la reutilització i fer que la celebració sigui més sostenible. Per xerrar de com s'ambientalitza una Festa Major i de quin paper hi tenim ciutadania i entitats, ens acompanya Eva Andreu. Eva, benvinguda al Rubí al dia.
1: Hola, bon dia.
0: Quan xerrem d'ambientalitzar una Festa Major, de què estem xerrant exactament?
1: Doncs estem xerrant d'un munt de feina i de molta gent col·laborant, moltíssima, més de la que ens imaginem. Es tracta de, no només, el primer de tot és prevenir residus, tots el que es puguin, i després la correcta gestió de residus.
0: Uh-huh. Per què és important incorporar aquesta mirada ambiental en una celebració com la Festa Major de Rubí?
1: Doncs l'impacte que té una festa de 4 dies, com és la Festa Major, implica una barbaritat de residus, i això ja fa anys. Ara que hi penso, em penso que vam començar el 2006 aquí a Rubí.
0: Mira!
1: A fer feina, just 20 anys, estem d'aniversari.
0: Mira!
1: A fer feina per reduir la gran quantitat de residus que es generaven. Som moltíssima gent que sortim tots a fora al carrer i que totes les coses eren d'un sol ús. I la imatge de la Festa Major quan s'acabava la nit era un escardívol ple de residus pel terra que fins i tot de vegades relliscaves amb els gots i totes les coses que et trobaves pel mig. I vam dir, això no pot ser, no és una barbaritat, ens passem tot l'any intentant fer feina en aquest sentit i després arriben 4 dies i són camions i camions d'escombraries que van plens de residus per tots cantons, i vam decidir fer alguna cosa en aquest sentit.
0: Uh-huh. De vegades pensem només en residus, però hi ha altres aspectes que també es tenen en compte?
1: Home, sí. Residus?
0: Sí, sí.
1: Bàsicament nosaltres ens encarreguem d'aquesta part, no? Però sí que, per exemple, bueno, clar, és que també són residus. Jo podria parlar bàsicament amb temes de residus, a nivell ambiental, sobretot doncs, tot l'estalvi de recursos, no? Que implica aquesta prevenció de residus. Clar, hi ha una part prèvia que és totes aquestes coses que utilitzem, que de vegades ens duren uns minuts a les mans i el llancem. En tota la cadena de producció hi ha una extracció de recursos, un ús d'energia, un ús d'aigua, que en el moment que estem prevenint-los o que intentem no generar-ne tant, estem reduint molts més residus darrere, no? Que no es veuen. Mm-hmm. Perquè justament en tot aquest procés de producció dels materials també hi ha un impacte ambiental molt gran.
0: Mm-hmm. La primera idea és prevenir. Quines mesures concretes s'apliquen a Rubí per reduir residus abans que es generin?
1: Doncs la gran estrella és el got reutilitzable, i la gràcia és justament que és reutilitzable. Ja fa anys es va eliminar el got de plàstic, evidentment, i es va utilitzar el got reutilitzable, però que no hi havia retorn. I aquí està la clau de l'èxit, no? Al final tu agafaves un got que era reutilitzable, vam posar unes aixetes perquè la gent es pogués netejar el got i reutilitzar-lo. Mm-hmm. Però al final, a base de festivals que la gent va i festes majors que va per tot arreu, acabes fent-te com a l'ajuar, diguéssim, no? De gots reutilitzables a casa teva, no? I tothom té un munt de gots reutilitzables. Clar, un got reutilitzable, al final, si en tens molts, els acabes llançant, i la quantitat de plàstic que acabes llançant també és moltíssima, no? Perquè les dimensions d'aquell got, el gramatge de plàstic que utilitza cadascun dels gots és molt gran, i és equivalent, potser, no ho sé, ara m'ho invento, però 5 o 6 o 7 gots de plàstic. Aquí a Rubí el que fem és el got reutilitzable i retornable, i per això tenim instal·lats unes casetes en els espais on hi ha concerts, on hi ha un personal que agafa i recull aquest got. I el tornem a netejar i el tornem a utilitzar les festes majors de l'any que ve, o qualsevol acte de grans dimensions. Aquesta és l'estrella, el got reutilitzable i retornable. Però al marge d'això, amb les entitats que juguen un paper importantíssim, el que fem és aplicar unes certes mesures amb aquells, amb aquells productes que fan servir ells per les seves casetes als bars de festa major. Estem parlant de que si fan menjar, els intentem que sempre que puguin, en lloc d'utilitzar un plat per ficar un entrepà, per ficar unes patates fregides, utilitzin una bosseta, que evidentment, clar, és menys consum de paper, i perquè és una bosseta de paper i ja està. El plàstic el tenen totalment prohibit. I al marge d'això també s'eliminen les llaunes o els envasos unipersonals. El que demanem és que les Coca-Coles, les Fantes, tots aquests refrescos, en la mesura que es pugui, sempre siguin de gran format, o sigui, una ampolla de 2 litres, no? I a partir d'allí van agafant i van servint. Aquestes són les mesures així més grans en temes de prevenció de residus que es prenen. Clar, t'ho imagina't, si ja eliminem tots els gots d'un sol ús, tots són retornables, i després intentem que tot el que és la vaixella que s'utilitza sigui compostable, el primer de tot, que no sigui plàstic, i que se'n doni el mínim possible, aquí estem evitant una quantitat enorme de residus.
0: Perquè, clar, quins serien els residus que acostumen a generar més volum en aquesta mena de festes?
1: Els gots. Els gots, estem parlant que estem estalviant de l'ordre d'uns 50.000 gots fent aquesta mesura, gots d'un sol ús. I abans eren compostables, els que s'utilitzaven.
0: Sí, els record.
1: Sí, tenien menys impacte perquè són compostables, però al final, clar, estem parlant de 50.000 gots. És una barbaritat. La resta, pel que fa als menjars i tot plegat, sí, és un volum important, però clar, no té res a veure. Els gots fa molta calor.
0: I què pot fer qualsevol persona que vengui als actes perquè tot aquest sistema funcioni millor? Perquè clar, aquí també hem de xerrar de la conscienciació ciutadana, no?
1: Sí. Bé, de fet, tu vas a la festa i consumeixes, no? Nosaltres ens n'ocupem de que aquest consum generi el mínim de residus possibles amb totes aquestes mesures que hem parlat. Però un cop tu ja tens el residu a la mà, el que és important és que el llancem al contenidor que toca. Per tot això, l'Escardívol i totes les places al carrer Major, per tot arreu, hi ha ubicades unes papereres o uns contenidors on tu pots seleccionar correctament els residus. Per tant, es tracta d'agafar i llançar on toca.
0: Com treballeu perquè el missatge arribi tant a les entitats, que ara ens explicaves totes aquestes mesures que han de prendre les entitats, com el públic assistent?
1: Fem una reunió cada any amb les entitats que més hi associaven, perquè portem tants anys fent feina en aquest sentit. Fem una reunió on ens coordinem i després es fa una valoració quan es finalitza la festa major, on intentem trobar millores de cara a l'any següent. Totes les entitats en tenen des de bon inici, saben que la festa major està ambientalitzada i que en aquest sentit som una de les poblacions de Catalunya que ho portem amb més seriositat, i elles col·laboren moltíssim. El que fan és que aquesta persona responsable de l'entitat s'encarrega de traslladar-ho a la resta de membres de l'entitat que estaran a la barra del bar. Al marge d'això, el Servei Educatiu de Residus compta amb unes persones que passen per tots els bars. El primer dia, el divendres pel matí, estarem treballant amb elles per proporcionar-los tots els materials que necessiten per poder seleccionar correctament els residus. Els hi donem també el got reutilitzable, i tenen una empresa que gestiona aquest got reutilitzable, que la tenen sempre a la seva disposició. I anem passant i anem veient com ho porten. Els anem donant consells, els donem una normativa interna de funcionament perquè totes les persones que estan al bar estiguin assabentades, i evidentment aquestes persones són les que estan parlant amb la ciutadania. Per tant, estan traslladant constantment durant tota la festa aquest objectiu de prevenció i de gestió de residus.
0: Eva, i quins reptes encara té Rubí per continuar fent una festa major més sostenible?
1: Bé, és que no és només els bars on estan les entitats, també hi ha totes les paradetes que tenim al carrer Major, amb tot el mercat d'estiu que es munta durant la festa major, i allí hi ha empreses o paradetes que són de restauració i que encara generen molts residus perquè no estan dins el got reutilitzable. Això és més complicat perquè al final t'acaben venint paradistes arreu de Catalunya, no?, i coordinar-ho, però jo penso que potser amb un horitzó és que acabi sent residu zero, no?, que potser aconseguim o ens puguem coordinar perquè també aquestes paradetes tinguin el got reutilitzable. És complicat perquè són paradistes a tot arreu, com he dit, que estan potser un parell de dies i ens dificulta molt la gestió. No sé si serà possible, però la veritat és que hem fet molta feina en aquest sentit i ells també col·laboren. Tot el material que tenen o han de servir a qualsevol ciutadà que els hi compri alguna cosa ha de ser compostable. Els hi donem també papereres per la selecció de residus a dins de cadascuna de les paradetes i passem per cadascuna d'elles explicant-los com han de seleccionar els residus. Ja siguin parades que donen menjar, com aquelles que estan venent, jo què sé, monades, per dir alguna cosa.
0: Molt bé, Eva, doncs esperant que aconseguiu aquest gran repte que ens explicaves, que queda per aconseguir, que l'aconseguiu d'aquí molt poquet. Moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos aquesta ambientalització de la Festa Major.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Adéu.

0: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
1: Vinga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
2: Tia, és que fort. Us heu assabentat que la profe de la uni...
3: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
2: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
1: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Que a tot això, Mila, quan és això?
3: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
4: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
5: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.

0: temps d'esports i amb una cita d'aquest cap de setmana molt interessant i que ha estat molt bé, no és així, Siscolarà?
1: Petanca i molta i més, i encara més petanca. La veritat és que ha estat un cap de setmana molt treballat, molt cansat per als organitzadors, molt contents també que han acabat, orgullosos per la feina i sobretot una projecció de ciutat més enllà de l'esport i de la petanca, perquè van venir 5 tripletes en categoria masculina de França, una en categoria femenina, més representants de Cantàbria, de la regió de Múrcia, d'Almeria, en definitiva, molta gent de fora que ha vingut a aquest Open de Ciutat de Rubí de petanca, dissabte categoria masculina, diumenge categoria femenina. Si fem més o menys la multiplicació, hi ha hagut la presència d'unes 300 jugadores i jugadors, entre uns i altres, perquè són tripletes, 64 puntades en categoria masculina, anem als 200, 28 en categoria femenina, no es va arribar als 30, a les 32, però anem més o menys al centenar, o sigui que por ahí, la veritat és que poden estar orgullosos, sobretot el president, el David Rodríguez, i el secretari i tresorer, com és el Luis Julián, que a més van ser les dues persones que més van treballar durant tot el cap de setmana. De fet, el reel que ja tenim publicat a través d'Instagram, hi ha el Luis Julián, que a més és un home que li agrada molt el micro, fer de speaker i aquestes coses, doncs, que durant el tret de sortida a la matinal i a l'Open Ciutat de Rubí, en un exemple de la feina que jo crec que se'ls ha de felicitar i molt, per tot el que va passar. Gran festa social, gran festa esportiva. En noia es va guanyar una tripleta, a més rubinenca, amb l'Anna, la Diana i la May, que són d'aquí de la nostra ciutat, dues representants del club rubinenc, l'altra de Castelldefels, mentre que en nois va ser l'equip de l'Ignacio Egea qui va guanyar, doncs, la competició, amb Juanco Pado i el seu equip en segona posició, i la tercera per a Campeones 2025, o sigui que no van revalidar títol perquè van quedar en la tercera posició de la classificació, això per lògica aplastant, perquè és el nom de l'equip. Aquests van ser els resultats que van més enllà, de la vessant esportiva. Molta esportivitat també, aquesta coberta de la pista Covasolera que permet jugar amb el sol que picava i molt. En definitiva, que ha estat un cap de setmana, un dissabte i un diumenge d'aquells per recordar sense cap mena de dubtes. I en aquesta casa que vam estar presents, dissabte matí, dissabte migdia, a la tarda de nit del dissabte, també diumenge a 3:15 del mateix. No vam arribar a la final perquè és que vam marxar cap a les 10:45, em sembla que és el dissabte, o sigui que es va allargar d'una manera...
0: Perquè tu explicaves la setmana passada que potser arribàveu a les 10 de la nit, com a molt.
1: Doncs aquí és on més o menys es va posar el punt i final en aquesta petanca. Deixa'm també que encara tenim temps de parlar d'una altra modalitat esportiva, i des de la vessant dels despatxos, no a nivell esportiu, perquè la Unió Atlètica Rubí ja té president per als pròxims 4 anys. El Jairo Lorenzo, que era ara mateix el president perquè va agafar el testimoni de la presidència de Fernando Velázquez, ara fa un any presentava la dimissió, ha estat un any com a president el Jairo Lorenzo, també una miqueta com de prova per saber com es trobava, com veia l'opció de portar les regnes del club, perquè no ho tenia molt clar. Ell és home de pista, és monitor de molts dels atletes de la Unió Atlètica Rubí, però li ha anat bé, està content, la feina que s'està fent a l'entitat és molt bona, sobretot ell té com a mà dreta a l'Ernesto Alonso, entre ells treballen molt bé, més enllà de que hi ha una junta directiva més nombrosa amb les feines ben diversificades, però el cap visible és el Jairo Lorenzo, que ha estat l'única candidatura presentada, per tant és...
0: Només podia guanyar,
1: Sí, no, en aquesta ocasió no hi ha hagut eleccions a la presidència de la Unió Atlètica Rubí, i 4 anys que té per endavant de dur a terme el projecte de projecció de la Unió Atlètica Rubí, de mirar si tornen amb la cursa de Sant Mus, que enguany no es fa festa major, sobretot per la qüestió de la pesta porcina i les restriccions al medi natural. En definitiva, que la Unió Atlètica Rubí no enceta un nou camí perquè ja manté el que tenia, però ara amb la consistència de 4 anys de mandat per al Jairo Lorenzo.
0: Molt bé, Sisko, doncs moltíssimes gràcies per tota aquesta informació esportiva del cap de setmana.
1: Que vagi molt bé.
0: Adeu. I ara no marxin perquè arriba la tertúlia amb el Toni Bravo i nosaltres vos deixam amb tota la, amb la recomanació musical del Robert Fernández.
2: Molt bon dia, què tal, com esteu? Recomanacions musicals. En una setmana tan particular, tan especial com aquesta, la setmana de la Festa Major, què havien de fer? Doncs recomanar coses que fan els músics rubinencs o bé les entitats musicals rubinenques. I per això farem quatre recomanacions aquesta setmana molt i molt particular. La primera d'elles va vinculada a l'entitat musical rubinenca Rubí Rock.
3: Muñeca Molly es un reloj clavado en el corazón.
2: Això que esteu escoltant és històric. Com històrica serà aquella actuació, aquell moment que en la propera Festa Major han preparat els amics de Rubí Rock, sí, perquè ho han tornat a fer. Tal i com varen fer el 2025 a la Festa Major i que varen portar els Vulgarcitos Band, doncs reviuran a una altra banda mítica, sí, una altra banda històrica de l'escena musical rubinenca. Són els Forever de Momento. Sí, la banda va estar activa des del 1994 fins al 1999. I el seu estil musical barrejava funk, pop, hardcore i psicodèlia en línia d'artistes que els inspiraven, com per exemple els Pixies, els Red Hot Chili Peppers o Mr. Bungle. Tornant als seus inicis, als inicis d'aquesta banda que estem escoltant i recuperant aquest document, jo diria que pràcticament històric, doncs el 1998 enregistraren el seu únic treball discogràfic homònim als estudis Locate Zero, a Barcelona. I el va produir Xavi Navarro, també productor de bandes com No More Lies o Standstill. També aquell any guanyaren el segon premi del concurs de directes de Sarrià i van ser inclosos al CD recopilatori del col·lectiu Indigestio al costat de bandes com Love of Lesbian i d'altres importants, com per exemple Paul Fuster. Doncs 27 anys després, Rubí Rock els ofereix la possibilitat de reunir-se, de retornar en un concert únic. En l'últim concert, potser, o potser tant serà aquest moment que retornin i retrobin, doncs decideixen de nou continuar la seva singladura musical. Això mai se sap. Serà el dia inaugural de la Festa Major, el dia 26, a les 22:30, a la plaça Pep Rovira, dins de l'espai dels amics de Rubí Rock. Això que hem escoltat porta per nom Muñeca, a veure que ho miri bé, Muñeca Molly, i ara us deixaré amb un altre dels temes mítics dels Forever de Momento, en aquest cas amb Galimatías.

0: 5 minuts que passen de les 10 del matí. Avui parlarem de nits tòrrides, del camp del golf, de què més, de què més, de recollida selectiva del CESMIC, del Sabadell, amb l'ascens i aquesta sortida que va tenir el seu porter, del Mundial de Futbol, de cromos, d'esport, relacionat també doncs, amb la nostra salut. I ho farem amb Xavi Bonastre, que el tenim aquí. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Començo avui per tu, que estàs en minoria.
1: Sí.
0: Respecte a les dones, hi ha un home i tres dones, eh?
1: Això canvia, això canvia.
0: Això canvia, que està molt bé. Rosa Latorre, benvinguda.
2: Bon dia.
0: Després de 7 setmanes, em deies. Bueno. 7 setmanes patint. Ui, com he patit, no? Per Sicília,
2: ei,
0: no?
2: Els dilluns me'n recordava, algun dilluns me'n recordat de vosaltres, eh?
1: Els dilluns del sol, eh?
0: Sí, allò quan estires, no? Sí. Estàs allà al llitet i...
2: Ai, sí, que ara hauria de ser allà i no hi soc.
0: Marta Casas, bon dia.
3: Bon dia.
0: Què tal?
3: Molt bé.
0: Molt bé, bueno, enfeinada ara.
3: Enfeinada, sí, sí, major, ja preparant la feina i que passi ràpid, que no ens morim de calor, però bé, bé.
0: Bé, Lídia Juste, bon
4: què
0: dia.
4: Què tal? Bon dia, bon dia. Em recorda molt, que és veritat, quan treballava, entre cometes, perquè ara ja no ho faig, no? Però quan arribava la festa major el que desitjaves era, per favor, que passi ràpid i a vegades et planteges com podíem sobreviure a tanta calor, no? Anant als actes... No? Bé, suposo que érem com la Marta, molt joves.
0: Doncs el que volem sentir és la vostra escalfor, la vostra caloreta, trucant al 93 588 50 93 588 50 59 60, que el nostre home que està darrere del vidre, productor tècnic, al comandament de tot el Rubí, el dia des de que s'inicia aquest programa, José Malagón, us agafarà el telèfon i us farà aquí passar perquè ens doneu la vostra opinió, reflexioneu.
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Mira, dissabte vaig estar seguint jo la celebració també del Sabadell, ja pel matí també amb les declaracions de la seva alcaldessa, de l'entitat, un ambient d'eufòria, maco, preciós. I en aquest moment de celebració van agafar el micro, el seu porter, Diego Fouli, doncs va animar el públic amb una frase que incluïa el nom del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va dir que diguessin el que sentiu i el que va acabar és amb càntics que eren insults dirigits doncs, al president del govern. No sé si vau veure això i quina sensació es va deixar, perquè clar, després hi han hagut... per la xarxa X doncs es va disculpar el porter, el club també doncs va emetre un altre comunicat de disculpes, però bueno, que tot ha quedat una mica tacat,
1: Sí, home, absolutament, perquè veiem aquest tipus de celebracions que n'hem vist moltíssimes, doncs efectivament són festives i la gent s'ho passa molt bé, etc, etc. Clar, això és una nota absolutament discordant, però a més d'una manera el que no s'havia vist mai, no? Vull dir, jo crec que tothom es devia quedar una mica esturat, no? I pensar, home, allò que es diu sempre que l'esport no... O hi ha molta gent que diu que no s'ha de barrejar amb la política, tal, que també això és molt relatiu, se n'hauria de